considerable. Això li van dir la Cathy Claret quan una discogràfica no en tenia aquest poema por el Chivén. Après a cantonís, entre gitanos, la Cathy Claret, l'autora de Bolleré i de moltes més cançons del repertori flamenc gitano d'aquella banda, la del Besòs, torna amb Guara. El projecte es diu Alaja Records. Dues versions, una en flamenc i aquesta més electrònica amb Guara. Sigui com sigui, la tradició del poble gitano, la veu de Cathy Claret, serveix per obrir la pista d'avui. Look into my eyes, off the trees, Yerdgan, una mica de hip-hop. Avui, pobles oprimits, per obrir la pista.

Looking to My Eyes. El projecte és Of The Trees. El projecte de Tyler Toms, amb un àlbum que es diu Mount Light Park. Ple d'electrificacions, de torres d'alta tensió, que ens poden portar llocs com Twin Peaks. I des d'aquí no ho sé, però a casa la primavera és allà baix. Va venint a poc, Springtime, Fabiano do Nascimento i el Vítor Santos amb la seva orquestra.

0: bellesa, poques paraules. Fabiano de Nascimento jove, toca la guitarra, que fa por. Víctor Santos Orquesta i Fabiano de Nascimento es treuen de la màniga Vila, un disc a la manera clàssica, com els brasilers saben fer, amb peces com aquest Spring Theme, com si això fos clàssic, com t'agrada, com ens agrada.
1: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana pista de fusta.
2: Qui no balla, no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig, als plats.
3: Més Brasil.

0: crescut a casa d'un dels mítics productors del tropicalisme, en Roberto Santana. El seu fill Lucas Santana presenta Brasiliano, Dans de Sud, en francès, amb Fabio Coelho, però hi ha col·laboracions amb Gilberto Gil, com si fos un tiet que et ve a cantar. Apunta't el nom Lucas Santana, Dans de Sud, amb Fabio Coelho, però en tinc més.
1: Ruota panoramica. Intratteniment costituito da una grande...

Inesgotable, la tradició brasileira no s'esgota. León Midea. Notícies de Puglia, així es diu l'àlbum d'aquest músic que ha viscut a Barcelona, que volta pel món i que sap fer cançons. Aquesta és la seva ruta panoràmica.

0: de la mà de Coco Maria i el seu segell arriba Charlie Chimmy. Això es diu Chachú. Psicodèlia, tradició dominicano-cubana per al segle que visquem.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: El ball és cada

una de les màgies que té fer ràdio és que de vegades et topes amb músics com aquest. Doc Shores, el senyor Frederick des de Chicago, Illinois. Li va encantar que punxéssim la seva música i ens regala aquesta peça encara inèdita d'un disc que està a punt de sortir. Cruet, cruet, amb una producció espartana, però bonica. Tom Misch i el seu Slow Tonight. Un altre que li encanta les línies de baix de Soul.

Full disco, es dirà Full Circle, en Tom Misch agafa el millor del so de l'FM, Litbook Magic i Kale i tot el que et puguis imaginar per fer aquest Slow Tonight, una inspiració bonica. Torna això que l'altre dia ens va volar al cap, és la Birmalind, aquest és el Once que tant ens ha agradat.

0: Mare de Déu Senyor, Birna Lind, des del seu àlbum de Nuf. Ja us vaig dir l'altre dia que hi havia el meu amic, Job Dubornik, involucrat a la producció a part de molts músics en una partitura que a mi em sembla meravellosa, en un disc absolutament fora de totes les normes, però amb una bellesa excelsa. No el busqueu més enllà de Banca. Deliberadament busquen fer un altre camí que no sigui el de tots. Tampoc s'ha editat encara en vinil. Si em toca la loteria, seré el primer d'editar-lo. Birna Lind i el seu Once, d'aquelles meravelles que arriben a casa i no saps per què, es queden per sempre.
1: Question for today. Who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: I aquesta és la peça que dona títol a l'àlbum de la Birna, de Nuf.

meravella. Cintes a l'àlbum de Birmalin, sobre'm aquesta de Nuf, la peça que l'obre un sintetitzador, cinemàtic que s'escapa i que et porta en el món d'aquesta sueca que viu a Anglaterra i que ja s'ha convertit en una cosa imprescindible. Més senyores que ballen. Lou Hayter.

a tots els pioners d'un so que ens flipa. Ets aïcat a la ràdio en què el programa es diu De Fusta. És una pista. Els plats i Miqui Puig. I Lou Hater sona en el plat esquerre. Les novetats em demanen pas. Es diuen Red Records. Això es diu Your Love, amb Billy Valentine i Paper Idol. I és una cançó que d'aquí res serà necessària a la teva vida.

0: imprescindible. Ja la maleta de cançons que vull ballar amb vosaltres en una festa propera. On sigui. Red Records amb Billy Valentine i Piper Idol fent aquest Your Love. La dopamina que diu que li donen i que tu gastes. Que esteu les tardes com vulgueu, però sobretot veniu aquí, a la pista, que us necessitem, i molt. You
1: make me want. Pista de fusta. You make me cry. Dance Club. You're falling for me. Trencamalucs. I like your intensity. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Get up, get up. Get it on, get it on, get it
0: on, get it on. Una pista de fusta que avui té moltes novetats ballables, plenes de funk. El projecte es diu Bausa.

0: Jo també ballo pista de fusta.
1: Dos germans que viuen a Suïssa, però que són de Cabo Verde, que es diuen Figueira, que es fan dir el Monegre, i aquest What Do You Do? Segell Toytonics, un orgue jamón, per un món millor, i la promesa que demà torna a la pista. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers estan treballant intensament aquesta matinada per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs actius encara són a prop de nuclis urbans. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que aquest dilluns al matí podran donar-lo per estabilitzat.
2: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
1: És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Els agents rurals i els Mossos han obert una investigació per intentar esbrinar-ne les causes. Repassant altres informacions, en Alfonso.
3: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. Aquest incendi ha començat en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Els termòmetres han arribat als 42,3 graus.
1: L'Audiència de Madrid estudiarà aquest dilluns la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns, la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que el jutge la va autoritzar a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla.
3: Israel celebrarà les pròximes eleccions generals el 27 d'octubre. El Parlament ha fixat els comicis per la data màxima que ho podia fer, la qual cosa converteix Benjamin Netanyahu en el primer mandatari que esgota la legislatura des del 1988. Aquestes eleccions també seran les primeres després de la guerra a Gaza, que va esclatar l'octubre del 2023, i les tensions actuals amb l'Iran i el Líban.
1: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. La crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, el primer dia del curs 26-27. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, demana un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
4: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no?
1: Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. És la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat a CaixaForum.
3: Per primer cop, les càmeres han entrat als tallers, laboratoris i arxius del museu. Són 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho explica Roser Toll, directora de la sèrie.
5: Hi ha un treball molt bonic que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
3: Amb aquesta sèrie documental, el MNAC vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix des dels Estats Units que han fet una oferta per Julián Álvarez, però que té data de caducitat. També ha descartat la sortida de Rafinha. El primer equip blaugrana comença aquest dilluns la pretemporada encara sense els mundialistes. I a segon aquest dilluns, el Sabadell també comença la pretemporada.
3: En tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total.
1: El neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a la novena etapa etapa del Tour de França. Tadej Pogacar continua de líder aquest dilluns en jornada de descans.
3: Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP al davant de Yokura i Raúl Fernández i ja és a només 18 punts del líder Jorge Martín a la classificació general.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
10: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
11: No podem acceptar que hi hagin...
10: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
12: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
0: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard a tots i a totes, un dia més des de ICAT, dedicat a les cançons antigues, arriba l'hora del cel obert. Ai, sí, això m'ho deia la padrina. Les cançons antigues, allò sí que eren cançons i no aquest soroll que feu ara. Tota la vida que s'ha dit, eh? Ara no es feu aquí els escandalitzats que quan escolteu el reggaeton dels fills també us agafen tots els mals. I és que la música pop i el rock and roll en general s'ha fet precisament per això, per espantar els pares, per fer-los adonar que ja no estan al dia i que les tendències canvien i les musicals tampoc han de ser d'una altra manera. Avui volem retre un homenatge a les cançons, però que molt, molt, molt antigues. No patiu perquè, encara que ho sembli, aquest no serà un programa d'enregistraments precaris i primitius. El que volem és fer un recull d'artistes actuals que han decidit versionar cançons del Great American Songbook. I ara direu, què collons és això del Great American Songbook? Doncs sota aquest nom rimbombant s'amaguen els clàssics de la primera meitat del segle XX, popularitzats sobretot per la ràdio i pels musicals de Broadway que s'estrenaven de manera continuada a la dècada dels 20, 30 i 40. Va, que s'ho passarem bé. Mira, d'entrada aquí tenim a Bob Dylan disfressat de Frank Sinatra, tu.

tenir recança la Fiona Apple, una de les grans cantautores de l'univers pop dels darrers 30 anys, en recuperar una cançó de Cy Coleman, un dels compositors menys reivindicats del Great American Songbook comparat amb Irving Berlin o Cole Porter, però que ens ha regalat 3 o 4 clàssics que ja són estàndards del jazz. Aquí la Fiona ens interpreta d'una manera absolutament magistral aquesta peça en què el protagonista diu, bueno, sí, sóc un desastre. Me'n vaig a comprar tabac i acabo a Espanya. Quan fumo, m'acau tota la cendra per terra, però a aquestes alçades, què en traiem de canviar-me?

0: Fiona Apple, i aquest Why Try to Change Me Now, que l'escoltaria en bucle tot el dia i no me'n cansaria mai. Una altra cantautora que no va tenir cap tipus de manies a l'hora de rebuscar en el calaix de l'American Songbook va ser la Norah Jones. Ens recordeu de la Norah Jones? Va fotre un petardasso increïble amb el Come Away With Me del 2002. I a més tinc un sopar de duro que explicar, i és que vaig veure-la just abans de que fos molt, molt coneguda en un local de, del Village de Nova York, i vaig quedar enamoradíssim. Bueno, jo i tothom, però clar, vaig pensar, hòstia, quina llàstima que aquesta noia no triomfi més. I collons, si em descuido...
1: It's

The Nearness of You, Norah Jones acaronant cadascuna de les notes d'aquesta cançó composada per el gran Hoagie Carmichael i que era el títol principal de la banda sonora d'una pel·lícula de finals de la dècada dels 30 que es deia Romance in the Rough. Què? A que són boniques aquestes cançons? Va, home, va, si no tens prejudicis, què més et dona si tenen 30 o 40 anys? El problema és que això de fer versions de les cançons dels teus avis no ha quedat mai gaire modern. Encara menys la dècada dels 70, on tot havia de ser progressiu i innovadors, i per això té encara més mèrit aquest disc de Harry Nilsson, que es deia A Little Touch of Schmilson, publicat el 73, i que va ser de les primeres aventures d'un artista pop rabiosament contemporani a l'hora de reinterpretar peces antigues. Això sí, és que el Harry com canta, nen.

Lullaby in Ragtime, Harry Nilsson, que és una llàstima que se'l conegui més per les seves borratxeres amb John Lennon que no pas per una obra personal i intransferible. Ara que per personal i intransferible, la veu de la Katie Lang. Oh, jo és que m'hi quedaria a viure i tota la vida.

Kay Dillon. Com canta aquesta dona, per l'amor de Déu. I és que només falta que faci una del Cole Porter, que és com el Beethoven de la música popular americana de principis del segle XX. So in Love, del seu musical Kiss Me Kate del 1948, que estava inspirat per l'obra de Shakespeare The Taming of the Shrew, i que va ser popularitzada per la Patricia Morrison i la Patti Page l'any 1949. Una altra de les cançons que volia posar-vos avui, per mi té un regust especial, que és quan una peça musical et recorda una escena d'una pel·lícula. Jo crec que és l'agermanament més complet per una persona que té un mínim de sensibilitat artística. I jo cada cop que escolto el Making Whoopi, m'imagino la pel·lícula aquella de Los Fabulosos Baker Boys. Recordeu dels germans Bridges i de la Michelle Pfeiffer amb un vestit vermell cantant damunt del piano? Doncs en aquesta pel·lícula hi havia aquesta cançó del Gus Kahn i el Walter Donaldson, estrenada l'any 1928. Una cançó bastant arriscada a nivell de connotacions eròtiques i que es deia Making Whoopi.

Dr. John i Ricky Lee Jones, amb aquest Making Whoopi, que ara dona pas a una altra meravella de Cole Porter. A mi aquesta cançó senzillament m'emociona cada cop que la sento, per tot plegat, perquè parla de l'enyor i de com et mors una mica cada cop que la persona que estimes marxa del teu costat. I també perquè té la genialitat aquesta que només podia aconseguir Cole Porter de ficar en la lletra que hi ha un canvi de major a menor i il·lustrar-ho amb un acord major que passa a un acord menor al mateix temps. Això és l'Every Time We Say Goodbye en la veu de Simply Red.

Simple Red, que no serien precisament els meus grups preferits, nen, però aquest tio, el Sam Hocknell, s'ha de reconèixer que canta com els Àngels i que els seus primers dos discos, bueno, i també les Stars, què coi, eren obres molt comercials, d'acord, però amb molta musicalitat al mateix temps. Va, que abans de posar la pausa, vull aprofitar per trucar a la porta de Duke Ellington, on sempre ets benvingut, en aquest cas amb una interpretació de la Annie Lennox, cantant dels Eurythmics, que ens parla d'un estat d'ànim una mica tardorenc. Això és el mood indigo.

0: Mood Indigo, aquesta cançó de Duke Ellington i Barney Bigger, que al principi era un instrumental i que va acabar sent un estàndard de jazz gràcies també a la lletra que s'hi va afegir de la mà de l'Irving Mills. Va, Irving Mills, posa'm una pausa, digue'm on estem i torna ara mateix que tinc més peces atemporals, que es diu ara.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i història i estem avui envoltats d'artistes contemporanis que van versionar clàssics del Great American Songbook, les peces més estimades de principi de segle XX, com per exemple la Stormy Weather, escrita per el Harold Arlen. Mare meva, Harold Arlen. He de fer un programa sencer sobre ell, perquè és que aquest tio ha fet Over the Rainbow, Come Rain and Come Shine. Bueno, la qüestió, que a mi m'agrada molt aquesta versió que et poso, perquè és d'un disc del Rufus Wainwright, que el tio va fer així en plan, com allò que fa ell, que ho fa tot a lo grande, va decidir reinterpretar un concert meeting de la Judy Garland amb el repertori exactament igual, però amb una excepció, i és que en aquesta peça va convidar a la seva germana, la Martha, i el que va fer aquesta dona amb una peça tan versionada és senzillament d'un altre món.

Mare de Déu, Marta, com canta? Com canta aquesta dona? No m'estranya que la tia va robar l'espectacle. Aquest aplaudiment que hi ha al final és apoteòsic. Encara no ho puc creure que el Rufus no li agafés un atac d'enveja fraternal, tenint en compte la rivalitat que sempre han tingut aquests dos germans. La Sinéad O'Connor, malauradament, ens va deixar no fa gaire, i amb ella una personalitat complexa, amb molts dimonis, però també amb uns ovaris així de gran, eh? Perquè el que va fer destripar la foto del papa denunciant la pederàstia de l'Església Catòlica va tenir molt de mèrit en una època en què ningú gosava ni tan sols a parlar d'aquesta xacra. Aquí a la Xina també s'aixopluga en l'univers de Cole Porter i en una peça del 50 Million Frenchmen del 1929. Això es diu You Do Something to Me.

Sinead O'Connor, You Do Something To Me, en aquest repàs de cançons de l'American Songbook, és a dir, cançons més antigues que la teva padrina, però interpretades per artistes contemporanis com la mateixa Cyndi Lauper, que aquí s'atreveix amb un clàssic del Bob Montgomery que es diu Misty Blue.

Amb aquest I've Got Your Number del Cy Coleman, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i que visqui per sempre les cançons de les padrines.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers continuen treballant tota aquesta nit per contenir l'incendi forestal que ha començat aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Hi ha encara dos flancs actius prop de nuclis urbans. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que aquest dilluns a Madrid podran evitar ja que continuï creixent i, per tant, donar-lo per estabilitzat.
2: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
1: És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana i això ha posat en primer pla la possibilitat que puguin ser focs provocats. Ara mateix els bombers diuen que totes les hipòtesis són vàlides. Els agents rurals i els Mossos han obert una investigació. Repàs més breu, altres notícies, en Alfonso.
3: El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista, entre ells el d'Interior, Laurent Núñez, que ha qualificat les paraules de Rajoy d'inacceptables.
4: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà amb els nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. A la trobada, els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'ordre del dia inclou així mateix una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves establertes a Cisjordània.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky anuncia per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units.
1: Mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i en aquesta platja hi onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 de la tarda i han desplaçat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. A les persones amb Alzheimer els perjudiquen encara més les temperatures altes. L'onada de calor els pot agreujar símptomes com la desorientació o la confusió.
3: De fet, alguns experts recomanen revisar els medicaments que prenen perquè n'hi ha alguns, com els diurètics, que poden provocar deshidratació. Ho ha explicat a 3Cat Info la infermera de l'entitat Eis Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés.
5: Per exemple, els diurètics, no? Els diurètics és una medicació que el que fa és que tu estreguis líquid del teu cos, no? O laxants. Els laxants també perds molta aigua. És important en aquesta època, amb els seus metges, que valorin la medicació que prenen per si cal o no valorar el risc-benefici, no?
1: Esports, Joan Laporta, el president del Barça, insisteix que han fet una oferta per l'argentí Julián Álvarez, que ara juga a l'Atlètic de Madrid, però que té caducitat i ha descartat la sortida de Rafinha. El primer equip blaugrana comença la pretemporada aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals.
3: A segona, aquest dilluns, el Sabadell també comença la pretemporada.
1: En tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma ja 5 grans slams en total.
3: En ciclisme, el neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a la novena etapa del Tour de França. L'eslovè Tadej Pogačar segueix de líder un dia més i aquest dilluns jornada de descans.
1: I en motociclisme, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP al davant d'Ayogura i Raúl Fernández. És ja només 18 punts del líder, Jorge Martín, a la classificació general. És la desena vegada que Márquez guanya en aquest circuit.
0: Fins aquí les notícies.
6: Entrem al búnquer.
7: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
8: Has foradat fondo aquí?
7: No.
8: Ah,
7: és
8: bueno,
7: que ni tu ni ningú, penso,
8: no,
7: eh?
8: Que no ho hem mirat. És que ja
7: és que no ho hem mirat.
8: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
7: L'alpaca és com l'acendado de la llama. És el... és la marca blanca, no?
8: Ah, sí?
7: És un animal bastant graciós, com un peluix.
8: És veritat que té com una tofa.
9: Sí, és com un adolescent d'ara.
7: Així, exacte. Te fa el mateix cas, més o menys.
8: Bueno, i parla igual, pel que sí.
9: Recull el quarto!
6: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La primera meitat del segle XX va ser un període molt important en la història de la ciència, del tot revolucionari, per la manera com es van començar a relacionar diverses àrees del coneixement. Un dels investigadors que va ser capdavanter i va fer avançar la seva especialitat de manera espectacular va ser un bioquímic català de Lleida, Joan Oró. Entre les moltes preguntes que es va fer, es va consagrar especialment a respondre en una, respecte a l'origen de la vida humana, a saber d'on venen els humans i la possible existència de vida més enllà del nostre planeta.

0: Joan Oró Florença va néixer el 1923 al barri de la Bordeta, en una família de flaquers. Molt interessat per la relació de la humanitat amb l'univers, el 1947 es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i 5 anys després va emigrar als Estats Units. El 1956 es va doctorar en bioquímica al Baylor College of Medicine de Houston, en un moment en què a l'estat espanyol la bioquímica no existia com a estudi universitari. I el 1963 va ser nomenat catedràtic de la Universitat de Houston, on havia estat fent classe els 8 anys anteriors. Una de les aportacions fonamentals d'Oró a la història de la ciència va ser sintetitzar adenina, una molècula essencial de l'ADN, que hauria estat un component fonamental per la creació de vida a la Terra milers de milions d'anys enrere. Vivia tan absorbit per aquesta investigació que el dia de Nadal del 1959 no va poder esperar obtenir els resultats i se'n va anar tot sol cap al laboratori. L'obtenció de l'adenina, una troballa que per molts era mereixedora de Premi Nobel, era un somni fet realitat. En els moments més intensos de la cursa espacial, durant els anys 60, Joan Oró va ser assessor de la NASA. El seu equip va ser dels pocs escollits que va rebre mostres de la Lluna recollides per la missió Apollo 11 per tal de ser examinades. I també va participar en les missions Viking de reconeixement de l'atmosfera i la superfície del planeta Mart. Sempre va seguir vinculat al seu país, a Catalunya, i va intentar tornar-hi sense èxit en un parell d'ocasions, una com a professor universitari i l'altra com a diputat del Parlament. Però va acabar tornant a Houston fins a la jubilació per la impossibilitat de fer recerca a la terra de naixença. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'en Joan Oró, una persona que molta gent ha conegut, perquè realment va morir fa relativament pocs anys, en termes històrics, abans d'ahir, per entendre'ns, però no sé si el vas arribar a conèixer, tu,
1: no, doctor Oró. No, a nivell personal no, ens havíem creuat, però no, ni saludat, creuat, jo el veia. És que això, no.
0: Tot i així, ha estat una de les persones que potser, diguéssim, ha passat més desapercebuda pel que es mereixia, amb respecte a la història del recent del país, perquè el pes que ha tingut Oró amb la ciència, en l'avançament de la ciència mundial, és molt important, i en canvi Catalunya continua sent aquell senyor que estava als Estats Units.
1: Sí, a part de l'aspecte científic, que ara hi faré una referència, i molt més al nostre convidat d'avui, clar, jo crec que el va perjudicar una cosa fonamental a l'Oró amb referència, diguem, al reconeixement del seu país, no?, d'aquella pàtria que ell tan estimava, el fet de que era una pàtria que estimava molt. I com que es va implicar políticament, hi va haver sectors que això no li van acceptar mai. No li van acceptar perquè ell es va comprometre amb la política del país i amb la voluntat de que el país es pogués fer recerca, clar. El país no donava en aquells anys per això, i per això se'n va haver d'anar, perquè ell hagués sigut feliç de tornar i poder investigar aquí. I a nivell de... I llavors, sí, aquesta és una de les raons de ser, jo crec que és una de les raons que el va castigar en el seu moment, diguem, el franquisme, i en el seu moment el nacionalisme espanyol instal·lat a l'estat espanyol en contra del seu ex indiscutible i extrovertit nacionalisme català.
0: Avui parlarem amb una persona que coneix bé la història d'en Joan Oró, és el comissari de l'any Oró, que s'està celebrant en aquests moments, és el company Joan Anton Català, astrofísic, químic, divulgador científic, i que tenim la sort de sentir sovint en aquesta emissora i de llegir amb moltes aportacions molt interessants. Jo recomano que segueixin a Twitter, perquè realment a Twitter fa uns fils fantàstics sobre temes científics que pels profans, com és el cas, realment són molt aclaridors. Senyor Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Al contrari, gràcies a vosaltres, Enric, Josep Maria, és un plaer ser aquí amb vosaltres per parlar d'això, d'una de les figures més il·lustres, uns dels catalans més il·lustres, científic universal. Ara ho anirem explicant, però les seves contribucions van molt més enllà del que és el país, també, i és un referent a nivell mundial.
0: Abans d'entrar amb la figura d'Oró, per què Oró potser... És el tema polític el que no el fa ser prou recordat, perquè em sembla que el seu pes científic és innegable, i en canvi...

0: paraules.
1: Clar, ara ja toca. Però si fixem-nos, té un cert paral·lelisme amb una persona molt reconeguda, i això jo personalment ho he viscut, no em surt el nom de la ciutat, a Houston, amb el doctor David Cardús, que té un destacadíssim científic català allà, que té el mateix inconvenient que l'Oró, clar. És a dir, són grans científics allà i no reconeguts aquí per l'explícit compromís social, cultural i nacional. Doncs, i coses semblants. I l'Oró, molt conegut amb els medis universitaris americans, i aquí...
2: No gaire citat, m'imagino, tampoc aquí, no?
0: No, a veure, citat científicament sí, perquè si anéssim a mirar les referències, que ja sabeu que els científics citen, els, doncs és increïble la quantitat d'estudis moderns, actuals, que encara continuen citant el treball pioner,
2: doncs, de Joan Oró. Perquè, clar, amb ciència i amb bioquímica, moltes altres ciències, però bioquímica és una d'aquelles que ha fet uns salts espectaculars. Total. I que, per tant, coses de fa 20 anys ja sonen obsoletes, clar, que és una cosa... Sorprenent, no?
0: Perquè... Sí, doncs tu te'n vas a les bases de dades d'estudis científics i busques Joan Oró i comences a veure com de citat està, i encara avui, com us dic, hi ha molts estudis que el citen. Per tant, jo diria, des de l'entorn científic sí que és una figura reconeguda. És des de l'entorn social català, que és molt poc reconegut, i és trist, no?, perquè podríem sortir al carrer i preguntar-li a qualsevol qui era Joan Oró. Només que ens poguessin contestar un bioquímic català, ja jo seria feliç.
2: Déu-n'hi-do. Doncs anem a veure aquest bioquímic català qui era i d'on sorgia. Hem comentat a l'entrada que ell era del barri de la Bordeta de Lleida, de família de flaquers, per tant, classe mitja rascada, diguéssim, m'imagino que no... I a més, no sé d'on se li genera la vocació química, fent la massa de pa, perquè és clar, no, que té unes reaccions, òbviament, químiques molt lògiques.
0: Sí. Segurament el tema del pa el deu inspirar en aquells moments, però ell de fet té una capacitat, és un noi, quan ja de ben petit, que es fa preguntes que normalment la resta de mortals no ens fem, o si ens les fem no anem més enllà, no? I ell li apassionava i preguntava per què érem aquí, què hi fèiem, li preguntava als seus pares, no? Què hi fèiem aquí? Com ens ha posat la natura? Quin és el sentit de tot plegat? Clar, són preguntes...
2: Caram!
0: No, clar, devia ser bastant insolent en aquestes preguntes, perquè ell veia que el seu entorn no li podia respondre, ni als seus pares, ni a l'escola, i ell fins i tot a les seves memòries explicava que veia que ni la religió ni la filosofia podrien explicar-li, podrien donar-li aquestes raons, no? I a poc a poc aquesta llavor científica es va desenvolupant, a més, incentivat per les lectures que fa, perquè ja també de ben jove llegeix a Darwin, llegeix Camille Flammarion, que és un astrònom i poeta i filòsof francès, llegeix molta filosofia, també, i això el va fent que el seu cervell, el seu cap, es vagi orientant cap al que serà l'objectiu de la seva vida, que més endavant triarà, que és, ja que ningú no em pot donar resposta, seré jo qui la cercarà.
1: I aquella frase que va dir en una entrevista tan bonica, no? Diu, és que la plana de Lleida, diu, és tan ampla que veus el cel en tota la magnitud. I clar, i és veritat, es veu en tota la magnitud, no? I llavors això et fa fer moltes preguntes, va dir ella.
0: No, sí, ho explicava també. Després, quan ja havia estudiat i va haver de treballar al forn familiar, al forn de pa, per guanyar-se les garrofes...
2: Per guanyar-se l'ídem, no?
0: Allò, exacte, per guanyar-se el pa. Doncs ell comentava que sortien entre fornada i fornada de matinada i miraven al cel, i sí, aquelles pampallugues als estels, ell pensava, hi haurà algun forner també allà dalt, fent-se les mateixes preguntes que em faig jo.
2: Per què es decanta per la química, se sap? O va ser la casualitat simplement de trobar que era, perquè de vegades amb l'elecció d'universitat o de facultats o d'estudis, molt sovint han sigut les circumstàncies personals, no? Haig d'anar a Barcelona, en l'únic lloc on puc anar-hi, etcètera, aquest tipus de coses, no ha sigut inhabitual a la història.
0: No, i de fet sí que hi ha un punt d'aquests, Enric, perquè ell se n'adona que si un cop ell ha fet la decisió, només us faig un apunt, la decisió, ell sembla que la fa, algunes fonts, ell ho explicava, deia, jo devia tenir uns 16 anys, altres fonts diuen uns 19, però estem parlant d'aquesta edat, un dia caminant per Lleida se li encén la bombeta i diu, ja sé què faré de la meva vida, és a dir, seré jo qui buscarà aquestes respostes i dedicaré la meva vida a estudiar l'origen de la vida. A partir d'allà ja arrenca tota una trajectòria de vocació científica i ell es planteja, jo si vull analitzar tot això, em vull dedicar, haig d'estudiar tres coses. Haig d'estudiar química, haig d'estudiar biologia i haig d'estudiar una mica de geologia per entendre com era la Terra primitiva i entendre quines eren les condicions que van cuinar la vida aquí.

0: molt madur, eh, per l'adolescència, sí, o post-adolescència.
1: Correcte, no, no, ja sí, ho veiem que sí. I ell, en aquell moment, els estudis de bioquímica, que haguessin estat, diríem, l'opció que avui segurament un oró modern hagués triat, no existia en Espanya, i ell tria química. Diu, doncs saps de començar per quelcom? Comença per química. I aquest és el motiu perquè no existeix en aquell moment uns estudis de bioquímica que haguessin estat l'opció natural, diríem.
0: O sigui, ell estudia química a la Universitat de Barcelona, que imagino que devia ser l'única a Catalunya en aquella època.
2: Sí, i l'única universitat.
0: Sí, sí, sí. Per tant, no hi havia més remei que passar, que passar per aquí. En surt satisfet d'aquests estudis?
1: Sí, de fet, ell té, bueno, ell té una mica d'enyorança. Per ell venir a la gran ciutat de l'entorn de Lleida, doncs en aquell moment estem parlant, clar, de la dècada dels 40 del segle passat.
2: Lleida tindria,
0: després de la guerra,
2: no arriba a 50.000 habitants.
1: Clar, doncs el canvi per ell...
0: I després de la guerra, que
2: ha perdut tota la... Ja, que ha perdut tota la classe dirigent. Lleida es queda sense classe dirigent, només franquistes i Lleida i l'heridianisme. Això és el que és Lleida aleshores.
0: Sí, sí.
1: Clar, per ell és un cop, no?, un sotrac venir a Barcelona, la gran ciutat, i de fet comença els estudis i té una primera plantofada, que és que suspèn una assignatura de primera carrera. Crec que és de primera carrera. A veure, això ho poses en context d'una vida, i més d'una vida científica, sí, no, i no té cap mena de...
2: És un tip de riure.
1: Sí, però això l'afecta molt. Ell és una persona molt exigent, que ho demostrarà després en algunes anècdotes que ho explicarem, i ell això diu, jo no puc suspendre mai més una assignatura, i fa que es munti un laboratori a casa dels seus pares, a Lleida, que per cert li donarà algun ensurt als seus pares, perquè alguna explosió hi haurà, com tots els que hem fet química, al final hem fet algunes coses que i es marca que mai més no tornarà a suspendre una assignatura.
0: O sigui, fa laboratori per intentar superar aquella assignatura.
1: Sí, era química analítica, i diu, mai ningú no en sabrà més que jo de química analítica. Ja s'ha acabat. I efectivament ho fa així, no torna a suspendre i es treu la carrera amb molt bones notes.
0: Però el tema no és només les notes, sinó en surt prou preparat ell.
1: Sí,
0: per...
1: i a més a més...
0: La química que es feia, no, desconec, eh? La química que es feia als anys 40 a la Universitat de Barcelona era prou vàlida i de prou qualitat, o perquè amb altres, amb altres carreres de la postguerra van perdre totalment...
2: Sí, sí.
1: Jo això no...
0: No ho sé, eh?
1: Jo això no us ho podia contestar, però d'una manera això total, no? Però jo penso que sí, per una raó, perquè en aquell moment, a pesar de la guerra, a pesar de tot l'entorn horrible que va quedar després de la Segona Guerra Mundial i que havia quedat després de la Guerra Civil aquí, a Europa era el destí pels estudis de la física i de la química mundial. És a dir, els Estats Units venien aquí a Europa, sobretot a Alemanya. El que passa és que Alemanya queda malmesa després de la Segona Guerra Mundial, però eren els destins a on s'estava coent la gran física i la gran química de començaments del segle XX. A diferència del que és ara, que miraríem als Estats Units, en aquell moment era Europa.
0: Sí, havia la majoria de físics, o eren alemanys, o estaven exiliats, o a Dinamarca ho van intentar, però després a Anglaterra, i després amb el projecte Manhattan. Vull dir que
1: correcte,
0: que hi havia, però eren europeus, la immensa majoria.
2: Alemanys, francesos, anglesos.
0: Sí, danesos també, Bohr i companyia, correcte, que també estaven per allà, o a Suècia, que era neutral i que...
1: Sí, sí. O i fins i tot a Itàlia.
0: Fermi.
1: Vull dir que era un bressol de la ciència, i per tant m'imagino que d'alguna manera a l'entorn de Barcelona també hi devia haver professors en aquell moment, tot i que no ho puc certificar, això, però que igual havien menjat també d'aquestes arrels de la ciència de començament del segle XX.
0: Sembla lògic pensar-ho. Sí. En tot cas, se li queda curt.
1: Sí.
0: Diguéssim, un cop acaba la química, suposo que, a més, amb l'entorn del moment, un llicenciat en una facultat tècnica com era de ciències experimentals, com és química, suposo que en un país que amb molts problemes, però que mica en mica anava recuperant la indústria que s'havia perdut, suposo que problemes de feina no en devia tenir, però tot i així vol marxar.
1: Vol marxar, no, ell intenta emprendre, això també parla molt de la seva personalitat, ell intenta emprendre dos negocis petitons, un per fer un sabó de molt bona qualitat, segurament de massa bona qualitat, perquè no reixeix aquest negoci.
0: Massa, sí, sí.
2: El que la gent fa a les cases, ell ho vol fer. La gent fa sabó a les cases, ell volia fer sabó de qualitat.
1: Ben fet. I un altre per fabricar un producte farmacèutic, un producte per una empresa farmacèutica, amb amics, això ho fa, cap dels dos negocis li surt endavant, i ell ja s'ha casat en aquell moment amb la Paquita, que és, la figura de Paquita és molt important de la seva dona, perquè no només el recolzarà, sinó que l'encoratjarà a fer tots els passos de risc que ell farà. I han començat a arribar els fills, de manera que ell ha de dir, bueno, m'haig de guanyar el pa,
0: clar.
1: I passa a treballar a la fleca familiar, a fer pa, perquè ell ha d'esperar una oportunitat. Recordem que en aquest moment estem parlant això de finals de la dècada dels 40, començaments de la dècada dels 50. Avui anar a estudiar o investigar fora és com una cosa que tenim força assumida, i el nostre jovent té moltes oportunitats.
0: Costa, però s'aconsegueix amb una certa... Amb dedicació no és ni molt menys impossible.
1: No, en aquell moment això era completament diferent. A més, l'idioma per ell és una barrera, perquè ell ha estudiat alemany. Ell... Hi ha anècdotes que ell explicava, diu, la mare em donava dinerons per anar al cinema, i diu, jo en lloc d'anar al cinema els estalviava per comprar-me llibres de ciència. Això també ja explica una mica. I alguns dels llibres que es comprava estaven en alemany, i ell de manera autodidacta havia après alemany, després l'havia perfeccionat en professor, però a l'anglès apenas coneixia res d'anglès. Per tant, el pas que donarà és molt, molt arriscat. I ell treballa a la fleca per guanyar-se els diners i esperar aquesta oportunitat, i és en aquells moments, ell està insatisfet, perquè ell vol dedicar-se al que vol dedicar-se, que la seva dona, la Francesca Fortesa, la Paquita, l'anima a escriure cartes als Estats Units. Li diu, Joan, escriu i a veure. I és en aquell moment que ell envia més de 50 cartes a universitats i centres de recerca americans esperant una oportunitat per anar-hi, a una beca d'estudis, perquè ells no tenen diners, no tenen mitjans econòmics per anar-hi, i de totes les respostes que rep, n'hi ha una que li interessa especialment, que és del Rice Institute de Houston, on li ofereixen una beca per anar a estudiar enginyeria química. Això no és el que vol, és com tornar a fer la carrera de química, per entendre's. Sí, ell vol fer el doctorat. No vol tornar, però a començar, com si diguéssim, però diu, aquesta és la meva oportunitat, perquè m'estan oferint un lloc i m'estan pagant els estudis, l'única cosa que m'hauré de pagar jo és la manutenció, el lloc on viure, que tindrà dificultats, per cert, també, en aquest punt. I és quan decideix anar-se'n als Estats Units, deixant la família a Lleida.
2: Sí, l'Universitat de Rice és la de Houston, que és on després faran la NASA, allà al costat.
1: Sí, de fet, ell fa varissals, primer va al Rice Institute, que li donen aquesta beca per començar l'enginyeria, però ell no és el que vol. De seguida s'espavila i salta al Col·legi de Medicina de Baylor, que abans, Enric, ho explicaves, que és on acabarà fent sí el doctorat en bioquímica, i de seguida salta a la Universitat de Houston, que li ofereixen ser professor, i aquesta és la catedral que ell convertirà en la seva catedral de la investigació científica. Sí. Però ha de fer com aquest periple...
0: Per clar, primer ha de demostrar qui la seva vàlua, perquè és evident que per molt que tinguis un títol, i a més en un país en aquells moments tan desprestigiat en tots els termes, com era l'Espanya aleshores, venia amb un títol espanyol, ja em diràs, no? Que no era cap garantia de res, i per tant demostrar que la seva vàlua devia ser un procés complex, però en tot cas ho aconsegueix, diguéssim, i aconsegueix posar-se amb això, clar. Era habitual que un estranger als Estats Units arribés a ser professor d'universitat?
1: No gens. Ell, de fet, el primer que fa quan arriba als Estats Units, se'n va veure a Nova York, el Severo Ochoa, que el Severo Ochoa sembla que tenia la tradició de rebre els estudiants que venien de l'estat espanyol per aconsellar-los de com està bé. I allà ell té una conversa amb el Severo Ochoa i li explica el que vol fer. Vull dedicar-me a això, a l'estudi de l'origen de la vida. I el Severo Ochoa, doncs, li deu donar algunes recomanacions també de com és el país, però ell ho passa malament. Ell, quan arriba a Houston, l'idioma és una barrera molt, molt forta. Té professors que diu, tinc algun professor que ni els mateixos americans s'entenen. Ell deia, tinc un professor de Nebraska que ni els mateixos s'entenen. Imaginem per una persona que no té el nivell d'anglès. I s'enyorava molt de la família. Ell tenia por de tornar a les vacances a visitar a la família, venia a Lleida a visitar la família, perquè estava en un precari visat d'estudiant i tenia por que si sortís del país potser no em podria tornar a entrar. I això amb ell el crea tota aquesta tensió. I es focalitza amb els estudis. Es focalitza amb els estudis i de seguida els americans se n'adonen de la vàlua d'aquest home. Imagineu-vos com se n'adonen, que ell coneix el senador Johnson, que acabarà sent el president dels Estats Units quan assassinin a Kennedy, i Johnson veu la vàlua d'aquest home i fa que el Senat canviï una llei d'immigració per permetre que pugui consolidar el seu visat i que pugui romandre en aquell país indefinidament. I la mateixa tarda que el Senat aprova això, li envia una carta, que la Fundació Joan Oro la té, l'exposarem a l'exposició, que li diu, benvolgut amic, li ve a dir, benvolgut amic, sàpigues que aquesta tarda hem aprovat aquesta llei, sisplau, ja t'estàs inscrivint a la llista, el primer de tots, perquè demà, quan signi a la llei el president, tu siguis el primer de la llista en poder de quedar aquí.
0: Ara ho sentirem.

0: la Universitat de Houston, la Catedral de la Ciència, on va començar a donar classes el 1955 i va ser nomenat catedràtic el 1963, Joan Oró rebia correspondència de personatges molt importants de la societat nord-americana. Entre d'altres, es conserva aquesta carta que comentàvem del senador i futur president Lyndon B. Johnson, molt interessat a ajudar Oró perquè obtingués el permís de residència permanent, i també una carta de l'astrònom Carl Sagan, Carl Sagan, que es coneix més habitualment, amb moltes ganes de debatre les teories del bioquímic lleidatà sobre l'origen de la vida a la Terra.
1: Senat dels Estats Units. Oficina del líder demòcrata. 22 d'agost de 1957. Estimat amic, l'escric perquè avui el Senat ha aprovat una revisió d'algunes de les disposicions més desiguals de la llei d'immigració. Segons aquesta reforma, a persones com vostè mateix, que posseixen un talent i unes qualificacions especials, se'ls facilitarà un mètode molt més liberalitzat per obtenir la residència permanent als Estats Units. És important que vostè o la universitat, en nom seu, facin arribar una petició d'estatus preferent al Servei d'Immigració en virtut de la secció 203.A.1 de la Llei d'Immigració. Ho haurien de fer abans de la promulgació de la reforma aprovada pel Senat aquesta nit. És possible que ja hagi presentat una petició segons aquesta secció. Però el volia avisar de la mesura presa pel Senat perquè, si encara no ho ha fet, envia el formulari ara, abans que la Casa de Representants tramiti la revisió i abans que el president la signi. Rebi la més cordial salutació de Lyndon B. Johnson.
2: Universitat de Califòrnia. Departament Astronòmic de Berkeley, 8 de juny de 1961. Estimat senyor Oró, he seguit amb interès el vostre treball recent sobre la síntesi de purines, pirimidines i altres molècules biològicament fonamentals. Us estaria molt agraït si m'enviéssiu les vostres reimpressions sobre la matèria. El seu article, publicat fa poc a la revista Nature, en relació al possible origen cometari de la matèria orgànica terrestre prebiològica, enceta un debat fascinant. Em pregunto, no obstant, si l'impacte d'un cometa a l'atmosfera i la superfície de la Terra primitiva no hauria estat suficient per vaporitzar el cap del cometa i dissociar tèrmicament la matèria orgànica que contingués. M'estimo més pensar que la llum ultraviolada va ser la font primària de la matèria orgànica en la història de la Terra. Em sorprendria que altres fonts de matèria orgànica resultessin eficients. Estic encantat amb els resultats que he estat obtenint al laboratori i amb el fet que suggereixin que les molècules que necessitem per a donar origen a la vida en realitat són les molècules sintetitzades. Tinc curiositat per saber si uns processos sintètics similars es poden esdevenir amb alt rendiment en condicions que s'aproximin més a les de la Terra primitiva. Atentament, Carl Sagan.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Anton Català i Josep Maria Soler Sabater parlant del bioquímic català Joan Oró. Precisament estem commemorant l'any Joan Oró i és un moment molt adequat per recordar-lo. Senyor Català, acabem de sentir aquestes dues cartes, una que havíem comentat abans del Lyndon B. Johnson i una altra d'aquest magnífic científic i divulgador, les dues coses de la ciència, que va ser Carl Sagan, Carl Sagan, un personatge molt, molt interessant per si mateix. Això vol dir que hi ha gent molt destacada als Estats Units, i estem parlant d'una societat de les primeres del món amb les seves estructures, ja reconeixien Oró molt aviat, a principis dels anys 60.
4: Sí, és això.
0: Destacava.
4: Sí, destacava. Mira, quan va fer el doctorat a l'escola de Baylor, va fer, bueno, tots els seus estudis en una bioquímica relacionada amb alguns processos del càncer, i va ser tan solvent el seu doctorat, la seva tesi, que el degà de l'escola de Baylor de Medicina li va dir: escolta'm, no publiquis encara el teu doctorat perquè semblarà que els regalem. És a dir, te l'has tret tan de pressa, l'has fet tan bé i tan de pressa, espera't un any a publicar-lo. Així, aquest era el Joan Oro.
0: Déu-n'hi-do.
4: Estem parlant d'una figura... I els, és això, els americans són molt criticables, tots són molt criticables per moltes raons. Totes les cultures tenim les nostres cosetes, però això sí que els hi ha de reconèixer. Aquesta capacitat que tenen de saber veure on està el talent i fer que aquell talent es quedi a casa seva.
5: A més, els surt molt barat. Aquesta persona l'han format totalment al seu país d'origen, i arriba allà i treu, diguem, el suc més, més bo. Hem de pensar que ha passat d'en 8 anys a començar a fer classe catedràtic. Si això ho poses a les universitats catalanes o espanyoles...
0: Sí, sí, sí, sí, és impossible, eh?
5: En 8 anys d'entrar i a ser catedràtic en 8 anys, bueno, ha de ser un cas molt particular i si no hi ha política pel mig, difícil.
4: Total.
0: A partir del moment en què Joan Oro consolida la seva posició entre donar classes i posteriorment ser catedràtic, el reconeixement almenys de les elites nord-americanes, suposo que també la seva vida personal canvia, perquè continua tenint la família a Lleida.
4: Sí, un cop ell aconsegueix el permís de residència definitiu, que el Johnson, ara ho explicàvem, no?, li facilita, la seva família ja pot anar-se'n als Estats Units. És el moment en què rep doni 3 fills, el quart fill naixerà ja a Houston, i ja tota la família passa a viure a Houston. Això li dona una estabilitat ja diferent a la seva vida, ja molt consolidada.
0: És un alleujament molt important, clar.
4: Absolut. I ell comença a relacionar-se també amb figures científiques d'aquella època. Hi ha un experiment que és anterior al que ell li donarà la fama, que és de l'any 53, que el fa un bioquímic americà molt famós, que es diu Stanley Miller, que d'alguna manera Stanley Miller el que fa és simular les condicions d'una terra antiga en uns matrassos, és a dir, en un laboratori bàsicament, i aconsegueix fabricar aminoàcids, veure com la vida primitiva va poder fabricar aminoàcids. I aquest experiment també l'inspira, ell farà molta amistat personal amb Stanley Miller, i amb ell l'inspira per enfocar tota la seva experimentació cap al dia que ara explicarem, no? Del dia de Nadal de 1959.
0: Què és el que passa, aleshores? Anem per feina. O sigui, tota la seva investigació, en aquests moments, veiem una persona amb molts interessos, amb unes preguntes bàsiques, amb una gran formació, amb unes grans intuïcions i una feina darrere molt important, però encara no veiem allò que busca, realment.
4: Exacte.
0: És tot molt dispers.
4: Exacte. Mira, hi havia hagut un científic soviètic, Oparin, Alexander Oparin, a començament del segle XX, que havia trencat una mica una tradició de segles de la generació espontània, que deia, bueno, sí, la vida, com ha sortit? Bueno, doncs la vida pot sortir. Bueno,
0: clar, sembla que era un experiment fet a l'època clàssica de posar-hi dins de...
4: Sí,
0: no recordo si és Aristòtil, no recordo qui és, dels filòsofs de l'època, que fa una prova científica per el descobriment de la vida d'un lloc tancat, no?
4: Sí,
0: i que apareixen granotes...
4: N'hi ha un experiment...
5: Que tot d'elements químics diferents, com és que surt un ser viu, que camina i que respira o el que sigui, no? On és el punt.
4: Encara segle XVIII i segle XIX hi ha un experiment molt famós que tu agafes un recipient i poses samarretes, han d'estar suades i brutes, i poses blat de blat i esperes 21 dies. En 21 dies surten ratolins. Només que no havien tapat els recipients.
0: Són detalls menors, tampoc ens hem de posar per un detall tan absolutament menor.
4: Exacte. Sí. Doncs Oparin trenca tot això i diu, no, a l'origen de la vida s'ha de cercar a la química. Al final són reaccions químiques. I això és el que inspira Joan Oro a fer experiments amb un compost que és molt verinós per nosaltres, que és el cianur d'hidrogen, és el que utilitzaven els nazis per matar gent. I aquest cianur d'hidrogen ell pensava que havia de ser freqüent, que havia d'existir a la Terra primitiva. És un component químic que reacciona molt, és molt reactiu. El dia de Nadal de l'any 59 ell deixa la família a casa, diu, un moment que el papa ha d'anar al laboratori.
0: Vaig un moment al laboratori, ara torno.
4: Aneu menjant, el dia de Nadal, aneu menjant. I arriba al seu laboratori, que està sol i està completament les fosques, ha deixat una mescla bullint durant tota la nit, i en aquell moment se n'adona, en una emoció tremenda, ell ho comenta perquè està sol en allà, que acaba de descobrir com la natura antiga en una terra primitiva va fabricar l'adenina. L'adenina és un component bàsic de l'ADN, però no només d'això, sinó a les nostres cèl·lules, molts compostos químics que són essencials pel metabolisme estan basats en l'adenina. No només dels humans. Qualsevol vida a la Terra, tota la vida a la Terra, depèn d'aquest maó bàsic que es diu adenina. L'adenina no té cap complexitat de sintetitzar-la en un laboratori. El que té complexitat és de fer-ho sense intervenció humana, és a dir, simulant unes condicions de la Terra primitiva i veure com, sense un químic que allà faci cosetes, deixant simplement...
0: Sorgeix
4: l'adenina. Això és el que ell descobreix l'any 59. En aquell moment està sol, ell explicava, diu, pot ser que la natura m'estigui explicant com va fabricar la vida? És un moment molt, molt emocionant i marca aquest punt d'inflexió en què ell es converteix en una figura científica a nivell mundial. La revista Nature li publica de seguida, bueno, escriu els articles, i publiquen diversos articles d'això, amb el seu ritme.
0: En termes de ciència no es publiquen els articles.
4: No.
0: L'escrius, l'envies, i al cap d'un mes ja hi és. Això no va així.
4: Exacte.
5: I a més hi ha tot un comitè previ que justifica i valora l'aportació.
0: Té el prestigi que té, no precisament per publicar precipitadament. Fins i tot s'han equivocat amb coses d'aquestes.
5: Sí, però han demanat perdó.
0: Sí, sí, sí. I rectifiques, la ciència demana rectificació quan hi ha una aportació posterior més destacada. No?
4: És a l'any 61 i li publiquen dos articles el mateix any. No és normal que una revista tan prestigiosa com Nature el mateix any publiqui dos articles d'un mateix científic. Com us dic, això amb ell el dispara ja al reconeixement mundial. Molts diuen que només pensant en aquest descobriment ja hauria estat mereixedor de premis molt més elevats, com el Nobel que dèiem abans, no? I es converteix en un dels pares de la bioquímica de la vida, i això el que fa és inspirar totes les generacions que vindran de científics. Per tant, Stanley Miller, que aquesta altra figura que us deia, i Joan Oró són els pares del que avui coneixem com la bioquímica molecular o la química prebiòtica, la química que va existir abans que existís la vida.
0: Això el va portar, o més aviat li van portar, a contactar amb la NASA. O sigui, no va ser ell que va anar a buscar la NASA, però que la NASA en aquells moments també pensem quina NASA era. Ara és una cosa una mica estranya, no? Mm. Però en aquells moments era el moment de la cursa espacial, sí. I la lluita aferrissada entre les dues superpotències per tal d'arribar a la Lluna els primers, que això era una mica el toc testosterònic mascle d'arribar.
5: Havia sortit el Gagarin primer a l'espai,
0: sí,
5: i clar,
0: sí,
5: els russos, ara, coi, els americans, clar.
0: Però hi havia un rerefons que, malgrat aquest tema testosterònic de les superpotències, era d'un gran desenvolupament científic de primer ordre. Vull dir que les dues coses anaven compaginades, una cosa no extraia l'altra. Oro és contactat per treballar-hi amb la NASA, i sembla una mica increïble, no?, la bioquímica amb el coneixement espacial.
4: Sí, perquè la NASA té un mandat, no sé si és explícitament un mandat escrit, però sí que és un mandat científic, de cercar vida fora de la Terra. És a dir, un dels grans objectius de la NASA és contestar preguntes que ens fem tots, si la vida és una propietat exclusiva de la Terra. I, per tant, el primer lloc obvi on aniríem a fora és l'únic que s'hi podia anar en aquell moment, era la Lluna, que era aquest objectiu bàsic dels americans, i es contacta amb el Joan Oró perquè assessori sobre l'anàlisi, com es farà l'anàlisi de les mostres lunars que duran cap aquí a la Terra les missions Apolo, començant per l'Apolo 11. En aquell moment Joan Oró ja és un científic molt reputat, molt reconegut. A més, té els equips a la Universitat de Houston, els equips més avançats que hi ha al món d'anàlisi. Són equips que ocupen una habitació sencera. Dic això perquè després aquests equips els hauran de convertir en capsetes de sabata per enviar-los a Mart. Allà, en aquell moment ocupaven habitacions. I el demanen assessorament. I ell rep les mostres lunars de l'Apolo 11, uh-huh, i les analitza. No només les de l'Apolo 11, hi ha altres Apolos. El 14, per exemple, sé que també rep mostres i les analitza, i detecta el que tothom ja esperava, que és certifica la no existència de vida
0: a la Lluna. És una roca estèril.
4: Totalment, totalment. Això hem anat coneixent més coses, de la Lluna. Sí. Avui sabem que té una miqueta d'aigua cometària en forma de gel, però bàsicament no és el lloc on aniríem de vacances.
0: Va. Per posar-ho fàcil,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: Amb tot això. Tot i així, malgrat que el que fa és ratificar una cosa que un científic semblava bastant lògica de pensar, no òbvia, però sí lògica, no li treu cap mena de prestigi a l'interès,
4: no.
0: Continua treballant amb la NASA, no?
4: Absolutament, i ve el següent pas. Recordem que Mart és el que ens interessa, realment no és la Lluna, és Mart. Mart és un destí que té molta... és molt atractiu per la humanitat, és com el següent desafiament de la humanitat. I s'envien a l'any 76 unes missions, que és la Viking, la famosa Viking, programa Viking, que són dues sondes bessones que aterren a llocs diametralment oposats de Mart i porten experiments químics per buscar vida. Així de fatxenda som els humans. Quan any 76 encara no enteníem la vida, no l'entenem avui, encara, sí, aquí a la Terra, no tenim una definició de vida, avui, ple segle XXI, d'així ja d'entrada anàvem a Mart a buscar vida, no? Hi havia tres experiments bioquímics que s'havien dissenyat per buscar vida i un dona positiu. El juliol del 76, la Viking 1 acaba d'aterrar i uns dies després envia els resultats a la Terra i hi ha gran excitació a la NASA perquè sembla que un dels experiments ha donat positiu en metabolisme, en presència de microorganismes. Imagineu-vos com devia ser aquell moment, la notícia es filtra, els mitjans estan superpendents, el president americà diu que, sisplau, que es faci una roda de premsa quan abans millor per explicar realment què hi ha al darrere, i el dia abans de la roda de premsa s'organitza una reunió científica. I en aquesta reunió científica hi ha el Joan Oró, perquè, clar, forma part de l'equip d'assessorament. Ell no ha participat en el disseny d'aquests experiments, però sí del programa, no? I quan veu el resultat del positiu, diu, ui, ui, ui, i aixeca la mà. I diu, escolteu, jo tinc una altra explicació. I li donen la veu. Perquè imagineu-vos en una reunió d'aquestes que qualsevol aixequi la mà, no? El farien callar, sobretot si és per aixafar la guitarra. I amb ell li donen la veu. I ell diu, jo puc explicar això de manera que no és vida. És simplement una reacció química el que heu detectat. I ell això ho coneix molt bé perquè se n'adona que els nutrients que han utilitzat per alimentar una mostra de sol marcià i veure si allò reaccionava, hi ha un àcid, que és l'àcid fòrmic, que ell coneix molt bé de quan havia fet el doctorat a l'escola de Baylor, i sap que l'àcid fòrmic, amb components oxidants que hi ha en el sol marcià, reacciona i provoca allò sense que signifiqui vida.

0: El dissabte 21 de juliol de 1976, un equip d'investigadors i assessors de la NASA es preparava per anunciar en roda de premsa els resultats d'aquest experiment dut a terme a Mart per la sonda Viking 1. Unes hores després, la NASA comunicaria que havia trobat indicis de vida al planeta vermell. Però Joan Oró, present en aquella reunió, alguna cosa no li quadrava i va decidir intervenir abans que no fos massa tard.
1: Quins nervis, senyors. No sé si se n'adonen que estem a punt de fer públics uns resultats científics d'una importància màxima. No és estrany que el govern ens hagi autoritzat a fer-los públics sense cap dilació.
2: Efectivament. Com ja saben tots vostès, l'experiment que ens ha permès fer la Viking 1 ha estat alimentar una mostra de sol marcià amb una barreja de nutrients. És així com hem detectat l'emissió de diòxid de carboni, el que podem interpretar com una conseqüència del metabolisme de microorganismes.
3: Si em disculpen, voldria demanar la paraula.
1: Vostè dirà, senyor Oró.
3: Si volen, jo els puc oferir una altra explicació. Veuran. M'he fixat que un dels components de la sopa de nutrients que s'han fet servir en l'experiment és l'àcid fòrmic. I vaig estar treballant durant els meus anys d'estudiant a Baylor quan vaig estar estudiant processos tumorals.
2: On vol anar a parar, senyor Oró? Vagi al gra, si us plau.
3: Bé, penso que el que ha detectat la Viking podria no ser vida, sinó una simple reacció química entre l'àcid fòrmic i el material oxidant que es troba a la sorra de Mart.
2: Però què està dient? L'experiment s'ha fet amb totes les garanties i ens indica que a Mart hi ha formes de vida.
3: Bé, jo els he dit el que penso. No podia pas callar-m'ho abans de sortir a anunciar-ho als mitjans.
1: Senyors, és evident que el senyor Oró ens està plantejant un dubte raonable. Farem el següent, si els sembla. A la roda de premsa oferirem les dues explicacions. Potser el que hem trobat a Mart és vida, o tal vegada és un procés químic inanimat. No volem pas enganyar ningú. El temps ens dirà quin raonament és el correcte.
4: En guardi. Amb Enric Calpena.
0: Joan Anton Català, li van fer cas, m'imagino, a Oró.
5: Bueno, a veure,
0: no van dir a la roda de premsa que...
5: No, van donar les dues opcions.
0: Això
5: que hem escoltat, no? Hi ha algun diari que només va publicar la primera, del primer titular.
0: Però n'hi havia de Mar, n'hi havia de Mar.
5: Sí, suggerim que hi havia de Mar, però n'hi havia... Los Angeles Times i altres diaris van agafar les dues. Però el professor Oró diu...
0: No. O sigui, poca broma, que no ho diu en qualsevol.
5: Exacte. Ell volia tornar i ho va intentar amb diverses vegades. De fet, hi va haver gent que el va intentar fer, com Ayor Zaragoza, Jordi Pujol, van intentar que ell...
6: Un director de la UNESCO i l'altre president de la Generalitat.
5: Correcte. Ja. Van intentar que ell tornés. I ell, de fet, ho va fer. És a dir, va tornar, però se n'adonava que aquella cosa no funcionava. Ell veia que allà, als Estats Units, no només la investigació, és que aquest ecosistema que hi ha entre universitats i sector privat i administració pública, que tot fa que rulli, que hi hagi una transferència de coneixement i que hi hagi inversions, aquí això no existia. I ell feia els intents, però se'n tornava. Ell es decebia quan venien aquí i veia que això no funcionava i tornava a Houston, i així com ho va anar fent fins la seva jubilació definitiva.
0: O sigui, es va anar entrant i sortint, sí, constantment sense acabar...
5: Mai no es quedaven aquí. Ell va demanar excedències algun cop, demanava excedències a un de Houston per venir. Va ser diputat al Parlament l'any 1980.
0: Per Convergència.
5: Per Convergència. I ell, una mica, la idea era impulsar la recerca i la investigació aquí a Catalunya. Jo suposo que devia veure que en aquell moment no hi havia les condicions.
6: Com van passar amb altres científics que ho van intentar, el mateix Boigues a París, etc. No recordo, el doctor Cardús també ho van intentar, però clar, l'estat espanyol no donava per més
0: la cosa. Tot i així, la seva figura, que era reconeguda aquí al país, tampoc, ell donava conferències, explicava una mica la seva visió, però no sé si li van seguir gaire amb allò que explicava.
5: No, aquí no, jo penso que és aquest dèficit que hem tingut històric, que entenc que no... Que és aquesta... Que potser tenim com una llosa que ens pesa, no?, de que dir... És que els catalanets no som com... Som menys, no? Potser no valorem aquestes coses de casa que hem tingut, i això ho veiem amb altres figures, no? No, i no l'hem valorat suficient. I Joan Oró, ell intentava, doncs, fer coses... Ell, el seu objectiu era Catalunya... Sí, el progrés, ell sempre deia el progrés, també de coneixement cultural de la gent ha d'anar associat a un país que tingui un teixit d'investigació important. Sí, sí. I ell volia crear això, però veia que no hi havia les condicions per fer-ho. De fet, quan es jubila de Houston ja definitivament i ve a Catalunya, ell en aquell moment intenta, i aquí sí que ho aconsegueix, impulsar projectes que encara avui estan vius. Per exemple, ell impulsa la creació de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que continua i molt viva.
0: Sí, tant.
5: Ell impulsa tot el projecte del Montsec. Això vol dir un parc astronòmic dedicat a les famílies, a la divulgació, i un observatori astronòmic de primer nivell dedicat a la investigació.
6: El d'Àger.
5: El d'Àger, correcte. No només el d'Àger, i el de Sant Esteve de les Sargues, perquè
6: sí, sí.
5: Recordem que hi ha dues parts, allò, a la Serra del Montsec, hi ha el Pallars Jussà sí, sí. i la Noguera,
6: sí, sí.
5: llavors a baix hi ha Àger, sí, sí, amb sí. el centre astronòmic dedicat a les famílies, i a dalt de la muntanya, però ja és Pallars Jussà, hi ha l'observatori. Les dues coses les impulsa el Joan Oró, i òbviament impulsa la creació de la fundació que du el seu nom, que és la que té el llegat, i el llegat és riquíssim. Hi ha tones de caixes amb material, les agendes, era, el Joan Oró era un tio super precís amb les, tenim totes les anotacions de la seva vida personal, de les seves recerques científiques, i aprofito per dir aquí que potser ens hauríem de fer mirar ara, que és el centenari, que estem fent molta inversió i estem parlant molt, perquè Catalunya encara no té un lloc definitiu permanent, un museu permanent dedicat a Joan Oró, i la Fundació Joan Oró fa esforços brutals amb els recursos que té, que afortunadament hi ha entitats que ajuden molt a la Fundació Joan Oró per mantenir viu aquest llegat, quan hauríem de tenir un lloc permanent on tot això es pogués exposar. Jo aprofito per dir-ho aquí perquè penso...
0: Val la pena, sí, sí.
5: Centenari, home, sí, sí. Fem alguna cosa perquè no quedi només en un centenari, sinó que tot el que construïm, estem construint una exposició...
6: No, tens una mica la sensació que... Jo ho dic, per experiència, per recordar que qui més cas li va fer van ser els TV3 i la casa que estem a Catalunya Ràdio i els medis.
5: Sí.
6: Però, llavors hi havia poca...
5: Sí, una mica hi ha moltíssimes entrevistes boníssimes. Sí. Boníssimes, Amb el Joan Maria Espinàs, per exemple, sí. hi ha una entrevista magnífica i moltes altres. Sí, sí. Va tenir intervencions. Era una persona que a més parlava molt bé. Era una persona que la divulgació la tenia molt fàcil, es feia escoltar. Era una persona molt extrovertida. Molt extrovertida. Llavors, jo no el vaig conèixer personalment, però per tot el que he llegit i el que m'han explicat i el que hem vist, no? I amb la família n'hem parlat molt, era una persona de festa. Era d'investigació, però sí. també de contacte amb la gent. I això el feia molt pròxim. Divulgava molt bé, parlava molt bé, i aquesta casa, com dius, Catalunya Ràdio i TV3, va saber-ho aprofitar amb programes que són ja icònics,
0: Sovint, molts científics se'ls diu que són visionaris perquè expliquen coses molts anys abans de que passin, simplement fan prospectiva científica, no és que siguin visionaris de cap ni profetes de cap mena. Oró també ho va fer, això.
5: Sí, en tots els seus decàlegs, les seves inspiracions de, per exemple, el tema de la transició energètica. Ell ja ho va veure en aquells moments.
0: Els anys 70, Estem parlant d'un moment en què deies... La crisi del petroli, és la primera és del 73, però va ser una crisi econòmica, climàtica o d'efectes dels combustibles fòssils. Era un tema purament econòmic i per això es va dir la crisi del petroli. Però ell ja ho veia.
6: Fa 50 anys,
0: Sí,
5: és fort. Ell veia que el desenvolupament mundial ens duria al lloc on som ara, no? I que caldria fer una transició energètica. Ell veia també que la ciència, en general, que la cultura, diríem, ciència i cultura, perquè el coneixement era una arma fonamental per lluitar contra les guerres. Era justament el que necessitàvem per no matar-nos. I ell sempre explicava això. Ell també deia, si poguéssim tots veure la Terra des de la Lluna i veure aquell puntet petit, com canviarien les coses que fem. Per tant, d'alguna manera va aprofitar la seva fama i el seu renom mundial per treballar per la pau, treballar pel coneixement i treballar per la sostenibilitat d'aquest país, d'aquest món, perdó. I ell deia solidaritat, humilitat, solidaritat i cooperació. Eren les tres paraules preferides, Humilitat, que poca cosa que semblem els humans, no? I en canvi, que importants que som per la nostra pròpia vida, no? Cooperació, ell deia, és obligada la cooperació, perquè estem en un puntet de l'espai, per tant, és obligat que cooperem, és obligat. I solidaritat, i l'altre que he dit, solidaritat, humilitat, solidaritat i cooperació. Solidaritat és, hi hem de ser solidaris amb el món, amb els altres que potser no tenen els recursos que nosaltres tenim.
0: Queda molt poc temps, però potser cal explicar la part final de la seva vida i sobretot la pèrdua de la dona, que això per ell és un moment molt terrible,
5: sí.
0: I la perd relativament bastant abans de morir ell.
5: Correcte. exacte, a l'any 1990, si no recordo malament, a Houston, i ell, després, quan retorna a Catalunya, retroba en una amiga de la família, una amiga de la família de Balaguer, que és la Antònia Vilajoliu, amb qui es casa amb segones núpcies, i passa al final de la seva vida aquí a Barcelona, Joan Oró, amb l'Antonieta, vivint aquí a Barcelona i continuant dona conferències, impulsa aquests projectes que abans comentava, fins que mor l'any 2004.
0: I els fills? Els quatre
5: fills? Els fills estan fora, té quatre fills, tres que van néixer a Lleida, un altre que va néixer a Houston en aquell moment, tots ells estan a fora, que jo sàpiga, tres als Estats Units i la Maria Elena Oró, que és la filla gran a Londres, bueno, al Regne Unit, tots són científics.
0: Això no va dir.
5: Tots científics, sí. En diferents àmbits. En diferents àmbits, sí.
0: O sigui que, diguéssim, com a mínim, el llegat personal en aquest sentit continua exactament igual. Sí. Ens queda un minutet, però què podem veure ara, ja de cara a aquest nou curs, diguéssim, de respecte al centenari d'Oró?
5: Doncs hem treballat molt en una exposició de format gros que es pot veure a Lleida i que després es mourà altres ciutats de Catalunya, anirà a Tarragona, Girona, Barcelona, per suposat, i altres ciutats. Mm-hmm. És una exposició on expliquem la vida de Joan Oró i l'obra científica, però també els valors que nosaltres volem transmetre amb l'any Joan Oró, que bàsicament són ciència, pau, coneixement, també fortuna de la vida. Joan Oró deia són pols d'estrelles.
6: Que bonic.
5: És molt bonic. És literal, no? És una frase que és seva, s'ha utilitzat fa molt de temps i l'utilitzem molt els que divulguem ciència, perquè d'alguna manera és el lligam que tenim amb la natura, l'univers. Estem fets d'un préstec. Un préstec són àtoms que ens ha deixat la natura, que quan morim retornem aquell préstec. I la qüestió que a vegades ens plantegem és i de quina manera els hem de retornar, pagant quin interès, no? Perquè no hi ha cap préstec que el puguis tornar de franc, sense pagar res, no? I podem dir que Joan Oró va pagar amb escreix a l'interès pel préstec de la vida amb totes les contribucions que va fer, no només amb l'àmbit científic, sinó també amb aquest entorn inspirador que ens ha donat a tots.
0: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguàrdia a explicar-nos la figura d'Oró. Joan Anton Català, a part d'un excel·lent divulgador científic que vostès ja coneixen, és comissari d'aquest any Oró que s'està celebrant en aquests moments. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, hem d'anar a veure l'exposició. Sí, sí, jo no l'he vist,
6: que... Fa il·lusió, no?, que l'Institut d'Estudis Gilardencs això endavant.
0: No, això està molt bé. Això està molt bé. Això és l'Avantguàrdia.
4: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers estan treballant intensament tota aquesta nit i matinada per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a la comarca de l'Alt Camp, que de moment ja ha cremat més de 100 hectàrees. Hi ha dos flancs que encara són actius a prop de nuclis urbans i s'ha demanat el confinament als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que aquest matí es podrà ja aturar el creixement del foc i, per tant, donar-lo per estabilitzat.
2: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
1: Més notícies, en Alfonso.
3: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. Aquest incendi ha començat en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Els termòmetres han arribat als 42,3 graus.
1: Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. L'accident ha quedat ferit d'una noia de 24 anys. L'accident va passar a la primera hora de la tarda d'ahir, quan les víctimes es banyaven en un dels gorgs del riu Canaleta i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, la noia de 24 anys la van rescatar en vida i l'han evacuat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
3: L'Audiència de Madrid estudiarà aquest dilluns la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns la dona de Pedro Sánchez ha de tornar a entregar el passaport després que el jutge la va autoritzar a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla.
1: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials civils per l'estret d'Hormuz. El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que han bombardejat una base aèria a Jordània i han destruït dipòsits de combustible i magatzems de munició. Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació. Les altes temperatures que ha fet aquests dies i que continuarà fent ha fet créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Això posa en perill i en risc el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
4: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre aquesta proliferació d'algues als canals. És una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023 i que està provocant una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants.
5: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
4: A partir d'avui es tanca l'aigua de forma rotatòria en 4 àrees cada 3 dies.
1: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix des dels Estats Units que han fet una oferta en ferm pel davanter argentí Julián Álvarez, però que té caducitat. També ha descartat la sortida del club de Rafinha i ha confirmat l'arribada de Deiemi.
3: El primer equip blaugrana comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques i físiques habituals, encara sense els mundialistes. A segona, el Sabadell també comença avui la pretemporada en l'any del seu retorn a la categoria de plata.
1: Jack Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon títol de Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma ja 5 grans slams en total.
3: Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP al davant de Yogura i Raúl Fernández i ja és a només 18 punts del líder Jorge Martín a la classificació general.
1: I el Tour, aquest dilluns jornada de descans, a l'etapa d'aquest diumenge el neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat el resta del grup. L'esloveta de Pogacar continua de líder un dia més.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui ens visita un savi per conèixer, l'Albert Blancafort, un organer.
1: Organer o organista?
0: Quina diferència hi ha entre un organer i un organista?
1: Ah, no ho sé, ets tu que tens tota la informació, jo només pregunto.
0: Què creus, que n'hi ha alguna diferència?
1: Oh, algun n'hi deu bé, no? Si es diu diferent, ja li... Bueno, ja li preguntaré.
0: No, no pregunti res, és el que li pregunta en Peyu, vale? És ell qui fa preguntes. Llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè ens parlarà de talent shows.
1: Ah, mira, jo sé fer la vaca.
0: I dedicarem el capítol al semàfor.
1: Aquest programa vols dir que té cap sentit? Què collons té a veure un organer o organer organista amb un semàfor, un gos que passeja? És que no entendrà res la gent.
0: Va, deixa estar la gent. La gent el que fa és tenir la ràdio de fondo.
1: Del semàfor has dit que...
0: El semàfor, parlem. Calla, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I vista el guanya!

0: La Renaixença.
1: El que podem considerar que seria el primer semàfor de la història es va instal·lar el 1868 a l'exterior del Parlament Britànic de Westminster. Us heu d'imaginar un pal i a la punta dos llums de gas, un de color verd i un de color vermell. Dos llums que encenia o apagava manualment un agent de policia enfilat al semàfor.
2: Carai, no sembla que tingui gaire lògica l'invent, no?
1: La veritat és que no, i no va durar gaire perquè poc temps després d'instal·lar-lo un dels llums de gas va explotar i va matar el policia.
3: Hosti!
1: Que és una mort de les maneres que pots morir com a policia, de les menys èpiques, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Gairebé 50 anys més tard, el 5 d'agost de 1915, s'instal·lava a Cleveland, als Estats Units d'Amèrica, el primer semàfor elèctric. I el 1927 es va instal·lar el primer semàfor de Catalunya.
2: Més que Catalunya!
4: Bé que públic.
1: Sí, bueno, bé, però a lo català, eh? S'ha fet un...
5: Lliure.
6: Lliure.
5: Que no ens demanin el DNI.
6: Lliure, justet, lliure.
2: Bueno, va. On es va instal·lar aquest semàfor?
5: Collons, on vols que sigui? Arbúcies.
2: Arbúcies?
5: No.
2: No es va instal·lar... Arbúcies, de veritat?
5: No, Arbúcies no. Devia ser.
1: Arbúcies no. A Barcelona.
5: A Barcelona,
1: beneits. A la Cruïlla, entre el carrer Balmes i Provença. S'estava... 3 minuts en verd i 3 minuts en vermell. Hòstia. 3 minuts, és una bestiesa, eh? Hòstia.
2: Quin fart de tocar el clàxon que devia fotre la gent allà.
1: Bueno, els primers semàfors de Barcelona funcionaven així, però els 3 minuts d'espera en vermell eren tan llargs que la gent es va cansar d'esperar i va deixar... No els hi feia cas. Estaven en vermell i passaven igual.
5: Ja no queden catalans, eh? Com els del principi del segle.
1: Ara, aquests sí que cridaven fort.
2: Carda molt de rato que està en vermell, això, eh? Jo tiro.
1: Tira. Això era així, eh? Fins a tal punt que van haver de posar un guàrdia urbà a cada semàfor que podia canviar el color manualment. Llavors, quan la gent es començava a posar més nerviosa del compte, el guàrdia encenia el llum verd i els deixava passar.
3: Ja, això encara ho fan al meu poble al matí.
1: Ah, sí?
3: Sí, es foten unes cues.
1: Ja. Sí, però no hi ha un tio canviant el semàfor
3: manual. Sí.
1: Ah, sí.
3: L'urbano, ja,
1: vius,
3: a la maquineta, a Molins.
1: A Molins de Rei, passeu al segle XII.
3: T'ho juro. Hòstia, ja us faré un vídeo.
5: Clar, però ara estic pensant que si aquella gent ja s'emprenyava això, potser per això encara les d'ara toquen el clàxon avui els de Barcelona.
1: Ah, mira.
5: Avui en dia encara serà pa. Potser es pensa que si toca molt fort, algú els hi fotrà verd el semàfor.
1: Podria ser.
5: No sé.
1: Bona merda d'invent per això, no? Sí. Vull dir, gastes els calés a posar semàfors i després has de tenir un tio 8 hores allà anar-los canviant manualment.
2: Oh, és i devia ser maco de veure. El pobre home que estava allà, quan de cop decidia tornar en centre al vermell i dir els fill de puta, cap amunt!
1: Per cert, el color taronja es va incorporar més tard. Primer només hi havia color verd i color vermell, però amb el canvi de color sobtat, les frenades a última hora provocaven molts accidents.
2: Què el trauria, el taronja?
1: Bueno, és que el taronja, en principi, legalment, la llei diu que quan tu el veus taronja has de parar, excepte si la velocitat que portes no et permet fer-ho. El que passa és que l'efecte és el contrari. Tu el veus taronja i dius, em queden 4 o 5 segons,
5: exacte,
1: encara.
5: Sí,
1: passar. Que, de fet, és que encara que vulguis, si ho vols fer bé, no pots complir la normativa.
5: No,
1: si a dia d'avui tu el veus taronja i frenes de cop, carden un hòstia per darrere que vas a parar al Vall d'Hebron de dret.
5: Sempre, segur.
1: Avui no tenim la Laia Gluck amb nosaltres, però ens acompanya la Coloma Bertran i el seu violí. Per tant, sentireu que la música de la Renaixença sona lleugerament diferent. Gràcies per acompanyar-nos, Coloma, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Coloma Bertran, Arnau Tordera, Mercè Martínez. Benvinguts a la Renaixença.

0: Avui us vull parlar d'un semàfor molt especial que hi ha a la ciutat alemanya de Dresden. És un semàfor que porta 38 anys encès.
1: Collons.
0: 38 anys. Permanentment en vermell. Hosti. Des del 1987, tu.
2: Com perquè t'enganxés el 87 en taronja? Passo o no passo? Ah, ja passaré quan es posi verd. Sí. 38 anys, nano. Vinga.
0: 38 anys. No passa mai això perquè des que el van instal·lar ja el van deixar encès en vermell.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè a Alemanya els semàfors funcionen una mica diferent que aquí, eh?
3: Com és això?
0: Sí,
3: no,
0: mira.
3: No estic entenguent res, Mercè.
0: Jo ho he llegit i tampoc ho entenc gaire. Aquest és un semàfor en vermell amb una fletxa verda sobre el fons negre.
2: Sí.
0: Al damunt vol dir que això, jo què sé, a Alemanya es veu que has de parar.
2: Si veus això, sí.
0: Sí, sí, que has de fer un stop i després, no sé ben bé com funciona això. Però
3: no es pot posar stop ben gros.
0: Stop.
2: Són les seves tradicions i les hem de respectar.
0: O posar-hi un murillo d'aquells, un com es diuen això? Un
2: murillo?
0: Això m'ha sortit així, no? No sé.
2: Un baden.
0: Aquella, un baden.
2: No sé com es diu.
3: No estic entenguent res, Mercè.
2: Escolta, ja està.
0: Doncs 24 hores amb el llum encès, es calcula que aquest famós semàfor de Dresden, li costa cada any a l'Ajuntament... No riguis. 5.500 euros de manteniment.
3: No, vinga, estàs, collons d'alemanys. Tan intel·ligents que semblen i...
4: Bueno, intel·ligents, perquè no s'entén quan...

0: Molt bé.
1: Molt bé, acosta't una mica al micròfon. Què has esmorzat avui?
0: No me'n recordo ja.
1: No te'n recordes?
0: Fa tanta estona que
1: home,
0: no me'n recordo.
1: Home, no pot fer gaire, que has esmorzat.
0: Ja, i...
2: No devia ser gaire bo.
1: No.
0: No, era com un iogurt, un musli, aquelles coses
3: no
0: d'Alemanya.
3: No me'n estranya que no te'n recordi.
1: Amb raó no se'n recordava.
0: Ja, no.
1: Acosta't amb la mà al micròfon cap aquí, que et sentirem més bé.
0: Molt bé.
1: Albert, aviam, per la gent que no et conegui, tu ets el responsable de construir orgues, però a banda de construir orgues, has construït dos orgues de Catalunya, que és de lo gros i ben parit que tenim. O sigui, Montserrat,
2: carai,
1: i Sagrada Família.
0: Sí.
3: Oh, ostres.
1: Mm. Factura ben parida, no?
0: Home, clar.
1: Bueno, vull dir, no sé què val un orgue, però que l'orgue de Montserrat, que els hi vas facturar, sí, sí, amb aquella gent?
0: Home, 6-7 xifres.
1: Set xifres?
0: Set xifres.
1: Ara, això, hòstia, sí, és gros, això.
2: Sí. Set xifres ja és un milió.
1: Ja és, sí, un milionot d'euros, eh?
4: Ja pots anar tirant.
1: Sí, sí. Va parir, Manela, tu, escolta.
0: El que passa és que per fer-lo vam estar 3 anys.
1: 3 anys.
0: I vam emprar més de 21.000 hores de treball.
4: Home, em sembla barat, tu.
3: Molts col·laboradors i molts IVAs, eh?
0: I material molt noble, perquè un orgue, sí, ens sobreviu a tots. Un orgue, hi ha orgues a Catalunya que tenen 500 anys.
1: Ah, sí? Estan fets a consciència.
0: Home, clar.
1: Bé. Escolta, és molta responsabilitat, entenc, construir un orgue d'aquests per la inversió de temps, de tots els esforços. Ja pots dormir tranquil quan construeixes, per exemple, l'orgue de Montserrat o...
0: No, i el dia que el fas sonar per primera vegada, la camisa no toca l'esquena.
1: Clar. Portes 3 anys treballant amb una història?
0: Sí. No, i llavors el muntes en allà i fas el primer acord i a veure com sonarà això. Home, ja tenim una mica d'experiència perquè hem fet uns 170 orgues.
1: 170 n'has fet?
0: 170 orgues. Amb el...
1: Però no n'hi ha tants a Catalunya.
0: Sí, n'hi ha molts més.
1: Sí?
0: Sí, i tant.
1: Hòstia.
0: Hi ha potser uns 600 o 700.
2: Oh, carai.
1: Déu-n'hi-do.
0: Oi, perquè durant la Guerra Civil em van cremar el 90%.
1: Ja. Collons, Déu-n'hi-do.
0: Van cremar.
1: Però en fas per fora de Catalunya, també treballes?
0: També.
1: A l'estranger.
0: També.
1: Recordes algun que t'hagi portat especials problemes?
0: Bueno, mira, cada orgue és com un fill, no?
1: Sí.
0: I cada fill et porta uns problemes diferents.
2: No,
0: i porta problemes i alegries. Ah. Vull dir que hi ha tot un procés i tots tenen... Però sí que de vegades n'hi ha algun que sí.
1: Que no sona bé. El de Montserrat, per exemple, va sonar bé la primera?
0: Bastant. A més, el va tocar un escolanet, i havia passat per allà un escolanet, i li dic, vine, tocaràs tu seràs les teves mans seran les primeres que toquin l'orgue.
1: Hòstia, vaya privilegi,
0: bueno,
1: no?
0: I tant li va influenciar això que ara és l'organista de Santa Maria del Mar.
2: Mira tu com et canvia la vida. Mira,
5: passava per allà en aquell moment.
0: Passava per allà.
2: Imagina't
4: que li va passar jo.
2: Hòstia.
1: Què s'ha de saber fer per ser organer?
0: Ui, ja em som... El meu ofici és un ofici de molts oficis. És a dir, fem fusteria, sobretot, sí, mecanismes, el vent, la música, hem de tenir coneixements històrics, vull dir, és una mica... Abarca moltes disciplines que s'han de posar allà totes en funcionament i no poden fallar, perquè falla alguna cosa, doncs ho fan malament tot.
1: Clar.
0: Però és un aprenentatge molt llarg i jo vaig tardar... O sigui, jo no vaig poder ser organer fins als 35 anys.
1: Des de... I vas començar...
0: Als 18 amb el 18. Meu pare.
1: Déu-n'hi-do.
4: Ve de família.
0: Sí.
1: Hi ha molta gent a Catalunya que s'hi dediqui, això?
0: Hi ha 3 tallers ara mateix en funcionament.
1: 3?
0: 3 tallers. I el resta d'Espanya, 6 o 7. Però, per exemple, a França n'hi ha 40, a Alemanya n'hi ha 200, vull dir, depèn del...
1: De la cultura de cada país, no?
0: Exacte.
1: I hi ha rivalitat entre els tallers d'aquí?
0: Ah, clar. Som col·legues, però som competència.
1: Clar.
0: Llavors, cadascú... Això és com un pintor, eh? Cada pintor pinta de la seva manera, i hi ha que fan quadres com aquest, i l'altre que fa un altre d'això, doncs cadascú té els seus gustos.
1: Sí.
0: I en funció també de la seva experiència, no?
1: Però us respecteu.
0: Sí, molt.
1: Qui és el principal rival a batre?
0: Tenim un organel Papiol. Nosaltres estem a Collbató, als Peus de Montserrat.
1: Sí.
0: Llavors, a raig de 20 quilòmetres hi ha un altre taller, que és en Grenzing. És un taller dur, bueno, ell és d'origen alemany, però ja estan establerts aquí, i bé, i també treballen molt bé i fan molt bons instruments.
1: Sí, però el de Montserrat l'has fet tu, eh?
0: Oh, mira. Ah,
3: li caia més a prop.
0: Home, sí, fent així, doncs ja...
1: I el de la Sagrada Família, també. O sigui, com va ser l'encàrrec de la Sagrada Família?
0: Va ser, Albert, necessitem un orgue d'aquí 6 mesos perquè ve el Sant Pare.
1: Collons!
0: Tal qual.
1: El de Montserrat, 3 anys, i el de la Sagrada Família, en 6 mesos.
0: Bueno, va ser una mica més, va tardar un any, però va ser així, sí.
1: I és

0: Pot fer igualment, us veieu fotre tots i...
1: Home, quan et demanen això, però és aquest client o aquest encàrrec, esclar, fas tot el possible.
0: Arremangar-se.
1: Perquè tu saps que aquella obra queden allà i a més queden allà per molt temps i, clar, és un orgue, a part de ser un instrument musical, és com una escultura.
0: Sí.
1: Que a més estàs en espais públics molt...
2: Es veu, clar.
0: Sí. I eres el dia que es va inaugurar la Sagrada Família amb el papa, i eres allà?
1: I tant, i a més estava en el presbiteri, és a dir, a l'altar, on hi havia tots els... Només hi havia els bisbes, els reis d'Espanya...
0: Hòstia!
1: I un parell de músics i jo.
0: Has estat més a prop del rei que jo, llavors.
1: Potser sí.
0: Quin rei hi havia? Ja era Felip VI,
1: eh? No, era Juan
0: Carlos. Era l'altre, era el gros.
1: Sí.
0: I què?
1: El gros.
0: Què tal de prop, Joan Carles I?
1: Home, l'has vist tantes vegades per la tele, llavors sí. T'imagines i dius, mira, és com si el busto i totes les faccions són com més pronunciades, saps?
0: És més pronunciat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, més pronunciat.
2: És més borbó. Sí. Se li nota que és borbó? I se li veu que...
1: Sí. Oh, i tant.
2: Se li veu, eh? Pues... Aquest no està bé.
0: Creus que va saber apreciar l'orgue, el rei d'Espanya? Va fer cap comentari?
1: Ell no, ella sí.
0: Ella sí. La Sofia.
2: Estem parlant de la Sofia, va venir amb la Sofia en aquest cas.
3: La reina, eh? Cuidado, la Sofia, la Sofia.
2: No, la reina de Espanya. Que no hagués anat amb la Bàrbara Rey o alguna...
0: Sí. Però et va dir alguna cosa, la Sofia, no?
1: No, la Sagrada Família no, però amb altres orgues que sí que he inaugurat, sí.
0: Ah, perquè has estat més vegades amb els reis d'Espanya?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A on?
1: Doncs mira, a Ciutadella, a Menorca, quan es va fer l'orgue de la catedral,
0: sí.
1: Una altra orgue també es va fer a Menorca, o l'últim, però aquest ja va ser amb els reis actuals, a Leire, a Navarra.
0: Tinc entès que també estaves al casament de la infanta Cristina i l'Iñaki Urdangarín.
1: Sí.
0: Va ser-hi allà.
1: Sí.
0: I a prop
1: estava,
0: de...
1: Estava a dalt l'orgue, perquè, clar, tu imagina't que enmig d'una cerimònia d'aquestes a l'orgue se li punxa una roda.
2: Me cago en nena.
0: Això pot passar?
1: Pot passar.
4: Què vol dir que se li punxa una roda?
2: Què vol dir?
1: Home, que es queda una nota sonant...
2: Ah, hòstia. Hi ha
1: una
2: metàfora.
3: Perdoneu. A mi se m'han de dir les coses bastant clares,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, personatges intel·ligents.
1: Sí.
0: O sigui, pot passar, per exemple, que al mig del casament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, de cop l'orgue s'encalli d'una tecla i...
2: Om de la dueda.
0: Ah, clar.
1: Oído.
0: I llavors tu estàs allà, en aquests casos,
1: sí,
0: per... com d'emergència, per si passa una cosa.
1: I ja m'ha passat. Una vegada em va passar, no amb la reina, amb la germana de la reina, a les Palmes de Gran Canària, a mig concert d'inauguració, tot ple. Doncs clar, quan ve una autoritat d'aquestes, venen tots. Llavors, es va quedar una nota enganxada. Tota l'estona.
0: I tots, Elena, por favor, Elena.
1: No, Elena, no, sortir d'allà corrent, sense que ningú veiés, entrar dins l'orgue i agafar, vaig agafar amb un braç un dels mecanismes i no sé com, però ho vaig aconseguir que callés, però em vaig quedar vestit de traje.
0: Ben mudat.
1: Allà tot el rest del concert amb la mà així alçada, no. Perquè allò no caigués.
0: Aguantant.
1: Sí, aguantant la metge allà.
0: Hòstia.
1: I tant.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, sempre associem l'orgue a un instrument religiós. Tu tens una mica de... No? La teva idea seria desvincular-lo una mica i modernitzar-lo, no?
1: Per això sóc aquí.
0: Perquè la gent vegi que no fan por els orgues.
1: Si no, estaríem en una església, una missa, fent missa. No? Sí. Bueno.
0: Com ho aconseguirem, això? Com s'ha d'aconseguir?
1: Home, d'entrada, l'orgue no és un instrument que va néixer a les esglésies.
0: No?
1: El va inventar un enginyer.
0: Aviam.
1: El segle III abans de Crist.
0: Hòstia.
3: Era català?
1: No, enginyer no català. Era d'Alexandria, al segle III abans de Crist. Alexandria llavors era com el New York de...
0: Sí, algun català hi havia allà, també.
2: I els va per allòs d'Alexandria.
1: I va inventar una mena de... artefacte que amb l'aire hi havia com unes manxes i amb l'aire doncs feien unes flautes i es tocaven unes palanques.
0: Perquè nosaltres sempre ho associem a un instrument semblant al piano, però no tenen res a veure.
1: Home, té a veure els teclats, però és que els teclats els van inventar els organers i llavors al 1800 i pico, quan es van fer els pianos, els van adaptar doncs amb els pianos o abans amb els claves, però el teclat és un invent dels organers.
0: Mira, ens has portat, Albert, una mena d'orgue en petit, fet amb fusta, no? És com una maqueta d'orgue.
1: Sí, és que no puc portar l'orgue de la Sagrada Família cap aquí, no passava per la porta.
3: Però és espectacular igualment, eh?
0: Sí, és petit. Quants tubs té aquest?
1: Això és el germà petit, aquest deu tenir 32 tubs.
0: I el de la Sagrada Família o el de Montserrat?
1: El de Montserrat, 4.242.
2: Bueno, sí, home. Tants? 4.200, de veritat?
1: Sí.
2: És necessari?
1: Bueno, jo, jo no els he comptat mai, però em sembla que sí. Que
3: tot, i tots van?
1: Clar.
3: I que... 4.000?
1: 200.
2: I els hi has cobrat per
1: no,
2: tu?
1: No, però escolta, clar, home, per això les 6 xifres...
3: 4.000.
1: Penseu que a Barcelona, al Palau Nacional, allà hi ha el MENAC, hi ha un òrgan que en té 12.000, el que passa que no funciona, però té 12.000 tubs.
3: Hòstia, doncs s'hauria de mirar d'arreglar això.
1: Oh, sí. Ja però ho miro d'arreglar, però hi ha molta feina, eh?
0: No és, no, cada tub no és pas una nota. No
1: sí,
0: pas
1: sí, cada tub és una nota.
0: I tantes notes hi han.
1: Sí, clar. Quantes
3: notes hi han, Arnau?
5: Cada tub és una nota, un color, un timbre característic, sí. I llavors de la mescla d'aquestes sonoritats en generes la riquesa de l'orgue. L'orgue en realitat és com el primer sintetitzador de la història que podies crear els teus sons segons la mescla de tubs i la mescla de timbres de tot plegat.
1: Correcte. De fet, tots els grans compositors que van existir fins al piano, tots havien sigut organistes. Mira. Busca'm qui vulguis i tots tenien l'orgue la seva manera del seu, la seva eina d'inspiració.
0: Organista és el que toca i organer és el que el fabrica. Mercè, pots tocar una mica aquest orgue? A veure com sona? És només per veure com funciona.
1: Has de manxar.
0: Té com una manxa darrere, que és el que li dona l'aire. Mira. Ai, Déu meu. És la pitjor peça interpretada amb orgue fins a dia d'avui.
3: Home, Bach no és, eh?
4: No. A veure, jo no en sé, de tocar piano.
0: No, està claríssim, està claríssim. Però és ben parit, és ben parit aquesta maqueta i s'entén bé el funcionament, no? L'orgue li entra aire...
1: Però aquest és un orgue medieval.
0: Ah.
1: O sigui, a l'època medieval, abans de que hi haguessin els grans orgues a les catedrals, hi havia orgues d'aquesta mida per fer música, amb grups aquests, grups de música antiga, per això en faig també, perquè grups de música antiga doncs tenen un organet així.
0: Perquè la gent se l'emporti en els concerts, diguéssim, i puguis fer un concert amb un orgue, no?
1: Se'n diu orgue portatiu.
0: Molt bé.
1: I és per això, perquè es pot portar.
2: Es pot portar.
0: De poble en poble. Sí. Albert, com vas de català?
1: Bé,
0: bé?
1: Anem fent.
0: Anem a comprovar, vinga.
1: Va.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula i tres definicions i m'has de dir què creus que vol dir la paraula.
1: Pues això sembla una autoescola.
0: Sí, no pateixis, és senzill. La paraula és cacigall. Cacigall. A. Es diu del gall que ja no és pollet, però que encara no ha entrat a l'edat adulta.
3: He de treure el cacigall del galliner perquè, si es fa gaire més gros, es mataran amb l'altre gall que hi tinc.
0: B. Cacigall. Estri de cuina semblant a una olla que es posava sobre el foc per coure la sopa i les verdures.
3: Omple'm el cacigall d'aigua per fer sopa, que avui no estic pas del tot fi.
0: O C. Cacigall. Parrac. Tros de roba esquinçat que està tan gastat que ja no serveix ni per fer-ne draps.
4: Però tu has vist com vas vestit? On vas amb aquest cacigall de pantalons? No et fa vergonya portar aquests forats?
0: A, B o C, Albert?
1: Jo li diries totes, perquè és que totes són bones. Però clar, ara això ha de ser per allò, la tuntun, eh? Ho diré la tuntun.
0: A la tuntun.
1: Va, jo diré la B.
0: La B, doncs la C, Albert.
1: Oh! Oh.
0: És un parrac de roba, un cacigall. Vas mal girbat, oi, tenint cacigall de roba que portes.
1: Ho tindré en compte, eh?
0: Sí, no pateixis.
6: President.
0: I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya no és una institució tan antiga com l'orgue, però, déu-n'hi-do, la Generalitat de Catalunya, hem tingut 133 presidents. A veure quants te'n saps de memòria. Començarem per l'actual i anirem tirant enrere. Des del 133è, l'actual.
1: I em haig d'anar tirant...
0: Exacte. El 133è, Salvador Illa.
1: Sí, Salvador Illa.
0: Regalo. 132è.
1: Aragonès.
0: Sí, senyor. 131è.
1: Artur Mas?
0: No! T'ha saltat pel mig el Quim Torra, Carles Puigdemont, i després venia Artur Mas. Però bueno, pensa que...
1: És que estic molt nerviós, també.
0: No pateixis, perquè hi ha gent que no ha dit ni Salvador Illa. Estigues tranquil. Albert, escolta, ens mirarem i ens escoltarem l'orgue d'una manera diferent, ara, quan anem pels llocs.
1: Sí.
0: Quin projecte tens en mans, ara? Quin orgue estàs fent?
1: Diversos projectes, però una de les coses que abans m'has preguntat és que estic portant els orgues en espais que normalment no hi havia orgues.
0: Sí.
1: És a dir, amb escenaris de música moderna, de música contemporània, de música experimental. Hem tingut actuacions al Festival Sonar.
0: Mira,
1: molts, sí, i llavors he fet un tipus d'orgues que qualsevol músic que tingui un teclat MIDI o que faci així, el pot tocar.
0: Mira,
1: llavors amb això fem anem obrint mercat.
5: Sí, no, sí.
0: Orgues al Sonar, tu. Vinga, està bé, està bé.
1: Clar.
0: Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Ens agrada la gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.
3: A veure, avui no parlàvem del semàfor.
2: Encara de rato que no hem dit res del semàfor.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè, parlem de programes de televisió avui, no?
4: Parlem-ne. Aviam. El semàfor té una funció claríssima, sí, no? És fàcil. Sí. Verd passa, taronja disminueix, no accelera, sí, i vermell para.
3: Para.
0: Correcte.
4: Fàcil.
0: Sí.
4: Fins que arriba la tele, i aquí ens ho compliquen tot, perquè als anys 90 s'estrena un programa que es deia El Semàforo.
0: Home.
4: Algú el recorda?
0: Sí.
4: Sí?
7: Hola.
4: Per qui no el coneixeu, era un programa que tècnicament buscava talents, però realment el que feia, i ho feia molt bé, era humiliar els que participaven.
0: Sí, és el primer Tu sí que vales de la història, el primer Factor X.
2: No el recordo, eh?
0: No?
2: No el recordo,
0: Jo el recordo d'haver vist fragments més tard, perquè quan ho feien era molt petit.
4: Ja. Sí, però el que passa que aquí el que buscava la direcció de càsting, diguéssim, eren perfils molt concrets, eh?
0: Sí.
4: Participants així com, a veure, per dir-ho bé, poc vivaratxos.
0: Ja.
4: Que els hi faltava una patatona pel quilo.
0: Sí, sí.
4: I després en Jordi Estadella, el presentador del programa, mirava l'actuació seriós com un cagarro, allà seriós, amb un costat de l'escenari, i si és allò que se li insinuava, saps aquell somriure pel sota el nas? Que no sabia si reia de tu o amb tu...
0: De tu, ja t'ho dic jo.
4: De tu. La mecànica era molt senzilla. Hi havia 9 actuacions i sempre hi havia una entrevista.
0: Ah.
4: I al final el públic decidia si t'aplaudien, si els havia agradat,
0: sí,
4: o si feien una cassolada, i això vol dir que no els havia agradat.
0: Val. No cruces la passarel·la.
4: Ja, exacte.
2: Era això.
4: Sí, més fàcil d'entendre, impossible.
3: No, s'entén.
4: Repassem alguna actuació, per exemple. Ai. Posarem talls curts per no ferir sensibilitats, eh?
0: Ai, mare.

0: també té mèrit, eh?
1: Sí, sí.
2: Té molt mèrit.
0: Mantenir-te aquí.
2: Té molt mèrit. És que ho fas i no et surt. No et surt. Una altra actuació també de les memorables és aquesta, la següent. Ja l'heu conegut, eh?
3: Granada!
2: Aquests tampoc es troben mai. No es troben mai. Aquests eren en Cañita Brava.
1: Home, la Torrente, no?
2: I el José Falide, aquest va fer carrera. El José Falide no li ha perdut una mica la pista. Que van ser habituals al programa, al final, perquè de talent... De talent no ens en falta, com podeu comprovar.
1: No, acollonit.
2: Les actuacions acostumaven a durar allò, un minutet. Allò del minut de glòria.
4: Menys mal.
2: No, perquè quan més gran era el ridícul, sí, més ho allargaven. Jo crec que aquesta actuació durava com 5 o 6 minuts.
1: Hòstia,
2: era insuportable.
1: Era un altre ritme a la tele abans, també, eh?
2: Déu-n'hi-do. Sí, bueno, i ells ho estiraven el xiclet.
1: És una mica fer-li bullying a una persona en públic.
2: Exacte, una cosa preciosa. De manual. Ara sí, en diuen així. Vosaltres aniríeu a un programa d'aquests o què?
1: Ni va. Quan miro aquests programes sempre penso... Qui t'ha manat ficar-te aquí al mig? Sí, sí. Què collons vens a fer el ridícul
5: d'aquesta manera? I la família?
1: Manera? Clar, clar.
5: I la família? I, vegades, no, i la família?
4: Jo a vegades aquí a la Renaixença tinc la sensació que estic fent això.
1: Que no, Xuriguera.
5: Ets el nostre Cañita Brava.
1: Que no.
2: El semàfor no era l'únic programa que feia això, eh? Per exemple, passava molt això a Cròniques Marcianes.
1: Sí.
2: Recordeu l'Espai del Cárdenas?
5: Home, hòstia. Sí,
2: jo crec que va ser el màxim exponent.
1: Sí, tant.
2: A la seva secció presentava persones peculiars.
1: Friquis.
2: Extravagants.
1: Sí. Friquis.
4: Ai, sí.
2: Sí, i fins i tot, que això m'emprenya més, vulnerables.
1: Sí, senyora.
2: Sí.
1: Sí. Era el show d'en Barnum en tota regla.
2: Totalment, totalment. I fins i tot va acabar fent una pel·lícula. No sé si la recordeu. Que
1: això... No.
2: Sí, us ho recordaré.
1: Ara m'has destapat aquí una cosa que tenia oblidada.
2: Es deia FBI, Frikis Buscando Identidad.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: On es presentava com algú que donava veu als frikis, no?, per donar-los protagonisme, però el que realment feia era enganyar-los, se'n reia i els explotava.
1: Déu-n'hi-do.
2: El cas més clar va ser, no sé si el recordeu, l'accident del Paco Porras.
1: Home, Paco
2: qui és el Paco Porras?
1: Paco Porras era aquell tio que t'endevinava el futur amb els carbassons.
2: Sí, carbassons. Cogombres, tot. El van fer signar un contracte, fent-lo creure que acceptava un creuer, però en el fons, en realitat, el que els donava com, era com carta blanca per fer amb ell el que volgués.
1: Però això és real, això que està...
2: És real, i us recomano que... Bueno, perquè et fa caure la cara de vergonya, eh? Vull dir, jo no sóc fan del Paco Porras.
1: No, home, ja m'ho penso.
2: Paco Porras... amb la porta fluixa, però agafar i fer el que li van fer.
1: I què li van fer
2: el van
1: després?
2: Lligar amb un arnès, amb els ulls tapats.
1: Sí.
2: I després el van lligar, ara això a la platja, eh?
1: Sí.
2: A la platja. Però no ben bé l'aigua, sinó en dintre de la platja, saps? Vull dir que havies de caminar una mica per tocar aigua. Sí. El lliguen amb els ulls tapats, el lliguen amb una barca.
1: Sí.
2: I arrenca.
1: Hòstia santa.
2: Exacte. És el que va passar. Es va fotre una hòstia santa.
1: Home,
2: que
1: clar.
2: Es va dislocar el braç.
1: Ah,
2: sí,
1: però com
2: sí,
1: que havia firmat allò, doncs mira.
2: Doncs res.
1: Endavant. Endavant.
2: I res, deixeu-me acabar la secció d'avui parafrasejant la que va ser considerada la pitjor cantant del món, que es deia Florence Foster Jenkins. Ella deia... Podran dir que vaig cantar malament, però ningú podrà dir que no ho vaig fer.
1: Molt bé,
2: Florence Foster.
4: Sí o no? Això sí, molt bé. Això sí, en casa ningú li pot dir que no.
1: No, alguna recomanació cultural, Mercè, per fer aquests dies?
2: Sí, sí, sí, que si no teniu plans aquest cap de setmana, que us l'organitzo jo.
1: Aviam.
2: Avui és el dia del meu sant, no m'heu felicitat.
1: Mercè!
2: Felicitat. Gràcies. Per tant, no puc fer res més que recomanar-vos les festes de la Mercè, que van començar ahir i podrem gaudir-ne fins diumenge 28. I si trobeu que tot està massa massificat, que això passa quan hi vas, sempre us podeu distreure mirant de prop la gran quantitat i varietat de semàfors preciosos que ens ofereix la gran ciutat de Barcelona.
1: I tant que sí, anirem a la festa major de Barcelona, que els de Barcelona bé que van a altres festes majors.
5: És la plec de la capella d'Arbúcies, que és la festa major petita, vull dir que jo no hi aniré a la Mercè.
1: Tu aniràs a la d'Arbúcies.
5: Home,
1: i tant. Què feu a la d'Arbúcies?
4: Missa.
5: Sardanes i...
1: Bueno, doncs ja aniràs tu. Sí. Gràcies, Mercè.
5: Adiós.

0: En Joan i la Rosa de Manlleu ens descriuen la seva gossa, la Mila.
1: Mila.
0: Mila. Com una gossa alta i prima, amb un físic ben proporcionat i fort.
1: Bueno, aviam.
0: A veure si és veritat.
1: Aviam si és veritat.
2: Aviam la Mila.
1: Aviam. No és veritat.
0: Bueno. Ah, sí que ho és.
2: Sí, sí. Bueno,
1: està seca.
0: Tu per què estàs d'esquena i no la veus?
1: Aquesta gossa està seca.
0: La Mila és un llebrer espanyol, de les races de gos més ràpides del món.
3: Un llebrer espanyol fot una mala pinta.
2: Però té un nom literari de literatura catalana, eh?
1: Què vols dir?
2: Nois. Home, la protagonista de Solitud.
1: Llebrer espanyol.
2: Ja.
1: Es diu així, eh?
2: No, la Mila. Diu Mila.
1: Ah, jo per lo que sé, no es deia així, no?
2: Hòstia. Llebrer espanyol.
0: Els llebrers espanyols són molt ràpids. Penseu que poden arribar fins als 70 km per hora.
2: Ah, de baixada.
1: Sí.
3: I sense casco, eh?
0: També serveixen per fer llargues distàncies. De fet, els responsables de la Mila ens han dit que és una exploradora incansable.
1: Mira.
4: El passeig que estem a punt de començar requeria un gos com la Mila. Avui anirem fins a Boston, Massachusetts.
1: Ei, cuidado, Massachusetts, Arnau.
4: Massachusetts. On participarem a la seva marató. Ens situem a finals dels anys 60 i la marató de Boston és un dels esdeveniments més consolidats del món. Penseu que se celebra anualment des del 1897. És un dia de festa i de joia.
1: Avui passegem el gos per la marató de Boston de 1967.

0: sona que contents a Boston. Per començar aquesta història, volem presentar-vos la Catherine Switzer, una noia de 20 anys que forma part de la Unió Atlètica Amateur i s'està preparant per córrer la Marató de Boston d'enguany. La Catherine sap de sobres que no té el nivell per ser professional, però li encanta fer esport. Està estudiant periodisme a Nova York i la ciutat de Boston li queda relativament a prop. És per això que ha decidit apuntar-s'hi. Fins aquí la història no hauria de tenir res d'extraordinari, però a la dècada dels 60 era impensable que les dones participessin en una prova esportiva com aquella. Precisament, el seu entrenador d'atletisme és el primer que vol treure-li la idea del cap. L'entrenador pensa que les dones no estan preparades físicament per afrontar una prova de 42 quilòmetres.
1: Ja hi som! Ja hi som!
2: Ah, 42 i pico, eh?
0: I pico, sí, sí.
3: Catherine, noia, no sé què dir-te. No sé què dir-te.
4: Ara aquest sí que és papizot.
3: Jo no sé què dir-te. Jo no ho acabo de veure, Catherine.
4: Em sembla indignant que el meu propi entrenador em digui això, eh?
3: Catherine.
4: Què?
3: Escolta'm bé. Has de pensar que una marató és una prova molt dura.
0: No el saps fer, el papissot, Fel?
3: És massa dura.
0: Va veure.
2: Deixeu-lo fer.
0: Va veure que la Mercè va fer la papissota.
3: I va dir, no és papissota. Va dir la Mercè. Sí.
4: Bueno, és això, aquesta cosa...
3: El meu sí que és papissot.
4: El meu és papissot.
3: Llavors, el meu sí que és papissot. Llavors,
0: la Mercè es veu que farà de papissota demà.
3: Ah.
0: Ha fet un espoi.
4: M'acaba de xafar.
2: Ah, això no ho sabia jo.
4: M'ho acabes de xafar.
0: Va, seguiu.
3: És massa dura per a les noies. És que ara me semblo que dic tonto.
0: Vols fer-lo normal?
3: Ho faré normal.
4: Per favor, normal. Acabarem abans.
3: Sí. Ja estic, eh?
4: Ah, ja estàs.
2: No sentim res.
4: No sentim res.
0: Era una discussió
4: mira,
0: ben tonta.
4: Mira, entrenador.
3: Torna a començar.
2: Tornem a començar, sisplau. Va.
3: Noia.
2: Hi ha un entrenador que ets tu, Feixedes.
3: No sé què dir-te.
2: Ara.
3: Jo no ho acabo de veure.
2: Ara.
4: Em sembla indignant que el meu propi entrenador em digui això, eh?
3: Catherine.
4: Què?
3: Escolta'm. No sap dir la L. Escolta'm bé, no ho faig bé. Has de pensar que una marató és una prova molt dura. És massa dura per les noies.
4: Fem una cosa. Mira, jo m'apunto la cursa
3: sí.
4: I si és massa dura, jo plego a mig
3: no,
4: fer i ja està.
3: No,
4: ja està.
3: Perquè et conec. I voldràs arribar fins al final. I després vindran tots els plors i ploreres. No em vinguis amb ploreres.
4: Mira, doncs sàpiga que la correré igualment.
3: Fes el que vulguis, eh? Però ja saps què diuen els estudis científics.
4: Què diuen?
0: L'entrenador es refereix a uns rumors que circulen entre els preparadors físics de l'època. Aquests suposats estudis asseguren que si les dones fan curses de llarga distància, els caurà l'úter i tindran lesions internes.
4: Però què dius, Peyu?
0: Jo no dic...
4: Què dius?
0: Jo dic el que diuen els estudis de l'època. Jo no m'invento res. Aquest és el panorama. El 1967 està prohibit que les atletes femenines participin en competicions més llargues de 2,5 quilòmetres. Legalment, la Catherine no pot córrer una marató.
3: A veure, Catherine, és millor que t'inscriguis a la cursa infantil i ens evitem d'anar collint úters. És que... Saps?
2: És pel teu bé, eh?
3: Va, ho fem per tu, Catherine. No estic per anar darrere teu.
4: Tira.
0: És que no feia falta fer-lo papissot per veure que és idiota. La Catherine té la sort de comptar amb l'ajuda de la seva família. El seu pare, en Homer Switzer, un oficial de l'exèrcit dels Estats Units, creu que és una gran idea que la Catherine participi en una marató. Veureu que el senyor Switzer és un home d'idees clares.
5: Vostè és l'entrenador de la meva filla?
4: Fa por.
5: El que li diu que no pot apuntar-se a una cursa?
3: A veure... Jo només li he dit
5: sí?
3: Que és millor que faci curses més senzilles.
5: Escolti'm bé. La meva filla té capacitats de sobres per fer qualsevol cosa que es proposi.
3: Sí, sí.
5: I no em sembla encertat que el seu entrenador la limiti d'aquesta manera.
3: A veure, senyor, no estem parlant d'una carrera popular, eh? Vull dir, és la marató de Boston. Jo la vaig córrer fot 3 anys i el genoll em va fotre mal durant 2 mesos, eh?
5: No m'estranya, vostè s'ha vist la panxa que fot.
3: Bueno, sí.
5: I vostè es fa dir entrenador.
0: Bueno. Després d'aquella petita conversa, ves per on l'entrenador canvia d'opinió.
3: Sí, al final hem estat parlant amb el seu pare i hem arribat a una entesa.
0: Sí. Era grossot el seu pare, eh?
3: Sí, no pot trempat, eh? Vull dir que ens hem entès.
0: Sí.
3: L'he anat apretant i ha afluixat.
0: Sí. Ja ho hem vist,
3: Hòstia, vostè és un bon entrenador. Sí, cap problema.
0: La Catherine sap que quan els de l'organització vegin que és una dona, no li atorgaran el dorsal. Per tant, ha decidit inscriure's per carta. Ha firmat la inscripció amb les inicials KB-baixa, que és el seu nom abreviat, Catherine Virginia Switzer. Li han acceptat la petició. Per fi arriba el gran dia. 19 d'abril de 1967. L'organització ho té tot a punt. Aquest dia la ciutat es paralitza, tothom surt al carrer per animar els atletes. La nostra gosseta, la Mila, està encantada amb tot aquell ambient i ja té ganes de sortir a passejar. Mentrestant, la Catherine fa cua per recollir el dorsal. Es plantarà davant dels organitzadors amb la cara ben alta i els exigirà que li entreguin el seu dorsal, el 261. Ella és membre de la Unió Atlètica Amateur, ha pagat la inscripció i fins i tot té una carta certificada signada pel seu entrenador que acredita el seu bon estat de forma.
3: Sí. L'he firmat una mica contracor, però sí.
0: L'has firmat perquè el pare t'ha amenaçat de...
3: No barregeu temes.
0: Quin problema hi ha? Doncs que la Catherine sap que està a punt de fotre's en un merder. Quan els de l'organització la vegin, s'armarà un bon sarau. Finalment s'ho repensa i li demana a un altre corredor que li vagi a recollir el seu dorsal.
6: Atenció, atenció. Crida a tots els corredors. Últims 5 minuts per recollir el dorsal. Els corredors que ja el tinguin, que es dirigeixin a la línia de sortida. Hi ha un Opel Corsa mal aparcat que tapa a la matrícula.
4: Gràcies. Una pregunta. Sí, una pregunta. Sí. No, vostè no, a l'altre.
0: Digues, què passa, maca?
4: Vostè sap on es poden recollir els dorsals?
0: Sí, aquí mateix, nena, just aquí amb aquesta parada. Ara acabo de recollir el meu, guaita, 343 tinc
4: jo. Molt bé. Ja sé que sembla una mica estranya, però vostè em faria el favor de recollir el meu dorsal?
0: No, el meu dorsal ja el tinc jo, nena. Ja he d'anar cap a la línia de sortida.
4: Ja, però el meu, és que necessito que algú em reculli el dorsal. Necessito el número 261.
0: No, el meu és 343,
4: ja,
0: nena. Ja ho he vist.
4: Gràcies,
0: maca.
4: Ja ho veig que el té, ja. Però necessito que algú em reculli el meu dorsal. És el número 261.
0: 343.
4: Mira la carta, veu? Estic inscrita.
6: Atenció. Última crida a tots els corredors. Últims 2 minuts per recollir el dorsal.
3: Com ho fas?
4: De veritat que és
6: dos
4: molt important. Agafi aquesta carta.
6: L'Opel Corsa.
4: Encara hi és, l'Opel Corsa, sí, encara hi és. Però de veritat que és molt important que m'agafi aquesta carta.
6: Color negre.
0: El meu és el 343,
4: ja
0: nena.
4: Ja ho sé.
0: Que no, veus que ho porto aquí enganxat?
4: Però què no entenc?
6: Matrícula de Gerona.
0: De veritat? Llavors et queixes que tots els personatges que et donem són idiotes. Però aquest home no tenia per què fer-lo idiota. L'has fet idiota, l'has fet tu.
6: Sí. Disculpeu.
4: Et toca tu, eh?
0: Sí. Després del dilema del dorsal, ara sí, la 71ena marató de Boston ha començat. La gossa de Manlleu, la Mila, també corre i va a bon ritme. De fet, la pobra ens ha d'esperar a cada pas. Si fos per ella, ja hauria acabat la cursa fa estona. Per altra banda, la Catherine s'ho està passant com mai. S'ha posat com a objectiu baixar de les 4 hores i mitja, un crono que és molt assequible i li permet córrer sense cap pressió. De totes maneres, l'objectiu no és guanyar. El veritable objectiu és trencar la barrera de la desigualtat. Ella no n'és del tot conscient, però està a punt de fer història. És la primera dona que corre la marató de Boston amb un dorsal. Van passant els quilòmetres i la prova transcorre amb tota tranquil·litat, almenys fins que els corredors passen per davant dels comissaris. És llavors quan un dels organitzadors s'adona que entre tota aquella gentada hi ha una dona.
7: Coi! Coi! Aquell home... Casa Andrea, aquell home amb els cabells llargs crec que no és un home. Crec que és una dona.
0: L'organitzador comença a córrer en paral·lel intentant desxifrar si el corredor amb el dorsal 261 és una noia infiltrada. Arriba un punt en què l'organitzador es fot entre els corredors i comença a obrir-se pas de mala manera.
7: Disculpi, què fas?
8: A la dreta, passa per l'esquerra, passa per l'esquerra.
7: Un moment, és urgent.
8: Pas, deixa-m'ho passar.
0: Qui és aquest imbècil? Que no tens dorsal?
7: A veure, soc de l'organització, he de comprovar una cosa.
0: L'organitzador ha aconseguit posicionar-se just al costat de la Catherine. És llavors quan arriba el moment que passarà la història. El penco de l'organitzador l'enganxa del xandall i li diu...
7: Surti de la meva cursa i torni'm el dorsal.
0: La Catherine continua corrent mentre intenta desfer-se d'aquell ximple.
4: Vols deixar-me en pau? Que em fas mal! Deixa'm, llardós!
7: No pas més complicat! Les dones no poden córrer maratons. Li caurà l'úter a terra.
4: Doncs ja me'l recolliré, l'úter. Deixa'm estar!
0: Durant tot aquest aldarull, la Catherine no ha deixat de córrer en cap moment. La sort ha volgut que tot això passi davant la premsa. Les fotografies immortalitzen el moment en què l'organitzador engrapa la nostra amiga per l'esquena. És una imatge que donarà la volta al món. Mentrestant, els corredors del voltant queden bocabadats davant l'espectacle.
7: Oh.
0: Alguns decideixen tirar milles i passar del tema. Altres intenten ajudar-la. També n'hi ha que es posen a favor de l'organitzador i intenten retenir-la.
3: Cabrons.
0: És una baralla que només dura uns quants segons. Al final, alguns corredors decideixen tirar-se sobre de l'organitzador. Els més decidits d'aquests són l'entrenador i també el xicot de la Catherine. Tots dos han decidit participar-hi per acompanyar-la.
9: Vols deixar-la estar, tros de soca?
7: Em podeu agredir! Em podeu agredir!
9: Imbècil, sí!
7: Em podeu agredir un membre de la cursa!
9: I tant que...
7: Quedareu desqualificats!
9: M'és igual!
0: El xicot de la Catherine li fot un placatge que el deixa mig baldat. Mira que la Mila és una gossa pacífica, però fins i tot ella s'ha tirat a sobre de l'organitzador per mossegar-li el cul.
7: Ni dones ni gossos poden córrer la marató de Boston. Quedeu tots desqualificats!
0: Després d'aquell incident tan desagradable, la Catherine es queda sense forces. Per uns moments sembla que vol abandonar. Els següents quilòmetres els ha de fer caminant per recuperar l'alè.
10: Vinga, Catherine!
9: Vinga, Catherine! Vinga, Catherine, vinga, que ja s'acaba això. Vinga.
0: La Catherine és valenta i sap convertir la impotència en energia. Recupera el bon ritme del principi i pot acabar la cursa. 42 quilòmetres i 195 metres amb 4 hores i 20 minuts.
4: Està
7: molt
4: bé.
7: Està mal, eh?
4: Molt bé.
7: Molt bé, bravo. Molt bé, Catherine.
9: Molt bé, Catherine.
0: A la línia d'arribada tot són alegries i abraçades. Molts participants encara no saben què ha passat. Quan la Catherine travessa la línia de meta, ja l'estan esperant. L'organització decideix desqualificar-la.
4: Oh.
7: Des de l'organització hem decidit desqualificar-la.
4: Vostè no té vergonya, és un llardós, això és el que és.
7: Jo faig la meva feina, no cal que m'insulti.
9: Quina vergonya. I no li donareu ni el pack aquest que doneu a la resta de participants, no? Aquest pack també emparit amb caldo de pollastre.
7: No, res de packs. I a vostè tampoc, mira.
9: A mi, hòstia, dona'm un caldo de pollastre, tio.
0: Home, un welcome pack.
9: Ah, welcome pack. Una bossa d'aquestes
0: I carden unes merdes allà dintre.
9: I adhesius, un adhesiu. Què se'n posen d'adhesius?
0: Adhesius. Pins.
9: Sí.
0: He vist pins, eh? Sí. Que ja no hi ha ningú al segle XXI.
4: Ningú.
0: Que
4: bueno,
9: I si...
0: Galetes energètiques.
9: Sí, també. I un llibre del poble on es fa la marató que no hi interessa una merda.
7: Un llibre de Boston.
0: De veritat, els llibres que heu de saber, també per la gent que anem a actuar pels puestos,
9: sí,
0: però... que els llibres dels pobles, tal com arriben a casa, van a les escombraries.
9: Sí.
0: Perquè jo, de veritat, que en la meva vida no veig ara un moment per uns 5 minuts per llegir-me un llibre de Llavorsí. Ara no el trobo.
9: No sé. No, clar, vull dir, hòstia, tu et donen un llibre, saps? Fot i foc.
0: Ja està.
9: Fot i foc, però davant, quan te'l donen, eh?
0: La notícia i les fotos s'escampen per tot el món. El dorsal 261 es converteix en un símbol pel feminisme. Avui, 19 d'abril de 1967, 42 quilòmetres després, s'ha fet un pas molt important per la igualtat de gènere.
7: Bravo.
0: Heu de saber que 5 anys més tard d'aquesta històrica cursa, la Marató de Boston permetrà oficialment la participació femenina en l'esdeveniment. Catherine Switzer guanya la Marató de Nova York femenina el 1974 i queda segona l'any 1975 amb una marca personal de 2 hores i 51 minuts.
9: Ui, em va baixar, eh?
0: Ha baixat fort, eh? Home, quan no tens ningú que t'emprenyi també vas més ràpid, eh? Després de l'incident s'ha dedicat a lluitar contra la desigualtat per raons de sexe. Actualment, la Catherine té 78 anys i encara es manté activa.
9: Bravo per la Catherine.
4: Bravo.
7: Bravo. Bravo. Bé, eh? Molt bé. Ja ens podrem arribar-hi nosaltres.
4: I la Mila on la tenim? La Mila,
0: home, la Mila. La nostra gossa, el llebrer espanyol, que li agrada córrer maratons. La Mila està perfectament...
10: Oh!
4: Està cansada, ara, per això.
0: Tornem a casa després de moltes emocions, una gentada de Déu i algun moment de tensió en què hem hagut d'ensenyar les dents i mossegar el cul d'un comissari de la cursa.
7: Sí.
0: Però és una gossa de Manlleu. Segur que no és la situació més tensa que ha viscut. Per la Mila, un llebrer acostumat a córrer, la Marató de Boston només ha sigut un passeig una mica llarg. Si fos per ella, la podria tornar a córrer ara mateix. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
10: I amb el vostre esprit.
11: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aigua Múrcia en una setmana. Una situació que té en vella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pirlo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado. I no queremos que se pase el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons crítics, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos

0: afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
1: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
2: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
1: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
3: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
1: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
4: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
5: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalts.
6: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
1: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
7: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
8: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
1: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
9: L'usuari paga una part de l'inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podrien per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
10: 3Cat Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
11: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
10: 3Cat Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
12: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
13: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
12: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
13: He de dir que el secretariat de corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
12: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
14: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
15: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
14: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
16: It has been an amazing final once again and,
17: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
14: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
18: An amazing two months,
19: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
20: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
14: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat 5è. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
21: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
14: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
10: Trescat Info.
14: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
2: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
14: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornarem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gassons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany Friedrich Merz i l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: A El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
15: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
17: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
18: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
17: L'espectacle narra la història d'una nena d'on anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
18: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora, pensant bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
17: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: It has been an amazing final once again and,
8: ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
9: An amazing two months,
10: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
9: 3CAT
6: Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
11: Necesito también mentalmente desconectar un poquito, porque ha sido duro físicamente, pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada, y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente, ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
12: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers ja han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi, per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies, no es descarta ara mateix cap hipòtesi, els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la Justícia Europea i la Justícia Europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han demanat al govern que faci alguna cosa per desencallar la situació. I després també analitzarem a l'Àgora el conflicte diplomàtic que ha generat el ja famós article de Mariano Rajoy al Debate, afirmant que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos.
5: Mariano Rajoy, ancien premier ministre espanyol, que ha dirigit el país pendant 7 anys conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France.
0: Els mitjans de comunicació francesos no es parla d'altra cosa. Tant el govern francès com l'espanyol han titllat aquest comentari de racista i Pedro Sánchez avui visitarà l'incendi d'Almeria, però després es veurà amb Emmanuel Macron. Es veurà amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi de París. Pel que fa a la clau esportiva, tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas per presenciar demà l'Espanya-França de semifinals.
6: Y por supuesto, a todos los jugadores de del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo pues es un éxito nuestro también.
0: És el que deia Joan Laporta, l'altra semifinal serà dimecres. Argentina-Anglaterra, diumenge que ve final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, així comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aigua, Múrcia.
9: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
10: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar. A les últimes hores, volíem dir, s'ha declarat 270, s'han dedicat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aigua Múrcia en només una setmana.
0: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, mira, de
0: Manel, dèiem hora... la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix, no? Que hi havia desallotjats, eh?
11: Sí, sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Panxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol, de, com dèiem, de forma preventiva. Es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit, al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'aigua Múrcia, afecta els termes de Querol, com dèiem, a l'Alt Camp, doncs a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aèris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, alcalde d'Aigua Múrcia, sospita.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
11: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la Marina D, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
0: Doncs és important aquest desallotjament. Manel, sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
11: No, no ho sabem encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
0: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
11: D'acord, bon dia.
0: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
12: Ja són 13 els morts per l'incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
9: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
10: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
12: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoît Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
8: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tercera onada de calor.
9: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres, els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
0: Sara Riera.
14: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
15: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
14: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de vuit. Estudia.
10: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
12: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Madrid al vagil.
16: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, al vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Notes secretes.
9: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
10: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
0: I sense francesos.
12: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
0: París, Isabel Galí.
17: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
18: Si el Sí,
19: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
17: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
0: Un quart de vuit, que mogui fitxa.
10: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia

0: informació.
1: Encara parlant d'això, retrocés.
2: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
3: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
1: Gossos i gats.
4: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
2: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al Matí.
6: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
1: Nous atacs.
3: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
4: El règim dels ayatolars ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
7: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres, sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: En parlaran.
3: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Despreniment de roques.
4: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues s'estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
1: I ofegat?
2: Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
1: Falta un mes.
3: Per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
1: Roger Santaló.
9: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
10: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
9: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segurs.

0: Terrades. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
2: Bon dia.
1: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
3: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona, farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
4: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
3: La Porta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre.
3: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
1: Mentrestant, Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
3: Després de guanyar la final d'Zverev.
5: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
3: Està parlant del torneig de Wimbledon, següent Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
1: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
3: Amb la victòria alemanya, Márquez se situa a 18 punts del liderat.
6: Este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
3: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
13: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
14: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: I la sèrie la deu.
15: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
16: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
1: En 5 minuts arribarem a 8:15. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la col·laboradora televisiva que s'ha aixecat i ha marxat del plató al programa de televisió Males Llengües.
18: Polèmica del cap de setmana. La tertuliana Marta González Moreno va alçar-se del plató de Males Llengües, el programa de Cintora dels dissabtes a Televisió Espanyola, dient que no anava a suportar cap humiliació més. Què va passar? Doncs jo crec que dues coses. Una, que ser dona i parlar i fer-te escoltar a una tertúlia en la tele sempre és més difícil i sents impotència i ràbia. I dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
1: Ja la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
19: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney Plus.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
24: El tast vertical és del programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
23: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
24: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
25: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3 minuts i arribarem a 7:45. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Algunes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora, en un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Mariano Rajoy quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. Justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
27: Dans les 13 jours...
28: Tinc gana de marxar-me de vacances.
27: ...vont choisir...
28: I ara, adéu!
1: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
29: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
30: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bon jour a tothom, adelante a l'alant.
1: Sí. Com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
30: Bueno, la opinión que pueda tener yo sobre François Bayrou no creo que sea de vuestra incumbencia, Ricard, con todo el respeto.
29: No es diu François Bayrou, però abans...
30: Yo leo cada día los periódicos,
29: si opinar, ja.
30: El Limón Diplomatic, El Figaro, La Gazette de l'Esport, veo la televisión de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga, pues me la guardo para mí. Porque si lo doy, básicamente, después sacáis el titular que os da la gana. Esto es así.
29: No, nosotros fem
30: hombre,
29: titulars rigorosos.
30: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
29: A veure, Luis, que calma't. Aquí a Catalunya tontitos. Hi ha cert interès per saber què pot passar ara a
30: ver, pero
29: a França.
30: ¿Qué sabes tú sobre política francesa? Venga.
29: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
30: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
29: A veure, a Luis, sí, només t'han demanat... Només
30: les Andy Palacios. Le Paul du Jamelois, Bison de la Tête, de la Liaison, et beaucoup de droit à mi. Pourquoi? Je sais pas. Mais aussi. Non? Oui.
29: És que...
30: Peut-être oui?
29: No t'entenem, Luis.
30: Joder, és que no entenem nada. Bueno, hay alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo.
29: Bueno, sí, on tinc aquí unes de...
30: No, ¿verdad? Pues joder, ya está.
1: Són 7:45.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i n'hi era 2.500, n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació Fada.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc. Acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. La Porta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, eh? Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores en algun punt de les Terres de l'Ebre s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35 a la major part del país. Sol amb aquesta presència del vent de gregal que farà que la mar estigui força moguda en tot el litoral. Precaució a la platja i atenció encara amb aquest elevat risc d'incendis. Les temperatures tindran el seu pic màxim aquesta setmana entre dimecres i dijous, però sembla que no passaran gaire dels 40 graus.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Destaquem diverses incidències. La primera afecta les línies R13, R14 i RT1. La circulació entre Reus i la plana Picamoixons està interrompuda. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les estacions. Aquesta matinada hi ha hagut un robatori de coure que afecta la infraestructura. També veiem afectacions de pas a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa per carretera. La capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja, Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i l'opinions i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
9: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
10: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
9: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
10: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
9: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
10: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
9: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
10: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
9: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
10: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
9: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
10: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
9: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán.
0: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
11: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML, que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
16: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
17: Aquest estiu, crims.
16: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
17: A Catalunya Ràdio.
18: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
17: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
17: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
21: No ho sabem.
17: I per què?
21: No ser perquè cogí el martillo i la pega.
17: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
22: Comencem.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
25: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim en El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es referma en l'objectiu de i la immortalitat l'any 2039.
0: Superproducció de síndries a Eivissa.
7: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, al final de la primera, amb l'inici de la segona, s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir la les tones
6: tones de fruita que s'han produït.
0: L'eclipsi de sol, l'eclipsi de sol, dispara els preus dels hotels a Lleida.
25: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, ho llegim a la Mañana i al Segre.
0: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
6: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
0: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durán.
25: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol. Els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic. També considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A l'Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a l'Oneconomia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
3: Julián Álvarez, crack, això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.

0: te vas.
1: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
2: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment, no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camilla i Camilla es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de Montecito. Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
1: César, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
4: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
1: ah,
4: no?
1: Sí, dilluns... estem còsmics.
4: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, La guerra de les galàxies, fa 84 anys. I Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que la de l'any passat ja porta cua.
1: Sí, exacte. Del Mundial, això ho facilita,
4: diguem-ne. Ja, està més distret, està més distret.
1: I el Sant Durant, Mireia.
4: Doncs avui permet-me una concessió.
1: Sí.
4: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, Un fill és un fill.
1: Ah, és a... Felicitats a un Enric en particular
4: sí,
1: i a tots en general.
4: I tots els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
1: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre, aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
5: Hola, sóc la Fe, de l'Expulsada de Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
1: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio.
8: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
9: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
10: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
11: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV.
12: Si és exacte, sí, absolutament.
13: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar. Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Boca moll.
0: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
1: Recurs.
0: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
1: Damnificat.
0: Persona o cosa qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Arena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
1: Posem-hi ara tres xifres amb el Francesc Soler. 30%.
14: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
1: 500.000.
14: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
1: I 40%.
14: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
1: I que ens feia d'algunes xifres, espera't, 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
14: Ja està, no en tinc
1: Pensava
14: més.
1: Que en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Puiget de Barcelona. Davant de l'entrada, al carrer, s'hi apilen els sacs i maquinària de construcció, mentre uns operaris debaten les properes feines que toca fer.
15: Cinc dies després que aparegués l'esvoranc, les obres se centren encara en reforçar el subsol. Primer es va fer amb camions Cuba, ara els operaris fan les últimes injeccions de ciment i, mentrestant, els veïns, amb una tensa espera, saben que, com a mínim, no podran tornar a casa fins a finals d'aquesta setmana.
1: A la segona imatge hi veiem un nucli urbà petit, una vintena de cases blanques dalt d'un turó. Tot el que queda al davant i a la dreta d'aquest grup de cases està absolutament calcinat.
15: Són algunes de les 7.000 hectàrees arrasades pel foc que va començar a Los Gallardos, a Almeria. De fet, en primer terme s'hi veu el restaurant Anita, on sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals. Encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controla.
1: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
15: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va, com en ell, el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona al seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
1: I això és real o és fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. la recerca destaca que davant eines cada cop més potents guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
18: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliba et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que repassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
20: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mana.
0: I d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
1: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
21: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
1: I tenim un conflicte diplomàtic que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
0: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
22: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
21: Segons l'entitat, en els últims 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
1: I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
0: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
23: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
24: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores, algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central, precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més altes serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica a ratlla les temperatures.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim, això?
25: Bon dia, doncs, a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, també a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit subprecaució per una possible incidència en aquest punt, i recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident.
1: Gràcies, Clàudia, fins ara.
25: Fins ara.
1: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol, per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: 3 minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui. Pel matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Heart of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui la novetat continua estant a l'incendi d'Aiguamúrcia, que continua aquesta hora cremant sense control. Aquest matí, des de Protecció Civil, s'ha enviat un missatge al mòbil per evacuar de manera preventiva alguns dels 2.500 veïns que hi estaven confinats, en concret els del Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanell de Querol. Se'ls desallotja preventivament, per bé que Protecció Civil insisteix que no hi ha perill imminent pel foc. Es demana una evacuació ordenada d'aquests veïns, que en principi es diu que podrien tornar a casa al vespre. Tot i això, se'ls demana que agafin documentació, medicaments i animals de companyia i que deixin casa i finestres tancades i la parcel·la oberta. Aquest incendi ara mateix, i anirem en directe, continua ara mateix cremant sense control. Les perspectives no són del tot dolentes, però continua ara mateix sense estar estabilitzat. Recordem que, insistim, 2.500 veïns han estat confinats, alguns dels quals, però, ja s'ha demanat que desallotgin casa seva i han demanat que s'evacuïn. En principi, el vespre hi haurien de poder tornar. Tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. Són menys de la meitat que la setmana passada, però el risc continua sent molt evident. Això està íntimament relacionat amb el temps, amb aquesta calor. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens deies abans, però, que les condicions d'avui són raonablement bones per intentar encarrilar aquest incendi d'Aiguamúrcia.
1: Almenys aquestes hores al matí, sí. Les humitats són elevades encara i la brisa que s'anirà establint al llarg del matí tampoc no hauria de ser gaire forta i, a més, hauria d'aturar-se a partir de les 6 o de les 7 de la tarda. Per tant, a veure si aquesta condició doncs ajuda els bombers a practicar millor aquesta extinció.
0: I a banda d'això, ens espera calor encara, Vull dir, no 40 graus, com deies tu, però Déu-n'hi-do.
1: Avui no. Avui les temperatures arribaran fins als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Sol, potser alguna goteta a les Terres de l'Ebre aquestes primeres hores del matí, i la situació de més calor correspondrà a dimecres i dijous, que les màximes poden arribar als 40 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i també a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Però sembla que la situació seria de més ruixats i, per tant, doncs, això podria mantenir una mica ratlla les temperatures aquesta setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I una altra notícia que hem conegut de fa ben pocs minuts, que no té res a veure amb l'incendi, però als fans del cinema us sonarà. Sam Neill, l'actor, ha mort. El protagonista, entre d'altres, de Parc Juràssic, ha mort, segons ha comunicat la seva pròpia família. Ha mort a Nova Zelanda, on vivia des de ja fa molts anys. 8 i 3 minuts. I la notícia del matí és la que dèiem ara mateix. Aquest incendi d'Aiguamúrcia al camp continua sense control. Els bombers deien ahir que confiaven en estabilitzar-lo avui, però aquest matí hem sabut aquest desallotjament de veïns que d'alguna manera ha sorprès, perquè hi havia 2.500 veïns que sí que estaven confinats, però s'ha anunciat aquest desallotjament que comentàvem ara. Anem en directe al centre de control d'aquest incendi, a Sant Jaume dels Domenys, amb el Manel Sastre. Manel, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquests desallotjaments?
2: Mira, són desallotjaments preventius. El foc no està estabilitzat del tot, sobretot al flanc esquerre, i els bombers temen que amb l'augment de temperatures del dia i també de la marinada, que està creixent una mica ara, es pugui reprendre, sobretot, com dèiem, aquest flanc esquerre, que és el que encara no està perimetrat del tot i que ha llançat alguns focus secundaris. No preocupen, però sí que l'evolució del dia podrien fer-los créixer, i si hi hagués una embranzida del foc es podria comprometre algunes de les cases d'aquest zona, de la zona dels Ranxos de Bonany, bàsicament, i també d'algunes masies disseminades per allà. Són unes 300 persones les que s'ha ordenat el desallotjament en aquest punt, i segons explicava l'Oriol Corbella, que és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, s'ha decidit fer a primera del matí de forma ordenada per si al migdia hi havia algun problema, però que en principi esperen contenir el foc, deia.
3: Però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un SALERT i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
2: Ara mateix a l'incendi treballen 73 dotacions dels bombers i s'incorporen ara, en aquests moments, 6 mitjans aeris que han d'ajudar força a controlar un foc que es calcula que té una àrea aproximada d'un perímetre d'unes 170 hectàrees i que tenen perimetrat en la seva gran majoria, excepte aquest petit front del flanc esquerre, que és el que preocupa.
0: Doncs a veure com evoluciona aquest incendi. Insistim, que la notícia del matí són aquests veïns desallotjats de manera preventiva, com precisava molt bé el Manel. Però, clar, hi ha una altra cosa, Manel. Estem davant del tercer foc en pocs dies en aquest municipi, i hem sentit a les últimes hores tant l'Ajuntament com els bombers dient que, tenint en compte això, aquesta, entre cometes, coincidència, doncs no es pot descartar cap hipòtesi.
2: Sí, és força estrany. Ahir ho deia l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, que és difícil d'entendre aquesta coincidència de tres focs a la mateixa zona en pocs dies de diferència. A més, és una zona complicada, perquè tot i que hi ha algunes zones que orogràficament estan bé, perquè hi ha força vinya en altura aquí plantada que fan de tallafoc natural, el cert és que aquest últim incendi s'ha iniciat en un punt on hi havia molta massa boscosa, i sí, els bombers deien que si no, hi havia més d'un miler d'hectàrees que corrien perill. Hem de dir que a les 9 hi ha una compareixença dels agents rurals, a veure si tenen més dades avui, ara que hi ha moltes hores i ens poden donar més explicacions dels indicis en què estan investigant. De moment, totes les hipòtesis estan obertes i no sabem res més a hores d'ara de quin hauria estat l'origen d'aquest foc.
0: Manel Sastre, des del centre de control de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys. Gràcies, parlem després. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: És el que ens explicava el Manel Sastre. Important, aquesta compareixença dels agents rurals d'aquí una hora, a les 9, a veure si hi ha alguna explicació, perquè hi efectivament sentíem l'alcalde dient, costa de creure que sigui una casualitat, tres incendis al municipi, pràcticament a la mateixa zona, en pocs dies. Insistim també que la bona notícia és que el temps segurament acompanyarà en aquestes tasques d'extinció. Ahir els bombers deien que no descartaven avui ja poder-lo donar per estabilitzat, però també ens hem llevat amb aquesta evacuació preventiva, sense perill imminent, diu Protecció Civil, però evacuació al cap i a la fi, de veïns de la zona a la qual se'ls diu que deixin casa seva, que agafin el més important, que agafin medicaments, per exemple, les mascotes, però que deixin casa seva segurament com a mesura preventiva pel que diu des de Protecció Civil. Aquest és ara mateix l'incendi que tenim actiu a Catalunya, és l'incendi que continua sense control. L'altre gran incendi d'aquests últims dies, d'aquest cap de setmana, per exemple, és el d'Almeria. Aquí, malauradament, hem de dir que ja són 13 les persones que han mort en aquest incendi forestal. Pol Foradada, què tal, bon dia?
4: Sí, bon dia. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona de 93 anys, una dona britànica que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha encara 10 denúncies per desaparicions que no s'han resolt. Els bombers sí que han pogut estabilitzar aquest incendi, però encara s'hi treballa per poder-lo controlar, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
5: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
4: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Aquesta és la situació a Almeria, aquesta és la situació a Catalunya, però evidentment això no és exclusiu d'aquí, d'aquestes zones. És exclusiu de pràcticament tot el cos, sobretot la costa mediterrània. A França, per exemple, ara mateix tenim un gran incendi que està arrasant un dels principals pulmons verds de la regió de París, en concret el bosc de Fontainebleau.
4: I ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc que es diu que té unes dimensions excepcionals. El subcap del Servei d'Urgències de París, Benoît Vivien, feia aquesta crida aquesta nit als veïns a confinar-se.
6: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tot això és el que deien a París, tot això és el que deien amb aquests incendis al bosc de Fontainebleau. Realment els incendis ja va avisar l'informe de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que tota aquesta regió del sud d'Europa seria la més afectada o una de les més afectades per aquests incendis. I tot això amb aquesta tercera onada de calor de l'estiu que, com deia el Tomàs Molina, s'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura amb màximes que tornaran a passar dels 40 graus.
4: I és per això que els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país, perquè hi ha encara 72 municipis en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví és sotsinspector del cos.
7: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
4: De fet, durant els 9 primers dies d'aquest mes de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació a Catalunya i en molts casos de manera simultània. Avui La Vanguardia destaca en portada que el foc ja ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que l'any passat en aquesta època de l'any a tot Espanya.
0: I després tenim les altres conseqüències d'aquestes altes temperatures, per exemple, en el camp. Aquí podríem parlar de dos tipus de conseqüències. Una, l'estrictament laboral. La setmana passada, un temporer de 64 anys va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d'ingressar-hi arran d'una aturada cardiorrespiratòria que va patir mentre treballava una frícola, mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià. Segons va avançar a TV3, l'home estava treballant al camp quan es va trobar malament i els serveis d'emergència el van traslladar i ara hauran de determinar les causes de la mort. Com passa molt habitualment en aquests casos, no està clar que sigui un cop de calor l'única causa de la seva mort. Recordem que encara no n'hem tret l'aigua clara de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir fa un any mentre feia la feina enmig d'altíssimes temperatures, però vaja, estem ja d'un temporer que ha mort enmig d'una onada de calor mentre estava treballant. Això fa que molts sindicats diguin que s'han de prendre més mesures, ja se'n prenen, però que se'n prenguin més per protegir la salut d'aquests treballadors. Aquest és un dels efectes que trobem d'aquestes altes temperatures en el camp. L'altre són els cultius pròpiament dits. A les comarques de Lleida, per exemple, el 80% dels camps de pera tenen deshidratació. I això, entre d'altres coses, farà que les peres que es cullin siguin més petites. Anem a Menàrguens, a la Noguera, Alba Mor.
8: L'estrès per la calor extrema atura el creixement del fruit. Com a resultat, els pagesos de les finques afectades colliran peres més petites i, per tant, de menys valor comercial. Les altes temperatures també tindran conseqüències de cara a la campanya vinent, segons apunta el responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes.
9: Ara mateix, aquesta varietat està fent una inducció floral de, per cada campanya següent. Què ens trobarem? Que de cada campanya següent la inducció floral o borró floral no serà bo, no serà prou apte per tornar a produir una altra pera. Estem trobant que una davallada de quilos per a la següent campanya.
8: La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: I encara parlant de collites, la calor i els incendis també han afectat la campanya del cereal, que en aquest cas entra a la recta final. Diuen que no serà dolent, però que s'ha assecat menys, Oriol Bacar.
10: A Catalunya s'han assecat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. Un any molt marcat pels incendis, com reconeix Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
11: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda, i per a que no s'acumule ja en el que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors no resquis.
10: I també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Aquesta és la situació dels incendis. Insistim que l'incendi d'Aiguamúrcia continua ara mateix sense control. Insistim també que s'han desallotjat persones de manera preventiva i que hi ha aquesta sospita al voltant de que hi hagi hagut 3 incendis a la mateixa zona en pocs dies. A les 9 els agents rurals diran el què. En fi, ara mateix, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ens falten un parell de minuts per arribar a 1:15. Hem de parlar del Mundial, hem de parlar de França, hem de parlar de Rajoy.

0: cal no oblidar que França ha estat dues vegades campiona del món i finalista a l'última edició. Ha guanyat tots els partits en què ha participat en aquest Mundial i ocupa la primera posició del rànquing FIFA. Té, a més, una plantilla d'altíssim nivell. Això sí, sense francesos. Una plantilla d'altíssim nivell sense francesos. Això és el que diu l'article de Mariano Rajoy, que ha aixecat una tempesta política a França. Han sortit no un, no dos, sinó quatre ministres del govern d'Emmanuel Macron a la càrrega contra l'expresident espanyol. Anem a París, Isabel Galí.
1: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
2: Sí, el dit exacte, sí, absolutament.
3: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel Galí, des de París. Aquest tema no només ha esclatat en mitjans polítics, diguem-ne, ara sentíem, com ens deia la Isabel, aquestes declaracions de ministres de Emmanuel Macron, sinó que, sobretot, ha tingut un enorme ressò, i l'està tenint encara, als mitjans de comunicació francesos, Pol.
4: De fet, a hores d'ara, la notícia és la sisena més llegida a la web del diari Liberació. En un article que titula amb la paraula fàstic, considera que les afirmacions de Rajoy textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un ex líder polític. I a la televisió...
5: Une phrase qui n'a rien d'une maladresse, c'est un discours politique, un discours identitaire, un discours raciste au pays de la droite franquiste.
4: La frase no és cap sorpresa ni una falta de traça, és un discurs identitari i polític del país de la dreta franquista. Això deia un tertulià de la cadena BFM. Le Monde recorda que la senadora...

0: del govern espanyol. Pocs suports, en canvi, a Rajoy entre les files del PP, almenys a les xarxes. Veurem com es posiciona avui el partit que reuneix la direcció.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Veurem, efectivament, què diu el Partit Popular avui, perquè avui, a més a més, per acabar d'afegir-hi morbo, Pedro Sánchez es reuneix amb Macron. El president francès reuneix a París els líders de la coalició de voluntaris, ja sabeu, aquests països que volen ajudar a Ucraïna, i el president espanyol és un dels participants. I recordem que el partit Espanya-França, de semifinals del Mundial, és demà. Demà és 14 de juliol, que és la festa nacional francesa. I, a més, s'ha anunciat un important reforç de la seguretat, un important reforç policial de cara, sobretot, a quan acabi el partit en funció de com pugui acabar. En fi, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.

0: no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i tres minuts de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els bàsics del matí amb el Pol Foradà, del Marc Jurado i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta nit hem de lamentar una notícia que hem conegut, la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques prop del santuari de Fontcalda, a Gandesa. Laia Framis.
7: El despreniment d'una roca a la zona del riu Canaleta ha tocat el santuari de Fontcalda, a la Terra Alta, ha provocat la mort d'una nena de 9 anys i ha ferit una dona de 24. Va passar ahir a primera hora de la tarda, quan diverses persones es banyaven en una platja que hi ha al riu. És un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I també de les últimes hores, també malauradament, un home ha mort mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
8: Tenia 54 anys. En aquell moment, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
5: I mentrestant, els veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Puiget a Barcelona continuen sense poder tornar a casa, en principi fins aquest divendres. Els comerciants tampoc no poden obrir i és per això que aquests botiguers demanen algun tipus d'ajuda o com a mínim que facin via les companyies asseguradores.
9: En concret, els botiguers afectats per l'esvoranc reclamant que l'asseguradora vinculada a les obres garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant el fet d'haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que mentre no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no poden tramitar la reclamació.
5: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i escolteu una notícia que hem conegut aquesta nit, un informe de l'entitat equitat.org, el que abans es coneixia com la Fundació Bofill, ja sabeu que té una especialització en temes educatius, doncs aquest informe, que hem conegut aquesta nit, alerta del retrocés de l'escola pública. De fet, diu que l'escola pública perd pes en 8 de cada 10 municipis que ha analitzat.
10: I aquest pes l'ha perdut en favor de la concertada, segons diu l'informe, que s'ha fet amb les dades de les preinscripcions escolars de l'última dècada, en municipis de més de 10.000 habitants. L'estudi apunta que a l'hora de reduir el nombre d'alumnes per mestre, aquesta baixada es fa de manera desigual.
5: Segons les dades d'Equitat.org, el curs 2023-2024, l'oferta pública representava aproximadament un 59%. El pròxim curs, el curs 26-27, representa un punt menys, un descens important en tan poc temps. I l'estudi reclama que això d'alguna manera s'endreci i sobretot es reparteixi millor.
8: Assenyala que estem en un context de baixa natalitat i, per tant, de reducció de places escolars. I alerten que el risc és que aquesta reducció s'apliqui molt més a l'escola pública. L'entitat parla d'una sobreoferta de places concertades que, segons diu, no s'ha corregit perquè aquest any s'ha renovat gairebé tots els concerts.
5: Evidentment, aquest estudi arriba en un moment de malestar, sobretot dels mestres i dels sindicats que el representen.
11: Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.

0: 8 de setembre és el primer dia de curs. Per tant, aquesta serà la notícia. Aquesta és el que deien aquest cap de setmana a l'Assemblea Educativa, on hi havia representants diferents sindicats anunciant una vaga, una protesta, pel primer dia del pròxim curs escolar. Aquesta setmana, la consellera d'Educació ens anuncien que té previst reunir-se justament amb els sindicats per continuar-ne parlant. En aquest context, les associacions de famílies li reclamen al govern que busqui com sigui una solució.
1: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: És el que deia Catalunya Ràdio, la directora de les associacions de famílies d'alumnes, Lidón Gasull. El govern deia aquest cap de setmana que la consellera Niubó manté aquestes reunions i, de fet, posava la xifra que s'ha reunit en més de 100 direccions de centres educatius en les últimes setmanes i en els últims mesos. Són les 8 i 22 minuts. Encara notícies que han passat aquestes últimes hores. De fet, aquesta mateixa nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran.
2: Segons Washington, per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz, el règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap als països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, Bahrain i també Jordània.
0: Donald Trump, què diu? Doncs culpa l'Iran de no respectar l'acord que es va arribar dissabte, en teoria, sobre la gestió de l'estret d'Hormuz.
3: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Aquesta és la confusa situació ara mateix entre els Estats Units i l'Iran al voltant d'aquest acord que tècnicament es continua negociant, tècnicament es va tancar, però continuen els enfrontaments i continuen els bombardejos. I avui, qui en parlarà d'això és la Unió Europea. Es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió per analitzar, entre d'altres coses, aquesta revifada de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
4: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Aquesta és una de les possibilitats que es debati avui en aquesta reunió de ministres d'Afers Estrangers. Què fer amb el comerç que arribi de Cisjordània? Però això hi ha dues coses importants a dir. En totes les operacions comercials que hi ha entre la Unió Europea i Israel, el que es compra a Cisjordània ocupa una part molt petitona, proporcionalment molt petitona, i segona, ni tan sols en això hi ha consens, perquè hi ha socis europeus que no hi estan a favor. Per tant, s'espera que, com en altres ocasions, avui es xuti la pilota cap endavant. En fi, ja que parlem d'Israel, el país farà eleccions, ara ja és oficial, el pròxim 27 d'octubre.
5: O el que és el mateix, el Parlament del país ha fixat els comicis per la data més llunyana que podia. Seran les primeres eleccions després de la guerra de Gaza. A més, cal recordar que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, té pendents 3 judicis per corrupció, per presumptes intercanvis de favors amb empresaris i que no tenen data de resolució.
0: Per tant, no se sap encara si Benjamin Netanyahu anirà a aquestes eleccions absolt o encara com a acusat en aquests judicis que deia el Pol. En fi, si abans parlàvem de la cimera dels ministres europeus d'exteriors, avui Brussel·les també aborda una altra qüestió important, el seu pla o les seves intencions amb les xarxes socials.
6: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presenta l'informe elaborat per un grup d'experts sobre possibles mesures per protegir els menors. Segons el Financial Times, la idea seria atorgar-se nous poders per multar les grans tecnològiques si és que no garanteixen una major protecció.
0: 4 minuts i arribarem a 2:15. Atenció. comencem això, perquè avui el diari El Mundo explica que Junts va retreure per escrit al govern espanyol que els ha enredat, que els va enredar, en concret, amb el calendari de l'amnistia.
2: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què en part justificava la decisió pels enganys i els balls de dades amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
5: Informe en què s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat, recordem, per Zapatero o per Cerdán. Primer, haurien dit que el Tribunal Constitucional avalaria la llei d'amnistia immediatament després de la seva aprovació, i això ja fa més de 2 anys. Però després, amb el pas del temps, aquesta data, diuen els negociadors de Junts, el PSOE l'anava endarrerint. També s'acusa el govern espanyol d'un paper passiu i fins i tot obstructiu per tal que la Fiscalia del Tribunal Constitucional boicotegés el retorn immediat de Carles Puigdemont.
0: Tot això en aquesta setmana, que serà clau, eh? Recordem que dijous celebrarem la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia. De la llarg del matí aquest tribunal donarà a conèixer la seva opinió i això podria desbloquejar o no el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Ho seguirem aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio i avui començarem a escalfar motors a l'Àgora. Però encara en pàgina judicial hem d'explicar que avui l'Audiència de Madrid estudia la decisió del jutge Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
6: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Tornem a Madrid, Alba Gil.
7: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible escissió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado 10 de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara dels tribunals, avui declara pel cas Leire el primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de José Luis Ábalos, i a Catalunya el judici pel suposat retard en la vacunació de policies i guàrdies civils encara a la seva recta final.
2: La Fiscalia i els sindicats policials i les defenses exposen les seves conclusions. En aquest judici, recordem-ho, s'acusa la cúpula de salut durant la pandèmia de retardar la vacunació dels agents.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. Al matí de Catalunya Ràdio us explica, atenció amb això, si teniu o sou amants dels gossos i dels gats, són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
5: Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al matí de Catalunya Ràdio.
8: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
6: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'elimini les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, com explica Noé Terrassa, membre de l'entitat. Ho ha explicat al matí.
9: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc. Acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I tot això quan falta un mes per l'eclipsi solar. És el 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials no para d'augmentar. Els fabricants diuen que no donen l'abast, Roger Santaló.
10: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
11: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
10: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa 15 de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a 8:45, de seguida la resta de titulars, entre ells el que dèiem abans, la mort de l'actor Sam Neill, el protagonista de Parc Juràssic. Però abans fem un cop d'ull a la mobilitat d'ara mateix. Sílvia Andrés, com ho tenim això? Molt bon dia.
12: Bon dia. Parlàvem abans d'una incidència que afectava les línies R13, R14 i la RT1 al tram de la plana Picamoixons per un robatori de coure que s'ha produït aquesta matinada. La incidència s'ha solucionat i de manera progressiva la freqüència de pas dels convois s'anirà normalitzant. També veiem que hi ha hi ha retards a la línia R1 de Rodalies a causa d'una incidència a l'estació de Calella. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Lleida Pirineus a les 10 ho farà 50 minuts més tard, i pel que fa a l'aeroport del Prat, el vol KLM cap a Amsterdam, que havia de sortir a les 9:20, ho farà passades les 10.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
13: Mira, el punt més complicat a aquesta hora el tenim a la P7. Hi ha cua de Mollet del Vallès a Cerdanyola del Vallès en sentit sud, perquè hi ha hagut un accident que talla en aquests moments dos carrils. Recordem també que està tallada la circulació encara a la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona, aquí perquè a primera hora del matí també hi ha hagut un accident.
0: I punts taronja?
13: Tenim retencions destacades a aquesta hora encara a les rondes, Ronda de Dalt i Litoral, sobretot en sentit Llobregat, i a les principals entrades a Barcelona destaquem la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
13: Fins ara.
14: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Que passa per la calor d'aquests dies, que doncs continuarà sent intensa, potser no tant com uns dies, però com uns dies enrere, però tornarà tard o d'hora. Tomàs Molina, bon dia.
15: Bon dia, bon dia. Doncs sí, el pic aquest de calor arribarà entre dimecres i dijous. Al voltant de dimecres serà quan les temperatures siguin més altes, però sembla que podran quedar situades al voltant dels 40-41 graus allà on més pugin, perquè hi haurà nublades, hi haurà ruixats i tronades que les pot mantenir a ratlles. De moment, avui, la temperatura quedarà per sota dels 40, arribarà fins als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, o també a l'interior de l'Alt Empordà. Un dia de sol, amb algun ruixadet, amb alguna goteta a les Terres de l'Ebre, potser aquestes primeres hores del matí, i amb temperatura, ja ho diem, amb aquesta tendència a pujar els propers dies.
16: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts de nou i tres minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ho hem dit només començar. Fa ben pocs minuts, ho hem sabut una mica abans de les 8, ha mort l'actor Sam Neill, segons ha informat la seva pròpia família. Sam Neill tenia 78 anys. Se'l recorda sobretot per ser un dels protagonistes de la saga de Jurassic Park.
2: Però també va participar Freddy a grans èxits de Hollywood, com El piano o L'home que xiuxiuejava els cavalls. En els últims anys va treballar a la sèrie Peaky Blinders, on feia de comissari dolent. Recordem que el 2019 Sam Neill va ser gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges.
0: Sam Neill, que ha mort als 78 anys, això ho hem sabut aquest mateix matí, ja feia temps que deia que s'havia recuperat d'una malaltia, però la seva família n'ha confirmat la mort aquesta matinada. En fi, encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Montse Camps.
17: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra, i és bressol d'autors consolidats com Marta Oriols, Carlota Gurt o Ferran Garcia, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
18: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs, diguem-ne, central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Me'n sorprèn els èxits que tenen.
17: Quan falten dos anys perquè es celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. I els equips de restauració del Museu Nacional d'Art de Catalunya investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre, diuen, els misteris que les envolten.
2: És, de fet, la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat a CaixaForum Més per primer cop. Les càmeres han entrat als tallers, als laboratoris i arxius del museu. Són episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho ha explicat Roser Toll, directora de la sèrie.
19: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
6: Amb la sèrie documental, el MNAC vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: I parlem d'estrenes, perquè Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Morull protagonitzen El mapa de los anhelos, una de les estrenes a Netflix, una de les novetats destacades, juntament amb el final de Heartstopper. Marc Garriga.
10: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie amb un repartiment ple d'intèrprets catalans. Narra com una noia, tot i donar-li cèl·lules mare a la seva germana malalta de leucèmia, gestiona la seva mort. La mateixa plataforma estrena Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual. Altres estrenes destacades són Lucky, una minissèrie d'acció d'Apple TV amb Anya Taylor-Joy i Annette Bening, Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi, i Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I parlant d'estrenes... We'll be right back.

La versió amb actors de Baiana no ha tingut un bon cap de setmana, almenys per les previsions de Disney. 95 milions de dòlars d'una recaptació aquest cap de setmana a tot el món per una pel·lícula que, clar, va costar més de 250.

0: banda de tot el que penja d'aquestes famoses declaracions, vaja, declaracions, aquest article de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa, on no juguen francesos, deia ell. A banda d'això, hem de parlar, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Del nou Barça de Flick, que comença avui formalment la pretemporada amb les proves mèdiques.
1: Sí, avui mateix arrenca, això sí, sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la plantilla. La pròxima temporada, la prioritat és contractar Julián Álvarez.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento, pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Un Laporta que qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
2: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, sembla que porta Puig gols. A més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent s'imposa sempre.
1: Rafinha es quedarà, el club espera tancar el fitxatge de Adeyemi del Dortmund i que s'afegirà el de Gordon. El Madrid també comença avui els entrenaments i també ho fa l'Atlètic de Madrid.

0: I Marc Márquez s'acosta al títol del Mundial de Motociclisme.
1: I pateix, eh? Pateix perquè diu que cada gran premi és una lluita contra les seves lesions, que té dolor sempre i que, doncs, pilota compaginant aquest dolor que sent en cada moment que es puja damunt la moto. Però guanya amb la victòria del Gran Premi d'Alemanya. Márquez se situa en només 18 punts del liderat.
2: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
1: 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme.

0: I a 5 minuts d'arribar a 3 quarts de 9, Robert, Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
1: Gran final del torneig de tennis de Wimbledon, va superar la final l'Esberef.
2: It has been an amazing final once again.
3: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
1: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Open d'Austràlia, un US Open. Jornada avui de descans al Tour de França, amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.109 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
12: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
13: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
14: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
15: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
16: Els anys 60 era una professió d'èxit.
17: Les hostesses eren glamuroses. Eren boniques. Semblava com si el món fos
16: però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
17: Però també una certa disponibilitat sexual.
16: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
17: Era realment insultant.
16: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Qui diu que a l'estiu no passa res?
19: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
18: El mercat del Barça de Flick.
19: La sortida del Tour des de Barcelona.
18: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
19: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
18: La recomposició del Girona segona.
19: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
18: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
19: El sol o a l'ombra.
18: Escolta el Tot Costa.
20: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Vicent Sánchez, la sindicalista Fra Blanco, la periodista Marta Monforte i l'advocada Montserrat Nebreras. Com esteu? Com porteu la calor?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, ja ens anem adaptant. Sí. Ja estem pràcticament cuits, sí. Per tant, com les granotes.
0: Sí, no? Vicent?
2: Quina calor.
0: No notes res, tu ja.
2: No, depèn, hi ha mamífers, rèptils, sí. Amfibis. Aunque jo no sé exactament en quina categoria em puc
1: els
2: incloure.
1: Els demés sí que ho sabem, en quina categoria estàs.
2: A veure, diga vostè amb aquesta clarividència sí. Que la defineix.
0: 8:45, comencem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Avui hem de començar a parlar de moltes coses. Hem de parlar del Mundial i de Mariano Rajoy, que també en parlarem de seguida. Però, d'entrada, aquest cap de setmana ha passat una miqueta raonablement desapercebut, allò que baixem tot l'atenció una mica al cap de setmana. Tindrem vaga per començar el curs escolar.
2: Això estava previst, no?
0: Sí, bueno, previst. Es veia venir, però...
2: Es veia venir, etcètera. Bueno, hi ha un problema enorme que el govern actual no ha pogut o no ha sabut resoldre. I, evidentment, quan temps de vacances per tothom, deien allò de les vacances dels mestres, antigament.
0: Sí, exacte.
2: I ara, quan tornem al curs, clar, el sindicat majoritari, que és l'Ustet, va quedar desautoritzat amb la seva proposta i es nota que hi ha un clima, que això també ho hem comentat algunes vegades així, es nota que hi ha un clima molt, molt cabrejat, molt empipat, molt dolgut en tot el col·lectiu, en una gran part del col·lectiu, que torna a fer-se evident. El que no sabem ara, si després que els professors de secundària se'n van apartar, quina serà la repercussió que tindrà tant la vaga com els actes de protesta que s'encadenen a partir d'ara. Jo crec que en aquest cas el govern de la Generalitat actual confia que totes les propostes que fa aniran desactivant tot això, perquè no el veig d'entrada tampoc molt disposat a continuar cedint més a les exigències dels mestres. I per tant ja ho veurem, però aquí el problema no s'ha solucionat i després encara vindrà el pitjor problema, que és que quan tot això estiga, si és que arriba a encarrilar, que jo crec que sí, s'arribarà a encarrilar, després el que hem de veure és què passa amb el model d'ensenyament. Ja no són només recursos i diners, però l'ensenyament és també què està passant en l'ensenyament, perquè els resultats finals no acompanyen, no funcionen, i perquè jo crec que no és una qüestió només econòmica, sinó que és una qüestió totalment de mirar i de replantejar-se el model. I això és molt més difícil, perquè això ja... els sindicats en aquest sentit no poden estar a la guaita del que cal fer i del que s'ha de fer, i els mestres com a col·lectiu no ho sé, i el govern em sembla que tampoc està massa disposat a revisar què és el que s'ha fet fins ara. Sense una revisió del model d'ensenyament, el fracàs escolar es mantindrà. I si algú em diu, vostè com el revisaria? Bueno, això ja m'enrotllaria massa. I passa paraula.
0: Ara parlem amb la resta de guristes, però deixeu-me que saludi la Iolanda Segura, que és la portaveu nacional de l'USTEC, del sindicat majoritari. Senyora Segura, com estem? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ja ho dèiem, és a dir, poc o molt es veia venir, però es confirma, el curs començarà amb una vaga. Hi ha marge per desconvocar-la?
3: Bueno, doncs tot dependrà de si la conselleria té la voluntat de tornar-se a reunir per posar més elements a sobre la taula o fins i tot avançar tot allò que s'ha pactat també, perquè hi ha qüestions importants com serien les ràtios, no? Que ara són doncs massa elevades en els centres educatius. És una de les demandes principals, no?, que posa sobre la taula doncs el col·lectiu. Que posem sobre la taula, nosaltres formem part del col·lectiu, que posem a sobre la taula sobretot doncs, també això, començarà aquesta reducció doncs, de forma efectiva ja de forma imminent i que l'alumnat n'ESA ja compti per dos, que això també ajuda molt i descongestiona molt les aules i dona doncs, aquest aire que es necessita, no?, per poder atendre l'alumnat amb qualitat. Hi ha moltes qüestions a sobre la taula que hem d'avançar. Tot el que s'ha acordat. Jo em va fer gràcia al Vicenç quan ha dit hem quedat desautoritzats. Precisament tot el que s'ha acordat no, i que tirarà endavant, nosaltres celebrem que tirin endavant tot el que s'ha acordat, us recordem que ha estat gràcies a l'USTEC. Que a la consulta sortís que no, senzillament el que escenifica és un malestar que va molt més enllà d'aquests passos endavant, sinó que precisament el que es demana és un canvi de model. I estic molt d'acord en la reflexió que ha fet final, que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona. I per tant, mira, vaig llegir un article aquest cap de setmana, crec que era Antoni, no voldria dir el nom ara erròniament, però era molt interessant perquè deia precisament que estem intentant no, aplicar una sèrie de canvis sense canviar el model. No? Tenim un model ja antic, no? que ja no està donant resposta a les necessitats socials, i en canvi se'ns demana als professionals de l'educació que fem canvi sense canviar aquest model. I clar, això no funciona. No funciona de cap manera. I per tant, doncs, és important abordar aquesta qüestió més enllà de aquests canvis que ara... Bueno, aquests avenços, que no són canvis, sinó aquests avenços que puguem haver acordat ara o que seguim mantingut ara en aquest acord del mes de març i de maig.
0: Però hi ha prevista alguna trobada amb la conselleria des d'ara fins al principi de curs?
3: Sí, hi ha previst una trobada justament avui, on li traslladarem precisament tota una sèrie de demandes a posar sobre la taula. En primer lloc, el 6% del PIB. Això és el que garanteix que puguem fer els desplegaments necessaris. Primer, el canvi de model, garantirà el canvi de model, perquè el canvi de model, evidentment, ha d'anar acompanyat dels recursos necessaris, dels espais necessaris, de l'estructura necessària, no? amb totes les mesures i recursos per construir aquesta escola inclusiva, per blindar el català, per fins i tot tenir unes infraestructures que ens permeti una climatització en els centres confortable, etcètera, etcètera. Aquest 6% per l'escola pública que actualitzi aquest model, no? O que faci una reforma estructural d'arrel, sense aquest 6%, si no avancem aquí, això serà sempre un horitzó llunyà, i necessitem que això es concreti, no? I es faci una calendarització imminent. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert, que no sabem el que pot durar.
0: Vostè esmentava alguns dels punts claus en aquestes discrepàncies. Vostè parlava de les ràtios. Ara faré una d'aquestes coses que no s'ha de fer mai, que és parlar d'una experiència personal. Però l'altre dia una amiga meva, que és mestra a favor de la vaga, em deia, si es redueixen les ràtios, si s'aconsegueix que cada mestre tingui menys alumnes per classe, el tema s'acaba, el conflicte s'acaba.
3: No, tampoc és així, perquè no només és reduir ràtios, és també posar aquells recursos necessaris en els centres que puguin atendre a tot l'alumnat, i generar els espais, generar les hores de coordinació, poder crear uns equips, que diríem uns equips psicosocioeducatius, amb aquestes coordinacions tant d'aquests professionals externs com interns, per abordar què necessita cada alumne, sobretot aquell alumne que té unes necessitats específiques que li poden derivar de moltes causes que són factors externs com propis, no? que determinen les seves condicions d'aprenentatge, no? La seva capacitat d'aprenentatge. Tot això, si reduint ràtios, és una ajuda, perquè tu, evidentment, no és el mateix atendre 30 alumnes que 15 o 25 que 10, evidentment, i això t'ho dic jo, que ho he patit, ho he viscut, no? En centres que he estat, també necessitem aquests equips, necessitem aquests equips, perquè hi ha alumnes molt afectats, que les condicions mediambientals, la seva situació personal de vida li afecta directament en el seu estat emocional, i això evidentment afecta directament en les seves condicions d'aprenentatge. Tot això, si a aquest alumne no se li dona una solució, estarà abocat al fracàs i no tindrà les mateixes oportunitats que tenen la resta. I qui diu aquests alumnes diu els que tenen necessitats educatives especials, els nouvinguts. Tenim una complexitat molt gran que l'hem de poder atendre evidentment, la gran mesura universal és reducció de ràtios, però també necessitem aquests recursos que creïn aquests equips. Això és el que necessitem, aquesta estructura en els centres educatius amb aquesta combinació de factors. Després ja venen altres qüestions, igual d'importants, per crear l'escola catalana que nosaltres, que la societat catalana necessita.
0: Sí, jo li deia perquè no sé si es considera, vist des d'ara, que potser es va posar massa l'accent en la remuneració, és a dir, es va posar massa l'accent. Va ser un error destacar massa allò dels 400 euros més al mes que va dir vostè a l'art?
3: És que nosaltres no vam destacar el tema remuneració. Va fer molt els mitjans de comunicació. Nosaltres vam treballar aquells eixos que ens va demanar el col·lectiu, que per una banda era la retribució i per altra banda era l'escola inclusiva, no? Amb la reducció de ràtios, amb totes les mesures i recursos, portàvem més treballada l'aspecte de l'escola inclusiva. Nosaltres portàvem un pla molt detallat dels recursos necessaris, els objectius detallats. O sigui, som els que, no és per res, però som l'organització que més treballat tenim aquest tema, el tema de l'escola inclusiva. Fins i tot el tema de la burocràcia. Nosaltres vam portar un pla de 30 mesures per la reducció de la burocràcia que vam elaborar amb aportacions també que ens havia fet el col·lectiu des dels propis centres. Vull dir que el que passa és que què passa? Que el tema de la retribució va ser el més costós, va ser el que on més traves s'hi posaven i semblava que era com que és un focalitzam. No, és el que a l'hora de negociar va ser més complex perquè la conselleria, evidentment, no volia cedir ni un cèntim més. Però a nivell, diguéssim, d'importància, per nosaltres el tema de la inclusiva era cabdal.
0: I una cosa més que li volíem preguntar a la Iolanda Segura, la portaveu nacional de l'USTEC. Aquesta nit, Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha publicat aquest informe on denuncia el pes, la pèrdua de pes de l'escola pública davant de la concertada. No sé si comparteix el diagnòstic.
3: Totalment, totalment. Mireu, hi ha una qüestió que ens estem trobant ara, i és que en un context en què se suposa que s'estan desplegant mesures, recursos, que se suposa que hi ha d'haver una reducció de ràtios, no?, acordada amb una eliminació de la sobreràtio, hi ha uns certs avenços, potser tímids, no?, en el tema de la reducció de ràtios, però uns certs avenços, i resulta que ens trobem el mateix de cada any, i és que ara, doncs, en procés de preinscripció i no, de l'escola, s'estanquen grups a l'escola pública, però s'han aprovat gairebé de forma, diguéssim, completa, gairebé tota l'oferta de concerts educatius. Mm. Fins i tot aquells que no han estat amortitzats. Què passa? Doncs que d'entrada en un procés d'inscripció s'ofereixen totes les places a l'escola concertada, en canvi a la pública ja s'informa que tal grup es tanca, que redueix grups en diversos centres, i clar, la consellera diu, bueno, no, la conselleria sempre ens diu, bueno, no, però si s'omplissin llavors ja es tornarien a obrir. No, si tu ja no l'ofereixes, les famílies què fan? Doncs van allò sobre segur, no? Doncs van a matricular en primera opció el seu fill, bueno, inscriuen el seu fill en primera opció allà on saben que segur que entrarà. I en molts casos, en molts casos és la concertada. Per tant, es fa una desviació ja d'entrada, de forma subliminal, d'aquest alumnat cap a la concertada. Això és així. I a cada pressupost que es presenta, sempre hi ha partida a la concertada, perquè bueno, és com l'han de cuidar, no? L'han de mantenir, l'han de cuidar. Mai hi ha un plantejament de absorbir els centres concertats cap a la pública per crear una única xarxa, que és la xarxa universal on tot l'alumnat hi té cabuda. Sí. I això per nosaltres, doncs, evidentment, també és un dels grans problemes que tenim en el sistema educatiu català, que és aquesta gran segregació que comporta la doble xarxa. Per tant, evidentment, per nosaltres, quan parlem del 6% de la inversió, parlem del 6% de la inversió a l'escola pública, que és la que necessita realment, la que està absorbint tot, la gran part de l'alumnat amb dificultats i que, per tant, necessita tota la inversió possible amb el desplegament de totes aquestes, mesures i recursos per construir l'escola que necessita Catalunya.
0: La Iolanda Segura és la portaveu nacional de l'USTEC. Senyora Segura, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
3: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
0: Hem arribat a les 9. Sentiu els senyals horaris. Afra, com ho veus tot plegat?
4: Bueno, jo estic d'acord en el fet de que bon dia passi per endavant. El canvi de model és absolutament necessari. De fet, és un dels grans debats que s'arrossega d'ençà fa, podria dir dècades, perquè és així. Per altra banda, bé, estem davant del sindicat majoritari, el sindicat més representatiu, encara que no ho fos respecte absolut, però ho és, a les seves mobilitzacions i a les seves concentracions i a les seves convocatòries, és una mesura de pressió per aconseguir la taula de negociació i per aconseguir aquestes reclamacions més que legítimes. És veritat que les dinàmiques que s'han dut a terme no han estat les dinàmiques més habituals, però també és cert que jo sempre poso un valor a aquell primer acord que va ser un acord de millora sobre ja la situació existent i que després a continuació es va aconseguir un segon preacord amb la part més representativa que finalment no va aconseguir el resultat necessari perquè no va obtenir el recolzament dels professionals. Jo ja he defensat des del primer moment que continuem i que s'hauria de continuar en vies de negociació. Estem sumant 22 dies de vaga en el curs que ja s'ha tancat a escoles i a instituts, 25 si contenim en compte les escoles bressols. Ara, al respecte del que deia la portaveu de l'USTEC, estic absolutament d'acord també amb la proposta i la defensa del percentatge sobre el producte interior brut, sobre el PIB per l'educació pública. És una de les línies en les que de ben segur assegures la necessària financiació que necessita la línia que l'educació pugui. Ara bé, el debat sobre el canvi de model és un debat que no ens podem enganyar entre tots plegats. No s'aconseguirà, per molt que s'aconsegueixi el resultat de l'acord, no s'aconseguirà el canvi d'avui per demà. No serà així. Però tot i així defenso aquesta via i defenso la necessària interlocució i el necessari acord per canviar el model educacional de Catalunya i apostar per una línia d'educació pública diferent i molt més revolucionària, com és la nostra pròpia terra, no? I després, respecte als ràtios, és que aquestes són demandes, Freddy, que són històriques.
0: Ja.
4: És a dir, a mesura que hem anat veient l'augment de la pressió sobre els mateixos professionals, ha estat associada sempre al número d'alumnes que ha estat paraula que més va en detriment de la mateixa educació i de la mateixa formació dels alumnes, no? Que hem estat tots nosaltres. Ara, els resultats seran els que la part dels professionals volen? Espero que sí. Espero que sí. Espero que s'aconsegueixi no només els mínims que reclamen, sinó per sobre dels mínims, perquè al final estem parlant també de les mateixes, dels mateixos pares, mares, alumnes, futurs ciutadans lliures i professionals.
0: Bon ser. 107.2 FM.
5: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Les 9 i 4 minuts, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova les bases per seleccionar 4 places de caporal a la policia municipal. D'aquesta manera es vol reforçar el cos, estabilitzar la plantilla i millorar la seguretat ciutadana, a més de fomentar la promoció interna i avançar cap a un model més paritari. El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils. La festa de Sant Cristòfol de la Seu d'Urgell ha celebrat el centenari. El programa d'enguany ha recuperat l'article de l'any 1926 en què per primer cop es feia referència a aquesta jornada. Els actes del cap de setmana inclús la revetlla, jocs infantils, la missa, la benedicció d'automòbils i el concurs de vehicles engalanats. Tot i això, l'organització adverteix que no està clar el futur de la festa perquè cal relleu generacional. La Seu d'Urgell ha sumat 8 dies seguits amb temperatures per damunt dels 35 graus. Dimarts passat es va assolir els 40,7 a Berganyà, 39,8 a Bellestar i 39,7 a Oliana, les màximes més altes d'enguany. El mateix dia també es va superar els 40 graus a Tremp i la Pobla de Segur i els 41 a Sant Romà de Vella. Aquest cap de setmana no s'ha arribat als 35 graus a l'Observatori de Bellestar, tot i que s'hi ha tornat a quedar a prop. Alumnes de l'Institut Joan Brodieu creen menús i receptes amb els productes del Banc d'Aliments. Els estudiants han detallat els ingredients, el valor nutricional, el cost aproximat i una explicació clara de la seva preparació. La Biblioteca Sant Agustí programa una hora del conte en anglès a la Bibliopiscina. L'activitat adreçada al públic infantil va a càrrec de Kitsanàs i combina la narració de Gina Ginger and the Color Fairy amb un taller de manualitats per aprendre vocabulari de forma lúdica. Es farà avui a les 6 de la tarda. La plaça de Lleteria s'ha acollit un taller de parkour del programa Insomni 2026, organitzat per l'àrea de joventut de la Seu. Es va fer aquest dijous passat a la plaça de Lleteria i va incloure una introducció pràctica a aquesta disciplina a càrrec de l'instructor Marcel Rotllant.

gairebé 200 cavalls travessen el Pallars Sobirà alternant camins ramaders i trams de carretera. Els ramaders que fan la transhumància lamenten el mal estat de les cabaneres i la poca paciència dels conductors també. Els animals han recorregut un itinerari enguany de 75 quilòmetres.

0: El nou pacte nacional per la indústria vol reforçar la transformació industrial al Pirineu i Aran. Davant a la presentació es destaca la bioeconomia com a oportunitat per desenvolupar les comarques pirinenques. El conseller Miquel Samper defensa també l'aposta per crear un centre de l'IRTA a la Seua. I els esports, el que de seu ja coneix el seu calendari per la nova temporada 2026-2027, debutarà contra el Mainz Avenida. El primer partit de casa serà al cap de pocs dies, el 9 d'octubre, amb l'innovat SN Leganés. La primera volta la completaran a la pista del Mireia Euskotren i l'últim partit serà enfront de l'Espar Girona, que prèviament haurà visitat el Palau d'Esports el dia 22 de desembre. I el piragüista Pau Echenez ha denunciat que li han robat la medalla de bronze que va aconseguir els Jocs de París 2024. La sustracció es va produir ara fa pocs dies quan el lladre va obrir el cotxe i la va trobar amagada sota un dels seients del seu vehicle. I el temps amb una calor que continua intensa, com comentàvem fa un moment, i amb previsió que torni a tocar, a arribar a nivells màxims de cara a aquest dimecres. De moment, demà ja espera una màxima de 37 graus. Avui pot arribar als 35.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha aprovat les bases de la convocatòria per cobrir 4 places de caporal de la policia municipal. Es tracta d'una passa endavant en l'aposta del govern municipal per anar estabilitzant i enfortint la plantilla del cos, un objectiu que situen entre les seves prioritats per garantir un servei de proximitat i millorar la seguretat de la ciutat. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament indica que vol donar resposta a una doble necessitat de reforçar l'estructura de comandament intermedi, a clau perquè el cos funcioni de manera ordenada i eficaç, i alhora oferir als agents actuals una via real de promoció i creixement. L'alcalde Joan Barrera ha dit que la mesura vol apostar per la policia municipal i, en definitiva, per la seguretat i el benestar a escala local i perquè hi hagi una plantilla estable, ben estructurada i amb futur, perquè considera que els agents locals mereixen poder progressar dins mateix del cos sense haver de marxar per créixer professionalment. També es vol així reconèixer la feina dels qui ja en formen part. El procés selectiu s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs oposició restringit pel torn de promoció interna. D'aquestes places, dos corresponen a l'oferta de ocupació pública que ja es va anunciar l'any 2024 i les altres dues a la del 2025. També s'ha previst la possibilitat d'incloure 2 places addicionals per cobrir futures vacants durant els pròxims 2 anys. En compliment de la llei de policies locals, reservarà un mínim del 25% de les places per a dones, per tant, en aquest cas es tracta d'una plaça, i estan enquadrades en el subgrup professional seu per participar-hi. Els aspirants han de ser funcionaris de carrera en la categoria d'agent de la policia municipal de la Seu, compta amb una antiga tan mínima de 2 anys en aquest rang i està en possessió del títol de batxillerat o equivalent. També han d'acreditar el nivell B2 de català i disposar dels permisos de conduir A2 i B. El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils. A comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, se'n pot trobar tota la informació al web municipal laseu.cat. L'oposició constarà de diferents proves eliminatòries. Hi haurà un examen de cultura general i actualitat local centrat en la Seu, una prova teòrica sobre el temari oficial, test psicotècnics i competencials un reconeixement mèdic final, i els qui superin les oposicions s'hauran de superar després el curs formatiu que es fa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i fer un període de pràctiques de 3 mesos abans de ser nomenats oficialment. Finalment, els aspirants que provin la fase d'oposició però no obtinguin plaça entraran en una borsa de treball que servirà per cobrir vacants. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Seu d'Urgell la festa de Sant Cristòfol, en aquest cop amb una edició molt especial perquè s'ha commemorat el centenari d'aquesta jornada, i és que el programa que publica cada any la comissió organitzadora incluïa aquesta vegada a les seves primeres pàgines la reproducció d'un article publicat al diari La Vanguardia el dia 16 de juliol de 1926 en què es feia ressò de la primera vegada de la celebració de la festa de Sant Cristòfol a la capital de l'Alt Urgell. A la secció d'informació regional aquell dia la Vanguardia Vanguardia explicava, entre altres coses, que un gran nombre d'automòbils s'havien congregat el 10 de juliol d'aquell any al passeig de Tetuan, l'actual passeig Joan Bordiu, tot seguint diversos carrers i adreçant-se a la Casa de la Missió, on van ser beneïts els automòbils pel reverend Pare Roca. El text indicava igualment que la desfilada va continuar fins a la plaça Patalín, on van ser obsequiats els xofers amb un vermut, i a la nit es va fer un ball i sardanes amb la banda de música del batalló Alfons 12. Pere Lacaia, membre de l'organització, parla d'aquest centenari de la festa.
2: Gràcies d'anar esbrinant, aviam, preguntant, i al final va sortir un d'això, és un escrit de La Vanguardia, un divendres del 16 de juliol de 1926, i es va celebrar la primera vegada, que sapiguem nosaltres, perquè pot ser que més enrere, però no es troben més coses.
0: El programa d'aquesta edició també ha inclòs una valuosa selecció de fotografies d'edicions anteriors, tant de l'any passat com de dècades enrere. Habitualment ja hi ha fotos antigues, però aquest any s'ha reforçat aquest apartat tenint en compte aquest centenari. També s'ha inclòs articles de repàs a aquest centenari i d'elogi de l'automòbil, escrit respectivament per Francisco Javier Galindo i Jordi Nistal, i el text de benvinguda està escrit pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. D'altra banda, el clauer que es lliura aquest any als participants també fa referència a aquest centenari.
2: Sí, n'hi ha dels anys 50 i 60 i, bueno, i més endavant, 80 i 90, el que han pogut anar recopilant, perquè inclús fan gràcia perquè veus que són tan velles, hi ha unes del camp de futbol, que dius, bueno, aquí n'hi ha molts que no se'n recorden d'aquest camp de futbol, perquè era el camp d'aquí a la plaça Solueta, que d'això ni se'n recorden. I després el camp del Codina, i fins que no es va anar al Poli.
0: El programa d'actes manté el format habitual. Dissabte i diumenge hi va haver el passeig inflables i jocs per la canalla, i a la nit una revella a la plaça de les Monges, i ahir es va completar amb la benedicció dels vehicles i el concurs de vehicles engalanats després de la missa solemne. Pere Lacaia explica que el concurs es manté, però que hauria de tindre encara més participació.
2: Nosaltres, per nostra part, volríem que fos molt més, perquè és un dia que és de celebració. No, és que molts anem a beneir i s'ha acabat. No, abans es ve uns cotxes engalanats, però ara avui dia és un mínim. Sí que n'hi ha que, el d'això, per això n'hi ha els que s'emporten primer, segon i tercer. Hi ha que dir que posa dos lots. Després hi ha pels viatges a Regina i Brugolat un cap de setmana, un viatge de cap de setmana. De perruqueria a Eura hi ha un massatge i un pentinat. Embotits d'espunyes, un lot també. I després la comissió posa dos copes, una més gran i una altra més petita, però bueno, són dos copes.
0: De fet, des de l'organització han advertit que el futur ara mateix d'aquesta festa ja centenària de Sant Cristòfol no està gens clar, perquè els qui se n'han ocupat fins ara són a punt de retirar-se i no troben relleu generacional. Per això aquest any han aprofitat per fer una crida perquè s'incorpori d'altres persones, especialment gent jove, que puguin garantir la continuïtat si s'escau d'aquesta festa de Sant Cristòfol.
2: Des d'aquí jo faria una crida a tots els que vulguin participar. Nosaltres, perquè ja som grans, o sigui, estem jubilats, i llavors, doncs, què farim? Si els hi hem de donar un cop de mà, els hi donarem un cop de mà, el que sigui. Si els hem d'assessorar, els assessorarem, però és que no vol ningú. Aquest és el mal, que no vulgui ningú. Per això dic, faig una crida, però hi ha els qui ens vulguin fer-ho. Perquè nosaltres, vull dir, tenim el sant que és nostre, perquè això, el que portem a la catedral és nostre. Si no vol ningú més, què farem? Al final hem de buscar un que ens el guardi.
0: N'han parlat en aquesta entrevista que va emetre aquest divendres passat a Ràdio Seu, coincidint amb la festivitat de Sant Cristòfol. La podeu recuperar a l'apartat de Ràdio La Carta. La Seu d'Urgell ha sumat aquests dies previs 8 dies seguits amb temperatures màximes per damunt dels 35 graus. A l'estació de referència del Servei Meteorològic de Catalunya a la capital urgellenca i al seu entorn, que Sevilla està, el passat dia 3 ja s'havia arribat a aquesta xifra, i des de llavors es va superar cada dia fins divendres passat, en algun cas arribant a fregar els 40. Dissabte 4 de juliol, per exemple, ara fa ja més d'una setmana, la màxima en aquest observatori va ser de 36,4. El dia 5 va augmentar fins a 37,4. Dilluns passat va arribar exactament a 38. Dimarts, dia 7, festivitat de Sant Ot a la Seu, va tocar sostre amb 39,8, que ha estat la temperatura més alta d'aquest 2026 a Bellestar. I pel que fa als darrers dies, dimecres ja va tendir a la baixa, però tot i això encara va arribar a 37,5. Dijous va repuntar amb 38,3 i divendres va ser de 37,4.

0: altres que s'han registrat mai a la comarca. Una situació força semblant han viscut a Oliana, on els en 6 dies van registrar valors, per exemple, de 35,8 graus diumenge de la setmana passada, 38 dilluns, 39,7 dimarts, 38,1 dimecres, 39 dijous i 37,6 aquest divendres passat, mentre que a Alinyà dimarts passat van arribar a 35,7, mentre que la resta de dies es van moure en general entre els 30 i els 34. Cal recordar, però, que Alinyà ja és a una altitud de 1.200 metres. Pel que fa a les mínimes, a Bellestar aquests darrers dies s'han mantingut més uniformes, s'han oscil·lat entre els 14 i els 16 graus. A Organyà i Alinyà han estat entre els 16 i els 19. A Oliana, en canvi, han viscut més contrastos i dilluns passat no van baixar dels 21 graus, cosa que ja es considera tècnicament com a nit tropical, i aquest divendres passat van tenir una mínima de pràcticament 24 graus. Pel que fa a aquest repàs de l'onada de calor dels darrers dies, val a dir que la resta del Pirineu, en el pic de calor que comentàvem que hi va haver dimarts, 7 de juliol, les temperatures més altes es van assolir al Pallars Jussà, concretament a Sant Romà d'Abella van arribar 41,4 graus, a Tremp 40,4 i a la Pobla de Seu 40,2. També van ser igualment molt altes, però les màximes de Solsona amb 39,6, Sort amb 36,6, el Pont de Suert amb 36,3, Viella amb 35,8, Berga amb 35,4 i ja més altitud, Puigcerdà amb 32,2. A Puigcerdà, com a Alinyà, està a 1.200 metres. A mitja muntanya, puntualment, es va arribar a superar els 20 graus de màxima en observatoris com el de Prat de Guiló, Malniu, el Port del Comte i la Bonaigua. I en el dimarts passat, fins i tot, es va arribar als 20 graus a la Tossa d'Alp, ja a 2.500 metres. I de la resta de Catalunya destaquem d'aquest balanç que aquesta setmana passada hi ha hagut alguns valors de rècord en determinades estacions, per exemple, la de Vinebre, on van arribar 43,6 graus, Torroja de Priorat, amb 42,4, Escom 42,3 o l'embassament de Siurana amb 42, i una dels que crida més l'atenció és la d'un dels observatoris més coneguts i veterans del país, l'Observatori Fabra de Barcelona, que va arribar dimecres passat als 40,7, és la seva xifra més alta en 113 anys de sèries de dades. També han estat notícia, però, les mínimes totalment anòmales, perquè especialment a Portbou, la matinada de dimecres no van baixar dels 32,5 graus. La plaça de Lleteries ha acollit aquesta setmana passada el taller Parkour Diverteix-te superant el repte. Serà organitzat per l'Àrea de Joventut i inclòs el programa Insomni, i es va fer dijous a càrrec de l'instructor Marcel Rollan. El parkour és una disciplina basada en el desplaçament pel medi urbà o natural, superant obstacles amb el propi cos, buscant la màxima fluidesa i eficiència en el moviment. I més enllà del vessant físic, Marcel Rollan assenyala que es tracta d'una pràctica en què cada persona construeix el seu propi procés d'aprenentatge. Marcel Rollan explica que cal tenir en compte per fer parkour.
1: Transmetre això, el que és el parkour als nens, perquè, bueno, i als adolescents, en el cas concret d'avui, perquè el parkour és un esport que, a diferència dels més com globalitzats o els més comuns, que són el futbol, el bàsquet, que tenen un objectiu concret i un camí que has de seguir com per arribar a guanyar o a superar-te a tu mateix, el parkour és un esport de freestyle que cadascú és com creador del seu propi camí d'aprenentatge. Quan tu veus algun company moure-se d'alguna manera, fer un salt a un vídeo o qualsevol lloc, t'inspires i dius, ostres, vull intentar aprendre això. I llavors és un esport que es tracta de moure's lliurement per l'espai que tu tens i a través de la teva imaginació, pues, anar creant variants de com et pots anar movent i buscar com aquesta sensació de satisfacció de quan et mous amb fluidesa pues, per l'espai en el que estiguis en aquell moment.
0: L'experta en parkour adverteix que és una activitat molt espectacular, però que cal saber-la practicar bé per evitar els riscos i, per tant, accidents greus.
1: Una part de l'esport aquest és el risc que hi ha, i per minimitzar els riscos hi ha certes tècniques que o les has après a base d'anys i d'anar coneguent també altra gent que porta més anys així, o perquè algú te les ensenya com en un taller d'avui. I el que és més important, sobretot per evitar el risc, és fer cas de les nostres emocions i dels nostres, com del nostre cos, i no tant de lo que pensem per pressió social als demés, per pressió que ens estem ficant a nosaltres mateixos. I un exercici que els hi faia a molts nens és que s'imaginin fins a on poden saltar com a màxim i sense saltar-ho. I llavors ens medeixen en peus la distància aquesta i després en una altra distància, perquè no puguin, en un altre lloc, perquè no tinguin referències, salten. I se'n donen compte de que realment hi ha una cosa que et diu, ostres, jo puc saltar fins aquí o fins aquí no. I això és el teu cos, i la teva emoció i no és la teva ment. I si vas

0: Estàs aprenent i t'acompanyen amb el procés a aprendre a escoltar-ho, pues, com amb tota la vida, però sempre n'hi ha algun. D'aquesta manera el pots arribar a minimitzar bastant. Jo estic aquí vivito y coleando de moment.
1: Pel que fa a aquests factors que cal tenir en compte, Marcel Rolland assenyala que aquest taller que han fet a la seu és mínimament pràctic.
0: Bueno, tot el taller és més aviat pràctic que teòric. I llavors m'agrada com a cadascú anar-li comentant la situació que té, perquè davant d'un mateix repte, tot i que diverses persones tinguin por, igual cadascú té una por a una cosa diferent, que li rellisqui el peu, que és massa alt i creu que es farà mal al caure al terra. Llavors la sessió la intento encara de... Busco i penso com alguns reptes bàsics en els quals començar a motivar els inscrits i llavors intentant acompanyar cadascú al seu procés i deixo una part també oberta per la creativitat que deia de si ells pues, tenen, ja venen amb alguns referents o algunes idees de coses que volen fer, pues, anar-ho guiant cap allà. I llavors per minimitzar el risc, lo bo és que l'emoció de la por és molt forta. Llavors quan algú té por sempre es frena. I els hi recordo que el més valent no és el que s'atreveix a fer-ho tot, sinó el que sap reconèixer quina emoció té en cada moment.
1: Finalment, Rolland ha dit que la plaça de Lleteries és un bon lloc per iniciar-se en aquesta pràctica.
0: És un lloc que té molts murs de diferents altures i de diferents amplades, i amb, pues, uns estan més a prop dels altres, els altres més lluny, i ofereixen com bastanta diversitat en quant a moviments i llocs per on et pots moure de diferents maneres. I llavors, com a lloc cèntric, com començar i aprendre quatre nocions bàsiques, està molt bé perquè, com he dit, els muros són baixets i després d'aquí pues, anar-nos moguem per la ciutat perquè també puguin descobrir altres racons que igual han passat moltes vegades per davant i mai s'havien pensat que igual podríem passar una tarda sencera allà divertint-se provant qualsevol repte que s'imaginin.
1: L'activitat s'ha plantejat, doncs, des d'una visió pràctica i ha comptat amb una desena de joves inscrits. Forma part del Premi Insomni que continua al llarg d'aquest juliol i agost. Al llarg d'aquest darrer curs, alumnes de segon de grau mitjà de cicles auxiliars d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència a l'Institut Joan Brotiu han desenvolupat un projecte destinat a facilitar una alimentació saludable i equilibrada pels usuaris del Banc d'Aliments. Era una iniciativa relacionada en col·laboració amb el Consorci d'Atenció a les Persones i que ha consistit a elaborar menús i receptes adaptades als aliments que s'ofereix en el projecte Aliments per la Solidaritat. Organitzats en diversos grups de treball, els estudiants van confeccionar receptes complets que inclouen la relació d'ingredients, el valor nutricional, el cost aproximat dels productes i una explicació clara de la seva preparació. El projecte, segons els seus autors, ha permès aplicar els coneixements adquirits durant la formació a un context real. Els promotors destaquen que ha servit per posar de manifest el valor de la col·laboració entre els centres educatius, els serveis socials i les entitats de la comarca. La Biblioteca Sant Agustí organitza avui a les 6 de la tarda a la piscina municipal una hora del conte en anglès en col·laboració amb l'Escola Kitsenàs. Es titula Gina Ginger and the Color Fairy i forma part de la programació del Bibliopiscina que s'ha obert ara fa pocs dies. S'adreça sobretot al públic infantil i combina el foment de la lectura amb l'aprenentatge de l'anglès de manera lúcida i participativa. La protagonista del conte és la Gina, una nena pèl roja que somia de tenir els cabells de diferents colors i això permet als infants familiaritzar-se amb el vocabulari dels colors en anglès. I també hi ha un taller de manualitats. La Bibliopiscina s'ofereix fins al 28 d'agost, de dilluns a divendres, de les 5 a les 7 de la tarda. Paral·lelament, fins al 31 de juliol, a la rampa de la biblioteca s'hi pot veure l'exposició Il·lustrem el Premi Joler Sanell, que reuneix els dibuixos guanyadors il·lustrats per alumnes de l'Institut Joan Brotiu. La biblioteca recorda també que fins al 10 de setembre es manté l'horari d'estiu. L'obertura és els dilluns de les 4 de la tarda a 2:15 del vespre, de dimarts i divendres al matí, de 9 a 2, i els dissabtes romandrà tancada. Amb iniciatives com la Bibliopiscina i la resta d'activitats culturals, la biblioteca vol reafirmar l'aposta pel foment de lectura i l'oferta d'alternatives culturals. I seguim parlant de la piscina perquè recordem que aquesta setmana s'ha afegit a la campanya Mulla per l'esclerosi múltiple que es fa en ciutats d'arreu de Catalunya al començament de juliol. Per l'ocasió, el Dia Mullat ha presentat novetats perquè s'hi ha implicat el projecte Dos Papallones Entre Mil, impulsat per Mireia Portals i Marta Bové, i el Centre Activet Project, encapçalat per Nerea Mendieta. Per això es va organitzar activitats com un pesca ànex, un conte a contes, la recerca del tresor i el salt col·lectiu en fila a la piscina, més d'una cursa de natació. En podeu trobar imatges als nostres perfils a Facebook, Twitter i Instagram, juntament amb la resta d'activitats que hi ha hagut al cap de setmana, algunes de les quals les ampliarem avui, com per exemple la benvinguda que s'ha fet a l'Ajuntament de la Seu als infants saharauis que són acollits aquest estiu per l'ONG Pirineu amb el Sàhara. Els infants, amb les seves respectives famílies d'acollida, van ser rebuts aquest divendres passat a la tarda. Avui n'escoltarem les valoracions. I ja s'ha presentat el programa d'artistes que participaran a la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fa uns dies se'n feia la presentació i ara ja s'ha detallat que hi haurà músics d'un total de 13 països diferents entre el 24 i el 27 de juliol, amb concerts a Arsèguel, La Seu i Castellbò. Com ja s'havia avançat, una de les novetats d'aquest any és que, en contrast amb el que havia passat en anteriors edicions, aquest cop tots els concerts seran a l'Alt Urgell, on hi haurà poblacions d'altres comarques. L'altra novetat destacada és que l'acordionista Cati Plana s'estrena al capdavant de la direcció en substitució d'Artur Blasco, que seguirà presidint la fundació que organitza la trobada. Recordem que aquest any serà la 51a edició i es compliran 50 anys de la primera edició oficial. Cati Plana parla de l'edició d'enguany.
2: Com cada any, doncs, situem aquesta trobada a l'últim, al darrer cap de setmana de juliol. Enguany serà del 24 al 27 de juliol i podrem trobar això, música d'acordió a diferents indrets. Normalment ja ho fèiem així. El divendres concentrem la nostra activitat a la Seu d'Urgell, dissabte estarem més a Arsega, diumenge és un dia mixta i dilluns ens situarem a Castellbò. Sempre es planteja dos concerts que són capdals. Un és el divendres a la Seu i el principal és a l'embalat del dissabte a la nit.
1: Del seu part, Artur Blasco, en aquesta presentació, que nova presentació que s'ha fet a l'Institut d'Estudis Gilardencs, després del que es va fer fa pocs dies al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ha expressat la satisfacció per com s'està fent aquest relleu a la direcció.
3: Jo només soc aquí avui, que ho havia dubtat de ser-hi, només per dir que és la roda de premsa més feliç dels meus 50 anys de ser responsable de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. I és la trobada aquí amb vosaltres, la premsa, més feliç per dues coses. Primera, perquè sortosament la gent que tenim memòria i tenim la virtut de ser agraïts, em dona ocasió d'agrair a aquesta casa, a l'Estefania, que gràcies al suport de l'IAI, Diputació de Lleida, continuem amb la trobada que som aquí, si no feia alguns anys que no hi seríem. Jo vull fer aquí un record ara al que va ser president de la Diputació, Josep Pont, que també va arribar el moment en què vam decidir no convocar mai més a la trobada i gràcies també a ell varen començar una nova etapa. Aquesta etapa, sense el suport de l'IAI, és l'entitat més important que hem tingut al costat per tirar endavant, eh? O sigui que moltes gràcies a l'EI. Estic feliç de poder-ho dir i manifestar, eh? I la segona vegada, i amb això acaba, el segon motiu de satisfacció és que després de 51 anys, que em fa 51, he trobat per fi la persona que podia continuar, la persona capacitada, que això per mi és una gran satisfacció poder-me retirar la de que tinc amb això, que és la Cati Plana. O sigui, jo vull donar les gràcies també a Cati Plana per haver acceptat aquesta herència, aquest traspàs d'organització de la part musical. O sigui, gràcies, Cati, per l'acceptació.
1: En aquesta presentació, la vicepresidenta de l'IAI, Estefania Rufac, ha expressat que ha atès aquest relleu al capdavant de la direcció, que li garanteix la continuïtat, seguiran donant suport a aquesta trobada.
4: Ell és l'Artur Blasco. Avui ens ve a dir que fa un pas al costat, no el deixarem marxar molt lluny, perquè ja són 50 anys de professió, de carrera, de tirar endavant el festival, però no només un festival. Ell és músic, és divulgador, és investigador i ens està deixant un gran llegat del folclore i el cançoner popular català del Pirineu. A més, ha generat confiança, ha generat vincles a nivell mundial amb els acordions diatònics. I per nosaltres, per aquesta casa, és un orgull haver pogut treballar amb ell durant tots aquests anys, perquè es nota quan algú fa les coses amb passió, amb dedicació, amb estima cap al seu territori. I se li veu a ell i se li veu a totes les persones que arrossega i que mou, no?
1: La trobada començarà el 24 de juliol, per tant, divendres de la setmana que ve, amb el ja tradicional concert inaugural al Jardí de l'Hotel Andria. Aquest cop hi actuaran músics de Sibèria, també de la regió italiana Delemarque, i el duet Llera, format per Nina Planavila i Manel López. També el dia 24, al vespre, hi haurà concert a la sala de festes Guiu, on hi actuaran el solista escocès Gary Blair, un dels acordins dels més virtuosos a nivell mundial, també Sidar Smilaimov, de Bulgària, i un duet quebequès convidat gràcies al conveni amb el Carrer Fort Mundial de l'Acordeon de Montmagny. També hi actuarà el duet 21 Botons, format per músics català i un de belga, i també la proposta pirinenca del grup Sorgen i Liv Hallum i Martí Osta. Això serà el dia 24. El dia 25 l'activitat es traslladarà a Arsèguel, on al matí hi haurà els concerts de la Viu Viu i Pep Vancells al Parc del Poble. Més endavant també les formes Ribatònics, Això Plux, La Sonsoni i Folk Mitges, i la col·laboració entre Roberto Lucanelli i Liv Hallum, i el concert central de la trobada el dia 25 a la nit a l'embalat d'Arsèguel comptarà amb el conjunt Usdru de Suïssa, Antonio Rivas i Ken Visuel de Colòmbia, Folk d'Irlanda, Tapia Teletúria d'Euskadi, el trio López de Portugal, Marco Lepisto i Vivi Maria Sagnida de novetat, que venen de Finlàndia, Alexandra Patrí i Antoine Pigeon del Quebec, Pietro Adranya i Chiara Cernesi d'Itàlia, i els duets catalans formats per Llera i Marc Del Pino, Jaume Perra, Betsuca i el solista Víctor Pedrol. El dia 26 de juliol, diumenge, s'obrirà la jornada Arsèguel amb el trio Pirineus al parc, continuant amb Tinc a Tinc, els de Cal Pastoret i la Rondalla del Veïnat, i a la tarda l'embalat acollirà el concert ball de l'Orquestra de les Colònies per joves intèrprets folk, càrrec de l'Escola Folk del Pirineu, i enguany dedicada a Jaume Ernella. El dia es clourà a la plaça dels Soms de la Seu amb una selecció d'acordionistes d'Itàlia, Finlàndia, Irlanda, Bulgària, Sibèria, Portugal i Euskadi, als quals hi afegiran diverses formacions catalanes. El tancament del festival serà el dia següent, dilluns 27 de juliol, amb un concert a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó, que cop hi actuaran a Ptolemy Eremchuk, Georgina Fàbregas, Erika Weigan i la rapsoda Nura Nieto, també el duet Magari, i hi haurà les col·laboracions de l'irlandès Colm Regan i els catalans Ivan Garriga i Marc Figuerola.
5: Pirineu.
1: Les 9:35, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha presentat a Puigcerdà el nou Pacte Nacional per la Indústria, que compta amb una inversió total per a tot Catalunya de 5.000 milions d'euros amb 190 mesures. Pel que fa al Pirineu, Samper ha destacat que actualment hi conviuen indústries de transformació agroalimentària, de la fusta i del paper com a principals actius industrials, i ha incidit en les possibilitats que té la bioeconomia. El conseller ha defensat el paper del Pirineu com a espai també de ciència i recerca, i per això ha elogiat la recerca en obertura d'una oficina de l'IRTA a la seu d'Urgell. Samper també ha destacat que el govern manté un ferm compromís amb el desenvolupament del turisme com a projecte local i generador d'oportunitats i de feina. Durant la jornada a Puigcerdà també s'ha abordat la realitat actual del sector per identificar els reptes i les oportunitats que té de cara al futur. Per això s'ha ofert una visió de conjunt, integrant en un marc comú les estratègies i iniciatives impulsades a nivell local amb els agents del sector. S'ha posat de manifest també la diversitat de realitats que hi ha entre diferents zones de Catalunya. Gairebé 200 cavalls que pertanyen a Casa Palanca de Tor han travessat aquesta darrera setmana el Pallars Sobirà de punta a punta per passar l'estiu a la muntanya de Tor, on hi troben herba fresca. L'hivern l'han passat a la població de Pessonà del Pallars Jussà. La transhumància l'han fet a peu, alternant camins tradicionals i trams de carretera. El mal estat de les cabaneres i les queixes dels conductors per les retencions que ocasionen els animals són, però, dos dels principals entrebancs amb què es troben els seus responsables. Ho ha denunciat el ramader que s'ocupa de tots aquests cavalls, Pablo Moreno, hereu de Casa Palanca. A un total de 75 quilòmetres de recorregut els han completat en una setmana en què han passat per la pobla de Segur, Gerri de la Sal, Baró, Sort, Rialp, Llavorsí i Alins. Pablo Moreno explica el recorregut que fa en aquesta aposta per seguir mantenint la transhumància de cavalls.
6: El lunes empecé la pobla, fui subiendo hacia el trayecto, pobla, Gerri de la Sal, Baró, Alins i Alins a Tor.
1: Tot i això, Moreno es queixa de diferents obstacles que es troben, com per exemple el mal estat de les cabaneres, un fet que aquests dies també han denunciat els que fan la transhumància d'ovelles.
6: Pues lo hago porque el ganado en el camión se estresa. Hay animales que son demasiado furros y se estresan. Hay animales que se caen en los camiones, aunque estén bien preparados y todo, van apretados, se estresan, sudan, los pollinos los pisan, hay que apartar. Es el doble trabajo que subir caminando. A mí el trabajo no me complica, a mí lo que me complica es que las cañadas están hechas una porquería todas. No hay cañadas por ningún sitio, está todo cerrado, lleno de zarzales y de basura. Y hay que pillar carretera, coches, hay gente que son bien, pero hay gente que se cabrean, que les paren el paso.
1: Per això, Pablo Moreno demana d'una banda que les administracions ajudin a conservar aquests camins tradicionals de transhumància i de l'altra que els conductors i especialment els turistes respectin aquesta activitat tradicional, perquè assenyala a tothom li agrada veure aquesta activitat, però molts d'ells s'impacienten quan veuen que dura més estona.
6: Los caminos reales, que sean tradicionales, que los dejen limpios, que dejen de cultivarlos y labrarlos y de hacer cosas en los caminos reales, y que la gente sea consciente y no se enfaden cuando pasas por un camino real. Un camino real son 50 varas, o sea, son 25 metros para un lado y 25 para el otro, pero hay gente que yo creo que o no lo sabe o no quiere saberlo, pero que respeten por lo menos las cañadas, igual que los sitios de paso, pueblos, carreteras, hay que pasar, los coches tienen que saber que el día de paso tienen que respetarnos, que no lo hacemos cada día, lo hacemos una vez a la primavera y otra vez al otoño.
1: Malgrat aquestes dificultats, la responsable de Casa Palanca assegura que segueix considerant millor fer la transhumància a través dels camins que no pas en camió.
6: El ganado va mucho mejor caminando que no en camiones. Ya sé que es más complicado y tardas más. Y es menos costoso ir andando que ir con camión. Y el ganado va mucho mejor y más tranquilo. Porque el camión no puedes disponer tú, tienes que alquilar un camión, si le va bien o no le va bien, el ganado no son ordenadores, tienes que arrancar y cuando no hay comida en un plato tienes que cambiar a otro y si no tienes que marchar para arriba. Y andando pues ya tú te calculas los días como tienes que hacer. Pero si tuvieras las cañadas limpias, podríamos pasar bien. Al invierno estás abajo porque es la cota más baja y les das de comer al ganado, es cuando el tiempo de cría de los animales. Y luego ya pasa la primavera y cuando empieza a secarse los pastos abajo, ya subimos a buscar pastos verdes aquí arriba.
1: Els responsables d'aquestes transhumàncies, ja sigui de cavalls o d'altres animals, ja fa temps que adverteixen que la manca de relleu generacional posa en perill a aquesta activitat tradicional. I en successos avui destaquem que aquest cap de setmana hi ha hagut un accident greu al municipi de Bellver de Cerdanya. Va ser aquest dissabte quan van xocar frontalment dos cotxes en una cruïlla que dona accés al nucli urbà de Bellver, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Hi van intervenir dotacions dels bombers per netejar la via i atendre els ferits.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Obrim ara plena dels titulars de la premsa i ho fem justament parlant de trànsit perquè Segre destaca que els darrers 20 anys la demarcació de Lleida s'ha retirat gairebé 5.500 carnets de conduir per haver esgotat els punts per diferents infraccions o directament delictes. Més del 63% dels conductors, però, conserva tot el seu saldo de 12 punts i, de fet, prop del 88% d'aquests tenen més de 12 punts. El Dia d'Andorra destaca que la construcció va generar l'any passat a Andorra més de 560.000 tones de terres i pedres. Les exportacions de residus provinents de les obres creixen un 17% respecte al 2024 i arriben al màxim dels darrers exercicis, tot coincidint amb un repunt de la construcció. Una part important d'aquestes restes van a parar al Tursell.

El periòdic publica que la Unió Hotelera d'Andorra considera que cal ajustar alguns punts pel que fa a la contractació en origen. El president de l'entitat esclareix que aquesta opció no agrada a tothom i que el programa té un degut cost econòmic, tot i preveure el seu encaix. I la Mañana destaca que la Generalitat ha creat un mapa per saber en temps real els incendis que hi ha al país. L'ha elaborat Jordi Noguera, es diu incendiscat.cat, i vol fer la informació més accessible en aquests dies en què hi ha hagut diversos incendis simultanis a superar les 550.000 visites.

Reixet de la seva part explica que la colla castellera de Cerdanya ha aixecat un castell a 2.896 metres d'altitud, concretament a la Tossa Plana de Lles, en una jornada de convivència que inclús un dinar i música.

A l'agenda recordem que està obert l'espai de joc fins al 5 de setembre. Funciona de dilluns a divendres de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre i els dissabtes al matí. El centre cívic al passeig està pensat per facilitar la conciliació familiar. Curs sobre benestar mental i cerebral a partir dels 50 anys. Es fa aquesta setmana, al matí, de 9 a 2, al centre de la UNED, al Centre Cultural dels Monges. Exposició de pintures d'Oriol Garreta. Ja es pot visitar des d'aquest darrer cap de setmana a la sala d'exposicions La Cuina, fins al 29 d'agost. Com dèiem avui, hora del conte en anglès, Gina Ginger and the Color Fairy, a les 6 de la tarda a la piscina municipal, organitza la Biblioteca Sant Agustí. Jocs d'orientació organitzats per Meteo Pirineus dins del programa Imaginari. Aquest dimarts a les 7 del vespre al Parc del Valira, places limitades. I pel que fa al programa Insomni, activitat Qui és qui al museu, descobreix l'art de manera dinàmica i participativa. Aquest dimecres a 6:45 de la tarda al Museu Diocesà, al Museu Catedral de la Seu. Taller titulat Refresca't, gelats per a joves, amb la col·laboració de la gelateria Tina, aquest dijous a les 5 de la tarda a l'Espai Armengol. Passejada solidària amb el Sàhara de 3 quilòmetres a la plaça Joan Sansa, dijous a les 7 de la tarda. Desena trobada d'astronomia dels Pirineus, aquest cap de setmana vinent a Sant Joan de l'Erm, organitzat per l'Agrupació Astronòmica de la Seu. Festa al peu del carrer Major de la Seu, aquest divendres a partir dels 6:15 de la tarda, amb cucanyes, pintacares, begudes i tapes. Visites guiades a la Seu d'Urgell, la capital del formatge, aquest juliol, agost i setembre, organitza l'Espai Armengol. I el cap de setmana que ve arriba el Festival dels Set Inferns, del 17 al 19 de juliol. El primer dia serà a la Seu, el segon a Bellestà i l'últim a Arfà. Setè Mototerra de l'Alt Urgell, dissabte dia 18, a partir dels 7:45 del matí. Les curses començaran a les 9 del matí. Repte Valira, neteja 10 quilòmetres del riu Valira entre la frontera i la Seu. Dissabte, a partir d'un 9:45 del matí, els participants es trobaran al càmping Frontera Park. Visites guiades a la dinosfera de Coll de Nargó del 18 de juliol al 23 d'agost. I ballada de sardanes amb la cobla jovenívola de Gramunt, diumenge vinent, a dia 19, a 7:45 del vespre, a la plaça de les Monges. Aquestes i més activitats són al web radiosau.cat/agenda.

Els esports d'aquí. El Cádiz la seu començarà la Lliga Femenina Endesa 2026-2027 a Salamanca. La primera jornada serà el dia 3 d'octubre i el primer equip del Cedis Bàsquet s'enfrontarà al Mainz Avenida, que és la nova denominació de l'històric Perfumeries Avenida. La setmana següent, el dia 9 d'octubre, les sorgellenques jugaran el primer partit al Palau d'Esports. En rebran llavors l'Innova TSN Leganés i el mateix cap de setmana, el dia 11, visitaran un dels debutants d'enguany a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca-Palma. Aquest divendres passat es feia el sorteig del calendari pel que fa a la resta de partits de la primera volta com a locals. En aquesta meitat de la Lliga, el Cádiz la seu rebrà el Movistar Estudiantes el dia 17 d'octubre, Durán Maquinaria Ensino el 31 d'octubre, Ozono Gualjairis el 6 de novembre, Cuchabank Arasque el 28 de novembre, Baxi Ferrol el 9 de desembre, Casademont Saragossa el 13 de desembre i com a últim partit de la primera volta a casa hi haurà el duel català amb l'Espart Girona. Això serà el dia 22 de desembre. A l'equador de la Lliga s'hi arribarà amb la visita a la pista del Mirei Euskotren, nova denominació de l'Ibaeta de Sant Sebastià. El conjunt dirigit per Pepe Vázquez que iniciarà la segona volta al Palau el 3 de gener. Rebran l'Impulso 360 Estepona. La resta de partits a casa seran contra València Bàsquet el 23 de gener, Mireia Euskotren el 5 de febrer, Celta Fem Xasorca el 27 de febrer, Guernica Biscaia el 13 de març, Mainz Avenida el 20 de març i Azul Marino Mallorca el 20 d'abril. A l'última jornada, el 17 d'abril, el Cádiz desplaçarà Fontajau per enfrontar-se novament a l'Espart Girona. El Cádiz la seu ja té pràcticament definida la plantilla de la nova temporada des de fa un temps i compta amb 5 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen d'augment les bases Alexandra Orsili, Marina Avinyoa i Paula Suárez, les escortes Leia Reventós i Lexi Donarski, les alés Anna Palma i Marta Morales i les pivots Nani Aré, Marina Mata i Lina Sontag. També hi ha novetats al cos tècnic, que continua com a primer entrenador Pepe Vázquez, que recordem es va incorporar a la recta final de la darrera temporada i aconseguir la permanència, però canvia la resta de l'estaf. El nou entrenador assistent és Sergi Curto, provinent del Buet Mataró, la lleidatana Judit Villar Longa serà el nou preparador física i David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xevi Calm, que enguany ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis. Es preveu que l'equip comenci la pretemporada al final d'agost i al llarg del setembre disputarà alguns partits amistosos, a més del primer títol oficial en joc, la Lliga Catalana Femenina 2026. El piragüista Pau Echaniz ha denunciat que li han robat la medalla de bronze que va aconseguir els Jocs Olímpics de París 2024. La sostracció es va produir fa uns dies quan un lladre va entrar al seu cotxe i va trobar la medalla amagada sota un dels seients. Echaniz ha presentat la corresponent denúncia davant l'Ertzaintza i també ha publicat un missatge a les seves xarxes socials demanant que li retornin. Ha publicat un missatge adreçant-se directament al lladre per demanar-li que li torni la medalla olímpica perquè assenyala un escàs valor econòmic, però un gran valor sentimental. Mentre avancen les investigacions per intentar localitzar el trofeu aconseguit a la prova de cau d'eslàlom de París 2024, el piragüista continua esperant que algú pugui facilitar-li informació o que directament li retornin. Cal recordar que el podi aconseguit fa 2 anys per Pau Echaniz a París va ser el primer que aconseguia un palista de l'equip espanyol a nivell masculí en aquesta especialitat. Anteriorment ja ho havia aconseguit Marian Xorraut i es va convertir en el millor resultat esportiu de la seva trajectòria i la quarta medalla consecutiva d'Espanya en aquest esport en uns Jocs Olímpics. La Federació Espanyola ha lamentat aquest succés i s'ha solidaritzat amb la situació que està vivint Pau Echaniz. Palarinsol ha tornat a ser el centre de la màxima competició de BTT amb l'organització d'una prova de la Copa del Món. Ha estat aquest cap de setmana amb la competició de Cross Country. Enguany s'ha superat el nombre d'espectadors de l'any passat, cosa que confirma el nou èxit organitzatiu d'aquesta prova que s'ha convertit en un dels principals reclams de l'estació massanenca per la temporada d'estiu. Pel que fa als resultats, Adrien Boixis i Jenny Risbers van solitzar el triomf a la categoria Elite ahir, amb Pau Schell i Valentina Corbi com a respectius guanyadors de les proves sub-23. Boixoa i Azzaro van mantenir un ajustat frec a frec en la cursa masculina de cross country. Els dos joves francesos van tenir distància de tots els rivals i van anar liderant junts la prova fins que Boixis va realitzar un atac a falta de 2 voltes que Azzaro no va poder contestar. De la seva part, l'alemanya Luca Schwerzboyer va completar una bona prova
i malgrat no poder lluitar amb els dos favorits, va fer la seva cursa en solitari per assolir una satisfactòria de tercera posició. Boixí retalla diferències a la classificació general a Martin, que malgrat el resultat d'ahir manté un bon marge a la general amb 1.419 punts enfront dels 1.289 que té Boixí. En l'apartat femení, Jenny Risbers va sumar la seva tercera victòria de la temporada i la segona del cap de setmana. Val a dir que també ha assolit el seu quart doblet personal i continua sense acabar per sota la tercera posició aquest any. Pel que fa a la participació local, Torné va completar una bona primera volta.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Com hem comentat abans, deixem enrere una setmana en què la Seu ha superat gairebé cada dia els 35 graus. No ha estat el cas d'aquest dissabte i diumenge, però s'hi ha quedat ben a prop. I avui la previsió del Meteocat apunta que la màxima es quedarà en els 35 graus si és que no la supera. I amb tota probabilitat sí que la superarà demà. Les mínimes aquests dies es mouen en general entre els 17-18 graus, no baixant gaire. Per demà, com dèiem, s'espera 36 graus a la Seu, també a Sort i al Pont de Suert, 40 graus a Tremp o 34 a Puigcerdà i a Viella. Aquest començament de setmana també està marcat per la calitja, per la presència de pols en suspensió, que pot ajudar a amortir una mica aquesta calor en comparació amb l'onada de la setmana passada en què el cel totalment serè feia que la calor fos molt més explícita. Com dèiem, per demà màximes al voltant dels 35 graus i dimecres podrien tornar a tocar sostre i tornar-se a apropar als 40 en alguns punts del Pirineu. De moment, pel que fa al cel, estarà mig ennuvolat, fruit també d'aquesta pols en suspensió, més serè de cara demà al matí, però dimecres ja estarà més enterbolit el cel i això podria ajudar a amortir una mica la forta calor que s'espera novament per dimecres. Aquest matí ja hi ha 24 graus de temperatura a la Seu, 23 a Organyà, a Oliana ja són gairebé els 30 graus, el mateix ben a prop a Lladús, i a Alinyà hi ha 23 graus. A la resta del Pirineu, 22 graus a Puigcerdà, també a Sort, 25 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 21 a Viella, on aquest cap de setmana s'ha viscut una situació anòmala perquè ahir Viella va registrar la temperatura més alta de tot el dia a Catalunya, amb 37 graus. Pel que fa al de muntanya, 16 graus al pic de Salòria, també a la Tosa d'Alp, 20 graus ja aquesta hora als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, a 2.200 metres, al mateix a Port del Comte, 15 graus a Cert d'Escan, a Espot i a Buitaull, i 17 a Bola Bonaigua. La farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Porximont, del carrer de la Sella 52. I a 5 minuts per les 10 tanquem ja aquest informatiu d'aquest dilluns 13 de juliol. A les 10 notícies en xarxa, a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez i després arribarà una nova edició del programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Notícies en xarxa. Bon dia. Són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
1: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
0: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
7: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit?
8: Potser vols donar vida a la teva terrassa?
9: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
10: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
12: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
13: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
12: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
13: Una cosa així com carretera i manta.
12: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
14: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No te pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandes ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Les 11:03, bon dia. El ple ordinari de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell correspon al mes de juliol, que es durà a terme avui a les 7 del vespre, debatre un expedient referent a l'ordenança municipal de civisme i convivència. En els punts previs, l'ordre del dia també inclou propostes de modificació de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements de destí i específic. I a l'apartat de mocions, Junts n'ha presentat dues. Una per reclamar que l'Ajuntament executi el projecte del nou pas de vianants de Castellciutat. Des de la formació apunten que aquesta mesura va ser aprovada pel consistori mateix al setembre de l'any 2024, però i afegeixen que 679 dies després, gairebé 2 anys, continua sense executar-se. Junts considera que es tracta d'una actuació que hauria de ser prioritària per millorar la seguretat viària, perquè el pas ha de servir per connectar a peu les dues bandes del nucli de Castellciutat, que estan separades per la carretera N260. Recorden que aquest tram suporta un trànsit mitjà d'uns 15.000 vehicles diaris i que en períodes de màxima afluència, com és a l'estiu, pot arribar a superar els 22.000 vehicles en un sol dia. També indiquen que recentment s'ha fet actuacions semblants en municipis com Montalla i Martinet i Coll de Nargó, però que de moment aquesta ha reclamat pas de vianants a Castellciutat continua encallat. La segona moció és per mostrar el suport als grups d'acció local i al programa Líder en el debat que hi ha actualment obert a la Unió Europea sobre el futur marc financer plurianual no fins al 2034 i que posa en perill la continuïtat d'aquests ajuts molt vinculats a l'Alt Urgell i a Cerdanya a través del consorci que gestiona aquests ajuts. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova les bases per cobrir 4 places de caporal de la policia municipal. Es tracta d'una passa endavant en l'aposta del govern municipal per anar estabilitzant i enfortint la plantilla del cos, objectiu que situen entre les seves prioritats per garantir un servei de proximitat i millorar la seguretat i la convivència a la ciutat. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament indiquen vol donar resposta a una doble necessitat: reforçar l'estructura de comandament de la policia municipal perquè el cos funcioni de manera ordenada i eficaç, i alhora oferir als agents actuals una via real de promoció i creixement professional sense moure's de la ciutat. El procés selectiu s'efectuarà amb sistema de concurs-oposició restringit pel torn de promoció interna. El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils. La sala d'actes de l'Ajuntament de la Seu ha acollit la benvinguda als 6 infants saharauis, 3 nenes i 3 nens, que estan aquest estiu a la ciutat en la campanya Vacances en Pau que promou l'ONG Pirineu amb el Sahara. Els infants acompanyats de les seves famílies d'acollida van ser rebuts divendres a la tarda per l'alcalde urgellenc Joan Barrena i la tinent d'alcalde Gemma Tó, juntament amb d'altres membres de la corporació municipal, i van rebre una bossa amb material escolar. També hi ha participat el Club Esportiu Ciutat La Seu, que els ha volgut donar igualment la benvinguda. Vacances en Pau es fa mitjançant un conveni de col·laboració signat ja fa 3 estius per l'Ajuntament en Pirineu amb el Sahara per donar suport econòmic a l'ONG i facilitar que aquests infants puguin participar al casal d'estiu municipal. La Seu d'Urgell va sumar aquest divendres passat el 8è dia consecutiu d'aquest mes de juliol amb temperatures màximes per damunt dels 35 graus. A l'estació de referència del Servei Meteorològic de Catalunya, per la capital urgellenca i el seu entorn, que està situada a Bellestar, el passat dia 3 ja s'havia arribat a aquesta xifra i des de llavors es va superar cada dia fins divendres. El cap de setmana no s'hi ha arribat, tot i que s'hi ha quedat a prop. El 4 de juliol, per exemple, la màxima en aquest observatori va ser de 36,4. El dia següent, 37,4. El dilluns passat, es va arribar exactament a 38, i dimarts dia 7, festivitat de Sant Ot a la Seu, va tocar sostre amb 39,8 graus. Els dies següents va baixar una mica, però tot i així va seguir entre 37 i 38 graus. Val a dir que al nucli urbà de la Seu la màxima sol ser lleugerament més alta, per la qual cosa és probable que el dia 7 s'hagués arribat als 40 graus. Sí que s'ha confirmat que s'hi va arribar a Organyà, on van marcar 40,7 graus. El dia abans ja havien arribat a 38,7 i el dia següent van fer 39,8. Una situació força semblant s'ha viscut a Oliana, on, per exemple, dilluns passat van arribar a 38 graus, dimarts a 39,7 i dimecres a 38,1. Pel que fa a les mínimes, a Bellestar s'ha mogut aquests darrers dies entre els 14 i els 16 graus, i a Organyà i Alinyà entre els 16 i els 19, però a Oliana, en canvi, s'han viscut algunes nits considerades tècnicament com a nit tropical, amb màximes de més de 20 graus i que, de fet, divendres passat van arribar fins als 24. I els esports, el Cadí La Seu començarà la Lliga Femenina Endesa 2026-2027 a Salamanca. A la primera jornada, el 3 d'octubre, el primer equip del Cedis Bàsquet s'enfrontarà al Mainz Avenida, que és la nova denominació de l'històric Perfumeria Avenida. La setmana següent, divendres 9 d'octubre, les urgellenques jugaran el primer partit al Palau d'Esports, on rebran l'Innova TSN Leganés, i el mateix cap de setmana, el dia 11, visitaran un dels debutants d'enguany a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca Palma. Ja s'ha fet el sorteig del calendari, i pel que fa a la resta de partits de la primera volta com a locals, el Cadí La Seu rebrà el Movistar Estudiantes el 17 d'octubre, Durant Maquineria Encino el 31 d'octubre, l'Ozono Global Jairis el 6 de novembre, Cuchabank Arasqui el 28 de novembre, Baxi Ferrol el 9 de desembre, Casa de Montserreus el 13 de desembre, i per acabar la primera volta Duel Català amb l'Espar Girona abans de Nadal el 22 de desembre. El conjunt dirigit per Pepe Vázquez començarà la segona volta al Palau el 3 de gener, quan rebrà l'Impulso 360 Estepona, i l'acabarà el 17 d'abril amb l'altre Duel Català contra l'Espar Girona, en aquest cas a Fontajau. I Andorra ha viscut un any més el millor ciclisme de muntanya amb la Copa del Món de BTT, amb la competició de cross country. Es va tancar ahir amb un doble triomf de dos ciclistes que resideixen a Andorra. Són Adrien Boixí i Jenny Risbets, que han guanyat en les respectives categories masculina i femenina. El francès, amb la seva victòria, retalla distàncies a l'actual líder de la categoria, mentre que la sueca Jenny Risbets assoleix una fita històrica amb un doblet inèdit en les dues proves que s'han fet a Palarinsol.

0: Ho dèiem fa un moment, aquesta darrera setmana ha estat marcada per una calor en alguns moments extrema i les temperatures segueixen força altes, però ja no tant com ara fa just una setmana. De moment, a la seu tenim una temperatura, ho repassem ara mateix, amb les dades del Meteocat, de 27 graus pel que fa a l'estació de Bellestar. N'hi ha 29 a Organyà i ja han superat àmpliament els 30 a Oliana. De fet, ara ja estan a 34. El mateix hi ha a Lladurs, amb 34 graus, ben a prop. A Alinyà, ja a 1.200 metres d'altitud, hi ha 26 graus. Més dades del Meteocat: 27 graus a Puigcerdà, 22 a Das, 29 a Sort, 28 a Tremp, també a la Pobla de Segur, 27 al Pont de Suert i 25 a Viella, amb dades de fa una estona. I a alta muntanya, 18 graus al Pic de Salòria, ja arriben als 20, ja han superat els 20 als refugis de Prat de Guilo i de Malniu, 19 a Port del Comte, també a Cert Escan, el mateix a la Bonaigua, i 17 graus a Espot i a Vuitaull. Previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol i ho fem parlant de calor. Calor intensa, especialment la que tindrem a partir de demà i ens acompanyarà entre dimecres i dijous. Aquests dos dies serà el pic de calor d'aquesta nova onada de calor que sobretot afectarà àrees de Ponent, però que també de retruc arribarà a la nostra comarca. És possible que, fruit de la pols en suspensió procedent d'Àfrica, que ens acompanya avui i ens acompanyarà durant els propers dies, faci una miqueta de tapadora i això faci que les temperatures no assoleixin valors tan extrems com vàrem assolir fa només uns dies. Però tot i així, de calor se n'espera i molta arreu de la comarca. Avui les màximes al voltant dels 35, 36, 37 graus estirar. Tot això amb sol. Avui, de precipitacions, no n'esperem. De fet, és possible que ni que demà n'esperem aquestes precipitacions. Potser demà, cap a la matinada, és a dir, demà a darrera hora del dia podria caure alguna goteta de poca importància. Demà també amb un temps assolellat i amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 34 a 36, 37 graus a tot estirar. La pujada de temperatures més importants coincidirà amb el proper dimecres.
0: La farmàcia de Guàrdia La Seu és la Porximón del carrer de la Sella 52. Les 11 i 13 minuts, fins aquí aquest butlletí. Més notícies a les 12 i també a la 1. Entremig tindrem el programa Carretera i Manta. En aquest dilluns 13 de juliol avui se celebra Sant Enric. Tornem, doncs, amb més notícies d'aquí aproximadament 3 quarts d'hora. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-360617 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs això mateix, les 11 i 40 minuts i encetem ja una nova setmana per endavant, una setmana completa de Carretera i Manta aquí a Ràdio Seu, al 107.2. Som a dilluns 13 de juliol, la nova setmana per endavant. Com qui no vol la cosa, ja ens situem a mig juliol i això vol dir que ja portarem un mes sencer de Carretera i Manta. Sempre ho diem al començament, eh? Al principi se'ns fa una mica costa amunt, però a mica en mica van passant els dies i hi ha tantes coses a l'estiu que el temps ens passa volant i aquí estem, doncs, en una nova jornada del Carretera i Manta a punt, esperem que ho estigueu també vosaltres, perquè tenim, com sempre, premis per donar, temes interessants de què parlar. Avui, a la segona part del Carretera i Manta, parlarem d'Integra Pirineus, la Fundació Privada Integra Pirineus, aquesta entitat de la qual en parlem sovint perquè fan moltes activitats al llarg de l'any en diferents fronts i ara acaben de publicar una memòria corresponent a tot el que han fet durant l'any passat, el 2025, en què doncs, justament expliquen això, tot el que van fent al llarg de l'any. En parlarem avui amb diverses protagonistes d'aquesta Fundació Integra Pirineus, amb la seva directora Rosella Escrivà, però també amb Alba Enric, de l'àrea d'inserció sociolaboral, Nàlia Soler, que s'ocupa de l'àrea de vida independent, i també amb Clara Marcino, que és participant en alguns dels programes d'Integra Pirineus, com el CIOS o el programa de lleure. Per tant, doncs, una conversa força interessant la que tindrem amb totes aquestes persones implicades en el projecte d'Integra Pirineus, que també podeu veure segurament molt sovint pels nostres carrers o pels nostres boscos, en molts casos, i per conèixer millor tot el que fan al llarg de l'any, doncs escoltarem aquesta entrevista a la segona part del Carretera i Manta. Abans, però, com sempre, el protagonisme és per vosaltres. Per començar, gràcies, com sempre, als patrocinadors, Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000, App Now. Moltes gràcies als oients també per participar, per Avançat, i salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i també ens acompanya avui el control tècnic, l'Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia i bon inici de setmana a tothom.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Doncs molt bé, bastant intens amb aquesta celebració de Sant Cristòfol.
0: Sí.
1: I, bueno, hem estat a diversos actes que heu pogut anar seguint per xarxes i via el nostre web. I jo molt content d'estar aquí un dia més.
0: Fantàstic. Doncs com ha anat la jornada de Sant Cristòfol?
1: Doncs bastant bé. Hi va haver ahir una mica de missa, hi va haver també la tradicional benedicció dels vehicles i alguns de molt originals, que amb la seva decoració.
0: Sí, perquè és interessant de veure encara la celebració de Sant Cristòfol. Per cert, aprofitaven, divendres passat vam entrevistar-los, l'organització, i ens afegim a la crida que feien, i és que estan buscant relleu generacional perquè és una festa molt arrelada a la seu. Aquest any ha celebrat, de fet, el seu centenari, però no està clar ara mateix el seu futur. Necessiten relleu generacional perquè la gent que se n'ocupa ja fa molts anys que ho fa, són a punt de deixar-ho, i ens comentaven que no troben gent perquè ho continuïn. Per tant, doncs, si us agrada aquesta festa o directament esteu vinculats al món de l'automoció, del motor, etc., i voleu implicar-vos-hi, doncs que sapigueu que us rebran amb els braços oberts per mirar de donar continuïtat a aquesta celebració de Sant Cristòfol. Queda dit. Doncs tot això és el que tenim a punt avui pel Carretera i Manta, i avui, per cert, hem de repassar els premis corresponents a aquesta darrera setmana del Carretera i Manta, setmana completa, i ens seguirem donant més i per guanyar algun altre dels premis directes que tenim, com per exemple els obsequis directes de Ràdio Seu, podeu participar d'aquí un moment a la incògnita que tenim avui, i en què avui hem posat a la incògnita un personatge que hem entrevistat aquest any a Ràdio Seu. Ja sabeu que nosaltres tenim una secció que es diu Ràdio La Carta, on hi ha un munt d'entrevistes molt interessants. A la secció de l'entrevista del dia hi ha, per exemple, aquesta, amb un personatge que hem entrevistat aquest any. Dit això, fem una pausa i de seguida obrim el telèfon per si el voleu endevinar. Fins ara. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost.
2: I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
7: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Doncs amb aquesta musiqueta que ja forma part del Carter i Manta, aquesta sintonia que ens ha cedit molt amablement l'orquestrina Trama aquest any, i una vegada més els hi donem les gràcies. Comencem a nova setmana del Carter i Manta, i per cert, ho fem buscant avui un personatge que hem entrevistat aquest any, no aquí al Carter i Manta, però sí aquí a Ràdio Seu, en les entrevistes que fem cada dia al migdia, que habitualment fa el nostre company Pep Graell, i que doncs podeu recuperar a l'apartat de Ràdio La Carta. La primera persona que endevini aquest personatge s'emporta premi, i mentre esperem trucades, aprofitem per recordar que ja tenim repartits els premis corresponents a la tercera setmana completa de Carretera i Manta, que vam publicar ja aquest divendres passat, i el repassem. Tenim l'obsequi de menjar l'Alturgell, que ha guanyat Tere Jové, l'invitació pel Parc Olímpic del Segre per Juan i Menduña, el coixí de la Casa del Matalàs, el segon que donem aquest any, per Dolors Guilló, motxilla de trekking del Camí a Pirineus, Turisme al Turgell, algunes ja les vam donar al llarg de la setmana. Anem repartit per Teresa Garell i Aran Lozano. L'endoll de l'Hisenda Peusa per Neus Trenc i Montse Díaz. Vido d'aigua de Turisme Seu per Joan Lozano. Obsequis directes de Ràdio Seu, entre els quals hi ha la tassa que estrenem aquest any, per Aran Lozano, Jordi Ubach, Teresa Vidal, Neus Mateu i Isabel Santiago. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. Nosaltres, durant la setmana, anem sumant els encerts que teniu, els punts que aneu sumant, les trucades, i amb això, doncs, anem repartint premis. I tenim ganes de repartir-ne un altre, i vinga, va. Per començar la setmana animats, avui fem un premi diferent, perquè regalem una ampolla de vi Carisma. Vi Carisma, fet aquí a l'Alt Urgell, un vi blanc boníssim, que a més són socis de l'associació Menja l'Alt Urgell, i tenim ganes de regalar aquesta ampolla de vi Carisma, i com diem a la falca promocional, què voleu, que ens el quedem nosaltres? No, home, no. El volem repartir entre algun dels nostres oients, i serà per qui ens han de venir un personatge que aquest any hem entrevistat aquí a Ràdio Seu, aquesta secció que fem cada dia de l'entrevista del dia. 973-36-06-17. Primera persona que endevini qui és aquest personatge, doncs s'emporta avui, si vol, clar, aquesta fantàstica ampolla de vi Carisma. Si la voleu guanyar, premi directe, doncs podeu trucar al 973-36-06-17. 973-36-06-17. Recordem aquest premi en joc que oferim avui per la primera persona, i recordem que, a part d'intentar endevinar-ho així, doncs, la brava, també podeu fer-nos preguntes, si voleu, sobre aquest personatge que estem buscant, i d'aquesta manera probablement podeu apropar-vos més fàcilment a la resposta. Per exemple, divendres passat ens van encertar amb poques trucades, per tant, doncs, hi ha vegades que costa més, però hi ha vegades que, doncs, mira, o sona la flauta, o és més fàcil i apareix molt ràpid. I avui ja podem dir que és un personatge el que hem triat força conegut. 973-36-06-17, 11:52 minuts, per tant, doncs, més fàcil no ho podem posar, i el premi s'ho val. Estem oferint una ampolla de vi Carisma per la primera persona que ens endevini quin és aquest personatge que estem buscant avui, i que hem entrevistat aquest any aquí a Ràdio Seu. 973-36-06-17, telèfon de Ràdio Seu obert, i aprofiteu per trucar ara, perquè després, a la segona part, tenim aquesta entrevista en què tenim unes quantes coses per explicar d'aquest balanç anual de la Fundació Integra Pirineus. Per tant, doncs, aprofiteu per marcar ara, tenim temps fins a les 12 del migdia, el telèfon 973-36-06-17, 973-36-06-17. Per cert, pel que fa als premis setmanals, com sempre, si teniu algun dubte o voleu fer algun canvi o hi ha alguna cosa que no us acaba de convèncer dels premis, doncs podeu trucar-nos fora de concurs i segur que ens posem d'acord, segur que ho resolem. 11:53 minuts, seguim aquí al 107.2, i tenim ja trucada del Carter i Manta. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Tere Jové.
0: Hola, Tere, què tal? Endavant, digues.
1: És un home o una dona?
0: És un home.
1: Per dir algú, l'alcalde, el Joan Barreda.
0: L'alcalde del seu Joan Barreda? No, no és Joan Barreda, Tere.
1: Vale.
0: Però gràcies per trucar. Doncs primera trucada ja. Diumenge sabem que aquest personatge que hem entrevistat és un home i que l'hem entrevistat durant aquesta darrera temporada del Carreter i Manta. No, perdó, del Carreter i Manta, no, de la programació habitual de Ràdio Seu al migdia, l'entrevista del dia. Per tant, doncs, és una entrevista que la tenim publicada a la nostra secció de Ràdio La Carta, per si voleu remenar per allà i intentar saber de qui es tracta. I si voleu, podeu fer-nos preguntes, com ha fet la Tere, i d'aquesta manera, doncs, possiblement podeu apropar-vos més fàcilment a la resposta. Recordem, estem oferint avui, no un premi qualsevol, una, com a premi directe, una ampolla de vi Carisma. Per tant, doncs, val la pena trucar, a marcar el 973-36-06-17 i mirar de ser la primera persona que ho endevini, i per tant us emporteu aquesta ampolla de vi blanc que feta aquí a casa nostra, feta a la comarca, i que a més és un vi boníssim. De vegades, sembla que perquè sigui de casa no és tan bo, doncs no, senyor. Aquest vicarisme us podem assegurar que és boníssim. Està en molt bon nivell. 973-36-06-17, les 11 i 54 minuts. 973-36-06-17. Vinga, va. Trucada al telèfon de Ràdio Seu. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sentim a ningú.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Ara sí que sentim algú. Hola, bon dia. Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, hola, bon dia. I benvinguda, digues.
1: Mira, Miquel Martí.
0: Miquel Martí, no és el Miquel Martí.
1: Bon dia.
0: Però gràcies per la trucada. Estem buscant un personatge, una persona a qui hem entrevistat a Ràdio Seu aquest any, fa pocs mesos, i que, si voleu saber-ne alguna cosa més, si voleu, podeu fer-nos preguntes. De moment sabem que és, aquest personatge que hem entrevistat és un home. Si voleu saber-ne més coses, podeu fer-nos en preguntes, i si no, quan ja portem unes quantes trucades, nosaltres mateixos donarem pistes. 973-36-06-17, però si ens feu preguntes, doncs és probable que el personatge aparegui més ràpidament. 973-36-06-17, perquè, a més, ja podem dir que és un personatge, doncs, prou conegut, el que hem triat avui. 973-36-06-17, 11 i 55 minuts, 5 minuts per les 12. Aprofita per trucada, perquè després, a la segona part, tindrem aquesta entrevista amb Integra Pirineus, amb les responsables d'Integra Pirineus, i ara és el moment, doncs, de participar a través del telèfon de Ràdio Seu. Estem buscant aquest personatge que hem entrevistat aquest darrer any aquí a la carretera i Manta de Ràdio Seu, i ja podem dir que és un personatge, doncs, prou conegut, i que, com que l'hem entrevistat, aquesta entrevista està guardada a la secció de Ràdio La Carta, a la part de l'entrevista del dia. Per tant, doncs, si entreu a remenar per allà, vés a saber, potser trobeu de qui es tracta i podeu encertar-ho. I recordem, estem oferint doncs, un bon premi, una ampolla de vi Carisma, per qui ens endevini qui és aquest personatge. Aprofiteu ara, perquè som a punt ja d'arribar al butlletí de les 12, hem de passar les notícies d'aquí un moment. Per tant, doncs, si voleu, podeu marcar el 973-36-06-17. Si no apareix abans de les 12, seguirem encara amb aquesta incògnita a la sala després del butlletí, però a veure si hi ha sort abans de les 12. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues, Teresa.
1: És un escriptor?
0: Doncs no és un escriptor, Teresa. Vols dir algun nom, igualment?
1: Joan Aixàs.
0: Joan Aixàs? No, no és el Joan Aixàs.
1: Merci.
0: Gràcies. Fins ara. No és Joan Aixàs, i d'un moment ja sabem una altra cosa, que aquest personatge que estem buscant no és un escriptor. No és, per tant, Joan Aixàs, que a part d'escriptor, doncs, és també metge, ha estat també metge, que de fet és la seva professió, però aquests darrers anys, doncs, també ha publicat diversos llibres. 973-36-06-17, 11 i 57 minuts. Quin és aquest personatge que estem buscant? I per cert, Joan Aixàs, a part de tot això que hem dit, també ha estat col·laborador de Ràdio Seu. Va fer un programa d'entrevistes força interessant aquests darrers anys, i també ja hi havia col·laborat anteriorment, i doncs això, i ara està fent unes recerques força interessants sobre el vocabulari d'aquí de la nostra comarca, les paraules, els mots propis d'aquí de la nostra comarca, per tal també que no es perdin, o expressions pròpies d'aquí. Una feina força interessant aquesta que està fent Joan Aixàs. 93-36-06-17, 11:58 minuts. Vinga, abans, queda un minut i mig per si voleu trucar. Haurem de passar d'aquí un moment al butlletí, però si no apareix aquest nom que estem buscant, podeu seguir trucant a la segona part del carter i manta encara. Quin és aquest personatge que estem buscant? De moment ja en sabem alguna cosa, com per exemple que no és un escriptor. 93-36-06-17. Podeu trucar-nos i fer-nos preguntes i, com dèiem, de vegades d'aquesta manera s'arriba molt més ràpidament a la resposta, o de vegades just després de la pregunta ja podeu encertar-la. 93-36-06-17. El que sí que podem dir per part nostra és que hem triat un personatge bastant conegut. 93-36-06-17. I quan ens l'endevinin, o si l'endevineu vosaltres, ja veureu com és així. 93-36-06-17. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: No sé si t'han preguntat, és d'aquí de la comarca o de la Seu?
0: Doncs podem dir que no és ni de la Seu ni tampoc de la comarca.
1: De la comarca, vale, vinga.
0: Vols dir algun nom?
1: No,
0: d'acord.
1: No, ja aniré pensant.
0: Doncs vinga, Dolors.
1: Gràcies.
0: Ja sabem una cosa més. Aquest personatge que hem entrevistat no és de la Seu ni tampoc és de la comarca. Per tant, doncs, i aquesta pista és important perquè aquí a Ràdio Seu normalment durant l'any entrevistem gent que sí que és d'aquí de la Seu i de la comarca, però de vegades doncs, ens despengem amb entrevistes de gent que no és d'aquí però que ha vingut aquí per algun motiu i que, evidentment, doncs, si ens és possible l'entrevistem, i aquest és el cas del personatge que tenim avui amagat. Són les 12, hem de donar pas a les notícies, però de seguida tornem amb el concurs perquè ha d'estar doncs, força animat. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinyó. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell debat un expedient relatiu a l'ordenança de civisme. L'ordre del dia d'aquest dilluns també inclou propostes de modificacions de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements de destí específic. Junts per la Seu presenta una moció perquè s'executi el pas de vianants de la carretera N260 a pas pel Castell Ciutat. El grup municipal recorda que la mesura va ser aprovada per l'Ajuntament el setembre de 2024 i que aquest tram és un dels que té més trànsit de l'eix pirinenc. El mateix ple també es presenta una proposta per defensar la continuïtat dels ajuts líder. I l'Ajuntament de la Seu aprova les bases per seleccionar 4 places de caporal per la policia municipal. D'aquesta manera es vol reforçar el cos, estabilitzar la plantilla i millorar la seguretat ciutadana, a més de fomentar la promoció interna i avançar cap a un model més prioritari. El termini per presentar les sol·licituds és 20 dies hàbils. I el passat divendres va tenir lloc la benvinguda institucional als infants saharauis que participen en el projecte Vacances en Pau a la Seu d'Urgell. Els nens i nenes, acompanyats per les seves famílies d'acollida, han estat rebuts per l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d'alcalde, Gemma Tó, juntament amb d'altres membres de la corporació municipal. I aquesta setmana és tendència perquè la Seu d'Urgell ja suma 8 dies seguits amb temperatures per damunt dels 35 graus. El dimarts es va assolir els 40,7 graus a Organyà, 39,8 a Bellestar i 39,7 a Oliana, les més màximes altes d'enguany. També s'ha superat els 40 graus a Tremp i la Pobla de Segur i els 41 a Sant Romà d'Abella. Taller de parkour dins del programa Insomni 2026 a la Seu d'Urgell. L'activitat organitzada per l'àrea de joventut s'ha dut a terme aquest dijous a la plaça de Lleteries i ha ofert una introducció pràctica a aquesta disciplina a càrrec de l'instructor Marcel Rotllan. Alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell creen menús i receptes amb els productes del Banc dels Aliments. Els estudiants han detallat els ingredients, el valor nutricional dels plats, el cost aproximat dels productes i una explicació clara de la seva preparació. I pel que fa a agenda, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell programa una hora del conte en anglès a la bibliopiscina. L'activitat, adreçada al públic infantil, va a càrrec de Kids and Us i combina la narració de Gina Ginger and the Color Fairy amb un taller amb manualitats per aprendre vocabulari de forma lúdica. I enguany, la trobada amb els acordionistes del Pirineu reunirà músics de 13 països a l'Alt Urgell. La 51a edició del festival se celebrarà del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbó. Cati Plana s'estrena com a nova directora artística. I el nou Pacte Nacional per la Indústria vol reforçar la retransformació industrial a l'Alt Pirineu i l'Aran. Destaca la bioeconomia com una de les grans oportunitats de desenvolupament de les comarques pirinenques. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, defensa l'aposta per l'IRTA a la Seu d'Urgell com a espai de ciència i recerca aplicada. I en comarques veïnes, gairebé 200 cavalls travessen el Pallars Sobirà alternant camins ramaders i rams de carretera. Els ramaders que fan la transhumància lamenten el mal estat de les cabaneres i la poca paciència dels conductors. Els animals han recorregut un itinerari de 75 quilòmetres. I pel que fa a esports, el Cadí La Seu començarà la Lliga Femenina 2026-2027 contra el Mainz Avenida. El primer partit a casa serà el 9 d'octubre amb l'Innova TSN Leganés i la primera volta la competiran a la pista del Mira-Leuskotren i l'últim partit serà enfront de l'Espart Girona, que prèviament visitarà el Palau d'Esports el 22 de desembre. També en esports, roben al palista Pau Echanis la medalla de bronze aconseguida als Jocs de París 2024. La sostracció es va produir fa uns dies quan el lladre va obrir el cotxe del piragüista i la va trobar amagada sota un dels seients del vehicle. I amb això acabem el butlletí informatiu de les 12 del migdia. Tornem a la una amb més informació ampliada amb Marta Pujantell i ara a continuació seguim amb el Carretera i Manta a càrrec d'Ignasi Cervera. Moltes gràcies un dia més per escoltar-nos i que tingueu molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs això mateix, nosaltres també a donar-ho tot aquí al carreter Manta Ràdio Seu 107.2, a les 12 i 11 minuts. Tot no, però el que donem d'augment és una bona ampolla de vi Carisma per qui ens endevini quin és aquest personatge que estàvem buscant i del qual ja en sabíem algunes coses. I sona ja el telèfon. Tornem a reactivar el concurs. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Tere
0: Jové. Tere Jové, lo digues.
1: És un actor?
0: És un actor, doncs és un actor, Tere, sí.
1: Pot ser el Quim Masferrer?
0: Tere, és Quim Masferrer, efectivament. Molt bé, com ho has sabut que era el Quim Masferrer?
1: Bueno, repassant aquest any gent important que havia vingut a la Seu.
0: Doncs mira, doncs has fet bé perquè efectivament és Quim Masferrer. Ja ho havíem dit, havíem avisat, no es pot dir que no haguem avisat, que és un personatge conegut, doncs efectivament és Quim Masferrer. Doncs Tere, vols aquesta ampolla de Vicarisma?
1: Sí. Sí, sí.
0: Doncs te l'apuntem i bé, ja ho afegirem als premis d'aquesta nova setmana i quan vulguis la pots venir a buscar.
1: Aquí a Ràdio Seu?
0: Sí, sí, aquí a Ràdio Seu en aquest cas.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, felicitats. Doncs mira, veieu? Pim-pam. Ja ho havíem dit, era un personatge bastant conegut i a més ho hem dit, quan algú l'endevini ja veureu que ho era i efectivament ara mateix més conegut a Catalunya que Quim Masferrer, em sembla que no hi ha gaire gent, la veritat. Teníem més pistes per donar, com per exemple que això ja ho havíem dit, que no és ni de la Seu ni de la comarca, però sí que és de Catalunya. Teníem més pistes per donar, com per exemple, que té més de 50 anys, que treballa en el món de la cultura, és actor, com ens ha dit la Tere, com ens havia preguntat, més ben dit, i l'hem triat perquè havia actuat recentment... Bé, l'hem triat perquè l'havíem entrevistat, de fet, aquest any. És el que havíem dit al començament, un personatge que hem entrevistat aquest any a Ràdio Seu. Ha actuat recentment a la Seu, concretament al mes de març, fa tot just 4 mesos, i també, d'altres pistes que donem per si no l'endevinessin, que estàvem convençuts que l'endevinaríeu, és que també apareix a la televisió i, a més, de quina manera apareix a la televisió, perquè presenta un dels programes de més èxit dels darrers anys. Estem parlant, evidentment, doncs això, de Quim Masferrer, Joaquim Masferrer i Cabra, el seu nom complet, nascut a Sant Feliu de Buixalleu el 22 de juny de 1971. A més, ell mateix fa promoció molt sovint del seu poble, de Sant Feliu de Buixalleu, on la seva família té un restaurant. És actor, director de teatre, guionista, presentador de televisió, monologuista, ha col·laborat i presentat diferents programes de televisió i ràdio, sobretot de TV3, RAC1 i Catalunya Ràdio, i els seus inicis va simultanejar ja al teatre com a cofundador de la companyia Teatre de Guerrilla, que en el seu moment va tenir molt d'èxit, amb les aparicions ja als mitjans de comunicació. Per exemple, es va fer conegut per l'aparició en programes com El Club d'Albert Om o El Secret de Silvia Coppola, i el 2006, amb els altres integrants de Teatre de Guerrilla, Carles Xuriguera i Rafael Feixedes, va crear el programa d'humor Vila Guerrilla, que va ser emesa per Televisió de Catalunya, i més endavant, però la seva eclosió total va arribar a partir de l'any 2013, més recentment, quan va estrenar el programa El Foraster, una idea extreta d'un programa de Dinamarca, Comedy on the Edge, que proposava descobrir pobles petits de Catalunya, pobles o municipis de menys de 1.000 habitants, i això ha fet precisament que El Foraster hagi vingut moltes vegades aquí a l'Alt Urgell o, per extensió, al Pirineu. El Foraster s'ha convertit en un dels programes de més audiència i de més continuïtat de la televisió catalana. Com dèiem, es va estrenar el 2013 i des de llavors, per el gran èxit de públic que ha tingut, s'ha seguit fent any rere any, fins i tot durant la pandèmia, i ha recorregut pobles d'arreu de Catalunya, o com diem molts d'ells, aquí al Pirineu. Més recentment, aquesta experiència l'ha convertit en una obra de teatre, i precisament per això havíem triat Quim Masferrer, perquè aquest mes de març passat va oferir la seva obra de teatre Bona Gent a la Seu d'Urgell, en un espectacle que va omplir de gom a gom el Teatre de la Salle. Les entrades es van exaurir moltíssima antelació i vam tenir ocasió d'entrevistar-lo concretament el dia 5 de març. Mars. Tenim aquí guardada l'entrevista, i abans d'anar per l'entrevista que toca d'avui, en recuperarem un fragment. Vam poder parlar amb ell, ja ho havíem fet alguna altra vegada, i ens va atendre molt amablement, perquè el que té també aquí en Mas Ferrer és que, per si no l'heu conegut, doncs, tal com apareix en aquest programa del Foraster, doncs és més o menys tal com és, eh? No enganya ningú, és molt proper, molt amable, ens va atendre, i ara podem recuperar un fragment d'aquesta conversa que mantenia amb el nostre company Pep Garell per parlar d'aquesta representació a la Seu.
2: Molt bon dia. A continuació volem donar a conèixer l'espectacle Bona Gent amb Quim Mas Ferrer. Serà aquest dissabte, dia 7 de març, a partir de les 7 del vespre, al Teatre La Salle de la Seu d'Urgell. Benvingut, Quim.
3: Hola, bon dia.
2: Com anem? Tot a punt?
3: Sí, amb moltes ganes de tornar, perquè és un espectacle que ja ha vingut a la Seu d'Urgell. I la veritat és que ens ha passat molt amb això, amb el Bona Gent, com que sempre és diferent, el públic repeteix, les poblacions repeteixen, i això és una cosa que és extraordinària, perquè mai abans m'havia passat amb un espectacle que, mira, ja portem 450 funcions, i l'altre dia vam sobrepassar els 400.000 espectadors. Per tant, és una autèntica bogeria.
2: Sens dubte. De fet, parlaves del públic, el muntatge el que fa és homenatjar el públic, per tant, hi ha una interacció directa, no?, doncs, amb la gent que us va veure.
3: Sí, aquesta és la idea original, quan vam plantejar l'espectacle, dir, ostres, sempre s'aplaudeix als actors, a les actrius, a les direccions, a les escenografies, a la il·luminació, però i el públic, que és part absolutament imprescindible de tot espectacle, del teatre, de la música, de la literatura, de la cultura, sense públic no hi ha cultura. Doncs em sembla un homenatge. I la manera de plantejar-me aquest homenatge que em venia de gust fer en el públic, doncs era girant les tornes. És a dir, que sigui el públic el que sigui el protagonista, i els que estan a la platea, no els que estan a l'escenari, i poder conèixer històries i riure i emocionar-nos. I mira, d'aquella primera idea, doncs la veritat és que ja hem voltat, doncs el que dèiem abans, hem sobrepassat les

0: Manteníem el passat 5 de març amb Quim Masferrer i que, com totes les que fem habitualment a Ràdio Seu, també les del Carreter i Manta, podeu trobar a la secció que es diu l'entrevista del dia de la nostra web de Ràdio La Carta i teniu accés a través del web radioseu.cat. I com aquesta, doncs desenes, centenars d'entrevistes que tenim, algunes d'elles molt interessants, com és el cas d'aquesta, i com la que publicarem avui mateix, perquè tot seguit, com dèiem, conversem amb Urgell Escrivà, Alba Enric, Nàlia Soler i Clara sinó sobre el balanç anual de la Fundació Integra Pirineus. Pausa, escoltem aquesta entrevista i després encara ens quedarà una mica de temps per la bateria de preguntes. Fins ara.
1: Encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs avui a Carretera Manta parlem d'Integra Pirineus, perquè la Fundació Privada Integra Pirineus acaba de presentar la seva memòria corresponent al darrer any complet, a l'any 2025, i avui venen aquí els estudis de Ràdio Jou per parlar-nos en amb més detall i donar-la a conèixer a tothom. En parlem amb la directora d'Integra Pirineus, Urgell Escrivà. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanyen Clara Marcino, que participa en programes com el Ciós al programa de Lliure. Clara, bon dia.
2: Bon dia.
0: També tenim Alba Enric, de l'àrea d'inserció sociolaboral. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I Nadia Soler, de l'àrea de vida independent. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Doncs som membres d'Integra Pirineus que ens faran balanç d'aquesta memòria del 2025. Tenim diversos temes per comentar, perquè Integra Pirineus actualment treballa en diferents àmbits, i per això, per començar, volíem preguntar a l'Urgell Escrivà que ens expliqui primer de tot què s'Integra Pirineus, com va néixer i quines són les funcions i la dimensió que té actualment.
1: Doncs Integra Pirineus és una fundació que va néixer fa 15 anys i té per objectiu treballar per la inserció social i laboral de les persones que es troben en una situació d'exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat i

0: intel·lectual o un trastorn de la salut mental que viuen a l'Alt Urgell o a la Cerdanya.
1: I actualment ens pots donar algunes dades de quina tasca feu en aquest àmbit, el d'Alt Urgell i la Cerdanya?
0: Perfecte. Ens organitzem com en tres grans àrees. Una és l'àrea laboral, que és on contractem persones que s'ofereixen serveis, diferents serveis a empreses o administracions de la comarca, que dintre d'aquesta àrea cal destacar sobretot el tema de la gestió forestal sostenible, però també d'altres serveis que potser en parlarem després. Després hi ha l'àrea d'inserció sociolaboral, on es duen a terme projectes tant a l'Alt Urgell com a la Cerdanya per acompanyar les persones que es troben en una situació no laboral, doncs perquè puguin buscar una ocupació, que això si per cas ens ho explicarà millor l'Alba després. I després l'última àrea que ha començat en funcionament però que cada vegada està creixent més és l'àrea de vida independent, que el seu objectiu és acompanyar les persones amb discapacitat intel·lectual a que puguin fer al màxim la seva vida independent possible. I això doncs, ens ho detallarà més l'Anàlia després.
1: Molt bé. Un dels eixos en aquest balanç, en aquesta memòria del 2025, quines dades teniu pel que fa amb quanta gent heu treballat, quanta gent se n'ha beneficiat, quins alumnes heu tingut, etc.
0: Doncs amb el conjunt d'aquestes tres àrees s'han atès a 227 persones, 181 de les quals a l'àrea d'inserció sociolaboral, 27 a l'àrea de vida independent i 19 han estat contractades per Integra Pirineus per treballar tant al Centre Especial de Treball com a l'empresa d'inserció. Totes aquestes persones dintre dels col·lectius objecte de la Fundació. A part d'això, doncs, a Integra Pirineus aquest any 2025 hi hem treballat un total de 57 persones i a través de les activitats que s'han organitzat des d'Integra Pirineus, entre les quals doncs, també hi ha formacions als alumnes del Pla de Transició al Treball, hem tingut alumnes en pràctiques i en persones voluntàries. El total de persones a qui ha arribat Integra Pirineus aquest any 2025 són 773.
1: Molt bé, i ara parlem dels diferents vessants que teniu dins de la Fundació. Un d'ells és la inserció laboral, com dèiem, els serveis a empreses. Teniu un centre especial de treball. Quins serveis presteu, per exemple, actualment dins d'aquesta àrea?
0: El Centre Especial de Treball té per objectiu contractar persones amb discapacitat i tenim una altra empresa, que és l'empresa d'inserció, que té per objectiu contractar persones que es troben en una situació d'exclusió. La diferència més gran, a part del col·lectiu al que s'adrecen, és que en el Centre Especial de Treball són feines que poden durar tota la vida, doncs, perquè la condició que fa que les persones hi entrin doncs, no és passatgera. En canvi, sí que a l'empresa d'inserció, com que es tracta en situacions de risc d'exclusió, el màxim de temps que s'hi pot treballar són 3 anys, perquè representa doncs, que en aquests 3 anys s'ha de treballar per sortir d'aquesta situació d'exclusió. Llavors, els serveis que oferim, doncs, el que ocupa més volum, tant en facturació, en jornades de treball, en treballadors, etc., és l'àrea de gestió forestal sostenible, on hi treballa una mica més de la meitat de les persones d'aquestes dues empreses, però a part també oferim serveis de jardineria, de neteja viària, també oferim serveis de consergeria, fent vigilàncies, per exemple, d'exposicions o d'actes. Oferim servei telefònic per administracions o empreses on les persones d'Integra Pirineus s'ocupen de la gestió telefònica de les empreses. És el servei de cartelleria, que fem penjades de cartells per la seu, tant per empreses com per entitats com per administracions. I el servei que vam estrenar aquest any 2025 va ser el servei postal, que fem repartiment de cartes a domicilis, i aquí també treballem tant per administracions com per empreses privades, com per bancs, gestories, etc. I fem arribar les cartes doncs, als domicilis de la seu, i també fem repartiment publicitari, bustiades.
1: Un dels aspectes més coneguts d'Integra Pirineus i que ja ens has avançat fa un moment és el de la gestió forestal. Quines dades recullo en aquesta memòria pel que fa a les tasques que heu fet durant el 2025?
0: Bé, com a destacable, doncs dir que hem extret dels boscos 3.358 tones de fusta, de biomassa, de combustible, no? Amb els temps que estem vivint. D'aquestes, 1.211 les hem transformat en estella forestal, que són petits trossets de fusta amb els quals s'alimenten diferents calderes de la nostra comarca. Doncs, per exemple, aquí la Seu, des de l'Ajuntament funciona amb estella, l'Hospital funciona amb estella, el CAP, edificis de l'Horta del Valira, ara s'ha instal·lat una nova caldera a la zona esportiva, hi ha una altra nova caldera al pati de a l'estació d'autobusos que alimenta el Pau Claris i l'edifici Les Monges. Hi ha centres esportius que també funcionen amb estella, i també subministrem estella a diferents equipaments de la comarca, fins i tot algun establiment hoteler del Pallars o de la Cerdanya, i en algunes temporades hem pujat a Andorra. Vale? El més destacable seria l'estella aquesta. Per altra banda, pues, la resta de fusta que s'ha extret del bosc s'ha venut majoritàriament a serradores. Aquest any passat també vam començar amb la venda de llenya, que oferim llenya de roure i alzina i la portem als domicilis de la gent, i aquí també hem generat un volum de 152 tones servides, que bueno, doncs són potser 152 viatges a casa de gent, no, perquè hi ha vegades que portis 2 tones, però doncs déu-n'hi-do, doncs, als clients que ja tenim en aquesta àrea. I a part d'això, doncs, han fet doncs manteniment i conservació de lleres de riu, 13 hectàrees de recuperació de pastures, desbrossament de parcel·les urbanes, majoritàriament aquí a la zona de l'Horta del Valira, aprofitaments i aclarides de millora, hem treballat a 58 hectàrees, actuacions de vegetació de marges hem fet 8,5 quilòmetres, i actuacions de prevenció contra incendis, majoritàriament franges, doncs, hem fet 40 hectàrees. A part d'això, doncs, hem participat en la formació de 13 alumnes del curs del pla de transició al treball perquè puguin ser futurs treballadors de l'àmbit forestal.
1: Aquests dies precisament s'està parlant molt d'aquestes tasques. Aquí a la Seu i la Torgell ja ho coneixem molt perquè se'n parla molt sovint, però a nivell de Catalunya se'n parla molt més arran dels darrers incendis que hi ha hagut arreu del país. Noteu major interès per aquestes tasques, per la importància de tenir els boscos nets?
0: Sí, sobretot en els darrers anys sí que estem fent moltes actuacions de franges de prevenció contra incendis, de nuclis habitats o als voltants de les carreteres, fer aclarides per tal de que facilita el transport dels equips d'extinció en cas de que mai hi hagués un incendi. Sí, cada vegada estem fent més feina, evidentment en queda moltíssima, moltíssima per fer, però sí que doncs, aquests grans incendis sí que alerten, no?, als propietaris forestals, tant públics com privats, de la importància de reduir el combustible al costat de casa.
1: Entrem ja a l'apartat de serveis a les persones, una altra part important d'Integra Pirineus, i d'això ens en poden parlar l'Alba Enrique i la Nàlia Soler. Comencem per aquesta àrea d'inserció sociolaboral que porta l'Alba. Quines tasques feu dins d'aquesta àrea?
2: Principalment, les tasques que fem és acompanyar persones que estan en recerca de feina, i també contemplem la possibilitat de millores una situació de millora de la feina, perquè habitualment moltes persones poden, no? És fàcil aconseguir una feina, però moltes vegades les condicions doncs, no són les millors. Per tant, sempre acompanyem a la persona que pugui acabar trobant un lloc que s'ajusti amb les seves necessitats o amb les condicions que més li agradaria per poder-la mantenir. Aleshores, el que fem mitjançant aquests programes són, sobretot, hi ha un període formatiu que va del setembre, octubre fins al maig, i durant tot aquest temps el que anem és treballant diferents competències perquè es pugui consolidar el lloc de treball o inclús millorar-les, no? perquè puguin trobar millors feines, no? En millors condicions. I ja està. Una cosa molt interessant que sí que contemplem és que es poden fer pràctiques no laborables en empreses que permeten doncs, desenvolupar més aquestes competències i també donar-se a conèixer en llocs, no? En diferents llocs de treball.
1: Dins d'aquest programa teniu dins d'aquest espai teniu diferents programes. Veiem, per exemple, el MAIS, el CIOAS, l'Ocell de Foc, per la gent que no ho conegui. En què consisteix cadascun d'aquests programes?
2: Sobretot es distingeix pel col·lectiu que tenem. Diguéssim que de portes cap a fora, l'àrea no, és una, que és l'àrea d'inserció laboral, i nosaltres sí que a dintre de cada àrea hi ha una tècnica que tenen diferents col·lectius. Jo crec que el que es distingeix més, el programa MAIS és més generalista, no? Què vol dir? Que podem atendre més tipus de persones, des d'una persona d'aturada de llarga durada o una dona que ha sigut víctima de violència de gènere. En canvi, el CIOA és un programa més petitó, amb una atenció més individualitzada, on es contempla el treball amb suport, que vol dir que hi pot haver-hi un suport a dins de la pròpia empresa, i és un programa que només atenen a 10 persones. I el programa Ocell de Foc és un programa adreçat a joves. Aleshores, aquest atén a un volum molt més gran de joves, tant pot ser a nivell individual com a nivell grupal, fent activitats de sensibilització o activitats als instituts. Bueno, és com potser un programa més dirigit a un públic més ampli.
1: Molt bé, doncs són aquesta part de serveis a les persones de l'àrea sociolaboral, i llavors també hi ha l'àrea de vida independent que porta l'Anàlia Soler. Aquest altre apartat en què consisteix?
3: Doncs l'apartat de l'àrea de vida independent posa el focus en la vida de les persones i en la seva autonomia i el seu benestar. Aleshores, són projectes d'acompanyament i de suport adaptats a les persones participants, on sobretot nosaltres treballem amb una metodologia d'atenció centrada en la persona i de participació comunitària. Llavors, cadascun dels projectes ja sí que té les seves especificitats i els seus beneficiaris.
1: Si ens vol comentar alguna dada o dades d'aquests programes que porteu cadascuna.
3: Mira, doncs, per exemple, aquest any hem desenvolupat 4 serveis diferents. Per exemple, el servei d'assistència personal, que va dirigit a joves que tenen entre 12 i 30 anys, que tinguin una discapacitat intel·lectual o una condició de l'espectre autista, i el reconeixement d'un grau de dependència. En aquest cas, aquest projecte està enfocat a la transició a la vida adulta i ens adaptem, doncs, segons a la persona, en donar suports en la vida diària, en aquelles àrees on sigui més necessari i on la persona esculli. Posem molt el focus en una vida escollida. I en aquest projecte, per exemple, el 2025 hem atès un total de 19 joves. Després també tindríem el SASBI, que també fa un acompanyament individual, però el perfil de persona atesa és una miqueta diferent, perquè són persones que tenen un trastorn de la salut mental i han de tenir un reconeixement de dependència de grau 0 o grau 1. I en aquest cas el que es distingeix, tot i que els tipus de suports en les diferents àrees de la vida són similars, és que aquestes persones han de viure o bé soles o amb una altra persona que tingui una situació de dependència o amb algú amb qui no hi tinguin vincle com a tal. I després, per altra banda, tenim dos projectes que hem finalitzat, que són Som Rurals i Som de Muntanya i Vincles. En el primer cas, Som Rurals, Som de Muntanya, també es fa acompanyament individualitzat a les persones, però ja no centralitzat a la Seu d'Urgell, sinó arreu de la comarca, a diferents municipis. S'ha atès a persones amb discapacitat o bé amb trastorns de salut mental. I per altra banda, Vincles, que estava més orientat a persones grans i a detectar i atendre situacions de soledat no desitjada, s'enfocava més, doncs, en un treball comunitari i de creació de xarxa. En aquest cas, Som Rurals vam atendre un total de 6 persones, Vincles, que era més comunitari, 279 beneficiaris, i en el cas de Sasbi, que no ho he dit, 2 persones al 2025.
1: I pel que fa als programes que dèiem abans, aquest El Maïs, El Ciós i L'Ocell de Foc, l'Alba, no sé si ens han vol comentar també les dades.
2: Sí, en aquí distingim molt bé entre les dues comarques, no? Perquè l'Alt Urgell i la Cerdanya tenen dinàmiques de treball molt diferents. La Cerdanya és una comarca molt més centrada en estacionalitats, no? D'estiu i d'hivern. Aleshores ens trobem, doncs, que, bueno, hi ha molta necessitat de contractació de persones, i ara mateix, doncs, els programes estan més com si ho vas. En cada comarca tenem 30 persones i 10, que és el mínim. A partir d'aquí, normalment, acostumem a tenir més persones ateses, no? Aleshores, a nivell de contractacions, sí que ens trobem que en la Cerdanya sempre acostuma a haver-hi un volum més alt de contractacions pel fet de que hi hagi, doncs, més estacionalitat, no? Més contractes, i a l'Alt Urgell ens trobem que sí que la dinàmica és més estable. És a dir, la persona, quan troba feina aquí a l'Alt Urgell, acostuma a poder-lo mantenir, i com el tipus de contractació, doncs, és més estable. Això es veu reflectit força en els números, que en aquest cas, en la memòria que està aquí, en aquests números no es veu reflectit perquè és la reduïda, però que en l'ampliada sí que es poden veure números més acurats.
1: Dos altres apartats que apareixen en aquesta memòria, Urgell, són el banc de productes de suport i les activitats de lleure. En què consisteixen aquests dos apartats?
0: Mira, aquests apartats també se'ls pot explicar l'Alba, perquè també és ella qui és la que en sap més.
1: I no sé si podem parlar també amb la Clara, que ens pot donar la part més pràctica.
0: Exacte.
1: Doncs endavant, quan vulgueu.
2: Amb la Clara o com ho fem?
1: Qualsevol de les dues.
2: Bueno, potser explicaria una miqueta el grup de lleure, que la Clara també és participant del grup de lleure, i així després ho comentes tu una miqueta, Clara, què et sembla?
4: Bueno, jo ja abans no he parlat de l'assistència personal.
2: Clar, és
4: que estaria bé que ho expliques.
2: Mira, la Clara...
0: Perfecte.
2: Sí? Vinga. Som-hi.
4: Vale, jo, com a beneficiant de l'assistència personal, jo tinc 3 persones al meu servei, en tot cas, que m'ajuden a millorar la rutina, fer les coses bé. Tot i que a vegades la rutina em costa i que tot això, però em donen suport en això, faig a vegades jocs, vaig a la piscina, depèn. I clar, volen el millor possible per a mi, encara que costi.
2: Val. La Clara també havia estat en el grup del COAS.
1: Uh-huh.
2: Inicialment, ella va... No? Clara, tu vas començar a integrar Pirineus en l'àmbit de l'àrea sociolaboral, participant del programa COAS, que és el que està dirigit a persones amb discapacitat i trastorn de salut mental. Aleshores, ella ha participat 2 anys d'aquest programa i també ha pogut fer unes pràctiques.
4: Sí.
2: No sé si ho vols explicar una miqueta, Clara.
4: Jo he estat al programa el COAS amb la Cristina, i vaig fer unes pràctiques a l'Eco de Besa fa un temps, que m'han servit molt aquestes pràctiques per aprendre, per estar en contacte amb gent i per estar més enfocada en la feina.
1: I actualment també participes en aquest programa de lleure?
4: Sí.
1: I com és aquest programa de lleure?
4: El lleure es fa diferents activitats, es fa xerrades, per exemple, vam anar a Barcelona, a la Sagrada Família, ara anem a les dissantes a Mataró, i es queda, es fa xerrades, es dona els dubtes de les activitats que es vol fer, i clar, és una activitat molt dinàmic, podríem dir. La veritat és que sí.
2: Perquè les activitats del grup de lleure, el grup de lleure està dirigit a persones que participen d'algun dels programes d'Integra Pirineus, o treballadores. També persones treballadores també poden participar.
4: Sí.
2: Aleshores, aquest grup de lleure s'organitza a través de la comissió de lleure,
4: sí,
2: de la qual la Clara també participa. Mm. La idea d'aquesta comissió és que tothom pugui fer propostes i que entre tots puguem decidir què més ens interessa fer,
4: sí,
2: no? I quins són els interessos de les persones que venen, no, a gaudir aquestes activitats, i que puguem anar tenint, doncs, els interessos diversos, perquè al final les persones són molt diverses i cadascun de nosaltres tenim un interès diferent. Aleshores, és una mica per fer consens i per també aprendre a organitzar, no, com ens organitzem en el nostre temps lliure.
1: Molt bé, estem completant ja aquesta memòria, però encara ens queden algunes coses per comentar. Urgell, volies dir alguna cosa?
0: Jo deia, no sé si tenim temps o si no, després ho talles, sí, però dic que la Clara potser ens podria explicar què és això de les dissantes.
1: Sí. Digues.
4: A veure, lo de les dissantes és com una festa que es va a Mataró i que, i que passes de al dia i la nit. Surts cap a les 3 i tornes a les 3 de la matinada. És com un concert, diguéssim. És com un concert, es fa un bingo musical, es fa moltes coses a través de les dissantes. És com un festival, podríem dir, sí.
1: I teniu previst anar-hi ara?
4: El dia 18, en tot cas.
1: El dia 18.
2: El dissabte que ve. Sí. És una festa que organitza la Fundació Maresme.
4: Maresme.
2: I l'any passat hi vam anar i ens va agradar moltíssim. És una festa que està molt ben organitzada. I muntem un petit grupet des d'aquí, marxem a les 3 del migdia i tornem a les 3 de la matinada. O sigui que serà una bona festa.
4: Sí.
1: Molt bé, i abans d'acabar sí que volem parlar d'altres activitats en què s'hi està implicat i integra Pirineus per completar aquest balanç. Una d'elles és l'emboscada, una cursa del qual ja n'hem parlat aquí a Ràdio Seu, també d'aquesta campanya que heu fet, For Faith, For Faith, i de el Soc de Bosc. Què són totes aquestes activitats?
0: Totes aquestes activitats les organitzem principalment per donar a conèixer sobretot el tema de la gestió forestal sostenible per poder treballar la sensibilització de la població en general. I llavors, l'emboscada té un format de cursa o de passejada pel bosc, que la fem a l'itinerari forestal de les Moreres, que també hem estat treballant i a nivell de gestió forestal els últims anys, i d'aquesta manera el podem presentar a la població. El Soc de Bosc són unes jornades que fem a l'Hotel Muntanya de Prullans, que a través del seu sistema de moneda social fa una donació a Integra Pirineus, i per tant aquesta jornada va acompanyada d'un sopar, i el preu del sopar de tots els participants des de l'Ecoresort ens el donen a Integra Pirineus. I aquí hem tingut l'oportunitat d'escoltar grans experts de l'àmbit forestal. L'any passat va venir el Marc Castellnou, aquest any a destacar el Mario del Centre Tecnològic, i el Jordi Oliveres també de Bombers, i la Teresa Cervera, i tot ho dinamitza la Vanessa Freixa. Per tant, és una jornada molt interessant per estar sensibilitzat en el tema de la gestió forestal. Per d'això vam engegar la campanya de For Faith, For Faith, que era el forfè de l'esperança, que vam treure una campanya el mes de desembre per captar donants per Integra Pirineus, per poder recaptar recursos per poder continuar duent a terme els nostres projectes. I també destaquem al final els premis que vam rebre l'any passat, i que volíem destacar, la Fundació Rafa Nadal ens va donar 15.000 euros, que els hem utilitzat per fer una actuació de gestió forestal al nostre territori, i també vam ser finalistes dels Premis Socials de la Fundació Naturgy. I al final, tots aquests premis els que ens permeten és, tindré una mica més de recursos per continuar puguent fer la nostra tasca aquí al territori.
1: Doncs amb aquest últim apunt tanquem aquest complet repàs que hem fet d'aquesta memòria 2025. Urgell, ens volies comentar una cosa més, oi?
0: Sí, dir que les persones que ens escoltin que ens poden venir a buscar memòries al despatx d'Integra Pirineus, que també en deixarem unes aquí a Ràdio Seu, i si les voleu consultar online, que hi ha la versió més extensa, a la pàgina d'Integra Pirineus, a l'apartat de memòries 2025, la teniu penjada.
1: Que la gent no s'espanti, perquè és un fulletó molt, molt esquemàtic, molt fàcil d'entendre, oi? No és cap dossier molt espès. Molt bé, Urgell Escrivà, directora d'Integra Pirineus, Clara Marcino, participa en la programació Agilet Lleure, Alba Enric, de l'àrea d'inserció sociolaboral, i Nàlia Soler, de l'àrea de vida independent. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest balanç d'Integra Pirineus.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat. Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
5: S'acaba perquè sempre s'acaba. s'acaba. Doncs les 2:52, sí, la cançó diu que s'ha acabat, però no, aquí no hem acabat encara, eh? Encara ens queden uns minuts per, si voleu participar després d'aquesta entrevista, tenim la bateria de preguntes que havíem deixat divendres preguntant, doncs ens havíem quedat preguntant, no sé si ens l'havien respost, com es diu el festival dedicat a la música swing que es fa a la Seu, i en tenim més, com per exemple, a quina població del Urgell té un dels punts de càrrega de cotxes elèctrics actualment més potents de Catalunya. Que havia des dit 973-3606-17. I també havíem demanat quina institució ha dirigit fins fa pocs dies, fins aquesta setmana passada, la urgellenca Amàlia Sanz. 973-3606-17. Quina institució vinculada a la Generalitat ha dirigit fins aquesta setmana passada la urgellenca Amàlia Sanz. També havíem demanat aquesta és nova, quin és el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament a Catalunya. Quin és el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament a Catalunya? Ha estat bastant notícia aquests darrers mesos per tota la moguda que hi ha hagut, que ja sabeu, en el món de l'ensenyament. 973-3606-17. 973-3606-17. Podeu trucar si voleu respondre alguna d'aquestes preguntes. En tenim més, com per exemple, canviant totalment de tema, a quina comarca és la població de Cabrianes? A quina comarca és la població de Cabrianes? I també una de, tornant aquí, qui serà a partir de, d'aquí poc temps, a partir del setembre, el nou rector de la parròquia de Sanot, la parròquia d'aquí la Seu, 973-3606-17, 973-3606-17, podeu trucar al telèfon de Ràdio Seu si voleu respondre a alguna d'aquestes preguntes. Si em preguntat, per exemple, quin és el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament a Catalunya, també quina institució ha dirigit fins fa pocs dies la urgellenca Amàlia Sanz, i també tenim trucada, sona el telèfon, l'agafem, sí, bon dia.
6: Bon dia, la Dolors.
5: Hola, Dolors, digues.
6: Aquesta de l'Amàlia Sanz, la IDAPA.
5: És l'IDAPA, exacte.
6: Vale.
5: Moltes gràcies, Dolors. Doncs sí, és l'IDAPA, que són les inicials d'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, i que doncs, fa pocs dies anuncia que hi haurà relleu en aquest càrrec. 973-3606-17, nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
7: Bon dia.
5: Amb qui parlo?
7: Tere Jove.
5: Tere, hola, digues.
7: Cabrianes, està al Bages?
5: És a la comarca del Bages, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, per situar-se, doncs està no gaire lluny de Manresa, entre Manresa i Sallent, més o menys. 973-3606-17, endavant, sí, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: Amb qui parlo?
8: Amb Teresa Graell.
5: Teresa Graell, hola, digues.
8: Mira, el rector de Sanot és el Pepe Gisbert.
5: Ah, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, mossèn Pepe Gisbert, que ja s'havia ocupat anteriorment d'algunes parròquies d'aquí a la comarca, doncs a partir d'aquest setembre vinent s'anuncia que serà el nou rector de la parròquia de Sanot. 973-3606-17. Hem demanat també quina població d'aquí de l'Alt Urgell té actualment un dels punts de càrrega de cotxes elèctrics més potent de Catalunya. És una població, a més, molt vinculada al món del motor. Després ho explicarem. 973-3606-17. Quina població d'Alt Urgell, molt vinculada al món del motor, té des de fa pocs mesos un dels punts de càrrega de cotxes elèctrics més potents de Catalunya? 973-3606-17, 973-3606-17, i hem demanat també quin és el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament a Catalunya, que ha liderat les mobilitzacions que hi ha hagut aquests darrers mesos. 973-3606-17. Ara tornem a l'actualitat més immediata perquè preguntem un fet que ha passat aquest cap de setmana força desgraciat, i és que preguntem a quina comarca catalana hi ha hagut un accident en què ha mort una nena de 9 anys per una caiguda de roques d'una zona d'un riu, un cor, que aquesta època són molt populars per anar-hi a banyar-s'hi, però amb la desgràcia que hi va haver una caiguda de roques hi ha hagut aquest desenllaç fatal. Sí, hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb qui parlo?
9: Tere Jove.
5: Tere, digues.
9: El sindicat és l'USTEC.
5: USTEC, exacte, Tere. Moltes gràcies. Doncs sí, el nom complet és USTEC STES, i és el sindicat majoritari en el món de l'ensenyament a Catalunya. Hem demanat a quina comarca catalana hi ha hagut fa poques hores un accident en què ha mort una nena per una caiguda de roques. 973-3606-17, 973-3606-17. I parlant d'actualitat també, quin festival musical s'ha celebrat aquest cap de setmana al recinte del Fòrum de Barcelona? Sí, bon dia.
10: Bon dia, la Dolors.
5: Digues, Dolors.
10: A veure, la nena de 9 anys a la Terra Alta.
5: A la Terra Alta, correcte. Moltes gràcies, Dolors. Doncs sí, una notícia d'aquelles d'impacte d'aquestes darreres hores està concretament a un indre que es diu la Fontcalda. Això és una de Riu i de Gorgs, on hi ha hagut aquest desgraciat accident. Sílo, bon dia.
11: Hola, bon dia, soc Adrià.
5: Digues, Adrià.
11: El Festival del Fòrum de Barcelona.
5: Sí.
11: És el Cruïlla.
5: És el Cruïlla, correcte, Adrià.
11: Vale.
5: Moltes gràcies. Doncs sí, ha estat el Cruïlla. De fet, aquesta època se'n fan moltíssims de festivals, mareja i tot, l'oferta que hi ha, però aquest certament és un dels més coneguts que hi ha per aquestes dates, el Cruïlla. Sí, hola, bon dia.
12: Bon dia.
5: Amb qui parlo?
12: Tere Jove.
5: Tere, digues.
12: Lo que has comentat dels punts de recarga, Basella, potser?
5: És a Basella, exacte, Tere, Basella. Moltes gràcies. Doncs sí, és el municipi de Basella, conegut en el món del motor perquè té el Museu de la Moto, perquè a més s'hi fa la Basella Race, que és una de les proves de motor més multitudinàries de tota Europa, i per altres coses, però últimament també ho és per això, perquè té un espectacular punt de recàrrega de cotxes elèctrics. Fins ara una de les coses que frena més pel que fa als cotxes elèctrics és els problemes per carregar, doncs en aquest cas és un punt on un cotxe elèctric es pot carregar molt ràpidament. 936-06-17, més preguntes. Quina és la quantitat econòmica aproximada dels nous pressupostos de la Generalitat? És una xifra bastant rodona i de la que s'ha parlat bastant durant aquests dies. Quina és la quantitat aproximada final dels nous pressupostos de la Generalitat que s'han aprovat fa pocs dies? És una xifra molt gran que fa marejar una mica, però al cap i a la fi, val a dir que és clar, aquí està inclòs tot el que té a veure amb la Generalitat. O sigui que mirat així, doncs és bastant raonable. 937-36-06-17. Esperem si hi ha alguna trucada més, perquè som a punt d'arribar ja a la una del migdia. Bé, hi arribem ara mateix i, per tant, doncs, donem pas tranquil·lament a l'informatiu de Ràdio Seu que ens porta d'aquí un moment a Marta Puigentell. Va, vinga, que encara podem agafar trucades. Sí, hola, bon dia.
13: Hola, la Dolors.
5: Dolors, digues.
13: A veure, els pressupostos, 33.305.
5: És una mica més, Dolors.
13: Ah, bueno, doncs això em sortia. Vale, d'acord.
5: Gràcies, fins ara. Estem parlant de tot Catalunya, eh? La Dolors potser referia a la inversió que hi ha prevista específica al Pirineu, però la xifra és moltíssim més gran a la de Catalunya. Sí, hola, bon dia.
14: Hola, bon dia, tot Adrià.
5: Adrià, digues.
14: 49.102 milions d'euros.
5: Correcte, Adrià. Moltes gràcies.
14: De res.
5: Doncs sí, l'Adrià ens ha donat a més la xifra exacta. Demanàvem una xifra aproximada, rodona. Una xifra rodona serien uns 50.000 milions d'euros, que pot semblar moltíssim, però al cap i al fi és tot el que engloba la Generalitat. I falta, doncs, com ja sabem, tots els calés que se'n van cada any a Madrid i no tornen. Que això ja seria un altre tema. Doncs la una del migdia i ara sí, donem pas precisament a l'actualitat local amb l'informatiu migdia i nosaltres que tornem demà amb el Carreterà i Manta. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, en aquests moments la 1:02. Ens quedem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies destacades en aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 13 de juliol. Un dia en què encetarem aquest informatiu parlant de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que ha aprovat les bases per seleccionar 4 places de caporal de la policia municipal. D'aquesta manera es vol reforçar el cos, estabilitzar la plantilla i millorar la seguretat ciutadana, a més de fomentar la promoció interna i avançar cap a un model més paritari, segons han explicat des de l'equip de govern. El termini per presentar les sol·licituds és 20 dies hàbils. En relació amb la política municipal, dic que avui se celebra ple a l'Ajuntament urgellenc. S'hi debat un expedient relatiu a l'ordenança de civisme. L'ordre del dia d'avui també inclou propostes de modificacions de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements de destí específic. Al plenari també mocions, una de Junts per la Seu, que demana que s'executi el pas de vianants a la carretera nacional 260 a Castellciutat. El grup municipal recorda que la mesura va ser aprovada per l'Ajuntament al setembre de 2024 i que aquest tram és un dels que té més trànsit de l'Eix Pirinenc. Al mateix ple també es presenta una proposta per defensar la continuïtat dels ajuts líder. Fins aquí aquest inici d'informatiu, però repassem d'altres titulars.
0: Titulars.
1: La Biblioteca Sant Agustí de la Seu programa avui a les 6 una hora del conte en anglès a la Bibliopiscina. És una activitat adreçada al públic infantil. Alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell han creat menús i receptes amb els productes del Banc dels Aliments. Els estudiants han detallat els ingredients i el valor nutricional dels plats, el cost aproximat dels productes i una explicació clara de la seva preparació. Benvinguda institucional als infants sarauís que participen en el projecte Vacances en Pau a la Seu. Els nens i nenes, acompanyats per les seves famílies d'acollida, han estat rebuts per l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, juntament amb altres membres de la corporació municipal. El nou Pacte Nacional per a la Indústria vol reforçar la transformació industrial a l'Alt Pirineu i Aran. Destaca la bioeconomia com una de les grans oportunitats de desenvolupament de les comarques pirinenques. Gairebé 200 cavalls han travessat el Pallars Sobirà alternant camins, ramaders i trams de carretera. Els ramaders que fan la transhumància lamenten el mal estat de les cabaneres i la poca paciència dels conductors. Els animals han recorregut un itinerari de 75 quilòmetres. En esports, el Cadí la Seu començarà la Lliga Femenina 2026-2027 contra el Mainz Avenida. El primer partit a casa serà el 9 d'octubre amb l'Innova TSN Leganés. I han robat al palista Pau Echaniz la medalla de bronze aconseguida als Jocs de París 2024. La sustracció es va produir fa uns dies quan el lladre va obrir el cotxe del piragüista i la va trobar amagada sota uns seients del vehicle. Avui també, novament, farem referència a la predicció meteorològica, una ciutat, la nostra, que ha sumat aquesta passada setmana 8 dies seguits amb temperatures per damunt dels 35 graus. A partir de demà, nova onada de calor. Ampliem aquestes notícies tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat les bases de la convocatòria per cobrir 4 places de caporal de la policia municipal. Es tracta d'una passa endavant en l'aposta del govern municipal per anar estabilitzant i enfortint la plantilla del cos, un objectiu que se situa entre les seves, diuen, prioritats per garantir un servei de proximitat i millorar la seguretat i la convivència a la ciutat. Així ho ha explicat l'alcalde urgellenc Joan Barrera.
3: sempre ha estat millorar el que és la plantilla del cos de policia municipal, que al final és el que garanteix que hi hagi ordre a la nostra ciutat. Per tant, el que sí que hem fet és intentar estabilitzar la plantilla. I ens vam trobar una temporalitat molt gran. Ara mateix només hi ha un caporal en propietat, que també vam convocar nosaltres. Tots els altres caporals estan interins, i aquests caporals que estan interins tenen plaça en propietat també de policia. Per tant, es va arrossegant aquesta temporalitat, aquesta interinitat, que el que provoca és molta volatilitat també dintre la plantilla. Per tant, el que fem és començar des de caporal per poder, doncs, això, donar aquesta estabilitat, aquesta garantia de que la plantilla que hi hagi sigui a llarg termini, i anar promocionant internament.
1: L'alcalde Joan Barrera ha dit que aquesta mesura és, doncs, aquesta aposta clara per la policia municipal i la seguretat i el benestar de la gent de la Seu d'Urgell. Barrera afegeix que els agents locals mereixen poder progressar aquí i a casa nostra sense haver de marxar per créixer professionalment. El procés selectiu s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs oposició restringit pel torn de promoció interna. D'aquestes places, dues corresponen a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2024, les altres dues a la de 2025. A més, s'ha previst la possibilitat d'incloure fins a dues places addicionals per cobrir futures vacants durant els pròxims 2 anys.
3: Ara fem aquestes 4, que l'any que ve, si cal algun més que caldrà, doncs ja pugi automàticament, i després convocarem també durant aquest any la de sergent, i finalment a finals d'any també convocarem les de plaça d'agent, que precisament alliberaran aquests caporals que agafaran aquesta plaça en propietat. Per tant, evidentment, doncs, com he dit, la nostra intenció sempre és millorar la seguretat, millorar el que és tota la plantilla, i això, doncs, va sumant aquests grans de sorra per poder garantir-ho.
1: En compliment de la llei de les policies locals, la convocatòria reserva un mínim del 25% de les places per a dones. Per tant, una plaça es vol procurar així que hi hagi una plantilla més paritària que s'assembli a la societat a la qual es serveix. Les places estan enquadrades en el subgrup professional C1. Per participar-hi, els i les aspirants han de ser funcionaris de carrera en la categoria d'agent de policia municipal de la Seu, comptar amb una antiguitat mínima de 2 anys en aquest rang i estar en possessió del títol de batxillerat o equipament. També es requereix acreditar el nivell B2 de català i disposar dels permisos de conduir A2 i B. El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria als diaris oficials. Les instàncies s'hauran de tramitar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Joan Barrera, que fa referència a la plantilla actual.
3: Ara mateix hi ha un sergent interí, hi ha 5 caporals, i després hi ha una plantilla aproximadament 13 persones. A partir d'aquí, el que hem fet és ampliar, de fet ja vam ampliar un caporal més per poder fer torns, perquè al final els caporals són els que garanteixen que cada torn tingui un comandament i que si hi ha d'haver alguna decisió, doncs pugui dir-les. També vam ampliar la plantilla, 2 persones més. Hem de mirar com ho fem, si és a través de convocatòries o a través de promocions de trasllats d'altres policies municipals d'aquí a casa nostra. I per tant, el que fem és això, aquests caporals, n'hi ha un que ja és nostre, 4 que ara es convoquen, un més que es podrà estabilitzar l'any que ve, i a partir d'aquí, doncs, amb el sergent convocat, també podrem anar fent un subinspector, més sergents, i aleshores guanyem en plantilla, guanyem estabilitat i guanyem en seguretat.
1: L'oposició per a 4 places de caporal de la policia municipal constarà de diverses proves eliminatòries, un examen de cultura general i actualitat local centrat en la Seu d'Urgell, una prova teòrica sobre el temari oficial, tests psicotècnics i competencials i un reconeixement mèdic final. Un cop superada la fase d'exàmens, es valoraran els mèrits dels candidats i candidates en la fase de concurs. Els agents seleccionats hauran de superar posteriorment el curs formatiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques de 3 mesos al municipi abans de ser nomenats oficialment funcionaris de carrera. Finalment, els aspirants que aprovin la fase d'oposició però no obtinguin plaça passaran a integrar una borsa de treball que servirà per cobrir necessitats temporals o futures vacants de la corporació. I a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, avui ple ordinari corresponent al mes de juliol. Es durà a terme a les 7 a la sala de plens del consistori urgellenc. S'hi debatrà, per exemple, un expedient referent a l'ordenança municipal de civisme i convivència. En els punts previs, l'ordre del dia també inclou propostes de modificació de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements de destí específic. A l'apartat d'emocions, Junts presenta una proposta per defensar el programa d'ajuts líder i els seus respectius grups d'acció, juntament amb una moció per donar compliment a la instal·lació d'un pas de vianants a la carretera nacional 260 al pas per Castellciutat. El grup municipal de Junts ha presentat aquesta moció. Des de la formació apunten que aquesta mesura va ser aprovada pel consistori mateix al setembre de l'any 2024, però 679 dies després, gairebé dos anys, continua sense executar-se. Junts considera que es tracta d'una actuació prioritària per millorar la seguretat viària, perquè el pas ha de servir per connectar a peu les dues bandes del nucli de Castellciutat, separades per la carretera nacional 260, una via que registra una intensitat de trànsit superior als 15.000 vehicles diaris i que en períodes de màxima afluència supera els 22.000 vehicles en un sol dia. El primer grup de l'oposició hi afegeix que al final de l'anterior mandat, al gener de 2023, l'Ajuntament va aprovar un projecte per licitar l'obra d'un pas de vianants en aquest punt, però que llavors, afirmen, el nou equip de govern va voler replantejar-lo. Per això el nou projecte va ser aprovat al setembre de 2024. En un comunicat, Junts ha recordat que recentment s'han executat actuacions similars en municipis com Montellà i Martinet o Coll de Nargó, mentre que el projecte de Castellciutat continua encallat, malgrat tractar-se d'un dels punts amb més trànsit i d'una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de Castellciutat. Per aquest motiu, la moció no planteja, diu, cap nova actuació ni cap nova despesa extraordinària, sinó que l'únic que sol·licita és que el govern municipal compleixi amb els compromisos que ja s'han adquirit.
0: Les notícies de la Seu.
1: Avui, a les 6 de la tarda, la piscina municipal acollirà l'hora del conte en anglès Gina Ginger and the Color Fairy a càrrec de Kids and Us. L'activitat forma part de la programació de la Bibliopiscina, que està oberta durant tot l'estiu a la piscina municipal de la Seu d'Urgell. La proposta adreçada al públic infantil combina el foment de la lectura amb l'aprenentatge de l'anglès d'una manera lúdica i participativa. La protagonista del conte és la Gina, una nena pèl-roja que somia tenir els cabells de diferents colors, una història que permet als infants familiaritzar-se amb el vocabulari dels colors en llengua anglesa. Després de la narració, els participants també podran gaudir d'un taller de manualitats relacionats amb la història. La Bibliopiscina és un servei que la Biblioteca Sant Agustí ofereix fins al 28 d'agost. L'espai funciona de dilluns a divendres de les 5 a les 7 i posa a disposició dels banyistes llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula per a totes les edats. A més del servei de préstec, durant tot l'estiu s'hi organitzen activitats familiars al voltant de la lectura i també dels jocs. I paral·lelament, fins al 31 de juliol, la rampa de la Biblioteca Sant Agustí acull l'exposició Il·lustrem el Premi Joles Senell, que reuneix els dibuixos guanyadors il·lustrats per l'alumnat de l'Institut Joan Brudieu, l'Institut La Valira i l'Escola Municipal d'Art. La biblioteca recorda que fins al 10 de setembre, a més, es manté l'horari de la infraestructura de l'equipament. Els dilluns obre de les 4, dels quarts de 9, de dimarts a divendres de les 9 a les 2, mentre que els dissabtes roman tancada. Amb iniciatives com la Bibliopiscina i la resta d'activitats culturals programades durant els mesos d'estiu, la Biblioteca Sant Agustí assegura que vol reafirmar el seu compromís amb el foment de la lectura i l'oferta d'alternatives culturals i de lleure per a tota la ciutadania. I parlem ara dels estudiants. Al llarg del curs 2025-2026, alumnes del segon curs dels cicles formatius de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència de l'Institut Joan Brudieu de la Seu han desenvolupat un projecte destinat a facilitar una alimentació saludable i equilibrada per als usuaris del Banc dels Aliments. La iniciativa, realitzada en col·laboració amb el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, ha consistit en l'elaboració de diferents propostes de menús i receptes adaptades als aliments que habitualment es distribueixen a través del Banc dels Aliments, un servei gestionat pel CAPAU amb la col·laboració de Creu Roja i la Seu Solidària. Els estudiants han detallat els ingredients, el valor nutricional dels plats, el cost aproximat dels productes i una explicació clara de la seva preparació. Els promotors de la iniciativa destaquen que el projecte ha servit per posar de manifest el valor de la cooperació entre els diferents centres educatius, els serveis socials i les entitats de la comarca per desenvolupar accions amb un impacte directe en la comunitat. I passen 17 minuts a la una del migdia, la sala d'actes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit aquest divendres l'acte de benvinguda als 6 infants sarauís, 3 nenes i 3 nens que han vingut a la ciutat a passar l'estiu gràcies al projecte Vacances en Pau que organitza l'ONG Pirineu amb el Sàhara. Els infants acompanyats per les seves famílies d'acollida han estat rebuts per l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, juntament amb d'altres membres de la corporació municipal. Aida Clotet, de la ONG Pirineu amb el Sàhara, ha explicat el projecte.
4: Vacances en Pau és un projecte que es fa a tot l'estat espanyol i també a Itàlia. Aquí a la Seu fa uns 20 anys que es fa. Sí que pel Covid va haver una parada i ells són els primers que van venir després del Covid. Els objectius principals és que passin les revisions mèdiques de l'oftalmòleg, dentista i revisió mèdica general, i també que puguin passar un estiu diferent als campaments que estan a 50 graus. Puguin conèixer una altra cultura i estar amb les famílies d'aquí i crear un lligam amb el poble saharaui des de la Seu. Han repetit les mateixes famílies de l'any passat, que ja és una cosa positiva perquè alguna vegada no han pogut repetir pels motius que siguin, i de cara a l'any que ve sí que buscarem famílies noves perquè ja n'hi ha 4 que no tornaran més, ja és el seu 5è any, i bueno, esperant aviam si s'animen.
1: Durant la rebuda, el consistori ha obsequiat cada infant amb una bossa amb material escolar. A més, nens i nenes del Club Esportiu Ciutat La Seu també els han volgut

0: De juliol farem una caminada sortint des de Joan Sansa per la Seu, de 3 quilòmetres, oberta per totes les famílies. També donarem a conèixer el que passa als campaments de refugiats saharauis i animem a tothom a venir.
1: Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell es dona suport al projecte Vacances en Pau a través d'un conveni de col·laboració signat ja fa 3 estius amb Pirineu amb el Sàhara per donar suport econòmic a l'ONG mitjançant una subvenció directa per fer front a les despeses de desplaçament d'anada i tornada dels infants i les inscripcions al casal d'estiu municipal. Durant l'acte, com escoltàvem de la veu d'Aida Clotet, també es va explicar que en el marc de la programació Imaginari, dijous vinent tindrà lloc una passejada solidària amb el Sàhara. S'iniciarà a les 7 de la tarda des de la plaça de Joan Sansa de la Seu. La iniciativa solidària és oberta a tothom.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha presentat aquest divendres passat a Puigcerdà el nou Pacte Nacional per a la Indústria. El projecte compta amb una inversió total de 5.000 milions d'euros i inclou més de 190 mesures. El document destaca que al Pirineu conviuen indústries de transformació agroalimentària, de la fusta i del paper, amb petites empreses artesanes orientades al mercat local que aprofiten els recursos naturals del territori. En aquest context, incideix en la bioeconomia com una de les grans oportunitats de desenvolupament de les comarques pirinenques, impulsant nous usos sostenibles dels recursos forestals i energètics. El conseller ha defensat el paper del Pirineu com a espai també de ciència i recerca aplicada, una aposta que es concreta, diu, amb la nova seu de l'IRTA al Pirineu, que s'ha posat en marxa la Seu d'Urgell. Així mateix, Samper també ha destacat que el govern manté un ferm compromís amb el desenvolupament del turisme com un projecte de territori sostenible i generador d'oportunitats. Durant la jornada en Puigcerdà també s'ha abordat la realitat actual del sector per identificar els reptes i les oportunitats i definir cap a on ha d'evolucionar el model turístic en els pròxims anys. El nou Pacte Nacional per la Indústria està basat en la concertació entre el govern i les organitzacions empresarials i sindicals, així com amb representants dels col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics. Ordena les seves 190 actuacions en 5 àmbits i 11 eixos i fixa també 22 objectius estratègics, els quals mostren cap a on es desitja que evolucioni la indústria catalana en els pròxims anys. I gairebé 200 cavalls de caça Palanca de Tor han travessat aquests dies el Pallars Sobirà de punta a punta. Aquests animals han passat l'hivern a Pessonada, al Pallars Jussà, i ara s'estaran l'estiu a la muntanya de Tor, on trobaran herba fresca. La transhumància l'han feta a peu, alternant camins tradicionals i trams de carretera. El mal estat de les cabaneres i les queixes dels conductors per les retencions que ocasionen els animals són els dos principals entrebancs amb què es troba el ramader Pablo Moreno durant el projecte.
5: El lunes empecé en la Pobla, fui subiendo hacia un trayecto, Pobla, Gerri, la Sal, Baro a Lins y a Lins a Tor.
1: Aquest el recorregut, un total de 75 quilòmetres que han completat en una setmana.
5: Pues lo hago porque el ganado en el camión se estresa. Hay animales que son demasiado furros y se estresan. Hay animales que se caen en los camiones. Aunque estén bien preparados y todo, van apretados, se estresan, sudan, los pollinos los pisan, hay que apartar. Es el doble trabajo que subir caminando. A mí el trabajo no me complica. A mí lo que me complica es que las cañadas están hechas una porquería todas. No hay cañadas por ningún sitio, está todo cerrado, lleno de zarzales y de basura. Y hay que pillar carretera, coches. Hay gente que son bien, pero hay gente que se cabrean, que les paran el paso.
1: El dringar de les esquelles desperta la curiositat dels veïns per on passa el ramat, ja que ben poques vegades es poden veure tants cavalls junts passar pels pobles. D'altra banda, les altres temperatures d'aquest any han obligat a fer les etapes a primera hora del matí per evitar el cansament de les bèsties i caminar moltes hores sobre l'asfalt calent de les carreteres. Pablo Moreno ha afirmat que prefereix dur a terme la transhumància a peu que amb camió. Ho ha dit en declaracions a la CN.
5: Que ganava mucho mejor caminando que no en camiones. Ya sé que es más complicado y tardas más.

0: y es menos costoso ir andando que ir con camión. Y el ganadero y va mucho mejor, más tranquilo. Porque el camión no puedes disponer tú, tienes que alquilar un camión, si le va bien o no le va bien, el ganado no son ordenadores, tienes que arrancar y cuando no hay comida en un plato tienes que cambiar a otro y si no tienes que marchar para arriba. Y andando, pues ya tú te calculas los días como tienes que hacer.
1: També fa referència a l'avantatge dels trasllats.
0: Si tuvieras las cañadas limpias, podríamos pasar bien. Al invierno estás abajo porque es la cota más baja y les das de comer al ganado, crían, es cuando el tiempo de cría de los animales. Y luego ya la primavera, pasa la primavera y cuando empieza a secarse los pastos abajo, ya subimos a buscar pastos verdes aquí arriba.
1: En definitiva, Pablo Moreno, que fa una crida a conservar els camins.
0: Los caminos reales, que sean tradicionales, que los dejen limpios, que dejen de cultivarlos y labrarlos y de hacer cosas, los caminos reales. Y que la gente sea consciente y no se enfaden cuando pasas por un camino real. Un camino real son 50 varas. O sea, son 25 metros para un lado y 25 para el otro. Pero hay gente que yo creo que o no lo sabe o no quiere saberlo. Pero que respeten por lo menos las cañadas. Igual que los sitios de paso, pueblos, carreteras, hay que pasar, los coches tienen que saber que el día de paso tienen que respetarnos. Que no lo hacemos cada día, lo hacemos una vez a la primavera y otra vez al otoño.
1: Cada cop són menys els ramaders, siguin de vaques, ovelles o cavalls, que fan la transhumància a peu. Tots escriuen els mateixos entrebancs, que els camins tradicionals estan descuidats. La manca de relleu tradicional també fa que cada cop hi hagi menys ramaders que coneixen les cabaneres. A més, les cues de cotxes que generen el pas dels animals per trams de carretera fa, com dèiem, que alguns conductors es queixin, no tinguin paciència, tot i tractar-se d'una activitat molt necessària.
2: Els esports d'aquí.
1: El Cadí La Seu començarà la Lliga Femenina Endesa 2026-2027 a Salamanca. A la primera jornada, el 3 d'octubre, el primer equip del Cedis Bàsquet s'enfrontarà al Menys Avenida, que és la nova denominació de l'històric Perfumeries Avenida. La setmana següent, divendres 9 d'octubre, les urgellenques jugaran el primer partit al Palau d'Esports, on rebran l'Innova TSN Leganés. El mateix cap de setmana, el dia 11, visitaran un dels debutants d'enguany a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca-Palma. Aquest divendres s'ha fet el sorteig del calendari pel que fa a la resta de partits de la primera volta com a locals. En aquesta meitat de la Lliga del Cadí La Seu rebrà el Movistar Estudiantes el 17 d'octubre, el Durán Maquinària Ensino el 31 d'octubre, l'Ozono Global Jairis el 6 de novembre, el CaixaBank Araski el 28 de novembre, el Baxi Ferrol el 9 de desembre, el Casa de Mont Saragossa el 13 de desembre i com a últim partit de la primera volta a casa tindrà lloc el duel català amb l'Espar Girona, que visitarà La Seu el 22 de desembre. A l'Equador de la Lliga s'hi arribarà amb la visita a la pista del Mirall Eucotren, con nova denominació de l'Ibaeta de Sant Sebastià. El conjunt dirigit per Pepe Vázquez iniciarà la segona volta al Palau el 3 de gener quan rebrà l'Impulso 360 Estepona. La resta de partits a casa seran contra el València Bàsquet el 23 de gener, el Mirall Eucotren el 5 de febrer, el Celta Femxa Zorca el 27 de febrer, el Guernica Vizcaya el 13 de març, el Meis Avenida el 20 de març i Azul Marino Mallorca el 20 d'abril. A l'última jornada, el 17 d'abril, el Cadí es desplaçarà a Fontajau per mesurar-se a l'Espar Girona. Un Cadí La Seu que ja té pràcticament definida la plantilla per a la nova temporada, que compta amb 5 fitxatges i 5 jugadores que continuen, la conformen les bases Alexandra Orsili, Marina Avinyoa i Paula Suárez, les escortes Laia Raventós i Lexi Donarski, les ales Anna Palma i Marta Morales i les pivots Nan Niare i Marina Mata i Lina Sontag. També hi ha novetats al cos tècnic, en què continua com a primer entrenador Pepe Vázquez, fitxat al final de la darrera temporada i que va aconseguir la permanència, però que canvia la resta de l'estaf. El nou entrenador assistent serà Sergi Curto, provinent del Boet Mataró, mentre que la lleidatana Judit Villalonga serà la nova preparadora física, Judit Villalonga. I David Sancho serà el nou fisioterapeuta en substitució de Xevi Calm, que enguany ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis. Es preveu que l'equip comenci la pretemporada a finals d'agost i al llarg de setembre disputarà alguns partits amistosos, a més del primer títol oficial en Llojoc, que és la Lliga Catalana Femenina. en esports parlem també del palista d'eslàlom olímpic Pau Echaniz. Ha patit el robatori de la medalla de bronze que va aconseguir els Jocs de París 2024. La sustracció es va produir fa uns dies quan un lladre va obrir el seu cotxe i la va trobar amagada sota un dels seients del vehicle. Echaniz ha presentat la corresponent denúncia davant l'Ertzaintza. També ha publicat un missatge a les seves xarxes socials demanant que la hi retornin. Mentre avancen les investigacions per intentar localitzar el preuat i personal trofeu aconseguit a la prova de cau eslàlom dels Jocs Olímpics de París 2024, el piragüista continua esperant que algú pugui facilitar algun tipus d'informació que ajudi a recuperar un guardó que té, diu, un escàs valor econòmic, però un incalculable valor sentimental. Cal recordar que el podi aconseguit ara fa 2 anys per Pau Echaniz a París va ser el primer d'un palista espanyol masculí en aquesta especialitat, el millor resultat esportiu de la seva trajectòria fins ara i la quarta medalla consecutiva d'Espanya en aquest esport en uns Jocs Olímpics. La Reial Federació Espanyola de Piragüisme ha lamentat aquest succés i s'ha solidaritzat amb la situació que està vivint l'esportista urgellenc. A través d'un comunicat ha expressat el desig que Echaniz pugui recuperar la seva medalla ben aviat. 2:15.

Mara de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Aquest dimarts, joc d'orientació a càrrec de Meteo Pirineus al Parc del Valira a les 7 de la tarda en el marc del que és el programa imaginari de la Seu d'Urgell. Recordem, places limitades, una activitat adreçada als infants. I aquest dimarts també piscina nocturna amb DJ Kazu. Serà a 8:15 a la piscina municipal, activitat organitzada per Joventut, la Seu i el Servei d'Esports. Hi haurà també opció d'entrepà i beguda per 5 euros. I aquest dimecres, dia 15, a 6:45, al Museu Diocesà, activitat Qui és qui al museu, descobrir l'art d'una manera dinàmica i participativa. També una activitat del programa imaginari. Dijous a les 5 de la tarda a l'Espai Ermengol, taller Refresca't gelats per a joves a càrrec de la gelateria Tina a la Seu d'Urgell. És una activitat que requereix inscriure's prèviament a través de l'agenda de la Seu, de l'Insomni. L'enllaç es pot trobar a la nostra pàgina web radioseu.cat. Dijous també passejada solidària amb el Sàhara de 3 quilòmetres a partir de les 7 a la plaça de Joan Sansa. El que hi ha prevista també és una festa al peu del carrer Major de la Seu d'Urgell. Serà aquest divendres a partir de 6:15 de la tarda. I la desena trobada d'astronomia dels Pirineus a Sant Joan de l'Erm també ja és a punt. Es farà aquest divendres i dissabte. També aquest cap de setmana, festival Els Set Inferns a partir de divendres i fins diumenge. Concerts a la Seu, Bellesta i Arfa. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, la Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle número 52, telèfon 973 35 13 03.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: La Seu, que sumava divendres passat el 8è dia consecutiu d'aquest mes de juliol en temperatures màximes per damunt dels 35 graus a l'estació de referència del Servei Meteorològic de Catalunya i al seu entorn situat a Bellestar. El passat dia 3 ja es va arribar a aquesta xifra i des de llavors s'ha superat cada dia, en algun cas arribant de fet a fregar els 40. Uns 40 que es van assolir dimarts a Organyà, 39,8 a Bellestar, 39,7 a Oliana, les màximes més altes d'enguany. També s'ha superat els 40 graus a Tremp i a la Pobla de Segur i els 41 a Sant Romà d'Abella. I de la predicció meteorològica per als pròxims dies, amb onada de calor inclosa, en parla l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol i ho fem parlant de calor. Calor intensa, especialment la que tindrem a partir de demà i ens acompanyarà entre dimecres i dijous. Aquests dos dies serà el pic de calor d'aquesta nova onada de calor que sobretot afectarà àrees a Ponent, però que també de retruc arribarà a la nostra comarca. És possible que, fruit de la pols en suspensió procedent d'Àfrica, que ens acompanya avui i ens acompanyarà durant els propers dies, faci una miqueta de tapadora i això faci que les temperatures no assoleixin valors tan extrems com vàrem assolir fa només uns dies. Però tot i així, de calor se n'espera i molta arreu de la comarca. Avui les màximes al voltant dels 35, 36, 37 graus estirar. Tot això amb sol. Avui, de precipitacions, no n'esperem. De fet, és possible que ni que demà n'esperem aquestes precipitacions. Potser demà cap a la matinada, és a dir, demà a darrera hora del dia podria caure alguna goteta de poca importància. Demà també amb un temps assolellat i amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 34 a 36, 37 graus a tot estirar. La pujada de temperatures més importants coincidirà amb el proper dimecres.
1: Anirem informant a Ràdio Seu d'aquesta pujada de les temperatures amb els consells que calguin, també les recomanacions per fer front a l'onada de calor. De moment, això és tot pel que fa a aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. A les dues, Connexió Catalunya Ràdio amb tota la informació d'àmbit nacional. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: València. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen això sí que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
1: I mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats. Montse Poblet.
2: Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
3: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y por tanto tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
2: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
1: En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer, sobretot a l'altra banda dels Pirineus, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid.
4: Bon dia. Des del Ministeri d'Exteriors francès...
5: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
4: El portaveu de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
6: Monsieur Rajoy est un raciste, tout simplement, ses propos...
4: La indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix... a Feijóo que se desmarque.
7: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
4: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
8: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España y sin esto yo los circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación.
4: I tot plegat quan Pedro Sánchez viatja avui a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
1: Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el Tractat d'Amistat amb França.
9: ¿Esto es lo que nos espera? ¿O un señor... unos señores que bloquean un tratado de amistad con Francia? Es el vecino nuestro que yo necesito hablar con los franceses día a día y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
1: Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. Aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
10: Bon dia, sí, Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
11: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la amnistia y, sobre todo, que pido...

0: que si és clara, s'apliqui con diligència i sin más dilación.
1: I a les portes d'una reunió amb les comunitats sobre el nou finançament, serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa parteix de Catalunya.
0: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: Segons ella, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
2: Doncs bé, Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
3: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts d'entrada està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
4: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
3: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
5: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
3: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
2: I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carla Riera i David Fernández. És el que revelen els documents classificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. I en el cas de Fernández, va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Su Moreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
6: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
2: I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la Sala Contenciosa Administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
7: Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El Tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
2: I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. A l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Tot i que la Fiscalia ha fet marxar enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
9: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
10: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
8: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
11: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
12: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
8: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
13: Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
2: Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%, Jordi Baró.
14: Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera a prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que a la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
15: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
14: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
2: I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat, com fins ara, Albert Manyà.
16: S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Calç explica que tots estan d'acord en el punt de partida.
17: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
15: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
2: I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 7 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
7: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
18: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
7: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
18: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
2: Falten una mica menys de 2 mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
7: Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
19: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
7: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per 2.
2: Avui també es notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
20: La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven en documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portador del COS a Barcelona.
21: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
20: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
2: Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure a les vies del tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan Garcia.
0: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària, que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
1: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis, també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
22: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
2: 15 segons i seran dos quarts. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris efectivament de dos quarts. I si parlem de quantitats, Noelia Caselles, s'ha assecat una mica menys que l'any passat.
23: Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de Cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
24: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
23: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
2: I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlam, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament. Mònica Mas.
25: Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'Isglobal, Mònica Guixens.
26: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes, tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
25: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlam i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'Isglobal, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlam cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
2: I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
27: Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca
3: fresca d'aquesta U i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, que de forma ovalada doncs estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
4: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
5: Ara farem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park a mort.
6: Catalunya migdia.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Que estrena un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
28: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
29: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i sobretot amb qui vull.
30: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Catalunya migdia.
5: Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
25: Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya a ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
32: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
33: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
32: Look, I'm grateful to have made it.
33: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
25: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano o en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
5: I ara canviem de banda sonora.
34: La majoria de les persones no sabe por qué ha venido este mundo.
5: I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper, Marta Vives.
25: Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alex Killing al mapa de los anhelos i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia, qui li ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
35: Everyone thinks teenage relationships don't last.
25: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies. Sona així.
0: Morning, everybody.
1: Morning, boss.
0: So, this morning, I'm locked out of my own house. So
25: I altres sèries que s'estrenen aquesta setmana són la comèdia Còmplices hasta el final a Prime Video o La vida en la sombra a Movistar Plus sobre un professor que fa classes en una presó.
2: Ara deixem les pantalles. Les dues novel·les en català més venudes aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobrerroca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Clàudia Roses.
7: Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobrerroca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
8: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
7: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Oriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
12: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Me'n sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
7: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
31: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
13: Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem.

0: Entrem en la recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final. Demà, primera semifinal, Espanya-França. Una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del club blaugrana. Per on comencem, Roger Bosà?
1: Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i a la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha, descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
2: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
0: Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
1: Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, a Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada, i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys a Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida del PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
0: Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà, a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
1: Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Cucurella, jugador molt important a la selecció espanyola. Cucurella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha fitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
3: Molt content, és veritat que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i redisfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
1: Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran 1:15 a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
0: Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les 4 seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les 4 millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
4: 100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamine, Cubarsí i companyia contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé al seu 11. Aquí, en defensa, també també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol amb victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa dos anys també semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta, la reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb dos gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
0: Mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
5: Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 9:45 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà dos partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
0: I avui també comença la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Cholo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estaix a Udal Serra.
6: Els blanc i blaus encara treballaran avui i demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Nicarque i dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estaix de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
7: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
6: Coincidint amb l'estaix de Navata, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugaran davant el Qadàssia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
0: I també hi ha moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament, avui n'expliquem 3 i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
8: Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León, definitivament, al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanca i blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
9: Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
8: I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenten Vicky.
0: 10 minuts a les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
10: I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
0: El Barça Bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
11: Catalunya migdia.
12: El Mundial
11: tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
12: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Barça de bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
17: Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada, és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça, doncs, continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
18: Veus la història del club, veus la ciutat, sense parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
17: Bé, ell s'ha definit com un líder amb molta capacitat per comunicar i, de fet, ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès. Serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Petteri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem, doncs, que passarà que Aleksandar Sekulić serà el nou entrenador, fins ara Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet. S'ha d'acabar d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
0: Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
17: Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el 15 Nas Manresa et dona la possibilitat, doncs, d'intentar-ho, i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs, que gràcies a la fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres l'AIA de Diego Ocampo.
0: T'has apuntat, Ernest, al càsting?
17: Bona idea, vaig a fer-ho.
0: Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Doncs jornada d'escans al Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
1: Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa pel temps que va guanyar respecte a la resta i sobretot per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
0: I a partir de demà, què ens espera, Isaac?
1: Una segona setmana molt dura. Ja sabem que a la tercera ens espera un intensiu pels Alps, però abans s'ha de superar aquest segon bloc, que sempre és molt enganyós, amb etapes carregades d'emboscades, amb carreteres desconegudes i també amb molta duresa d'entrada. Demà una jornada amb 7 ports, dos dels quals de primera categoria, i gairebé 4.000 metres de desnivell acumulat. I just després d'un dia de descans, que és quan acostumen a fer més mal. I a finals d'aquesta segona setmana, 3 dies consecutius, amb ports molt durs que poden deixar algun dels favorits fora de joc. Després quedaran els Alps, però ara mateix els veig molt lluny.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Damià Aguilar.
3: Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
4: Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
3: Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
0: En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
5: Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu 5è Grand Slam, el segon consecutiu.
6: It has been an amazing final once again and
7: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat. We both
5: played and després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP Ranking i se situa gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
0: La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
8: Sí, en aquesta preparació diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia a seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
9: Sí, jo espero donar un bon nivell tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
8: En aquesta super final de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Caral Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Cine del 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
0: I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf, Marcos.
8: Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-vos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman amb 331 setmanes.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit, especial mundial, com cada nit. Seguim al Catalunya Mitjà amb el Joan Bota.
10: Ràdio Seu. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
11: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
12: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
11: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ràdio Seu 107.2 FM.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com a enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els bombers esperen que la marinada no reactivi aquesta tarda cap focus de l'incendi d'Aiguamúrcia al camp. L'objectiu és estabilitzar el foc de cara a aquest vespre. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals continuen investigant l'origen de les flames. La hipòtesi principal és que ha estat provocat, igual que els altres, que també hi ha hagut a la mateixa zona aquests últims dies. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca, bona tarda.
3: Bona tarda. La marinada que ha entrat a partir del migdia ha portat alguna revifada que els bombers estan podent aturar amb els equips repartits per tot el perímetre. L'objectiu, però, continua sent el mateix, és a dir, donar per estabilitzat aquest incendi avui al vespre. Mentrestant, els agents rurals i també els Mossos d'Esquadra investiguen les causes amb una hipòtesi ben clara que definia la consellera Núria Parlon.
4: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, doncs, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
3: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Sant Jaume dels Domenys.
2: Més notícies amb Cèlia Forment.
5: Els bombers preveuen estabilitzar ja aquesta tarda el foc que crema a Lladús, al Solsonès. Ha començat en una zona boscosa de difícil accés i s'hi està treballant amb contundència. Lleida, Júlia Albacar.
6: Bona tarda. A hores d'ara, el foc ja està pràcticament tot perimetrat i s'espera poder-lo donar per estabilitzat en les properes hores. I continuen treballant. Una vintena de dotacions terrestres i ja s'han pogut retirar dos dels sits mitjans aeris. El foc ha començat a 3:15 en una zona boscosa de difícil accés en un punt conegut com el Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i ha corregut per la carena en direcció a la vall i no afecta cap zona habitada. En les feines d'extinció també hi estan treballant membres de les agrupacions de defensa forestal. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Precisament i davant d'aquesta tercera onada de calor, el risc d'incendi continua sent alt. Els agents rurals han ampliat el nombre de municipis que estan avui en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi. En total hi ha 76 municipis de 16 comarques en aquesta situació extrema. Per això també es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals de Catalunya. A tot això també hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Dimecres serà el dia més crític de l'episodi amb temperatures que podran situar-se als vols del 40 graus en diversos punts del país. També pel que fa al risc de grans incendis forestals amb focs amb un potencial que poden superar les 500 hectàrees.
5: Detingut l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, per exhibicionisme, acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme, on hi havia desenes de persones, moltes menors d'edat, segons ha avançat la SER i ha confirmat Catalunya Ràdio. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de la militància. La policia local el va detenir ahir cap a les 5 de la tarda. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
2: Una persona morta en un tiroteig als Estats Units i, segons ha confirmat el demòcrata Ryan Fector a través de xarxes socials, en la mort hi estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. De moment es desconeix la identitat de la víctima. La mort es produeix pocs dies després que un agent de l'ICE matés a trets un migrant mexicà a Houston. Els artistes Mago Pop i l'Aitana s'han aliat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
7: Hola a todos, somos Aitana.
8: Y el Mago Pop.
7: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
8: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
2: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació. Els esports amb Sònia Oliar, bona tarda.
0: Bona tarda, Maria. El primer equip masculí del Barça de futbol ha començat avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial. L'equip farà un estatge de pretemporada a Anglaterra el 27 de juliol al 3 d'agost. El president del Barça, Joan Laporta, que és als Estats Units per veure el partit de demà entre França i Espanya, semifinals del Mundial, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però que l'oferta té data de caducitat. Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball, és nou jugador del Barça de bàsquet, té 28 anys i juga de base. A segona divisió, el migcampista de Pere Pons és nou jugador del Sabadell. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK, l'Arnaca de Xipre. I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman incorpora l'excapitana del Barça, Vicky Lozada, com a cedida per una temporada procedent del Bristol City. L'espanyol ha fitxat Patri Ojeda de l'Eibar per 2 anys i l'ex blaugrana Mapi León ja és oficialment jugadora del London City, assignat fins al 2029. La waterpolista Clara Espar ha anunciat la seva retirada als 31 anys. Espar va començar la seva carrera al Mediterrani i ha jugat al Sabadell i al Mataró.
1: Fins aquí les notícies.
9: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

El ple ordinari de l'Ajuntament de la Seu corresponent al mes de juliol està previst avui a les 7 del vespre i debatrà un expedient referent a l'ordenança municipal de civisme i convivència. En els punts previst, l'ordre del dia també inclou propostes de modificació de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements de destí i específic. I a l'apartat de mocions, Junts proposa reclamar que l'Ajuntament executi el projecte del nou pas de vianants de Castellciutat. Des de la formació apunten que aquesta mesura va ser aprovada pel consistori mateix el setembre de l'any 2024, però que gairebé 2 anys després continua sense executar-se. Junts considera que es tracta d'una actuació prioritària per millorar la seguretat viària perquè la carretera separa les dues parts del nucli de Castellciutat i a més suporta un trànsit superior als 15.000 vehicles diaris i en períodes de màxima afluència, com ara l'estiu, pot arribar als 22.000 vehicles en un sol dia. També assenyalen que recentment s'ha executat actuacions semblants en municipis com Montellà i Martínez o Coll de Nargó, però en el cas de Castellciutat la mesura continua encallada. L'altra moció fa referència al suport i a la continuïtat dels ajuts líder. La Biblioteca Sant Agustí organitza avui una hora del conte en anglès. Es titula Gina Ginger and the Color Fairy, serà càrrec de l'escola Kitsanàs. Forma part de la programació de la Bibliopiscina, que s'estrenarà aquests dies i continua en funcionament fins al 28 d'agost. S'adreça al públic infantil i combina el foment de la lectura amb l'aprenentatge de l'anglès de manera lúdica i participativa. La protagonista del conte és la Gina, una nena pèl roja que somia tenir els cabells de diferents colors, una història que permet als infants familiaritzar-se amb el vocabulari dels colors en anglès. Thank you.

I els esports del Cadí, la seu començarà la Lliga Femenina Endesa 2026-2027 a Salamanca. La primera jornada, el 3 d'octubre, el primer equip del Cedis Bàsquet s'enfrontarà al Menys Avenida, que és la nova denominació de l'històric Perfumeria Avenida. La setmana següent, el 9 d'octubre, les sorgellenques jugaran el primer partit al Palau d'Esports, on rebran l'Innova TSN Leganés, i el mateix cap de setmana, el dia 11, visitaran un dels debutants d'enguany a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca Palma. Ja s'ha fet el sorteig del calendari. A la primera volta, el Cadí, la seu també rebrà a la seva pista el Movistar Estudiantes, el Dura Maquinari Ensino, la zona Gualheiris, el Cuchabán Karaski, el Baxi Ferrol, el Casademont Saragossa, i a la penúltima jornada de la primera volta, l'Espar Girona. Això serà el 22 de desembre. L'últim partit a casa de la primera volta serà fora, a la pista del Mireia Escotrent, a Sant Sebastià, i l'últim partit de la temporada al pavelló de Fontajau contra l'Espar Girona el 17 d'abril. Els esports també esmentem que a Palerins s'ha acollit un any més els millors ciclistes de muntanya del món amb la Copa del Món de BTT en la modalitat de cross country, en què la victòria l'última jornada ahir ha estat justament per a dos ciclistes residents a Andorra. Ha estat el francès Adrien Bouchy en categoria masculina i la sueca Jenny Risberts en la femenina. El francès ha aconseguit retallar distàncies amb el líder de la seva categoria, mentre que la ciclista sueca ha assolit una fita històrica perquè ha guanyat a les dues proves que es feien a Palerinsol.

0: a 4 graus. Fins aquí les notícies, més informació ampliada a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. Aquesta hora comença el ple de l'Ajuntament de la Seu, corresponent al mes de juliol, que, entre altres punts, es preveu que aprovi, amb tota probabilitat, la nova Ordenança Municipal de Civisme i Convivència. És un text que substitueix l'antiga ordenança reguladora de la via pública i vol actualitzar de dalt a baix el marc que regula la convivència als carrers, places i parcs de la ciutat. Segons s'han avançat des de l'equip de govern, el nou text respon als reptes que la Seu ha anat afrontant els darrers anys com a capital del Tursell, especialment un ús cada cop més intens de l'espai públic, la necessitat de garantir el descans dels veïns i la voluntat de preservar el patrimoni històric i natural de la ciutat. Dels punts que es debatrà en aquesta qüestió, d'aquí pocs minuts, s'ha destacat que la norma vol posar l'accent en el respecte pels descans dels veïns. Per això inclourà un article específic relatiu a sorolls, a contaminació acústica, i contempla també, d'altra banda, la commutació de sancions per accions reparadores o activitats per a la comunitat. Una mesura, en aquest cas, pensada especialment de cara a menors i joves. Dels detalls d'aquesta nova ordenança de civisme en parlem juntament amb les valoracions de tots els grups municipals als informatius de demà. L'hora del dia d'aquest ple que comença ara aquesta hora inclou més punts, com per exemple a propostes de modificacions de crèdit a la plantilla orgànica i del catàleg de complements. I a l'apartat de mocions, Junts ha presentat dos propostes. Una d'elles fa referència a la petició que s'executi el pas de vianants a la carretera N260 al pas per Castellciutat. A poc abans del ple, el grup municipal ha recordat que la mesura ja va ser aprovada per l'Ajuntament al setembre de l'any 2024, però que gairebé dos anys després continua sense executar-se. Junts considera que es tracta d'una actuació prioritària per millorar la seguretat viària, perquè el pas ha de servir per connectar a peu les dues bandes del nucli de Castellciutat, ara separades per la carretera N260 i sense cap pas de vianants en aquella zona, malgrat que és una via que registra una intensitat de trànsit superior als 15.000 vehicles diaris i que en determinats dies, especialment ara a l'estiu, pot arribar a puntes de 22.000 cotxes en un sol dia. En parla el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega.
1: És una demanda històrica dels veïns de Castellciutat sobre aquest pas de vianants a la Nacional 260 de Castellciutat. És un tema que durant l'anterior legislatura i arrel de la demanda de tots els veïns i el veïnat de Castellciutat s'havia treballat, s'havia aprovat amb el tinent alcalde Joan Gorrera, ja vam aconseguir aprovar el projecte i el més important, vam aconseguir el vistiplau de carreteres de l'Estat perquè això tirés endavant. Recordem que la Nacional 260, com que depèn de Madrid, doncs això depèn de carreteres. Ja ho teníem tot ok, amb un projecte ja aprovat per l'Ajuntament. No? Aquesta legislatura, amb l'alcalde Barrera i amb l'equip de govern, doncs ells van voler modificar el projecte, el van modificar discretament, però aquest nou projecte doncs es va aprovar el setembre de l'any 24, és a dir que aquest setembre farà dos anys, és a dir que pràcticament ha fet dos anys que tenim aquest projecte aprovat, i llavors el que nosaltres demanem únicament és que s'executi aquest projecte. Si ja teníem el vistiplau de carreteres, si ja tenim el projecte aprovat fa dos anys, el que hem de fer és tirar-ho endavant, no?
0: A la moció que es debatrà d'aquí pocs minuts des de Junts recorden que recentment ja s'ha fet actuacions semblants en municipis com Montellà i Martinet o Coll de Nargón, que ha inclòs també la instal·lació de semàfors per reduir la velocitat, mentre que el projecte de Castellciutat de moment està en punt mort.
1: És una demanda carreteres, ja hem vist per altres casos que no s'hi està oposant, perquè en els últims mesos tenim un pas de vianants que s'ha posat a la mateixa Nacional 260 a Martinet, també se n'han posat a Coll de Nargó, per tant, s'han posat aquests passos de vianants en zones o en poblacions molt més concorregudes de vehicles i de trànsit que no pas la Nacional 260 a Castellciutat. Recordem que estem parlant d'una via amb una intensitat de trànsit superior als 15.000 vehicles cada dia i que en períodes estiuencs o ponts pot arribar a 22.000 vehicles cada dia. Per tant, el que s'està demanant, el que es demana des de Castellciutat, ja fa molt temps que s'està demanant, és una mesura de seguretat claríssima, no? Seguretat pels vianants perquè puguin creuar aquesta nacional baixant del poble fins a anar cap a la zona del polígon, no?
0: El text proposat també s'incideix en el fet que consideren que són unes obres que no presenten una gran dificultat i per això confien que es resolgui aquest punt pendent aviat.
1: I no estem demanant això, ni cap privilegi ni cap gran infraestructura, sinó senzillament quelcom que ja està aprovat que s'executi. Ja, a vegades quan fas molts anuncis, doncs generes expectatives, la gent que diu, home, doncs per fi doncs ja ho tindrem, doncs això es va anunciar el setembre del 24, estem al juliol del 26 i no s'ha mogut, o com a mínim nosaltres no som conscients que s'hagi mogut res en aquesta línia, no? Quan en canvi hi ha altres temes doncs que sí que s'han tirat endavant, no? Per tant, jo crec que aquesta és una demanda justa, és una demanda no de Junts per la Seu, sinó és una demanda dels veïns i de les veïnes de Castellciutat, i per tant jo crec que el que hem de fer és tirar-ho endavant, independentment de si això, doncs, com que es va començar a moure la legislatura anterior, doncs ara l'equip de govern de l'alcalde Barrera no ho vol tirar endavant, jo crec que això no és de rebut, és una demanda dels veïns, tenim un projecte aprovat de fa 2 anys, per tant doncs tirem endavant i fem-ho realitat, no? Ho han pogut fer a Nargó, ho han pogut fer a Martinet, per què no ho podem fer a la Seu? Aquesta és la... Per què no ho podem fer a Castellciutat? Aquesta és la pregunta que ens fem i aquesta és la pregunta que ens han traslladat els veïns i veïnes de Ciutat.
0: En el mateix ple, que ha començat fa pocs minuts, Junts hi presenta una segona moció en aquest cas en defensa del programa Líder i dels grups d'acció local enfront del debat obert a la Unió Europea pel que fa al futur marc financer plurianual 2028-2034. En aquest cas es demana preservar una línia específica de finançament per a aquest ple i evitar qualsevol procés de centralització que en redueixi l'autonomia, tot reivindicant la feina feta fins ara pel Consorci de l'Alt Urgell-Cerdanya, impulsant projectes empresarials, socials i d'innovació a escala local. I com ja havíem avançat, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat les bases de la convocatòria per cobrir 4 places de caporal de la policia municipal. Es tracta d'una passa endavant en l'aposta del govern municipal per anar estabilitzant i enfortint la plantilla del cos, un objectiu que situen entre les seves prioritats per garantir un servei de proximitat i millorar la seguretat i convivència a la ciutat. Avui ha fet referència a l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que confia que aquesta aprovació ajudi de manera decisiva a reforçar l'estructura de la policia local.
2: La nostra intenció sempre ha estat millorar el que és la plantilla del cos de policia municipal, que al final és el que garanteix que hi hagi ordre a la nostra ciutat. Per tant, el que sí que hem fet és intentar estabilitzar la plantilla i ens vam trobar una temporalitat molt gran. Ara mateix només hi ha un caporal en propietat, que també vam convocar nosaltres. Tots els altres caporals estan interins i aquests caporals que estan interins tenen plaça en propietat també de policia. Per tant, es va arrossegant aquesta temporalitat, aquesta interinitat, que el que provoca és molta volatilitat també dintre de la plantilla. Per tant, el que fem és començar des de caporal per poder doncs, això, donar aquesta estabilitat, aquesta garantia de que la plantilla que hi hagi o sigui a llarg termini i anar promocionant internament.
0: Barrera afegeix que, a banda de la incorporació de nous agents, la plantilla vigent mereix poder progressar a dins mateixa del cos i per això se'ls vol reconèixer la feina en aquestes noves promocions.
2: Ara mateix hi ha un sergent interí, hi ha 5 caporals i després hi ha una plantilla aproximadament 13 persones. A partir d'aquí el que hem fet és ampliar, de fet ja vam ampliar un caporal més, per poder fer torns, perquè al final els caporals són els que garanteixen que cada torn tingui un comandament i que si hi ha d'haver alguna decisió, doncs pugui dir-les. També vam ampliar la plantilla, 2 persones més, hem de mirar com ho fem, si és a través de convocatòries o a través de promocions de trasllats d'altres policies municipals d'aquí a casa nostra, i per tant el que fem és això, aquests caporals n'hi ha un que ja és nostre, 4 que es convoquen, un més que es podrà estabilitzar l'any que ve, i a partir d'aquí doncs, amb el sergent convocat també podrem anar fent un subinspector, més sergents, i aleshores guanyem en plantilla, guanyem estabilitat i guanyem en seguretat.
0: El procés selectiu s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs oposició restringit pel torn de promoció interna. 2 de les 4 places corresponen a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2024 i les altres 2 a les del 2025. I una altra especificitat és que reserva un 25% mínim de les places per a dones, que equival a 1 d'aquestes 4 places. Joan Barrera avança que l'any que ve preveu promocionar-ne més.
2: Ara fem aquestes 4, que, doncs, que l'any que ve, si cal algun més que caldrà... Doncs ja pugi automàticament, i després convocarem també durant aquest any la de sergent, i finalment a finals d'any també convocarem les de plaça de gent, que precisament alliberaran aquests caporals que agafaran aquesta plaça en propietat. Per tant, evidentment, doncs, com he dit, la nostra intenció sempre és millorar seguretat, millorar el que és tota la plantilla, i això doncs va sumant aquests grans de sorra per poder garantir-ho.
0: Les places ofertes estan enquadrades en el subgrup professional seu i per participar-hi els aspirants han de ser funcionaris de carrera en la categoria d'agent de la Policia Municipal de la Seu, compta amb una antiguitat mínima de 2 anys en aquest rang i està en possessió del títol de batxillerat o equivalent i també acredita el nivell B2 de català o tenir els permisos de conduir A2 i B també. El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils, s'ha comptat des de l'endemà de la publicació de la convocatòria als diaris oficials. Se'n pot trobar tota la informació al web laseu.cat. L'oposició constarà de proves eliminatòries amb un examen de cultura general i actualitat local centrat en la Seu, una prova teòrica sobre el temari oficial, test psicotècnics i competencials i un reconeixement mèdic final. Els

0: Pirineu. El govern ha indicat de manera específica que la calor pot ser especialment intensa a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà, sobretot al sud d'aquestes dues comarques. Les darreres previsions actualitzades del Meteocat apunten que a la màxima demà al migdia pot arribar, com a mínim, fins als 37 graus, tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, mentre que en poblacions com Trema o Oliana poden tornar a assolir els 40 graus, com ja va passar una setmana abans. Dimarts passat, dia 7, ja més altitud, a Puigcerdà i a Viella es pot assolir els 34. De fet, ahir el Meteocat ja va constatar un repunt de la calor a l'extrem nord del Pirineu, des d'on va arribar un vent reescalfat que avui també ha entrat a l'Alt Urgell, fins al punt que Viella hi va viure una situació totalment inusual, perquè va marcar una de les màximes més altes del dia de tot Catalunya. Va arribar pràcticament 36 graus en un dia en què la majoria d'observatoris van marcar menys calor que els dies anteriors. Per exemple, a Bellestar, ahir la màxima no va passar dels 33. El Meteocat també informa que aquest cop el repunt de calor va acompanyat de pols en suspensió procedent del Sàhara, i això va provocar un empitjorament de la qualitat de l'aire, però també pot ajudar a que les màximes no arribin a valors tan extrems com fa una setmana, perquè aquesta pols amortirà l'impacte del sol. Fora del Pirineu, les temperatures més altes esperen a la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, i paral·lelament s'ha més un avís per temperatures mínimes, en aquest cas molt altes, al litoral i prelitoral, especialment al Baix Ebre, al Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès. Per tot plegat, la Protecció Civil ha tornat a demanar als ajuntaments que posin a disposició de la població llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús, pensant especialment en majors de 75 anys, sense suport familiar ni recursos, persones amb discapacitat física o psíquica o limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, o a gent que tingui malalties cròniques. I aquest repunt de la calor ha coincidit també amb que el risc d'incendi segueix sent força elevat a bona part del país. Segons l'actualització diària del Departament d'Agricultura, a data d'avui continuen en risc extrem tres municipis del sud de l'Alt Urgell. Són Oliana, Peramola i Bassella, i ben a prop també estan en aquesta situació de màxima vigilància diversos termes del Pallars Jussà, entre ells Trem, Isona i Conca Dellà, i la gran majoria de poblacions de la Noguera. També està així quasi tot el sud del Solsonès. Això inclou, per exemple, municipis ben a prop de l'Alt Urgell, com Tiurana, la Baronia de Rialp, Pons, Vilanova de l'Aguda, Pinell, Castellà de la Ribera o Lladús. En aquest últim, precisament, aquesta tarda hi ha hagut un incendi. De fet, s'ha declarat ja pels vols de la una del migdia. Aquesta zona està a poca distància del terme municipal d'Oliana, i aquesta tarda els bombers han informat que han aconseguit estabilitzar l'incendi més o menys cap a les 6 de la tarda. Al llarg del migdia a la tarda ha estat cremant i ha afectat, segons el balanç provisional, a unes, tot just unes 2 hectàrees de terreny forestal. S'ha aconseguit evitar que no anés més enllà, en una zona bàsicament de bosc i prats, en una carena al terme municipal de Lladús. Tornant a l'Alt Urgell, es manté el risc d'incendi molt alt als municipis de Coll de Nargó i Fígols i Alinyà, i a perill alt a quasi tot el nord de la comarca, incloent la Seu. Només estan en perill moderat els municipis més a l'est, concretament el Pont de Bar, Arsega, el Cava i Josa i Toixent. A la resta del Pirineu hi ha risc molt alt al límit entre el Pallars Jussà i el Sobirà, al nord del Solsonès i sud del Berguedà, risc elevat, com a la Seu, a la Vall Fosca, en alguns municipis del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça i al nord del Berguedà, i moderat a la Cerdanya, el Ripollès, l'Aran i nord del Pallars Sobirà. De fet, les pluges que hi ha hagut aquesta setmana han permès que alguns municipis del nord del Pallars Sobirà ara ja torni a estar en perill baix. La Seu d'Urgell acull aquesta setmana mig centenar d'infants i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys dins el programa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, promogut per la Fundació del Convent de Santa Clara, amb el suport de l'Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament i diverses entitats locals. Molts dels menors han perdut els progenitors o tenen familiars al front, i majoritàriament són fills d'agents de Policia Nacional Ucraïnesa. Un altre grup prové del centre de Kiev. Durant l'estada faran excursions, tallers i activitats de lleure al Pirineu, en una iniciativa de vivència i recuperació emocional enmig del conflicte armat. La benvinguda a aquests infants i joves ha comptat amb la presència de la directora de la Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha agraït aquesta col·laboració, tot assenyalant que aquests joves han patit aquests darrers anys situacions molt traumàtiques, i recordant que a Ucraïna ja sumen 1.600 dies de guerra.
1: Bé, comencem aquesta vacances en pau per als nens d'Ucraïna, just el dia que són els 1.600 dies de l'inici de la invasió a gran escala. 1.600 dies que aquests nens no tenen una nit de tranquil·litat, i en aquest 1.600 dies

0: Els pares de la majoria dels nens han perdut la vida de forma violenta. Per això, des d'aquí, des de la Seu, de la mà del bisbe que ha obert el seminari de la ciutat, l'alcalde que ha estat amb tota la disponibilitat i totes les entitats que han volgut sumar-se, fonamentalment obrim el cor per oferir la pau. I per dir-nos a nosaltres mateixos que la pau és possible si tots ens impliquem.
1: Demà escoltarem més valoracions d'aquesta benvinguda que s'ha fet aquest matí, en què hi han participat també, entre altres, l'alcalde del Seu, Joan Barreda, el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, i el cap superior de la Policia Nacional de Catalunya, Manuel Rodríguez. El grup ha arribat acompanyat de traductors per facilitar l'estada. I divendres hi va haver una altra recepció en la mateixa línia, en aquest cas els infants saharauis que estan aquests dies, aquest estiu, a la Seu, dins del projecte Vacances Pau, que organitza un any més l'ONG Pirineu amb el Sàhara. Aquesta rebuda es va fer divendres i des de Pirineu amb el Sàhara i de Clotet explicava l'estat actual del projecte.
2: Vacances en Pau és un projecte que es fa a tot l'estat espanyol i també a Itàlia. Aquí a la Seu fa uns 20 anys que es fa. Sí que pel Covid va haver una parada i ells són els primers que van venir després del Covid. Els objectius principals és que passin les revisions mèdiques de l'oftalmòleg, dentista i revisió mèdica general, i també que puguin passar un estiu diferent als campaments que estan a 50 graus. Puguin conèixer una altra cultura i estar amb les famílies d'aquí i crear un lligam amb el poble saharaui des de la Seu. Han repetit les mateixes famílies de l'any passat, que ja és una cosa positiva perquè alguna vegada no han pogut repetir pels motius que siguin. I de cara a l'any que ve sí que buscarem famílies noves, perquè ja n'hi ha quatre que no tornaran més, ja és el seu cinquè any, i bueno, esperant aviam si s'animen.
1: La benvinguda va ser a càrrec de l'alcalde del Seu, Joan Barreda, i la tinent d'alcalde, Gemma Tó, i també hi van participar infants del Club Esportiu Ciutat La Seu. Des de l'Ajuntament es dona suport a Vacances en Pau amb un conveni de col·laboració signat ja fa 3 estius, amb una subvenció directa, i també faciliten la inscripció al casal d'estiu municipal. D'altra banda, com a novetat d'aquest any, s'organitza, concretament aquest dijous, una passejada solidària en suport al Sàhara, que es farà aquest dijous a les 7 de la tarda des de la plaça Joan Sansa, i que també s'ha inclòs el programa imaginari. I pel que fa justament a aquest programa imaginari que dèiem ara, hem de comentar que a les places disponibles per l'activitat Qui esquia al museu s'han exhaurit. La proposta es durà a terme aquest dimecres a la tarda, 6:45, al Museu Catedral de la Seu, i des de l'Ajuntament han celebrat l'èxit de participació d'aquest cicle d'estiu adreçat al públic familiar, no només d'aquesta activitat, sinó d'altres, d'acord amb l'alta afluència que hi ha hagut en aquests primers dies. En aquest cas, Qui esquia al museu convida a descobrir l'art de manera dinàmica i participativa, amb l'observació i la deducció. Els participants poden aprendre a mirar les obres amb uns altres ulls i interpretar les històries que amaguen, tot convertint la visita en una experiència educativa i divertida per tota la família. Aquesta iniciativa s'ha incorporat enguany a la programació, indiquen, amb la voluntat d'apropar el patrimoni de la catedral i del Museu Diocesà als infants i als seus acompanyants. Volen així fomentar el coneixement i la valoració d'aquest conjunt patrimonial, un dels més rellevants del romànic català. Tot i que s'han exhaurit les places, s'ha obert una llista d'espera per si hi ha alguna vacant d'última hora. Es pot fer la inscripció a aquesta llista al correu joventut@laseu.cat. En aquest sentit, des de l'organització han aprofitat per demanar a les persones que sí que estan inscrites que, en cas de no poder assistir-hi a última hora, ho comuniquin amb antelació al mateix correu electrònic per tal que alguna altra família se'n pugui beneficiar.

0: Gairebé 200 cavalls de Casa Palanca de Tor han travessat aquesta darrera setmana el Pallars Sobirà de punta a punta per la transhumància. Han passat l'hivern a Pessonada, al Pallars Jussà, i ara estaran al seu emplaçament de la muntanya de Tor, on hi troben herba fresca. La transhumància l'han fet a peu, alternant camins tradicionals i trams de carretera. De tot aquest bestiar se n'ocupa Pablo Moreno, adeu de Casa Palanca, que explica el recorregut que han seguit. Moreno també ha assenyalat que actualment es troben amb dificultats com el mal estat de les carreteres tradicionals, tal com ja han denunciat també els que fan la transhumància amb ovelles, i la impaciència de molts conductors, especialment dels turistes, quan han de fer aquest desplaçament. Per això demana respecte per aquesta activitat mil·lenària.
1: El lunes empecé la Pobla, fui subiendo hacia el trayecto, Pobla, Gerri, Nassal, Baro, a Lins y a Lins a Tor. Pues lo hago porque el ganado en el camión se estresa. Hay animales que son demasiado furros y se estresan. Hay animales que se caen en los camiones. Aunque estén bien preparados y todo, van apretados, se estresan, sudan, los pollinos los pisan, hay que apartar. Es el doble trabajo que subir caminando. A mí el trabajo no me complica. A mí lo que me complica es que las cañadas están hechas una porquería todas. No hay cañadas por ningún sitio, está todo cerrado, lleno de zarzales y de basura. Y hay que pillar carretera, coches. Hay gente que son bien, pero hay gente que se cabrean, que les paran el paso. Los caminos reales, que sean tradicionales, que los dejen limpios, que dejen de cultivarlos y labrarlos y de hacer cosas, los caminos reales. Y que la gente sea consciente y no se enfaden cuando pasas por un camino real. Un camino real son 50 varas, o sea, son 25 metros para un lado y 25 para el otro. Pero hay gente que yo creo que o no lo sabe o no quiere saberlo. Pero que respeten por lo menos las cañadas. Igual que los sitios de paso, pueblos, carreteras, hay que pasar. Los coches tienen que saber que el día de paso tienen que respetarnos. Que no lo hacemos cada día, lo hacemos una vez a la primavera y otra vez al otoño.
0: Tot i aquests entrebancs, Pablo Moreno afirma que vol seguir apostant per la transhumància, per camins i carreteres, perquè ho considera millor que el trasllat en camió.
1: Pero si tuvieran las cañadas limpias, podríamos pasar bien. Al invierno estás abajo porque es más, la cota más baja y les das de comer al ganado, es cuando el tiempo de cría de los animales, y luego ya pasa la primavera y cuando empieza a secarse los pastos abajo, ya subimos a buscar pastos verdes aquí arriba. El ganado va mucho mejor caminando que en camiones. Ya sé que es más complicado y tardas más. Y es menos costoso ir andando que ir con camión. Y el ganado va mucho mejor y más tranquilo. Porque el camión no puedes disponer tú. Tienes que alquilar un camión. Si le va bien o no le va bien, el ganado no son ordenadores. Tienes que arrancar y cuando no hay comida en un plato tienes que cambiar a otro. Y si no, tienes que marchar para arriba. Y andando, pues ya tú te calculas los días como tienes que hacer.
0: Els responsables d'aquestes transhumàncies, ja sigui de cavalls o d'altres animals, sí que adverteixen que el relleu generacional és cada cop més difícil i per això demanen que es fomenti el manteniment d'aquesta activitat. I els esports, el que diu, la seu començada la Lliga Femenina Endesa 2026-2027 a Salamanca. La primera jornada, el 3 d'octubre, el primer equip del Cedis Bàsquet s'enfrontarà al Menys Avenida, que és la nova denominació de l'històric Perfumeries Avenida. La setmana següent, el 9 d'octubre, les sorgellenques jugaran el primer partit al Palau d'Esports, on rebran l'innovat SN Leganés, i al cap de dos dies, el dia 11, visitaran un dels debutants d'enguany a la màxima categoria, l'Azul Marino Mallorca Palma. Ja s'ha fet el sorteig del calendari, i a la primera volta, pel que fa als partits com a local, el que diu, la seu rebrà el Movistar Estudiantes el 17 d'octubre, Durant Maquinària Encino el 31 d'octubre, Ozon Global Jairis el 6 de novembre, Cuchabank Carasqui el 28 de novembre, Baxi Ferrol el 9 de desembre, Casa de Montsaragossa el 13 de desembre, i com últim partit de la primera volta a casa hi haurà el duel català amb l'Espart Girona el 22 de desembre, abans de Nadal. A l'equador de la Lliga, per les dates nadalenques, serà l'últim partit a la pista de l'Ibaeta Sant Sebastià, que a partir d'aquest any passa a anomenar-se Mireia Euskotren. El conjunt dirigit per Pepe Vázquez ha iniciat la segona volta al Palau el 3 de gener, quan rebrà l'Impulso 360 Estepona, i la resta de partits a casa seran contra València Bàsquet el 23 de gener, el vigent campió, Mireia Euskotren el 5 de febrer, Celta Fem Xasorca el 27 de febrer, Guernica Biscaia el 13 de març, Menys Avenida el 20 de març i Azul Marino Mallorca el 20 d'abril. I l'última jornada, el 17 d'abril, hi haurà l'altre duel català amb l'Espart Girona, aquest cop a Fontajau. Recordem que el Cadí ja té pràcticament definida la plantilla, amb 5 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen, de moment, les bases Alessandra Orsili, Marina Vinyó i Paula Suárez, les escortes Laia Reventós i Lexi Donarski, les Elés Napalma i Marta Morales, i les pivots Nan Niare, Marina Matà i Lina Sontag. I en esports avui també expliquem que el piragüista olímpic Pau Echaniz ha denunciat que li han robat la medalla de bronze que va aconseguir fa 2 anys als Jocs Olímpics de París 2024. La sustracció es va produir fa pocs dies, segons s'ha fet públic ara, quan un lladre va obrir el seu cotxe i va trobar la medalla amagada sota un dels seients. Echaniz ha presentat la corresponent denúncia davant la Ertzaintza i també ha publicat un missatge a les xarxes socials adreçant-se directament al lladre per demanar-li que pel seu propi compte retorni la medalla, tot assenyalant que té un escàs valor econòmic però un gran valor sentimental. També ha fet una crida a la població en general perquè l'ajudin a recuperar aquesta medalla. I abans d'acabar a punt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez, important avui en aquest context de nova onada de calor.
2: Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol i ho fem parlant de calor. Calor intensa, especialment la que tindrem a partir de demà i ens acompanyarà entre dimecres i dijous. Aquests 2 dies serà el pic de calor d'aquesta nova onada de calor que sobretot afectarà àrees a Ponent, però que també de retruc arribarà a la nostra comarca. És possible que, fruit de la pols en suspensió procedent d'Àfrica, que ens acompanya avui i ens acompanyarà durant els propers dies, faci una miqueta de tapadora i això faci que les temperatures no assoleixin valors tan extrems com vàrem assolir fa només uns dies. Però tot i així, de calor se n'espera i molta arreu de la comarca. Avui les màximes al voltant dels 35, 36, 37 graus. Aspirar. Tot això amb sol. Avui de precipitacions no n'esperem. De fet, és possible que ni que demà n'esperem aquestes precipitacions. Potser demà cap a la matinada, és a dir, demà a darrera hora del dia podria caure alguna gotetat de poca importància. Demà també amb un temps assolellat i amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 34 a 36, 37 graus a tot estirar. La pujada de temperatures més importants coincidirà amb el proper dimecres.

0: I pel que fa a les temperatures d'aquesta tarda, destaquem que a la seu avui s'ha arribat a una màxima de 34,7, si més no pel que fa a l'Observatori de Bellestar, a Organyà 36,6 i a la mateixa dada pel que fa a Oliana. I aquest vespre encara hi ha diverses estacions per damunt dels 30 graus, tant a l'Alt Urgell com arreu del Pirineu i especialment al Prepirineu. Fins aquí l'informatiu vespre, a punt d'arribar a 7:45. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que creuen va encendre un piròman. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: De fet, no es tractaria només d'aquest incendi. Els Mossos creuen que darrere els tres focs que hi ha hagut a la zona en l'última setmana hi ha la mà intencionada d'un piròman que encara no ha estat identificat. Aquesta tarda els bombers també han donat per estabilitzat el foc de Lladurs, al Solsonès. Tot plegat, una setmana que comencem i que vindrà marcada per una nova onada de calor. Gemma Puig.
2: Doncs sí, aquesta tercera onada de calor que va començar ahir s'allargarà de moment ben bé fins dijous, potser també de cara a divendres. Avui ja hem arribat als 39 graus, encara no hem tornat a tocar els 40, però demà ja, encara que sigui de forma puntual, sí que ho farem amb avisos de calor nocturna. Per tant, altre cop costarà més de dormir, nits tòrrides, tropicals, a la façana litoral, però també cap a comarques interiors, i demà 1 o 2 graus més. Per tant, demà ja tocaríem aquests 40 graus amb estabilitat, i a més, amb aquesta tercera onada de calor, el que tenim també és aquesta entrada de pols sahariana que deixa el cel ben terrós.
0: Connectarem també en directe a Madrid i París per explicar la crisi diplomàtica que ha obert l'expresident Mariano Rajoy el dia abans del partit de semifinals del Mundial entre les seleccions espanyola i francesa. Va assegurar que els jugadors de França, molts dels quals d'ascendència africana, no són francesos. I això n'ha dit el ministre d'Exteriors de França.
3: Voilà des propos qui
4: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
0: Justament aquest vespre el president Sánchez i el primer ministre Emmanuel Macron i el president Emmanuel Macron sopen plegats a París en el marc d'una trobada de coalició de països per Ucraïna. Finalment, el CNI ha admès que va espiar amb Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional.
5: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació.
0: I d'altra banda, la Fiscalia ha retirat l'acusació a Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut de discriminar policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació de la Covid. Ara el cas queda vist per sentència només amb l'acusació dels sindicats de policia. 13 anys, tot apunta que aquesta serà l'edat mínima d'accés a les xarxes socials que establirà la normativa europea que vol protegir els menors. Ara bé, deixarà marge als països que vulguin ser més estrictes. Ens ho explicarà Bruno Fortea des de Brussel·les, també com Alemanya intenta impedir amonestar Israel amb un veto comercial pels assentaments il·legals a Cisjordània. I en el temps de la cultura, una aliança que ha sorprès molta gent. La cantant Aitana i el Mago Pop compren el Teatre Aquitania de Barcelona.
6: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
7: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa l'antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
0: I els esports, a Vitubac?
8: Doncs destaquem que avui el Barça ha tornat als entrenaments, però ha fet sense 15 jugadors, que són al Mundial de Futbol. Demà, primera semifinal, Espanya-França a Dallas. I en les últimes hores, precisament des dels Estats Units, ha parlat Joan Laporta, el president del Barça, que ha insistit que volen fitxar Julián Álvarez, però que l'oferta que han presentat a l'Atlètic de Madrid té data de caducitat, i d'altra banda ha negat que vulguin vendre Rafinha.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp fa ben poca estona. Les flames que van començar ahir han calcinat unes 150 hectàrees i mantenen encara hores d'ara desallotjats a més de 200 veïns d'algunes urbanitzacions. La principal hipòtesi és que el foc va ser provocat, ja que a la zona, recordem-ho, la setmana passada n'hi va haver dos més. Els Mossos ho investiguen mentre les tasques dels bombers avancen segons el previst. Anem fins al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys. Jordi Barranca, bona tarda.
2: Hola, Agnès, molt bona tarda. Sí, com deies, fa escassos 30 minuts, fa escassa mitja hora que els bombers han donat per estabilitzar aquest incendi. De fet, durant aquesta tarda sí que s'han produït revifades, sobretot a partir de l'entrada de la marinada, però totes elles les han pogut controlar fàcilment amb tots els equips repartits al llarg del perímetre. De fet, també ha jugat i molt a favor el factor meteorològic. La temperatura sí que ha arribat als 35 graus, la humitat ha estat al 45%, però sobretot el vent avui ha bufat molt menys del que vau fer del que ho va fer ahir. Recordem que avui la ratxa de vent màxima a la zona de l'incendi ha arribat als 17 km per hora. Per tant, res a veure amb el que hi havia ahir al vespre i que va ser un dels factors, diguem-ne, que va permetre, diguem-ne, que aquest incendi tan ràpidament s'expandís per totes les hectàrees que es va expandir ahir en ben poques hores.
1: Jordi, ara ho dèiem, que la principal hipòtesi dels Mossos és que hi ha una mà intencionada d'aquest foc, no només darrere aquest foc, sinó també dels dos que hi va haver la setmana passada a la zona. S'està buscant algú, de fet.
2: Correcte. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals i també dels Mossos d'Esquadra, i, de fet, qui ho conformava i ho verbalitzava d'aquesta forma tan explícita avui era la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, doncs, en tot cas, la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
2: Recordem tres focs, com ara bé deies, a menys d'una setmana, originats no només a la mateixa zona, sinó, de fet, us diria, al mateix terme municipal, el terme municipal d'Aiguamúrcia. Això és a la comarca de l'Alt Camp.
1: I els veïns, com ho viuen?
2: Doncs mira, han viscut amb neguit, sobretot aquesta passada nit, però durant tot el dia d'avui el que han fet és bàsicament passar les hores com bonament podien. Una seixantena, aquests més de 200 veïns de nuclis i urbanitzacions que han estat desallotjats i evacuats a primera hora del matí, s'han quedat al casal de Vila-rodona, en la mateixa comarca de l'Alt Camp. Nosaltres els hem anat a visitar aquesta tarda, hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens deien.
4: Bueno, això és la cançó de cada any, i cada any lo mateix. No se neteja lo suficient.
5: Vivim en un paradís que és un polvorí.
6: Amb el foc no es juga, s'utilitza. Jo tinc una llar de foc i me salvo a l'hivern, però jugar amb ell, ni siquiera amb focs artificials.
2: Unes evacuacions i també uns confinaments preventius que encara es mantenen tot pendent, diguem-ne, d'aquesta propera actualització. Ara, un cop ja s'ha estabilitzat aquest incendi, està prevista per les 9 amb l'inspector, amb el cap d'intervenció, volíem dir, dels bombers, Ricard Exposito, que ens ha d'atendre aquí al centre de comandament de Sant Jaume dels Domenys.
1: Gràcies, Jordi Barranca, en directe des de Sant Jaume dels Domenys. Efectivament, els autors d'aquests incendis provocats els hem d'anomenar generalment incendiaris, no piròmans. La psicologia forense determina una diferència entre la intenció de l'autor, com ha explicat Anna Boza, que és advocada penalista, i són declaracions que ha fet el Catalunya Migdia.
7: El piròman és el que té un trastorn psiquiàtric, no té facultat cognitiva o volitiva, és a dir, té una inimputabilitat que se'n diu, podria ser o un eximent o un atenuant. L'única diferència és que si tu tens aquest trastorn psiquiàtric, després el puguis al·legar, doncs perquè en comptes de complir una pena en una presó, hagis d'anar a un centre psiquiàtric.
1: D'altra banda, els bombers donen també per estabilitzar l'incendi de Lladús al Solsonès. Ha cremat unes 2 hectàrees d'una zona boscosa de difícil accés, i la causa hauria estat, en aquest cas, la revifada d'un incendi provocat per un llamp la setmana passada. L'incendi ha començat a 1:45 del migdia i ràpidament ha agafat intensitat. Per aquest motiu s'ha atacat amb contundència per part dels bombers, tot i que ara ja només en queden una desena de dotacions remullant la zona. Mentrestant, Almeria Almeria. Allà els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i així ha deixat un balanç encara provisional de 13 persones mortes. Oriol Pujador, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: En paral·lel a la feina dels bombers, continuen també les tasques d'identificació dels cadàvers.
8: Sí, podríem dir que s'ha posat nom a 6 de les 13 víctimes que de moment hi ha com a conseqüència d'aquest incendi. Es tracta d'un ciutadà espanyol, dues persones del Regne Unit, un home francès, un de Bèlgica i una dona nord-americana. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables, tal com ha explicat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
9: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
8: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, més de 1.400 persones ja han pogut tornar a casa seva. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar tots els damnificats.
10: Por supuesto, la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también, lógicamente, de hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
8: Les causes de l'incendi encara s'investiga. La principal hipòtesi, però, apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
0: Catalunya Vespre.
1: Que el president francès Emmanuel Macron ha rebut Pedro Sánchez a París, on demà se celebra una reunió de la coalició de voluntaris per Ucraïna. La trobada entre tots dos mandataris en aquest context arriba, però, 24 hores abans de les semifinals del Mundial de Futbol entre les seleccions espanyola i francesa, marcada a nivell diplomàtic per les afirmacions de l'expresident Mariano Rajoy, molt polèmiques, en què assegura que la selecció francesa no té jugadors francesos, tot plegat referint-se als que tenen ascendència africana. Són unes paraules que han aixecat fortes crítiques dels dos governs, espanyol i francès, amb desqualificacions que arriben de tot l'espectre polític, fins i tot de l'extrema dreta francesa. Ara bé, aquí a la política espanyola, el Partit Popular el defensa, ha tancat files, de fet, amb Mariano Rajoy. Fem connexió en directe simultània amb Madrid i París. Àngels Lafuente i Isabel Galí, bona tarda a les dues.
11: Hola, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Àngels, comencem per tu amb Madrid. Com justifica el Partit Popular aquest estirabot de Mariano Rajoy?
11: Doncs han volgut evitar en tot moment entrar en polèmica i han preferit minimitzar l'enrenou provocat per la columna de Rajoy en un mitjà de comunicació. El popular Borja Semper ho ha reduït al sarcasme, al tarannà que diu caracteritza l'expresident espanyol.
13: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
11: Mentrestant, des del govern espanyol, diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic. Li exigeix una rectificació i insta Feijó a desautoritzar-lo.
14: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano

0: Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
1: Voilà des propos qui
2: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
0: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
3: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable. Lamentable.
0: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
4: Doncs veurem demà també com es desenvolupa aquest partit. Gràcies, Isabel.
0: Bona nit.
4: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes, mentre que Junts titlla de cínica la crida del govern d'Illa i d'Esquerra perquè hi doni suport. Txell Vallespí.
5: El president carrega contra els d'Alberto Núñez Feijó per oposar-se al nou model de finançament sense cap proposta alternativa, simplement segons ell, perquè l'ha impulsat Catalunya.
6: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
5: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portavoz del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
7: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
8: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
5: El nou sistema de finançament es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol.

0: El Centre Nacional d'Intel·ligència admet que va espiar els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb el programari Pegasus. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats, a Joan Vilaplana?
1: Sí, i que el Suprem havia avalat per investigar respecte a temes que podien posar en perill la seguretat nacional. En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. La CUP considera que això demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. David Fernández també ha denunciat que continua havent-hi opacitat al voltant de l'actuació del CNI. N'ha parlat a TV3.
2: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents va ser aprovada pel Consell de Ministres arran de la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que avui ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa. Ara bé, els sindicats de policia sí que mantenen les seves acusacions contra la cúpula de salut l'any 2021. Cristian Roldán, què alega a l'acusació popular?
3: Defensen que els whatsapps enviats entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat del sindicat Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
4: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
5: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.

0: Però la defensa justifica per la demora en l'enviament dels censos i perquè els cossos estatals van demanar vacunar-se a les seves dependències.
1: Exacte, tot i que l'acusació rebutja aquesta justificació, la cúpula de salut apunta que el retard es va produir perquè Policia Nacional i Guàrdia Civil van demanar un vestit fet a mida. Sentim l'advocada del Sindicat Professional de Policia i l'advocat que representa l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol.
2: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
3: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
1: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut.
0: Fem ara, gràcies, Cristian, una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que 13 anys d'edat és el límit que vol fixar la Unió Europea per poder accedir a les xarxes socials.
4: Catalunya Vespre.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: El Mundial ha arribat a la fase final.
10: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
9: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
10: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
5: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu.
9: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Passen ja 21 minuts de les 8 del vespre. La Unió Europea vol restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima, que seria els 13 anys. Ara bé, permet o estudia donar marge als països perquè puguin ampliar-ne l'edat, aquells que vulguin ser encara més restrictius. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Agnès.
0: La comissió diu que presentarà la proposta definitiva després de l'estiu, però recordem que ja hi ha diversos països que a títol individual han anunciat restriccions similars.
12: Sí, i si s'acaba confirmant aquesta edat mínima de 13 anys, estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja el govern francès, per donar-te un parell d'exemples. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si volen, aquest llindar, i la proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú aplicat per a tots els estats, també per a aquells que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que calia fer aquest pas.
13: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
12: I com ho controlaran, això? Doncs la Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: D'altra banda, Bruno, parlem d'una altra qüestió avui des de Brussel·les, perquè s'han reunit els ministres europeus d'Afers Estrangers i la trobada ha servit per constatar que la majoria dels estats membres estan a favor de prohibir el comerç entre la Unió Europea i les colònies jueves il·legals a la Cisjordània ocupada. Així ho ha assegurat la cap de la diplomàcia comunitària, però expliquem-ho, tot i això, la reunió ha acabat sense resultats. Els socis europeus han estat incapaços d'aprovar aquest veto comercial.
12: Sí, han estat incapaços perquè ni tan sols es posen d'acord en els criteris de votació. Hi ha un grup de països, encapçalats per Alemanya, que es neguen a prendre aquesta decisió per majoria qualificada. És com s'aproven tots els temes de política comercial dins la Unió Europea a través de majoria qualificada, però en aquest cas exigeixen un vot per unanimitat, perquè consideren que trencar el comerç amb els colons jueus és un afer de política exterior. I la unanimitat, a efectes pràctics, faria impossible que aquesta mesura tirés endavant, perquè no tots els països hi estan a favor. N'hi ha que sí, com per exemple Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya. Altres en tenen dubtes i altres, com Alemanya, directament s'hi oposen. En el que sí que hi ha consens entre els 27 és a l'hora de reconèixer que les colònies jueves a Cisjordània són il·legals, tal com ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
14: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
12: Té el suport majoritari, però com deia Agnès, el tema està encallat. Els ministres europeus han passat la pilota als seus ambaixadors perquè negociïn entre ells i mirin de resoldre tot aquest embolic jurídic de quin sistema de votació cal al final per aprovar o no la prohibició del comerç amb els colons jueus.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Bruno.
12: Adéu, bona nit.
0: Doncs bé, sobre aquesta qüestió li hem demanat tot el context a Oriol Amat, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, és a dir, com s'ha d'entendre aquesta proposta de veto comercial a les colònies jueves en un marc en què les relacions comercials justament entre la Unió Europea i Israel són de lliure comerç.
15: Des d'un punt de vista econòmic, el comerç internacional ha estat històricament un dels principals motors de prosperitat. Per això, qualsevol restricció comercial acostuma a generar costos per a totes les parts implicades i, en general, és preferible que els conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i la cooperació. Ara bé, és cert que els estats utilitzen de vegades el comerç com a instrument de política exterior quan consideren que hi ha interessos polítics que ho justifiquen. Aquest no és un fet excepcional ni exclusiu d'un determinat país, sinó una pràctica que s'ha aplicat en nombrosos conflictes internacionals. En aquest cas concret, de tota manera, si les mesures acaben limitant-se als productes procedents dels assentaments de Cisjordània, l'impacte econòmic sobre el conjunt de la Unió Europea s'ha reduït, ja que representa una part molt petita del comerç europeu. Per tant, més que un impacte macroeconòmic, el debat té més aviat una dimensió institucional i de política exterior. Des d'una perspectiva empresarial, de tota manera, el que és important és que les regles siguin clares, previsibles i estables. Les empreses necessiten seguretat jurídica per poder invertir, planificar i desenvolupar la seva activitat amb confiança. La incertesa acostuma a tenir un cost econòmic superior al derivat de molts canvis normatius. En definitiva, crec que convé recordar que el lliure comerç continua sent un dels grans instruments per generar riquesa i benestar. Quan es decideix limitar-lo, és important que les mesures siguin proporcionades, justificades, tinguin objectius clars i s'acompanyin d'esforços diplomàtics orientats a trobar solucions estables als conflictes. En aquest cas, un tema que no s'ha d'excloure és les possibles conseqüències que comporti aquest tipus de mesura, que de tota manera encara està pendent de que s'acabi d'aprovar.
0: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més i els Estats Units anuncien una taxa del 20% per als vaixells comercials que transitin per l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha avançat en un missatge a la seva xarxa Truth Social. Diu que aquest peatge que cobraran és una compensació per la protecció que ofereixen, diu, a les naus davant dels atacs de l'Iran. Ignasi Abad.
16: Sí, de fet, Trump diu que després d'una setmana d'hostilitzar entre Washington i Teheran, amb l'alto el foc trencant, recordem, a l'Orient Mitjà, els Estats Units reinstauren des de ara ja el bloqueig naval a l'Iran. El mandatari de la Casa Blanca n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
17: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
16: Doncs aquesta última frase precisament ha generat un triomf a pocs minuts del ministre d'Exteriors iranià, dient que l'Iran sempre estat i continuarà sent el guardià de l'estret d'Hormuz. Per tant, no els Estats Units, que són els que han arribat al final, no? Les forces armades nord-americanes han utilitzat per primer cop en combat drons marítims per atacar un centre de manteniment de submarins i vaixells al port de Bandar Abbas, a l'Iran. La República Islàmica de la seva banda dispara contra bases nord-americanes a Bahrein, a Kuwait, Oman i Jordània. I el conflicte continua estenent-se encara més. Per exemple, l'Aràbia Saudita assegura que ha neutralitzat míssils procedents del Iemen llançat pels rebels hutis aliats a Teheran, perquè, de fet, l'Iran ha denunciat que el govern iemenita, contrari als rebels hutis, ha atacat l'aeroport de Sanaa, controlat pels seus aliats, per impedir un aterratge d'un avió iranià, precisament. La tensió de tot plegat fa que els mercats financers se ressentin, el preu del petroli s'enfila avui més d'un 8%, i ja supera el $82 el barril d'Urent, que és la referència d'aquest carburant a Europa.
0: Gràcies, Ignasi Abad. Doncs aquesta és l'apunt, efectivament, l'actualització d'última hora. Un minut i arribarem a 8:45 de la nit, justament parlant dels Estats Units. Una persona ha mort a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, és el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix, a més, només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. Oriol Serra, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Doncs sí, estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat als carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que ha entrevistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
19: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
18: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
20: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant una o dues hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
18: El cas d'avui a Maine s'assuma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
0: Gràcies, Oriol Serra, corresponsal als Estats Units.
18: Adéu, bona nit.
4: Catalunya Vespre.
0: Avui el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, ha fet un pas que ens apropa a l'escenari de vaga de mestres i professors el primer dia del pròxim curs escolar, perquè ha avalat l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya per fer vaga justament aquest dia, el 8 de setembre. El sindicat, d'altra banda, s'ha reunit avui amb el Departament d'Educació, Maria Costa, per traslladar-li les seves demandes.
21: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja avisava que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar, deia, profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
22: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
21: Per assegurar que caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
0: D'altra banda, Maria, expliquem que avui el Tribunal Suprem ha sentenciat que no es pot excloure el castellà en els rètols de les escoles, instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una Escola Bilingüe contra una sentència, recordem-ho, és enrevessat, però és fàcil de seguir, el Tribunal, una sentència en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
21: Sí, Si comencem pel principi, l'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres, això el curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar els edificis. Concretament deia que s'havia de fer en català, en occità i aranès, i també en llengua de signes catalana, si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, deia que la retolació no formava part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem fa un canvi, creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació i per això sentencia això mateix. Argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és la llengua oficial a tot Espanya i, per tant, també ho és a les escoles i instituts.
0: Gràcies, Maria.

0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí a 10 mesos. I ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra Republicana. A la sessió plenària d'aquesta tarda, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per demà al matí. Girona, Laia Claret, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La crisi es desencadena ahir, diumenge.
1: Sí, amb un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, al Punt Avui, titulat "Se'ns ha acabat la paciència". Aquí especifica que Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Què ha passat avui? Doncs que hi havia sessió plenària, hi havia ple l'Ajuntament i Jaume Baray del PP i Bea Esporren del Grup Socialista han interpel·lat directament la vicealcaldessa.
2: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip del govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Gemma Geis responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Sense dir el posicionament o no, just després d'aquesta sessió, d'aquest ple, Junts ha convocat una roda de premsa per demà al migdia.
0: Doncs la seguirem demà i ho explicarem tot plegat també aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Laia.
1: Adéu, bona nit.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó. Està investigat per un delicte d'exhibicionisme després que ahir a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
6: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: I els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys des de Tarragona Coia, Ballester Brumós.
7: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
8: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
7: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Dos quarts i mig de nou, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que està acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Celia Forment.
9: Els agents van detectar que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrorires abocava materials provinents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la comarca. Després van descobrir que també s'hi depositaven residus arribats de França sense complir les mesures de seguretat ambientals exigides. Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, n'explica els detalls.
10: Contenien hidrocarburos i metals pesados, que són productes capaces de generar un gran daño medioambiental i també tòxics per a les persones.
9: Fins ara s'han detingut 4 persones, entre les quals el presumpte líder de l'organització. Ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'avaluar l'abast de la contaminació i determinar les actuacions necessàries per descontaminar les zones afectades.
0: Gràcies, Cèlia. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: I els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte al primer semestre del 2025, amb els problemes que això comporta. Rafael de Ribot, bona tarda.
11: Doncs sí, bona tarda, i Rodalies prepara per tant un pla conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
12: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
11: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, un 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en el que els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
13: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
11: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de la xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
0: Gràcies, Rafael. En recollim també a aquesta hora un anunci que ha fet el govern aquesta tarda. Vol simplificar els tràmits necessaris per accelerar la construcció d'habitatges o les noves activitats industrials. Amb les mesures que planteja, vol que es puguin donar llicències d'obres en només un mes. Unitat mòbil a la zona franca de Barcelona, Matilde Seoane i Roger a Santaló. Roger, expliquem-ho, com es poden accelerar aquests tràmits?
14: L'objectiu és reduir burocràcia, segons el govern, basant-se en la confiança amb els promotors privats per evitar que els projectes quedin paralitzats als calaixos de l'administració. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
15: El que planteja és un canvi de cultura administrativa, menys burocràcia necessària, més responsabilitat professional, més transparència, més capacitat d'execució. Simplificar no és afeblir garanties. Simplificar significarà una administració que sigui capaç de respondre millor, de manera eficaç, davant els reptes que tenim com a país.
14: Per tant, es passaria dels 12 mesos de mitjana actuals de durada dels tràmits a només un mes en la llicència d'obres o la reducció de planejaments urbanístics dels 2 anys als 8 mesos com a màxim.
0: I de quina manera es proposen reduir la burocràcia?
14: Doncs modificant 15 normes per avançar cap a un model de corresponsabilitat per descarregar els ajuntaments gràcies a tècnics col·legiats externs autoritzats per la Generalitat de Catalunya que assumeixin la tasca de validar els informes. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
16: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
14: Així, el govern vol agilitzar la creació d'habitatges o les noves activitats industrials. Es preveu que el Consell Executiu aprovi aquest avantprojecte de llei consensuat amb els actors del sector al desembre abans de portar-lo a votació al Parlament.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030, d'aquí 4 anys, diuen. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescòpics robòtics més grans del món. L'objectiu? Reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
17: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació divulgació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
18: Igual que ho és el Joan Oro, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món. I això permetrà, a més, experimentar amb nous instruments i dedicar-nos a tota una sèrie de programes científics que ara tenen molta rellevància i molta importància en l'astronomia mundial.
17: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Un minut i arribarem a 9:15. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana.
7: És el que es desprèn de l'últim informe de l'Incasòl, fet públic avui, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya, els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Tot i això, des del govern, destacant que els preus reals haurien baixat gairebé un 5% des de l'entrada de la regulació dels preus de lloguer, si es té en compte la inflació.
0: La campanya del cereal a Catalunya comença a la recta final, molt marcada aquest any pels incendis i l'augment dels costos de producció. S'han segat 1.700.000 tones. És una xifra un 10% inferior que l'any passat, però que consolida la recuperació del sector. Els incendis agrícoles han estat molt presents durant la sega i han condicionat els productors, com explica Antoni Llaràs. Ell és responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
19: Condicione, vigilem molt, estem bufant les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule ja en el que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, los riscos.
0: Els treballadors de Llet Pasqual Agurp, a Osona, es tancaran aquesta nit a la planta per protestar per la falta d'avenços a les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació que va anunciar l'empresa i que afecta a una vuitantena de persones.
7: El comitè d'empresa també ha explicat que faran vaga dilluns que ve i que el mateix dia 20 es mobilitzaran davant de les oficines de la companyia a Madrid. Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta de trasllats a la planta d'Aranda de Duero a Burgos no és una solució real. L'empresa afirma que també ha ofert als afectats la possibilitat d'accedir a llocs de treball a casa Tarradellas, que ha comprat la planta de Gurb, mantenint l'antiguitat i el sou, tot i que reconeixen que la concreció de les condicions laborals correspon als nous propietaris.
0: Tres quarts de nou, anem amb la informació cultural, que comença avui amb una aliança que ha estat molt sorprenent per moltes persones, una aliança que han presentat públicament la cantant Aitana i el Mago Pop. S'han decidit a comprar en associació al Teatre Aquitània de Barcelona, Marta Vives.
20: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
21: Hola a todos, somos Aitana
22: y el Mago Pop.
21: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
22: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
20: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
21: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
20: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions. Com?

0: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides, amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura palestina. Marc Ruiz.
1: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peya o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartarrelena, Marina Herlop i Judit i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com Val Becareta a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novo interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.

0: És la mítica i reconeixible banda sonora original de la pel·lícula Jurassic Park, per explicar que ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, que és l'emblemàtic paleontòleg d'aquesta pel·lícula. L'intèrpret neozelandès va participar en realitat en més de 100 pel·lícules, com també Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Pujol.
1: La fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant a la pel·lícula de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
2: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park. Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en pel·lícules com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
3: Catalunya Vespre.
4: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo: Gilda, amor, Gilda Love, bodega Polo del Paralelo. Eran jamones colgando, eran bocadillos, pero había actuaciones adentro y había 24.
0: Era Gilda Love, ha mort als 100 anys, i la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric, de fet, del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes només per fer 101 anys, segons s'ha sabut avui, Montse.
1: Sí, nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Apolo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
0: Vuit minuts i arribarem a les 9. És l'hora de la informació esportiva. David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: La comencem amb el president del Barça, Joan Laporta, que ha reiterat que la prioritat per la pròxima temporada és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
5: Ho ha fet en les últimes hores des dels Estats Units. Respecte d'aquest interès del Barça a fitxar Julián Álvarez, que no és nou, sí que Laporta ha recalcat que l'oferta que han presentat al conjunt matalasser té data de caducitat.
6: Yo creo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento, pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
5: A les seves declaracions des dels Estats Units, Laporta també ha tingut molt bones paraules per Leo Messi i ha confirmat que el club segueixen comptant amb Rafinha, sortint al pas els rumors que apunten una venda de Rafinha per fer calaix al club blaugrana. Per tant, ho descarta Laporta, un president del Barça que ha fet aquestes declaracions en concret a Dallas, que és on demà es jugarà la primera semifinal del Mundial entre la selecció espanyola i la de França.
0: No, efectivament, la disputa justament d'aquest Mundial ha provocat que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada, ja amb les pertinents, per tant, proves mèdiques.
5: Per tant, avui s'han acabat ja les vacances per als futbolistes del Barça, si més no aquells que no són internacionals, i això ha fet que només 10 integrants del primer equip, de l'equip de Hansi Flick, doncs fossin presents en aquesta arrencada de l'equip. Són Ter Stegen, Stengne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas s'ha sotmès a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans d'arrencar el Mundial. El defensa uruguaià, però, no s'incorporarà amb la resta del grup, com a mínim, fins i tot vinent, que és dia 20 de juliol. Davant d'aquestes absències, Flick, que recordem-ho, enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils blaugrana per pal·liar aquestes baixes dels 15 internacionals. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra a partir del 27 de juliol i fins al 3 d'agost.
0: Molt bé, i un que havia estat culer, però ara, després d'uns anys, la pròxima temporada va estirar la samarreta del Real Madrid, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Estem parlant de Marc Cucurella.
5: Sí, exjugador del Barça, format al planter blaugrana, si més no, i que va haver de migrar, l'ha fitxat al Madrid, i avui al Tot Costa, als micròfons d'aquesta casa, el lateral d'Alella, ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
3: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten, i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final, és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar, i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
5: Cucurella, per cert, que és un dels nous jugadors catalans que està convocat amb la selecció espanyola al Mundial i que demà jugarà aquesta primera semifinal que destaquem. Aprofito per recordar que la seguirem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio a partir de les 9, que és l'hora que arrencarà aquest partit.
0: A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva, Dani Jarque.
5: I Pol Lozano, que és un dels capitans blanc i blaus, ha demanat a l'equip com a grup repetir la primera volta que van filmar la temporada passada, res a veure amb la que van fer a la segona volta de capa caiguda. Doncs Pol Lozano recorda allò que van fer bé en la primera volta de campionat.
7: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos, o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
5: A partir de dimecres, ja d'aquesta setmana, un espanyol que ha arrencat la segona setmana d'entrenaments, aleshores ja es desplaçarà, com ha fet les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada, i durant aquesta estada l'espanyol jugarà els dos primers partits amistosos d'aquest estiu. Sense deixar el futbol, hem de parlar també de diversos moviments de mercat, tant a la Lliga Femenina de Futbol com a la segona divisió masculina. Comencem per la Lliga Femenina. Una jugadora que ja sabem que ha marxat del Barça, que és Mapi León, avui hem sabut que acompanyarà definitivament Alexia Putellas al potent London City.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo, y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto, y tenía muchas ganas.
0: I per quants anys ha signat?
5: Doncs la central aragonesa jugarà 3 temporades, per tant, fins al 2029. Uh-huh. També a la Lliga Femenina hem sabut que el Badalona Women incorpora Vicky Losada, una ex del Barça, ara té 35 anys, i hi va a Badalona per una temporada cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, en el seu cas per 2 temporades, i el que apuntàvem també de novetats a la segona divisió masculina, un dels dos catalans, que és el Sabadell, ha anunciat el fitxatge d'un vell conegut, el migcampista Pere Pons, que és ex del Girona en l'any del primer ascens del conjunt gironí a primera. Pere Pons, que jugarà al Sabadell la propera temporada, als seus 33 anys, arriba procedent de Xipre, de l'ECA de l'Àrnaca.
0: Molt bé, moviment també al Barça de bàsquet, eh?
5: Sí, dos fitxatges en 2 dies consecutius. Avui hem conegut l'arribada del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte amb el Barça per 2 temporades.
9: Veus la història del club, veus la ciutat, sense parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així, i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga, em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
5: Robinson, que arriba del París, un equip d'Eurolliga aquesta última temporada, ha jugat també a l'NBA, però igualment a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i fins i tot a la CB, a les files del Brugan. És el segon reforç del Barça d'aquest estiu, del com dèiem.
0: A veure, amb la intenció que els hi vagi una mica millor que aquesta temporada que han tancat. Va, fem 2 apunts més. David, després de 9 jornades de competició, el Tour de França, avui primera jornada, descans.
5: Després d'aquestes 9 primeres etapes, demà la desena, Tadej Pogacar l'arrencarà com a líder amb un marge considerable respecte de Jonas Vingegaard, 2 minuts i 42 segons. Demà hi pot haver més canvis a la general, perquè la desena etapa té 166 quilòmetres que són de muntanya entre Urllac i l'Elioran, amb 2 ports de primera categoria, un de segona i 4 de tercera.
0: Molt bé, i després de guanyar la final de Wimbledon, Jannik Sinner, que referma com a número del món, però hi ha moviments a la segona posició.
5: Sí, perquè el seu rival ahir a la final de Wimbledon, l'alemany Alexander Zverev, escala al segon lloc de la classificació i supera Carlos Alcaraz, que recordem que porta moltes setmanes
2: setmanes lesionat. Sinarais va imposar a Zverev a l'All England Cup de Londres per en 4 sets i gairebé 4 hores de partit.
10: Gràcies, David.
2: Fins demà, adéu-siau.
0: Doncs a tocar de les 9, encara ens queda saber quin és el pronòstic del temps de cara a demà, de cara a les pròximes hores. Gemma Puig, bona nit.
11: Encetem aquesta setmana que estem immersos en aquesta tercera onada de calor. Avui les temperatures ja han pujat una miqueta més. 39 graus a Albesa, Vilanova de Segrià, 38 a Lleida, a Tàrrega. Encara no hem tornat a arribar als 40, però sí que ho farem ja de cara a demà, ni que sigui de forma puntual. Una calor que s'anirà intensificant, també amb humitat, i per tant aquest ambient força xafogós, i a més, aquesta tercera onada de calor també va associada a aquesta entrada de pols sahariana que deixa aquest cel terrós, i per tant, alguna gota que pot caure aquest dimarts doncs aniria acompanyada de fang. Nit i matinada que costarà de dormir, avisos de calor nocturna a la costa, cap a Ponent, nit tòrrida o nit tropical, i també de cara a demà tornarà a enfilar-se el termòmetre i, com dèiem, demà doncs ja podríem començar a arribar a aquests 40 graus. El punt àlgic d'aquesta onada de calor seria de cara a dimecres.
0: Bona nit, són les 9. Recapitulem a aquesta hora els principals titulars del dia. Els evacuats i confinats per l'incendi d'aigua a Múrcia ja poden tornar a casa seva o sortir-ne després que els bombers hagin estabilitzat el foc. Les flames han calcinat 150 hectàrees. Sobre les causes de l'incendi, els Mossos i els agents rurals sospiten que el foc que es va declarar ahir va ser provocat, perquè és el tercer que hi ha a la mateixa zona en menys d'una setmana. Centre de comandament dels bombers a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
12: Bona nit. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi a 7:45, això després d'una tarda amb revifades, però que s'han pogut controlar. De fet, han jugat a favor les condicions meteorològiques que hi ha hagut, particularment el vent. I és que avui la ratxa màxima no ha superat, atenció, als 17 km per hora a la zona de l'incendi. A més, també s'han aixecat ja els confinaments ordenats al matí i les 220 persones desallotjades de diversos nuclis i urbanitzacions al municipi de Querol, a l'Alt Camp, també poden tornar a casa. El foc ha cremat més de 150 hectàrees i la principal hipòtesi, recordem, és que ha estat provocat. De fet, els Mossos ja estan buscant una persona que hauria provocat aquest i també els altres dos que s'han originat al municipi d'Aiguamúrcia, a la mateixa comarca de l'Alt Camp, durant aquesta última setmana. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Sant Jaume dels Domenys.
0: I el jutge demana a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat Cèlia Forment.
13: Sí, diu que un cop retornat al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que si no ho fa pot incórrer un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinado la va enviar a judici acusada d'haver aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, la persecució i l'assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics. I en un tuit, el PSOE també ho qualifica d'obsessió.
0: 10 països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa avui a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és completar els sistemes existents de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració.
13: En són membres fundadors, a més dels països mencionats, Dinamarca, Suècia, Noruega, els Països Baixos i Ucraïna. A ningú se li escapa que la presència d'aquest últim país encamina aquesta nova coalició a respondre a les amenaces de Rússia. Per França, la coordinació entre aquests països és el pinyol del que hauria de ser un futur sistema de defensa europeu. El president Emmanuel Macron l'ha fet néixer just abans d'una altra reunió, la de la coalició de voluntaris per Ucraïna, molt més àmplia en nombre.
0: I ja són 4.561 les víctimes mortals del doble terratrèmol a Veneçuela del 24 de juny. És l'últim balanç que han fet públic les autoritats. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa.
13: Segons l'informe, també hi ha més de 20.000 persones en un centenar de campaments habilitats a les escoles de Caracas i als estats de Miranda i La Guaira, la regió més afectada pel desastre natural. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes.
0: I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. I ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. La sessió plenària plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per demà dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del Grup Socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
14: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
15: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
10: Geis responia així.
16: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
17: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: I ara els esports, David Ubach.
5: Ens hem ressò de les declaracions de les últimes hores de Joan Laporta, el president del Barça, ja des dels Estats Units, en concret des de Dallas. Un Laporta que ha reiterat l'interès del club blaugrana a fitxar Julián Álvarez, però això sí, ha recordat també que l'oferta que han presentat a l'Atlètic de Madrid té data de caducitat. D'altra banda, Laporta ha insistit que no volen vendre per Rafinha per fer caixa. Demà tindrem la primera semifinal del Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i la de França, i en les hores prèvies un dels nou catalans del combinat espanyol, Marc Cucurella, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha mostrat comprensiu amb aquells aficionats del Barça que s'hagin enutjat arran del seu fitxatge pel Madrid. I en bàsquet, pel que fa al Barça, avui segon fitxatge en només 48 hores del conjunt blaugrana, es tracta del base nord-americà Justin Robinson, de 28 anys, que firma per dues temporades procedent del París.
0: Gràcies, David, i també gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8 de la tarda. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
7: A la meva esquerra.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
10: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya Ràdio.
11: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: diumenge 27 d'agost de l'any 2000. Passen 2 minuts de les 12 de la nit. El propietari d'un bar de Lloret de Mar va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar la desaparició d'un client habitual. Fa una setmana que no el veu i que no en sap res. Els agents es traslladen fins al domicili del suposat desaparegut, el número 1 del carrer Santa Julita de Lloret. És una casa de 3 plantes. Truquen al timbre diverses vegades. Ningú respon. Veuen que hi ha una finestra oberta i les claus damunt de la taula. Amb l'ajuda d'una branca, les recuperen i entren. Al pis de baix no veuen res de sospitós. A la segona planta tampoc. En arribar a la tercera, les coses canvien. En una habitació, entre 2 llits, hi troben el cos d'un home cosit a ganivetades. Està despullat i de boca terrosa. Porta un preservatiu al penis.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els detalls, sempre els detalls. Ens ho heu sentit dir moltes vegades. Els Mossos troben un home mort a ganivetades a la seva habitació, despullat i amb un condó posat. Aquest serà el detall que marejarà més els investigadors. Si li haguessin tallat el penis, com va fer la Lorena Bòbit amb el seu marit abusador, potser tindrien alguna pista clara per seguir. Però aquest cas, ai, aquest cas, ja veurem com ne dona de voltes i com anirà tot plegat. Podrem posar llum a la foscor? Comencem. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
2: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: L'agost de l'any 2000, ara fa 19 anys, Catalunya va viure un estiu meteorològicament peculiar. No sé si ja es parlava molt del canvi climàtic, però a les comarques d'interior va arribar una onada de vent saharià que va fer pujar les temperatures fins als 40 graus, mentre que a la costa l'ambient era més suportable. A Lloret de Mar, per exemple, el dia 27 d'agost la mínima va ser de 20 graus i la màxima de 28. Aquell any 2000 es canviava de pessetes a euros. Un exemple, el diari Avui valia 275 pessetes, 1 euro i 65 cèntims. I aquell 27 d'agost publicava un estudi sobre l'acceptació social que tenien els consumidors d'èxtasi i cocaïna. La història d'avui comença hores abans que els diaris arribessin als quioscos i que les platges s'omplissin de gent. Passen 2 minuts de les 12 de la nit, oficialment ja és diumenge. El propietari del bar Pensión Rossi de Lloret va a la comissaria a explicar que fa una setmana que no sap res d'un client habitual, un home que pràcticament cada dia era al bar. Es tracta de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb una

0: La porta d'accés és petita i té el pom al mig. Per accedir-hi s'han de pujar dues escales per superar el desnivell del carrer que fa una miqueta de baixada. A la planta baixa té dues finestres a poca alçada del terra i justament per això, perquè són accessibles des del carrer, estan enreixades. Els agents comproven que aparcat a fora hi ha el cotxe del Ricardo, el desaparegut. Piquen al timbre diverses vegades i ningú els obre. També li truquen per telèfon i constaten que el so del seu mòbil els arriba des de dins. Després veuen que hi ha una finestra oberta. Miren a dins i veuen que damunt d'una taula hi ha unes claus que poden ser les de casa. Amb la branca d'un arbre aconsegueixen agafar-les. Entren a dins, revisen la primera planta, res. Revisen la segona, tot en ordre. En arribar a la tercera, les coses canvien. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Xavier Domènech, explica què van trobar.
1: Quan va arribar a la tercera planta es va trobar un cadàver, va trobar una habitació amb dos llits, un dormitori amb dos llits, i al mig hi havia una persona que estava boca baix. Aquesta persona, evidentment, estava morta, estava un cadàver en un estat de descomposició molt, molt elevat, perquè calculem que feia una setmana aproximadament que s'havia mort, estem parlant de l'agost, presentava una sèrie de talls a l'esquena que indicaven doncs, un possible apunyalament. Estava molt i molt deteriorat per la descomposició, però la sorpresa va venir quan li vam donar la volta.
0: Ara anirem a la sorpresa, que ja us podeu imaginar, però abans els Mossos observen atentament l'escena del crim i comencen a veure detalls que els criden l'atenció.
1: Al costat del llit, amb una paret, i vam veure molta sang, que no coincidiria amb el... diguéssim, amb un apunyalament normal. Amb un apunyalament sí que es poden deixar rastres de sang a les parets, com poden ser gotes separades entre si, però hi havia un rastre de sang molt gran, com si diguéssim que algú hagués agafat un got ple de sang i l'hagués llançat contra la paret. No?
0: L'inspector Domènech parlava d'una sorpresa en girar el cadàver, oi? Doncs escoltem què explica.
1: Quan li vam donar la volta al cadàver és quan es va aparèixer la sorpresa, doncs que el cadàver, a part despullat, doncs encara tenia un preservatiu posat al penis.
0: Els Mossos saben que es tracta de Ricardo Piris perquè l'identifiquen de seguida gràcies a la documentació que troben dins de casa. En la inspecció ocular no hi ha res més, de moment, que els cridi l'atenció. Els Mossos comencen a plantejar hipòtesis. Donen per evident que el fet que estigués despullat i amb un preservatiu posat volia dir que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les acabava de tenir o es disposava a tenir-les. Els agents es plantegen diversos fronts. Primer, que el Ricardo, tot i tenir parella sentimental, l'Anna, hagués contractat els serveis d'una prostituta que s'hi barallés perquè el volia robar i que per això el matessin. La segona hipòtesi és que el Ricardo estigués mantenint relacions sexuals amb algú altre, casat o compromès, i que els haguessin enxampat infraganti. I la tercera opció és que la víctima hagués discutit amb la persona amb qui estava al llit, ja fos per la naturalesa de les pràctiques sexuals o per algun altre motiu, i que aquesta discussió acabés en un homicidi. Però atenció al detall que explica ara l'inspector Domènech.
1: Aquestes serien les primeres impressions que ens van fer. El que sí que està clar és que el cadàver presentava 20 ganivetades. Això no és gens habitual. I aquest tipus d'homicidi indica molta ràbia, molt d'odi, i és un crim que nosaltres anomenem un crim molt passional, un crim molt, molt passional. Els crims no és una delinqüència comú per un robatori. Aquí això es denota una relació prèvia molt intensa entre la víctima i l'autor.
0: Ganivetades. Per ara, el que suposen els investigadors és que estan davant d'un homicidi passional i que entre víctima i agressor hi havia un vincle important. Per tant, la primera hipòtesi, la de la prostituta i el robatori, queda aparcada de seguida perquè, a més, la casa del Ricardo estava endreçada i amb tots els calaixos tancats, és a dir, no li havien robat res. Els Mossos consideren que han de centrar-se en la segona i la tercera línia d'investigació, un cas de gelosia o bé una discussió que es torce. Ja anirem veient si les hipòtesis agafen força o no. I l'arma del crim? Segons la policia, el cos del Ricardo presentava fins a 20 ganivetades. Els investigadors parlen d'un presumpte ganivet, que de moment no localitzen per enlloc. Esperarem a veure què diu l'autòpsia

0: i ja tornarem a parlar de l'arma. Les primeres investigacions es focalitzen en el cercle familiar i d'amistats de la víctima. Cal centrar-se en el seu entorn més proper i, sobretot, trobar testimonis.
1: Ens vam centrar molt a reconstruir la seva vida. Ens calia conèixer amb qui es relacionava, on anava, què feia al matí, què feia a la tarda, on anava a comprar, per intentar establir, conèixer el màxim de persones del seu entorn. I també, evidentment, amb la família. És una família molt àmplia. En Ricardo tenia 5 germans, alguns aquí a la zona metropolitana, però alguns també al seu poble d'origen de la família, que era València d'Alcántara, a Càceres. I a partir d'aquí van començar les entrevistes i declaracions a tothom que el conegués, per veure, conèixer això, amb qui es relacionava, amb qui no.
0: Retinguem aquest detall de la família del Ricardo. Tenia 5 germans i una família molt àmplia. Els pares ja eren morts. Ell, el Ricardo, era el gran. Després venia la Maria Jacinta, que vivia a Salt. La Teresa era la tercera i no s'havia mogut de València d'Alcántara. Igual que l'Antonio, que ocupava la quarta posició. El germà més petit, el cinquè, era el Rafael i vivia a la Bisbal d'Empordà. Trobar testimonis no va ser fàcil per als investigadors, tal com publicava el diari El Punt el 8 de setembre de l'any 2000.
2: La investigació no troba testimonis ni pistes que aclareixin el crim de Lloret. Els Mossos no han pogut trobar pistes clares ni testimonis que ajudin a aclarir les circumstàncies i el mòbil de l'assassinat de Ricardo Piris. El cadàver de Piris va ser trobat nu i amb un condó al penis. Els investigadors no han trobat cap testimoni que hagués sentit crits o hagués vist alguna cosa que pugui determinar el moment exacte de la mort. Els familiars de Ricardo Piris afirmen que no entenen el perquè de l'assassinat i que els investigadors tampoc els han donat cap explicació.
0: Qui signa aquesta informació és la periodista Tura Soler, cap d'investigació del diari Punt Avui de Girona, que va seguir el cas. La Tura, que introdueix una altra hipòtesi, ara la sentirem, també explica que al principi hi havia certa confusió entre els Mossos perquè no trobaven cap pista que els ajudés a aclarir les circumstàncies i el mòbil de la mort de Ricardo Piris.
3: Era un crim així d'entrada, un crim molt brutal, que podies pensar amb connotacions doncs, que hagués sigut una revenja per algun afer criminal, alguna cosa, perquè tantes ganivetatges, i després vam estar parlant amb Mossos d'Esquadra, i la següent notícia que vam fer és que els Mossos estaven confosos també sobre el mòbil i cap a on havien de dirigir la investigació de l'assassinat d'aquest home.
0: I no només això, a aquesta confusió sobre el mòbil s'hi va afegir un altre element. Primer escoltem què va escriure la Tura Soler al diari El Punt.
2: L'home assassinat a Lloret tenia moltes ferides mortals de necessitat. Moltes de les punyalades que tenia el cos de Ricardo Piris, assassinat a Lloret, eren mortals de necessitat perquè li van tocar òrgans vitals. L'arma del crim, que no ha estat localitzada, ha de ser un objecte de tall de fulla molt llarga. Els Mossos continuen investigant el cas i intenten trobar un mòbil coherent per explicar que Piris fos literalment cosit a ganivetades mentre era al llit amb un condó posat.
0: El gran nombre de ferides i el tipus de punyalades també va tenir desconcertats els investigadors.
3: En principi es pensava que podia ser que hi hagués hagut com a mínim dos agressors pel tipus de la quantitat de ferides i pel tipus de ferides que presentava l'home, que en tenia a la part de davant del tòrax i l'abdomen i també per l'esquena. Llavors, una primera valoració que es va fer a la taula d'autòpsies va ser la possibilitat de que l'haguessin atacat dos persones diferents. Llavors, hi havia un altre element, que era el que acabava de posar-hi un misteri en tot plegat, és que l'home estava completament nu i que tenia posat un preservatiu, un condó.
0: Crims. Abans hem parlat de 20 punyalades, ara surt la possibilitat de dos agressors. No es perd de vista el condó. Avancem. Enmig de tot plegat i sense saber gaire bé cap on tirar, els investigadors troben una pista per començar a seguir. Als pobles hi ha una dita que diu que les parets hi senten i les finestres hi veuen. Doncs una mica va passar el mateix al carrer Santa Julita de Lloret de Mar. Els Mossos troben una veïna que tenia ganes de parlar. Abans d'escoltar l'inspector Domènech, recordem on som. Ens ajuda la Mercè Folch, que és qui ha preparat preparat el guió d'aquest cas. Hola, Mercè.
4: Hola, Carles. La matinada del 27 d'agost de l'any 2000, el propietari del bar Pension Rossi de Lloret de Mar denuncia la desaparició d'un client habitual seu. Es tracta de Ricardo Piris, un home de 56 anys que vivia a Santa Coloma de Gramenet, però tenia una segona residència a Lloret de Mar. Els Mossos van a casa del desaparegut i el troben mort enmig d'un bassal de sang. En una primera observació, els investigadors comptabilitzen 20 ganivetades. També es fixen que a la paret hi ha un raig de sang com si l'haguessin llançat amb un got. I, sobretot, el detall més significatiu és que l'home estava despullat i portava un condó posat. Per l'estat de descomposició del cos, els investigadors creuen que deu portar una setmana mort. Si l'han trobat el dia 27, calculen que la data de la mort podria ser el 21 d'agost.
0: Ara sí, escoltem què ens diu l'inspector Domènec del testimoni d'una veïna.
1: Ens va comentar que la setmana anterior, feia una setmana, ja coincidiria aproximadament amb la data calculada de la mort, havia vist com el Ricardo arribava amb el seu vehicle i d'ell baixava el Ricardo acompanyat d'una dona, i ens la va descriure com una dona d'uns 40-60 anys, grassa, ens va remarcar que tenia les caderes molt, molt amples i que portava un vestit de flors. Que tots dos junts van accedir al domicili i que aquesta va ser la darrera vegada que va veure a Ricardo i que el vehicle ja no es va moure més.
0: Els Mossos donen credibilitat a aquest testimoni perquè la dona es passava moltes hores mirant per la finestra i tenia controlats els moviments del veïnat. Sembla, doncs, que els investigadors tenen una primera pista on agafar-se. La descripció d'una dona que acompanyava Ricardo Piris i que va entrar amb ell a casa seua. És un bon inici per començar a estirar el fil. Recordem que és una dona d'uns 40-60 anys, grassa, amb els malucs molt amples i que portava un vestit de flors. A veure fins on ens portarà aquesta pista. Paral·lelament, els investigadors continuen prenent declaració a les persones vinculades amb la víctima. Primer de tot, a la parella, l'Anna. La seva implicació en l'homicidi es descarta de seguida perquè té coartades i la seva actitud no encaixa en cap mena de sospita. I en una d'aquestes entrevistes, amb un conegut del difunt, topen amb el que sembla una pista encara més consistent que l'anterior i que farà tornar els investigadors al bar Pension Rossi. Recordeu que el seu propietari va denunciar als Mossos la desaparició del Ricardo Piris, que era un client habitual. Doncs bé, un home va confessar als investigadors que tenia informació sobre l'assassí del Ricardo, però no volia que transcendís la seva declaració ni les seues dades personals perquè patia per la seva integritat física. La policia li va oferir acollir-se a la llei de protecció de testimonis i això és el que es va explicar.
1: Al bar on habitualment el senyor Piris anava, hi havia una dona que ell sabia que tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. Ell ho sabia. No s'ho podia assegurar perquè no tenia cap prova per demostrar-ho, però ell ho sabia perquè coneixia aquesta dona, sabia de les seves actituds, sabia que acostumava a tenir relacions sexuals amb molts homes i que estava convençut de que aquesta dona tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. I a més, ens informa de que l'home d'aquesta dona és una persona doncs molt violenta i molt gelosa.
0: Aquest testimoni protegit fa que els investigadors pensin que les coses comencen a encaixar. La dona que acompanyava Ricardo Piris podia ser la parella d'aquest individu gelós, i això justificaria la violència de l'homicidi. El mòbil del crim apuntaria cap a la gelosia. Si fos així, seria un cas de manual. Un home descobreix que la seva dona té un amant, la segueix, l'enganxa en ple acte sexual amb l'amant i el mata despietadament. El testimoni protegit ha donat les identitats dels qui considera culpables. Els Mossos no en tenen prou amb una declaració de sospites. No eren independentistes. Necessitaven proves i comencen a vigilar-los.
1: Van començar a fer seguiments, a fer vigilàncies amb aquesta parella. Així vam agafar una declaració inicial amb la qual a veure què és el que deien, una segona declaració per veure si entraven en contradiccions i van trobar alguna contradicció que ens va permetre, doncs, fins i tot sospitar d'una forma més clara cap amb ells. La qual cosa ens va donar l'oportunitat de demanar una intervenció telefònica i els van tenir, diguéssim, molt controlats fins i tot les seves converses telefòniques.
4: Quan van declarar davant dels Mossos, ell els explica que fa uns anys van detenir-lo per una baralla de caràcter violent. També els diu que estava separat i tenia dos filles i que feia un any que vivia amb la seva nova parella, la dona que, segons el testimoni protegit, seria l'amant de Ricardo Piris. Els agents troben contradiccions en el seu relat després de comparar el que diuen ells amb el que expliquen altres testimonis, sobretot quan la dona declara que no havia estat mai a casa de Ricardo Piris i, en canvi, hi ha persones que li han vist entrar. També diu que no tenia gaire relació amb la víctima. En canvi, el testimoni protegit parla de relacions sexuals explícites. El pròxim pas, doncs, són les escoltes telefòniques. Els Mossos creuen que a casa, en un ambient de confiança, la parella acabarà parlant del que va passar al carrer Santa Julita número 1, però el que es troben és una altra cosa.
1: Vam veure, doncs, que el seu comportament era totalment normal, que no parlaven de l'homicidi, quan parlaven, parlaven amb uns termes que indicaven que no tenia cap relació amb l'homicidi, i va ser una línia que, si bé no la van tancar, perquè mai tanquem una línia, sí que la vam aparcar i vam començar a recercar altres opcions.
0: Els Mossos han destinat molts esforços a la investigació d'aquesta pista que assenyalava un possible crim per gelosia, però la pista es desinfla després de moltes setmanes de feina. Pensem que l'apunyalament es va cometre a l'agost i les intervencions telefòniques es van fer al novembre d'aquell mateix any, el 2000, 3 mesos sense saber qui havia matat Ricardo Piris. Les noves vies d'investigació que obren els Mossos tornen a assenyalar el bar Pension Rossi, però ara es fixen en el matrimoni propietari. Recordeu que el marit va ser qui va denunciar la desaparició de Ricardo Piris, que n'era un client assidu? Podia ser ell un dels dos agressors que, segons els Mossos, podien haver apunyalat el Ricardo Piris?
2: Crims amb Carles Porta.
0: Els investigadors focalitzen els esforços a esbrinar com era la relació entre Ricardo Piris i els propietaris del bar. Piris era al bar pràcticament cada dia i va ser gràcies al propietari que se'n va saber la desaparició. Els Mossos agafen com a hipòtesi que hi hagués hagut una relació intensa que s'hagués trencat i que hagués acabat malament. I treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués tingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Al cap d'una setmana, ell mateix avisa els Mossos de la desaparició del seu client i així es pensa que quedarà fora de tota sospita. Doncs bé, d'entrada, els esforços en aquesta via comencen a donar fruits.
1: Vam observar, per exemple, un detall de que cap dels dos, tot i ser tan amics de la víctima, no van assistir al funeral, cosa que ens va sobtar molt. I llavors els hi va preguntar i la dona va dir que era perquè s'havia caigut i s'havia fet mal a un genoll, però les lesions que presentava, evidentment, no eren com per evitar una assistència a un funeral. I l'home ens va dir que el que volien era evitar que se'ls veiés perquè no se'ls incriminés.
0: Interessant. Algú podria pensar que el que hem sentit és una autoincriminació en tota regla. Els Mossos necessiten realitats que serveixin davant d'un tribunal. I tal com van fer amb la parella anterior, la de l'home gelós i violent, també els vigilen.
1: Van començar també els seguiments, informacions, més vigilàncies, vull dir, i agafar declaració rere declaració a la recerca de contradiccions amb la mateixa parella i no vam aconseguir avançar més.
0: Una altra porta tancada. La investigació no avança i el temps corre. Les vies que s'han investigat fins ara s'acaben desinflant, tot i que en un principi semblaven sòlides. Ja han passat 5 mesos des que els Mossos van trobar el cadàver de Ricardo Piris a casa seva. 5 mesos en què cap dels fronts que s'han obert ha servit per aclarir l'autoria de l'homicidi. Fem una segona recapitulació a veure si, repassant, descobrim alguna cosa que abans no haguem vist. Mercè.
4: El diumenge 27 d'agost, a les 12:02 de la nit, els Mossos d'Esquadra reben la denúncia de la desaparició de Ricardo Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret explica als agents que fa una setmana que no sap res del seu client, que era un habitual del bar. L'home també ha parlat amb l'Anna, la parella del desaparegut, i li ha dit que tampoc en té notícies. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del Ricardo Piris, al carrer Santa Julia, Hipòlita número 1 de Lloret. És una casa de tres plantes. Els agents comproven que ha aparcat a fora i el cotxe del Ricardo. Piquen el timbre diverses vegades. No obre ningú. També truquen al seu telèfon mòbil i constaten que el so de la parella els arriba des de dins. A través d'una finestra que està oberta, recuperen les claus que hi ha al damunt d'una taula. Entren. Revisen les dues primeres plantes. No hi ha res sospitós. Però quan arriben a la planta superior, en una de les habitacions, localitzen el cadàver del Ricardo entre dos llits en un estat avançat de descomposició. Està de boca terrosa i nu. L'han cosit a ganivetades, fins a 20. I no només això, quan el giren veuen que porta un condó al penis. La policia creu que fa una setmana que és mort i no han trobat l'arma del crim, un objecte de tall de fulla molt llarga. Pel tipus de ferides, creuen que hi podria haver dos agressors.
0: I amb quines hipòtesis comencen a treballar els Mossos?
4: La gran quantitat de sang que hi ha a les parets i el nombre de ganivetades fan pensar a la policia que es tracta d'un crim comès amb molta ràbia i odi. A més, el fet que estigués despullat i amb un preservatiu al penis indica als investigadors que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les havia mantingut o estava a punt de fer-ho. Els Mossos creuen, per tant, que entre la víctima i l'agressor hi havia un vincle molt intens i per això se centren a investigar el seu entorn més proper.
0: I què troben investigant familiars, amics i coneguts del difunt?
4: S'obren tres camins. Primer, el de la parella, l'Anna. La seva implicació es descarta de seguida. Té coartades i la seva actitud no fa aixecar cap sospita. Segon, la declaració d'un testimoni protegit que explica que una dona que també freqüentava el bar Pensión, Rossi, mantindria una relació amb Ricardo Piris. També els diu que el seu marit és violent i gelós. Els Mossos creuen que tot encaixa. Investiguen a fons, però la pista queda descartada. No troben res. I tercer, la parella de propietaris del bar Pensión Rossi. Recordem que l'home va denunciar la desaparició de Ricardo Piris als Mossos. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués mantingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Els prenen declaració perquè, tot i ser amics de la víctima, no van al funeral. Es contradiuen, la policia sospita i, després d'investigar-los, la pista cau en sac foradat.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Els Mossos estan estancats. No aconsegueixen resoldre el cas de l'homicidi de Ricardo Piris. Han passat 5 mesos des que el 27 d'agost van trobar-ne el cadàver a casa seva, cosit a ganivetades, nu i amb un condó al penis. L'arma del crim tampoc no l'han trobat. No saben què fer. Han investigat el seu entorn més proper. Han seguit les pistes que els han anat sorgint, algunes de les quals semblaven sòlides i res de res. Qui va matar Ricardo Piris i per quin motiu? Dèiem que han passat 5 mesos des que van trobar el cos de Ricardo Piris. Ja som al gener, concretament el 6 de gener, Dia de Reis. És una festa especial per als petits i per als que no ho som tant. És dia d'obrir paquets. A la comissaria dels Mossos de Girona, Melcior, Gaspar i Baltasar deixen un regal molt llaminer per als investigadors. Si heu anat seguint el relat, segur que recordeu que Ricardo Piris tenia 5 germans i una família molt àmplia, originària de València de Alcántara, a la província de Càceres, Extremadura. És un poble que limita amb la frontera portuguesa i que no arriba als 5.500 habitants, segons dades del 2018. Té un dels conjunts megalítics més importants d'Europa, format per 41 dòlmens i un destacat patrimoni natural i històric. El regal de què parlàvem va arribar en forma de carta. Una germana del Ricardo, la Maria Jacinta, la de Sal, que per si algú està despistat és un municipi al costat de Girona, entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent amb un matasegells de Sant Adrià de Besòs amb data del 2 de gener del 2001, és a dir, 4 dies abans de Reis. Atenció a la ruta que ha fet la carta.
4: La Maria Jacinta, germana del difunt, explica als Mossos que la carta li va arribar a una de les seves germanes, la Teresa, que viu a València d'Alcántara, i que la Teresa li ha enviat des d'Extremadura a Salt. La Maria Jacinta, la germana de Salt, l'ha portat als Mossos. El sobre va adreçat a aquests destinataris.
5: Ricardo, Isidro, Asiento, Lasaña de la Borrega, València de Alcántara, Cáceres.
0: Qui són Ricardo, Isidro i Asiento? Segons els Mossos, de la carta se'n va enviar 5 còpies a amics i familiars de Ricardo Piris, residents a València d'Alcántara. Per tant, per als investigadors, aquests noms serien de persones properes a la víctima. Una carta, per cert, anònima, que no firma ningú. No tingueu pressa. Ja heu sentit que aquest cas ha donat moltes voltes i a partir d'ara encara en donarà unes quantes més, i totes sorprenents. La Mercè Folch ha buscat on és la senya de la Borrega.
4: Sí, al sobre llegim això, la senya de la Borrega, la senya escrita tal com sona, tot junt i a menya, i de la Borrega escrita tal com sona. Introduïm aquest nom a Google Maps i no surt res. Amb el mateix navegador fem una cerca per la província de Cáceres i trobem que a 11 quilòmetres de València d'Alcántara hi ha un poblet de poc més de 100 habitants que es diu la Senya de la Borrega, amb l'article la al davant i a senya tal com sona. Es tracta d'una pedania que depèn de València d'Alcántara. És a aquest llogarret d'Extremadura on s'adreça el sobre sense remitent que una de les germanes de Ricardo Piris, la Maria Jacinta, entrega a la policia.
0: L'inspector Xavier Domènech ens en dona més detalls importants.
1: I aquest sobre contenia un anònim. Era una carta manuscrita amb el típic full quadriculat de llibreta, amb el qual, durant tres fulls, doncs, s'explica una sèrie de història. S'expliquen moltes coses. Una mica la història de la família, de com els germans, alguns germans van decidir marxar a Catalunya, com els altres es van quedar. Barreja moltes coses d'herències, de discussions familiars. I un dels punts que tracta és el que quan diu que una cosina del difunt és l'autora de l'homicidi.
0: La lectura de l'anònim no és fàcil. Està escrit a mà, en majúscules i amb traç desigual. I tal com deia l'inspector, fa salts temporals i va d'un fet a un altre barrejant-hi de tot. Sobretot disputes familiars. Sense un bon arbre genealògic costa en molts punts seguir-ne el fil. Però el que ens interessa és que l'anònim assenyale algú com a responsable de la mort de Ricardo Piris. Una cosina germana que, pel contingut de la carta, aixecava recels entre la família i es veu que hi havia contra ella una clara enemistat. L'acusen d'haver deixat pelat el seu marit, de provocar separacions entre cosins i de dedicar-se a robar gent gran.
5: El marido se llama Antonio Ortega. Le robó todo lo que tenía. Ella anda haciendo daño a todo el mundo por Badalona, robando a los viejos y a las viejas. En Santa Coloma hace la misma faena.
0: Segons la carta, aquesta cosina es mou per Badalona i Santa Coloma, que és on tenia el domicili la víctima, el Ricardo Piris. Amb mala lletra, salts temporals diversos i el relat de diversos embolics familiars, l'anònim assenyala de manera rotunda a aquella cosina com a autora del crim. Atenció als detalls.
5: Lo que le pasó a Ricardo fue culpa de la engracia. Lo quitó de en medio. La vieron por la calle de Santa Coloma con las manos heridas en el mes de agosto.
0: Gràcies a l'anònim, els investigadors saben que la cosina es diu Engracia i que el mes d'agost la van veure amb les mans ferides per un carrer de Santa Coloma de Gramenet, que és on viu Ricardo Piris. Recordem que van localitzar el seu cadàver el 27 d'agost a la seva segona residència de Lloret de Mar. Però per l'elevat grau de descomposició del cadàver, la policia creu que feia una setmana que era mort. Això vol dir que l'haurien matat hora amunt, hora avall, el 21 d'agost. I no oblidem que el cos presentava fins a 20 ganivetades.
1: A més, l'Orienta deia que la Gràcia doncs, presentava una lesió a la mà que s'havia fet quan estava al cometre l'homicidi. La qual cosa també coincidiria amb un apunyalament. És habitual que una persona que amb uns delictes d'homicidi en el qual hi ha un apunyalament amb moltes punyalades, el mateix autor es faci mal.
6: I'm ready, my lord.
7: Crims. Amb Carles Porta.
0: Abans de continuar, dues coses. La primera, en aquest cas ja hem tingut dos sospitosos clars que han acabat en no res. La segona, els anònims són molt difícils de ser utilitzats com a prova contra algú per un homicidi. Anem a pams. Mirant en la vida d'aquesta en Gràcia, resulta que sí, que és cosina del Ricardo i que viu a Badalona. La Engràcia té 5 fills i 2, un noi i una noia, viuen amb ella. Segons l'anònim, va cometre el crim aprofitant que els 2 fills que vivien amb ella eren fora i ella tenia llibertat de moviments. Continuem, perquè encara hi ha més sorpreses en aquest anònim. I tingueu paciència amb la redacció, estem respectant la versió original.
5: Engràcia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los 2 pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
0: Segons l'anònim, la Engràcia i el Ricardo havien tingut una relació feia 20 anys. O sigui, que no només eren cosins, eren cosins germans i havien sigut amants. Que fàcil si es cauria allò de com més cosins, més... Però és igual, no ens desviem. Els investigadors creuen que aquesta dada podia lligar perfectament amb el tema de l'homicidi. Per això decideixen comprovar què hi ha de cert en el contingut de l'anònim, deixant de banda les batusses familiars. I què fan? Doncs, abans de parlar amb l'Engràcia, prenen declaració a un dels 2 fills que viuen amb ella. Volen saber si l'Engràcia s'havia quedat sola a casa durant el mes d'agost. La resposta de la filla va ser que del 14 al 24 d'agost del 2000, tant ella com el seu germà van anar a València d'Alcàntara a passar-hi uns dies. La policia creu que a Ricardo Piris el van apunyalar el dia 21 d'agost. I no només això. En tornar del poble, la filla de l'Engràcia assegura que la seva mare tenia un tall a la mà i que la portava envenada. En preguntar-li com s'ho havia fet, els va dir que en un accident domèstic. Ara toca saber què diu l'Engràcia, una dona que l'inspector Xavier Domènech descriu en aquests termes.
1: Bueno, era una dona de 56 anys, també tenia l'edat de la mateixa edat que la víctima, que el Ricardo Piris, que sembla la típica dona doncs, carinyosa, incapaç de fer-li mal a ningú. No diria una àvia, perquè encara no té l'edat de ser una àvia, però sí una dona, doncs, diguéssim, grassa, evidentment, coincidia amb la descripció que ens havia dit, no gaire alta. Doncs això, una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així. És la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
0: Això dels estereotips ja sabeu com va. I les aparences de vegades enganyen i de vegades no. Us en recordeu de la veïna del carrer Santa Julita que tot el dia mirava per la finestra? La veïna va dir que la dona que acompanyava Ricardo Piris tenia entre 40 i 60 anys, que era grassa i que portava un vestit de flors. De moment, sembla que hi ha coincidències. Els Mossos li prenen declaració a l'Engràcia, la cosina germana del difunt.
1: La seva declaració va ser molt, molt correcta. Ens va dir que amb el seu cosí mantenia una relació, diguéssim, d'amistat distant, com pot ser en moltes relacions familiars, que són cosins, això ens ho va agradar. Sí, sí, és el meu cosí, la meva mare i la seva mare són germanes, vull dir, és el meu cosí, com vulguem dir que són familiars. Intentant posar una mica de... Hi ha coses que entre familiars no es fan. I ens va explicar doncs, que estava separada, que vivia amb una altra parella i que mai, per exemple, li van preguntar si estava a Lloret i va dir no, no, jo mai he estat a Lloret, al domicili del meu cosí.
0: Però durant la declaració als investigadors els va sobtar una altra cosa.
1: El que sí que va cridar l'atenció dels entrevistadors que li van agafar la declaració és que amagava, tractava d'amagar la mà esquerra, amb la qual, efectivament, ja no presentava la vena, ja no estava envenada, però sí que presentava, se li veien uns talls encara als tendons. I això va ser el detall, diguéssim, que sobtava més de la seva declaració, que estava una mica nerviosa i tractava d'amagar la mà.
0: L'inspector assegura que la declaració de l'Engràcia va ser coherent a excepció de les contradiccions que va demostrar amb el contingut de l'anònim. Per tant, s'havien de buscar més indicis per no entrar novament en un carreró sense sortida. El que fan els Mossos és centrar-se en la ferida de la mà. Quan algú els fa mal d'aquesta manera, el més lògic és que vagi al metge perquè la curin, oi? Suposem que l'Engràcia va fer el que faria qualsevol de nosaltres si tinguéssim uns talls als tendons. En el metge, els investigadors accedeixen al seu historial mèdic i hi troben informació rellevant.
1: L'historial mèdic ens va portar la informació de que el dia 21 d'agost del 2000 la senyora Engràcia es va adreçar a l'hospital per ser tractada d'una ferida d'un tall a la mà. Que aquest tall va manifestar que s'ha fet amb un ganivet i, a més, era compatible les lesions amb un ganivet que l'havia provocat doncs, el tall de tres tendons de la mà esquerra. El mateix metge ja va dir que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, aproximadament.
0: Això que diu l'inspector, que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, vol dir que l'Engràcia va trigar 5 hores en el metge. Per què va trigar tant? És evident que 5 hores, de ser que et fas una lesió d'aquest tipus fins que vas al metge, és molt de temps. El més normal és anar-hi de seguida. Aquesta és una de les preguntes que els Mossos tenien pendent de fer-li a l'Engràcia. Però fem un repàs de com estan les coses des que els Reis d'Orient porten un anònim als Mossos.
7: Crims.
4: Primer, tenen l'anònim que diu que l'Engràcia hauria estat a Lloret de Mar el mes d'agost de l'any 2000. Quan li prenen declaració, nega haver-hi estat mai. Segon, l'anònim diu que l'Engràcia hauria matat el seu cosí aprofitant que els seus dos fills eren fora. Els Mossos prenen declaració a la filla que corrobora que tant ella com el seu germà van ser a València d'Alcántara del 14 al 24 d'agost. Tercer, la ferida a la mà. Els investigadors accedeixen a l'historial mèdic de l'Engràcia que recull que el 21 d'agost va anar a l'hospital per un tall a la mà que, segons va dir, s'hauria fet amb un ganivet. I quart, la descripció que fa la veïna del carrer Santa Julita de Lloret de la dona que acompanyava Ricardo Piris coincideix amb la que comproven els Mossos que li prenen declaració. Una dona grassa d'uns 40-60 anys que porta un vestit de flors. Ens acompanya l'Adrià Pujol, que és l'antropòleg del crim. Adrià, molt benvingut.
8: Hola, com esteu?
4: Ja veus quin cas més escabrós d'entrada, perquè hi trobem una relació íntima entre cosins. És allò de la dita que deia abans el Porta, no? Com més cosins, més endins.
8: Sí, una dita que se sol dir en clau humorística, però que té un origen terrible, que és el tabú de l'incest, no?
4: Per què existeix aquest tabú? Quina és la por aquesta que, vaja, que embolcalla, no?, les relacions normalment entre familiars i que estan tan mal vistes?
8: Sí, però com tot tabú és té dues cares, no? Anem a poc a poc. Primer, sí. primer que probablement sigui una de les prohibicions o un dels tabús més antics, per no dir el més antic i el més universal. Agafa formes diferents segons el lloc, de vegades és entre pares i fills, entre cosins, s'eixampla o es redueix en funció del lloc i de la cultura i de l'època. Però és un tabú de doble cara, deia, perquè així com està mal vist tenir relacions, barrejar fluids entre familiars molt propers, també està mal vist barrejar fluids, tenir relacions amb gent molt estrangera o de molt lluny del grup. Per tant, el tabú és una mena de vara, un equilibrador d'aquells de paleta amb la bombolla dins, que indica que ni molt a prop del grup, ni molt a dins, ni molt al nucli, ni tampoc que vingui gent de molt enfora a contaminar el grup.
4: Per
8: aquest
4: tant,
8: és l'origen.
4: Sempre buscant l'equilibri per evitar contaminar, no?, tal com bé deies.
8: Per evitar contaminar i lluny del que podem pensar, aquestes idees, aquestes regles, aquestes prohibicions, neixen a la foscúria dels temps. Per tant, neixen en un moment en què no hi ha proves científiques que el fet de tenir relacions entre familiars propers derivin doncs, amb el que creu el comú, i creiem tots, que és malformacions, etc. I, a més, és un tabú que no opera a la mateixa escala o amb la mateixa intensitat a totes les capes de la societat, perquè, escolta'm, ara hi ha tot un seguit de monarquies d'origen feudal europees...
4: Que s'han retroalimentat, no?, d'aquesta manera.
8: Exacte, bueno, que han aconseguit per viure precisament saltant el tabú. En qualsevol cas, clar que és universal, però bueno, d'aquí a dir que és per por a que surtin, doncs això, malformacions o degradacions del clan, diguem-ho així, hi ha tot un camí per recórrer i és un camí cultural.
4: És interessant el que dius perquè es creen com dos contraposicions. Una és la por al desconegut, és a dir, el que ve de fora, no? A relacionar-te amb el que està més lluny.
8: Una sang
4: i també
8: pot contaminar la del grup. Sí.
4: Por al conegut, és a dir, el que està dins el grup, dins el nucli.
8: Aquí no ho sé, jo posaria un matís. Més que por en el que està dins el nucli, és por a que el clan, el grup, la tribu
4: es trenqui,
8: perquè si tu et saltes el mapa familiar, l'estructura familiar, si te'l passes pel forro, parlant clar, no l'estàs respectant, i llavors el clan es debilita. No és tant, insisteixo, una qüestió de sang o científica, no és una qüestió genètica, que després la ciència hagi mig demostrat que no és bo que un pare i una filla un fill i una mare procreïn, per dir-ho de pressa, tot això neix molt abans i són coses d'ordre simbòlic.
4: Un altre dels temes en aquest primer capítol que hem estat escoltant, sobretot en aquesta última part, és el cas de l'anònim, no? Amagar-se darrere d'un anònim sempre és símbol de covardia? Sempre és així?
8: Jo diria que és el contrari, eh?
4: Ah, sí?
8: Sí, perquè si pensem de pressa i de manera molt econòmica, un anònim és un covard que no es presenta amb el seu nom real per dir segons el que sigui, és igual. Però, home, si pel mig hi ha un assassinat o un crim i una nota anònima serveix de pista o algú creu que ha de donar una pista, això no és un acte de covardia, això és un acte d'autodefensa. És a dir, jo m'involucro, però el que no vull és esquitxar-me. I d'aquí tants i tants anònims que rep la policia.
4: No, de fet, la policia moltes vegades explica que molts dels casos es resolen gràcies als anònims.
8: Bueno, hi ha gent que té mala consciència, no?, i que potser sap alguna cosa, però com que el crim estén aquesta mena d'ombra de malignitat, si t'impliques i si t'involucres, doncs, home, l'anònim és una protecció, no és un acte de covardia. De fet, enviar una nota a la policia és un acte de valentia, no? I que hagi d'anar signada o no, vaja, em sembla la cosa menys transcendent de tot el paquet, eh?
4: Potser ho tenim mal entès en el sentit que ara, darrere de l'anonimat de les xarxes, s'amaguen també moltes actituds que podrien ser covardes, no?
8: Ben vist, però això sí que és veritat. Això ens ha portat a amplificar el fenomen de l'anonimat com a acte de covardia, que és llançar la pedra i amagar la mà. Al final també és una altra cosa molt vella, no? Però aquest llançar la pedra i amagar la mà, una vegada més, és probablement la tendència general que tenim tots, perquè tenim un instint de preservació, cadascú. Per tant, si llences la pedra, dius el que volies dir i amagues la mà, o t'amagues darrere un perfil anònim a Twitter, és el mateix.
4: Mm-hmm. Doncs gràcies, Adrià Pujol, que vagi bé.
8: Veurem, que vagi bé.
6: I'm ready, my lord.
7: Crims. Amb Carles Porta.
0: Els Mossos estan seguint finalment la pista adequada. Aquesta vegada pot semblar que sí, oi? Ai, les voltes que fa la vida. Ja ho veureu, ja. La primera vegada, un testimoni assenyala una dona del bar amb qui sembla que el Ricardo Pirispiris tenia relacions d'amagat i el seu marit gelós que els hauria enxampat al llit. La segona vegada, els Mossos van creure que podien ser els propietaris del bar. Van pensar que potser la dona havia tingut una història amb el Pirispiris, que per cert devia ser un fletxa, i l'home del bar també s'hauria emprenyat fins a matar-lo. I hem sentit que aquesta via tampoc va prosperar. Una cosa és clara, el condó que portava el mort al penis ha influït molt en totes les línies d'investigació. S'han de creure ara els Mossos un anònim que sembla enviat per algun membre de la pròpia família i que assenyala una cosina mal vista per tots els familiars? Per cert, li hem posat veu d'home a l'anònim, però a mi em sembla que el va escriure una dona. No ho sé, això no s'ha aclarit mai. Sí que hi ha moltes coincidències. Les més importants, que l'aparença física de l'Engràcia coincideixen amb la descripció que una veïna del difunt va fer de la dona que va entrar amb ell a casa. I la ferida a la mà, que l'Engràcia es va fer el mateix dia que podrien haver matat el Ricardo. Però l'inspector Domènech ens ha dit que era la típica dona afectuosa, incapaç de fer mal a ningú. I no oblidem que durant 5 mesos els Mossos van estar pensant que les 20 ganivetades devien ser obra de dos agressors. Ens queden massa coses per explicar i se'ns ha acabat l'hora. Ho haurem de deixar pel capítol vinent. Però us avancem a un fet important. L'anònim va arribar als Mossos el 6 de gener i 13 dies després, el 19 de gener de 2001, van detenir la Engracia Rosado Piris a casa seva, al carrer Orió de Badalona, al barri de la Salut. Ho va fer ella? Va ser la cosina? I molt important, per què ho hauria fet? Perdoneu que ho digui, però flipareu. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

protagonistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més i els Estats Units anuncien una taxa del 20% per als vaixells comercials que transitin per l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ho ha avançat en un missatge a la seva xarxa. Diu que aquest peatge que cobraran és una compensació per la protecció que ofereixen a les naus davant dels atacs a l'Iran. De fet, Trump diu que després d'una setmana d'hostilitats entre Washington i Teheran i amb l'alto el foc trencat, els Estats Units reinstauren el bloqueig naval a l'Iran. El mandatari de la Casa Blanca n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
2: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
1: El ministre d'Exteriors iranià respost Trump en un missatge a la xarxa X dient que l'Iran sempre ha estat i continuarà sent el guardià de l'estret d'Hormuz. Més notícies amb Sàlia Forment.
3: El jutge demana a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que si no ho fa pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinado la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negoci privats. Des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, la persecució i l'assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics. I en un tuit, el PSOE també ho qualifica d'obsessió.
1: Un motorista ha mort aquest vespre en un accident de trànsit a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Els Mossos han rebut l'avís als vols de 8:45 del vespre. Per causes que s'estan investigant, el motorista i una autocaravana han xocat lateralment. Arran del fregament, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta ja són 77 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
3: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu.
1: La majoria dels països de la Unió Europea està a favor de prohibir el comerç amb les colònies jueves il·legals a la Cisjordània ocupada. És el resultat de la reunió d'avui de ministres d'Afers Estrangers dels 27. La qüestió, però, continua bloquejada a l'espera que resolguin els dubtes legals sobre el sistema de votació. Hi ha un grup de països, encapçalats per Alemanya, que es neguen a prendre aquesta decisió per majoria qualificada. En aquest cas, exigeixen un vot per unanimitat i la necessitat d'un vot unànime faria impossible que aquesta mesura tirés endavant, perquè no tots els països hi estan a favor. Amb el que sí que hi ha consens entre els 27 és a l'hora de reconèixer que les colònies jueves a la Cisjordània ocupada són il·legals. Kaya Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
4: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
1: Els esports amb Joan Fitó.
5: El primer equip masculí del Barça de futbol ha començat avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial. El Barça farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Mentrestant, Marc Cucurella, futbolista del Real Madrid, reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'empipada d'alguns seguidors blaugranes pel seu fitxatge pel Club Blanc. I en bàsquet, Justin Robinson és nou jugador del Barça. Robinson és nord-americà, jugador de base, té 28 anys, signa per dues temporades i arriba procedent del París, on ha fet 15 punts de mitjana a l'Euroliga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia.

Visca la ciència. Endavant, Marta. El búnquer.

0: 1828, Nonant-le-Pin, França.
1: Està bé,
2: ho he dit
1: jo no sé com ho hagués pronunciat, això.
0: No?
1: Nonant-le-Pin.
0: Nonant-le-Pin. Per què hi carden una i, doncs? Le-Pin.
1: És que això, de veritat, eh?
0: No escric...
1: Diràs el que vulguis del castellà, però com a idioma, és un déu, eh?
0: Com està fet per tontos.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Sense saber llegir, quasi sí, ben surt.
1: Te'n surt? La A, la E, la I, la O i la U.
0: Ja està.
1: I se pronuncien com surten.
0: Com surten.
1: Ja està, ja ens hem hagut aquí emmerdar.
0: En Marín Plessis és un jove de 30 anys que arrossega una maleta plena de traumes des de ben petit.
1: Oh.
0: La seva mare exercia la prostitució i va abandonar-lo just després del seu naixement. El seu pare, que era capellà, tampoc va voler saber res d'ell.
1: Bon panorama, així d'entrada ja...
0: Sí, oi.
1: M'has atrapat.
0: Sí, des de que era petit, en Marín s'ha hagut d'espavilar per tirar endavant. Poca gent donava un duro per ell. Tothom es pensava que el nano acabaria sent un fracassat, però avui dia en Marín pot presumir de tenir una família i un negoci propi.
1: Però, és que, però no hem passat molt de pressa una relació entre una prostituta i un capellà?
0: Sí, que és
1: pregunto,
0: veritat.
1: Pregunto, eh?
0: Sí.
1: No hauríem de tornar a llegir el primer paràgraf? És que he dit... Bueno, ara suposo que m'ho explicarà bé,
0: sí,
1: però...
0: Sí, puc tornar a llegir el primer paràgraf. Sí, sí. Si n'ha pogut anar una mica de pressa, aviam. Sí.
1: Vinga, digue.
0: La seva mare exercia la prostitució, sí, i va abandonar-lo just després del seu naixement.
1: Sí.
0: El seu pare, que era capellà, tampoc va voler saber res d'ell. És que hi ha molta informació.
1: Dues frases.
0: És veritat que són dues frases, però...
1: Són dues frases. De vegades llegeixis un llibre i les 20 primeres pàgines no diuen res.
0: I aquí, amb dos, eh? Amb dues
1: frases, fas dues temporades del Com si fos ahir de TV3.
0: Home!
1: Bueno, o tres.
0: O tres.
1: Perquè el ritme que va, nano...
0: Déu-n'hi-do, nano. Si el castellà és fàcil, el Com si fos ahir... Bueno.
1: No, home, costa perdre's.
0: No, home, clar...
1: Ui, aquest qui és, cony, el mateix d'abans?
0: És el mateix. Pensa que ho fan, és per ben dinat, eh? Que tothom té la sang a la panxa. Llavors, no pots complicar-ho molt, tampoc.
1: No pots fer Twin Peaks.
0: No. En fi, Marín,
1: sí, que,
0: tornem
1: ara,
0: a reprendre la història. Ja, us he dit que, malgrat el seu passat, i tot, té una família ara i un negoci propi.
1: Molt bé, Marín.
0: Bé.
1: És el nostre protagonista. O sigui, va molt per feina, aquest
0: sí,
1: tio. Ja té família.
0: Tampoc ens podem animar més del compte, eh? Per començar, que sapigueu que el negoci d'en Marín no és res de l'altre món.
1: És
0: no.
1: Un criptobro. Té no. Un negoci, una startup de
0: no.
1: Cites.
0: No.
1: Algú ha dissenyat un device.
0: No. Res de, el seu negoci és més modest. En Marín és un venedor de draps ambulants.
1: Hosti, quanta misèria, nano. Venedor de draps.
0: Draps.
1: Ambulant. És que no té res, eh?
0: Res. Ha d'anar molt bé, com per vaia, no sé.
1: Es va fer ric venent draps en un carretó.
0: Amb el tema familiar tampoc és que n'hi hagi per tirar coets. Més aviat al contrari. Resulta que els traumes l'han convertit en un home depressiu i violent.
1: Carai.
0: El pobre Marín no ha superat que el seu pare fos un capellà que va deixar embarassada una dona que venia al seu cos al carrer.
1: És que el psicòleg també, si li expliques això, diu, bueno, aviam, esperis. Com ho ha dit?
0: Quan en Marín veu més del compte, aquella casa es converteix en un malson. El làtigo fuet va que vola. N'hi ha per la dona i també n'hi ha per les filles.
1: Collons, reparteix, eh?
0: Sí.
1: Em va borratxo, això sí que ho sap fer anar, eh?
0: Sí, noi.
1: Bueno, no acabem de remuntar, no?
0: No massa. La seva esposa és una de les que més pateix els maltractaments. S'ha de dir que és una dona a qui sempre l'ha acompanyat la mala sort. Ella prové d'una família de la noblesa que va perdre tota la seva fortuna durant la Revolució Francesa. Per tant, la pobra mossa és una aristòcrata vinguda a menys que s'ha casat amb un venedor ambulant de draps i que, a més, té la mà molt llarga. Ara, en comptes de viure com una reina, ha dedicat el seu dia a dia a intentar protegir les filles del borratxo del seu marit.
1: Déu-n'hi-do.
0: Panorama justot.
1: Sí.
0: L'any 1830, farta d'aguantar patiments, decideix fer les maletes i començar una nova vida lluny del seu marit.
1: Sí.
0: Vinga,
1: va.
0: Vamos, Marín. La dona marxa prometent a les seves filles que tornarà a buscar-les quan hagi trobat un lloc on viure.
1: Ai,
0: que maco, això.
1: Ai. És preciós, però clar...
0: Falta trobar-lo, també.
1: Sí.
0: Clar, si no el trobes, eh?
1: No, t'ho vas fent.
0: La trista realitat és que les nenes no veuen la seva mare mai més.
1: Bueno, no la podem culpar.
0: Si no ha trobat. Ella va dir, si trobo un lloc on viure...
1: Si trobo. Hi havia un condicional.
0: Hi havia
1: un... Nenes, us ho vaig dir. Si trobo.
0: Si no la... La meva mare em va abandonar. No, em va abandonar. No va trobar puesto per viure. Les dues filles que té el matrimoni queden sota la tutela del pare borratxo.
1: Ostres, el jutge també, aviam, quedaran sota la tutela del pare borratxo. Però escolti, quina és l'opció dolenta?
0: Ah, el capellà.
1: Hòstia, el capellà.
0: L'avi capellà putero. Què prefereix?
1: Aquest. Home! No sé què.
0: En fi, tu, una de les dues filles
1: sí, què?
0: Que queden sota la tutela del pare borratxo és la nostra protagonista.
1: Ah, que el venedor de draps
0: no.
1: Ni la mare abandonadora
0: no
1: són cap dels dos el protagonista.
0: No, la filla d'aquests dos.
1: La filla, vale.
0: Us volem explicar la vida de l'Alfonsín, una nena de 6 anys que ha hagut de viure un infern durant la seva infància. Ara, sense la mare que la protegeixi, haurà de sentir tot el dia gots trencats i làtigo fuets.
1: Podem anar més avall, Peyu?
0: I tant que sí.
1: Sí?
0: Sí. Al cap d'uns anyets, quan l'Alfonsín té 11 anys, un amic del seu pare, que ja us podeu imaginar quina classe d'amics té el seu pare...
1: No fa pinta de ser gent del círculo equestre.
0: No. Doncs un dia aquest amic del pare aprofita un moment que es queda sola amb la nena per abusar-ne sexualment.
1: Sí que podíem anar més avall, sí?
0: Ja t'ho he dit.
1: Sí,
0: sempre,
1: sí, sí,
0: sempre,
1: sempre.
0: I més que hi anirem.
1: Què dius ara?
0: Resulta que quan la mossa li explica al seu pare el que li ha passat...
1: No se la creu.
0: Tant de bo.
1: Home, no hi ha res més lleig, així pensat de cop, que abusin de la teva filla i no creure-te-la quan t'ho explica. És lo pitjor.
0: Bueno, quan li explica al seu pare, ell hi veu una oportunitat de negoci i quan l'Alfonsín compleix 12 anys, la introdueix al món de la prostitució.
1: Atenció al detall de la frase. Espera que tingui 12 anys.
0: Sí. Sí. Va, és que amb Bons és molt jovenet.
1: Fins i tot el borratxo ho ha vist malament, sí. Nano, és molt lleig. Jo pensava que la
0: biografia... No hi ha res pitjor. Pues hi havia,
1: sí que sí,
0: hi havia una
1: pitjor.
0: Cosa pitjor.
1: Sí, el que passa és que dintre el meu barem de coses horribles que
0: això
1: fa un pare, aquesta no hi era. I mira que ja vam sentir la vida de Gerard Depardieu, però es pot anar més avall amb una infantesa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A més del patiment lògic que li comporta la situació, la nostra jove protagonista mai veurà un sol cèntim del que li paguen. El pare es queda tots els diners. L'Alfonsín pateix gana dia sí i dia també.
1: Nano.
0: Pitjor que el pare d'en Neymar,
1: Sí, sí, que estava al rànquing.

0: La gent que la contracta veu de seguida que és una nena sense experiència. Les feines li duren ben poc.
1: És que tenen molt poca paciència els francesos,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, aprendrà la mossa.
1: Sí, tio, hòstia, home.
0: És que no has dit bé le chien, no has dit
1: no
0: bé.
1: No he entès, escolti, no he entès el que deia. Escolti. Un baguette. Què? No t'entenc.
0: La pobra Alfonsín és un desastre darrere el taulell. Nena.
1: Però on treballa? Una ferreteria o què? Què és això? Què és aquesta fressa?
0: Resignada, l'Alfonsina ha de recórrer a l'única feina en la que sí que té una mica d'experiència. És l'única manera de poder tirar endavant. L'Alfonsina acaba prostituint-se pels carrers de París.
1: Aquí, si ets un desastre rere el taurell, no es nota.
0: No es nota tant. Ofereix el seu cos als homes de la ciutat, però ara ho fa amb una intenció ben clara. Vol aconseguir que algun jove de l'alta societat s'enamori d'ella i la tregui de la mala vida.
1: Home, com a perspectiva de futur, és fluixot, eh?
0: Bueno,
1: aviam, em faré prostituta per veure...
0: Aviam.
1: Provem-ho.
0: Potser no és la més ambiciosa, però a l'època en què ens situem, les cortesanes estan ben vistes per l'alta societat. Si aconsegueix que la tractin com a tal, potser podrà viure millor. L'Alfonsín no tarda gaire a trobar el primer pretendent. Resulta que el propietari del restaurant de moda de París ha quedat ben enamorat d'ella. Li ha ofert convertir-la en la seva protegida.
1: La seva protegida? Manera molt elegant de dir-ho.
0: Sí. Sí, Josep, qui és aquesta? És la meva
1: protegida. És una becària.
0: L'home a qui li surten els diners per les orelles assigna un sou a la nostra amiga per tal d'assegurar-se que no hagi d'anar amb altres homes per guanyar diners. Per entendre's, li paga una mica una exclusivitat sexual.
1: La història, si no m'he perdut res, La història d'una prostituta de 15 anys amb exclusivitat de servei. Història preciosa per la canalla que surt ara de col·le a l'una del migdia. Home, sinopsi, jo em veig amb cor d'anar-ho a vendre, això, sí. A Mediapro.
0: La canalla han d'aprendre.
1: Amb 15 canalla... anys, què? Tu, quin d'aquest queixes amb 15 anys? Mira l'Alfonsín que feia.
0: Doncs allò del medi ambient no em sembla tan greu.
1: No.
0: Per primera vegada, l'Alfonsín ja no fa el carrer. Ara és una cortesana, ha pujat de nivell. S'adona que d'aquella manera viu molt més bé i aprofita l'oportunitat per escanyar tant com pot el seu protector.
1: Colla!
0: Demana-li més quartos! Que pagui el taxi, almenys! Aquell home cada vegada li fot més mandra rascar-se la butxaca.
1: Ah, noi.
0: Oh, què?
1: Ara què?
0: Pues puja el preu dels pèsols.
1: Que ben pes... Ah, que és...
0: Té un restaurant.
1: El millor restaurant de París.
0: Home, ha de guanyar calés per força.
1: Collons.
0: Collons. No sé quin és el millor restaurant de París.
1: No ho sé. Deu ser algun d'en Jordi Cruz, deu
0: ser. Segurament. La nostra amiga és llesta com ella sola i s'espavila per buscar un altre milionari, disposat a pagar els preus que demana. L'Alfonsín és conscient que els homes li van al darrere. És bonica, divertida i té una mirada pura i brillant que la fa irresistible.
1: Bueno, és que el putero el que busca és la mirada... el putero el que vol és això.
0: És que em mira d'aquella manera...
1: Ell el que vol és alegria.
0: Alegria.
1: Alegria, home.
0: El putero, eh? És un perfil... Tots en coneixem algun.
1: Sí.
0: Tots en coneixem algun. Sí. L'Alfonsín comença a relacionar-se amb homes de negocis i amb tots ho fa de la mateixa manera que amb el primer client que ha enamorat, oferint la seva companyia en exclusiva. Els homes li paguen en concepte de protecció.
1: Està bé que protecció sempre sigui escrit entre cometes, no fos cas que ens equivoquem d'alguna cosa, que li posi...
0: L'Alfonsín col·lecciona amants, cadascun més ric que l'anterior. Perquè els homes no coincideixin, ha de tenir una agenda molt ben quadrada. Li faria falta un Excel.
1: És una feinada, eh?
0: Home, clar.
1: O que t'ho han de passar en el Google Calendar, els teus clients.
0: Cuidado que no...
1: Aviam, dimarts, Josep Maria.
0: Cuidado el calendari de Google, no... Que a vegades... Vull dir que a vegades...
1: Que t'assassolapen coses.
0: Bueno, que comparteixes calendaris amb gent que no hauries i...
1: El tanto amb qui compartiu el calendari.
0: O et queden amb gent amb qui has trencat relacions, ja no parlo personals, però laborals.
1: Sí.
0: L'altre dia em va avisar un noi que fa 6 anys que no treballem junts i em diu, demà vas al dentista, veio. Jo és que m'arriba un push cada vegada que dic, hòstia, has d'haver-me avisat abans, fa 6 anys, fill de puta, que m'estàs mirant el calendari.
1: Fins ara no li havia semblat correcte.
0: Exacte.
1: No?
0: El que el va fer dubtar va ser el dentista. Deixa'm avisar-lo que igual s'ha equivocat. Els seus acompanyants la porten als locals més exclusius de París, on té la possibilitat de continuar coneixent nous protectors. Com Com que l'Alfonsín no va trepitjar mai l'escola, té por que se li notin les mancances d'educació. És per això que ara també exigeix als seus clients que li paguin classes particulars de protocol

0: i cultura general.
1: Exigeix, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, l'Alfonsín.
0: Sí, sí.
1: No tothom hauria pagat classes particulars de cultura general, eh? No veig en Neymar pagant a un professor d'història. O potser m'equivoco.
0: No sé, potser prejudicis.
1: Prejudicis absoluts per part meva, i ho accepto. Igual Neymar ara mateix té pagats professors de la Universitat Autònoma.
0: Si ens ja no està escoltant algun professor de la Universitat Autònoma
1: que li faci classes particulars a Neymar, si us plau, que ens enviï un mail perquè entonarem el mea culpa.
0: Sí,
1: perquè hem prejutjat a Neymar.
0: Hem prejutjat.
1: Perquè ara em consta que ha deixat de sortir de festa. No sé on és Neymar. És a París, no?
2: No sé, jo, a mi m'ho pregunto. A mi?
1: On és? Aviam. A on, què?
2: Aràbia.
1: Aràbia. Home, Aràbia. Val, perfecte.
2: És que ens sumen els cèntims, és que de veritat.
1: És curiós, eh? Aràbia. És curiós, eh? Mira, poder no ha anat a l'escola, però sap on hi ha els cèntims.
2: Sí, sí,
1: em sembla
2: que
1: és més cosa el seu pare, això.
2: Per exemple, un dels clients de la nostra amiga és el comte de Guiche.
1: De la Guiche.
2: De la Guiche, d'aquí Sant Fores, anant cap a Sant Eulàlia de Riu Primer. És un aristòcrata que es converteix en un dels seus clients més importants. A més de cobrir-la d'or i joies, també li dona l'oportunitat d'estudiar coses que normalment només estan reservades a la gent de calés. Exacte. O l'escac.
1: Ostres, escac és car, tu.
2: Sí, tu, llavors, clar...
1: Però surts molt ben preparat de l'escac.
2: Sí.
1: Jo volia anar a l'escac.
2: I què?
1: El que passa, no tenia cèntims.
2: Clar.
1: Meus pares m'han dit...
2: Així és, eh?
1: Jo vull anar a l'escac. I va dir, veiem com va la matrícula i va fer...
2: Nois, una abraçada a la gent que ens escolta des de l'escac. Que hauríeu d'estar estudiant amb el que val, no escolteu la ràdio.
1: No, si voleu ser com en J. Bayona, que també va anar a l'escac i va estudiar molt.
2: Sí.
1: I treballar molt, perquè és de família ben humil. Els pares d'en Bayona, jo els vaig veure...
2: I són humils.
1: És més, vaig sopar al costat d'ells i tenen pinta de pagar amb l'escac i que et diguin...
2: I a més som bessons, els
1: clar. Molt bessons.
2: Que com a pare et veus a venir... Ai, que l'altre també ho demanarà.
1: Molt bessons, sí,
2: Són molt, són molt.
1: Que el vaig veure el germà, que no parava d'acostar-se-li gent, i ell dient... Soy el otro. Senyora, soy el otro.
2: Ha de ser carregós.
1: Déjeme comer. Estava fart.
2: Ha de ser molt carregós.
1: És normal.
2: Entenc que el seu germà li passa... Li paga un tanto per haver d'aguantar això.
1: Com a bessó, un tanto de bessó.
2: Un tanto de bessó l'has de... Sí, perquè si tu tens un germà bessó i tu et guanyes molt millor la vida que ell, tu li has de pagar alguna cosa al teu germà bessó.
1: Per descomptat que sí.
2: Ah.
1: Vull dir que treballa amb ell el bessó, eh?
2: Sí, sí. Ah, sí?
1: Sí.
2: Ah, no sabia això.
1: Està, fa xinxullos
2: i coses.
1: Fa coses per ell. Li ha de portar gestions de...
2: Del cine. Gestions del cine, així, en general.
1: És que no sé quin càrrec és, però bueno, estava molt enfeinat.
2: El dia que el vaig veure... que està fotut amb el tema de la banda sonora, el germà, es veu.
1: Perquè és DJ.
2: Ah. Sí. Hòstia santa, un DJ fent la banda sonora de Lo Impossible. Seria meravellós.
1: Home, meravellós. Com bé que hi ha una...
2: Va, sisplau, que ens despistem.
1: No
2: Estàvem parlant de la vida de l'Alfonsín.
1: Que li estan pagant
2: aquest
1: coses.
2: Aquest senyor, el comte de la Guixa d'aquí, li està pagant uns estudis, li paga estudis ben parits, de protocol, de piano, i fins i tot li paga classes d'equitació. Mira.
1: Protocol, piano i equitació. Cuidado,
2: home,
1: eh?
2: Home.
1: Entre, mira, jo sí que en sé una mica de protocol, tu saps anar a cavall i la Neu sap tocar el piano.
2: Ja està.
1: Entre tres fem una, eh?
2: Sí, senyor.
1: Entre els tres fem una prostituta parisenca del segle XVIII, eh? Cuidado.
2: Com sempre, quan s'acaben els diners, s'acaba la relació.
1: Oh.
2: Quan això passa, l'Alfonsín els abandona i puja un graó més alt que l'anterior. Si ara anava amb un noble, l'objectiu següent serà un diplomàtic. Després del diplomàtic, anirà amb un ministre, anar tirant amunt, eh?
1: A més, amb un ministre.
2: És que arribes al papa de Roma, suposo.
1: No passa.
2: A la nostra amiga no li falta la feina. Cada vegada té millor reputació.
1: Reputació?
2: És la paraula.
1: Sí.
2: Amb 17 anys, l'Alfonsín viu el seu millor moment.
1: Carai, només 17, eh?
2: I decideix aprofitar-lo per deixar enrere el seu passat. Enterra el seu nom original, Alfonsín Plessis, i passa a anomenar-se amb un nom molt més elegant. Ara es diu Marie du Plessis.
1: Home, és molt més elegant, però Alfonsín ja estava bé, perquè s'ha de posar Marie.
2: Ja, Alfonsín és guai. Alfonsín, però no saps mai si és una noia o un noi petit.
1: Alfonsín, ha de ser petit, no pot ser un jambo.
2: La nostra amiga ha aconseguit el seu propòsit, rodejar-se de l'alta societat sense que ningú sàpiga d'on ha sortit ni quin passat té. Ara la Marie assisteix a les gales i les festes més selectes. Va de vacances als palaus més bonics de França. Té tot el que vol.
1: Que bé, tu.
2: Si més no, gaudeix fins que la salut li comença a fallar. Quan la Marie té 19 anys, les penúries que va passar de petita es comencen a notar. Ara li ha agafat una tos malsinada, que no la deixa viure en pau.
1: Ara li ve la tos. Ara. És que aquestes malalties de pobre s'esperen allà,
2: s'esperen.
1: No, ves fent, ves fent.
2: Quan siguis ric ja et
1: ja vindré, ja. Ostres, tossir com un gos no és gens elegant. Això t'ho han de dir, però tu t'ho diuen.
2: Als francesos no els agrada gota.
1: Que es tosseguis?
2: No els agrada.
1: No, gens.
2: I és molt poc elegant. I encara és menys elegant acompanyar la tos amb escopits de sang.
1: Cuidado. No!
2: Mira, fa de mal dir perquè semblava que havíem remuntat una mica, però els mals temps han tornat. La humitat que va calar al cos de la Marie quan treballava al carrer és molt punyetera.
1: No.
2: Resulta que la nostra amiga ha agafat...
1: Oh!

0: també et dic, també et dic sense ser metge, que amb la feina que feia al carrer, agafar tuberculosi és el mínim.
1: Sí. Sí. Sí. És veritat, és veritat.
0: És de lo més curable que pots agafar.
1: Podia haver agafat alguna cosa molt més lletja. La malaltia deixa la nostra amiga feta caldo, però la seva imatge no se'n ressent, i ella manté el mateix ritme. Segueix sent molt bonica i els homes continuen perdent el nord per ella. Quan es recupera, inicia una relació amb l'ambaixador rus de França, un home molt poderós que li presenta alguns dels contactes més importants del país. La Divine Marie, que és com la coneixen els seus protectors, es fa amiga dels intel·lectuals més prestigiosos del moment, com Alexandre Dumas o Charles Dickens.
0: Com que picar,
1: home,
0: tu!
1: Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit.
0: Ostres!
1: La Marie és una dama d'alta volada. Envoltar-se dels homes més influents fa que el seu catxet es dispari pels aires. Presenta unes factures que fan por. La nostra amiga es gasta 200.000 francs cada mes en luxes innecessaris.
0: Home, a veure, un moment.
1: No sé quan és això, dinero en el tiempo, però ja es veu que és una mortalada de calés, això. Eh? Una bestiesa.
0: 200.000 francs són molts.
1: No sé quan està.
0: 200, igual, 200.000 de lo que sigui.
1: De lo que sigui és molt, sí.
0: Ah, que se'n guardi, no es guarda res per la jubilació? No li deu faltar gaire. Per quina edat passem, ara?
1: Té 20 anys, ara mateix. Oh. És que hem anat molt fort. Vull dir que sembla que jo ja m'estic cansant de la senyora...
0: Però sí, no? És que han passat moltes peripècies.
1: Clar, la sensació era que tenia 60 anys. Ja.
0: Sí, i estava molt cremadíssima. Hola. I pensàvem que bé, no? Que bé que puguis exercir amb 60 anys, no?
1: També...
0: Pensava que s'estava a punt de morir, si som a la pàgina 12.
1: Bueno, és que quan entres a la prostitució amb 12 anys, la vida dona per bastant, diguéssim.
0: Sí,
1: clar.
0: Sí, és cert, és cert.
1: Quan en tens 20 i acumules unes... bueno, alguna anècdota tens per explicar amb 20 anys.
0: Sí.
1: Som al 1844. La Marie ha cremat etapes molt de pressa. Ara viu com una diva extravagant. Passeja per París en un carruatge tirat per cavalls de pura sang. Sembla un membre de l'aristocràcia francesa. Una de les seves aficions és el teatre, on també demana excentricitats. Demana, atenció,
0: sí,
1: sempre que sobre el seu seient, a la seva butaca, hi hagi un ram de camèlies acabades de collir.
0: Què dius ara? Si no sé ni què és una camèlia.
1: Ara! A mi encara és una putada, també.
0: Clar, és un ram de roses, quan ja te'l vale, aniré
1: vale,
0: a comprar.
1: Vale, vale. I atenció ara, perquè aquest fet acaba inspirant l'Alexandre Dumas Jr., un dels seus amants, a escriure un llibre, La dama de les camèlies.
0: Sí, senyor. Bona dada, aquesta,
1: sí,
0: que te soluciona un formatget del Trivial, eh?
1: Sí, senyor, sí.
0: Groc.
1: No, el marró. Marró és literatura.
0: Marró és literatura?
1: Arte i literatura.
0: I el groc què era? Geografia?
1: Història. No, geografia és el taronja.
0: Què?
1: Bueno, noi.
0: No era el turquesa?
1: No. Ho estic dient bé. Ho estic dient bé.
0: La gent s'està barallant.
1: Taronges esports. Perdó. Taronges esports.
0: Geografia blau.
1: Blau, geografia. Història, groc. Art i literatura, marrón. Verd, ciències.
0: I rosa, espectacles i cinema.
1: Sí,
0: i
1: és
0: merdes,
1: veritat.
0: I merdes, que era aquest, era el fàcil.
1: Sí, el fàcil, el rosa. Merdes vàries.
0: Merdes vàries.
1: Sí. Sí. La relació entre la Marie i el novel·lista i dramaturg francès Alexandre Dumas, com ja us podeu imaginar, s'acaba quan ell es queda sense efectiu. Dolgut, li escriu una carta de comiat on se'l veu un pèl ressentit.
0: Ah, sí?
1: Diu, eh?
0: Aviam què diu, Alexandre.
1: No sóc prou ric per poder estimar-te. Oblidem-ho tot. Adéu, Marie.
0: A veure, sí, d'acord. Però et diré una cosa, i ara intentaré no fer body shaming, però si ets un gordo empapada de pelicà...
1: Com ell,
0: ja et pots imaginar que la noia no està amb tu pel físic.
1: En principi no.
0: Alexandre. Que escrius molt bé, però...
1: Sí, però hauries d'escriure encara més bé. Pel guapa que és ella. L'any 1846, camí dels 23 anys, la Marie suma una altra conquesta al seu historial. Aquest cop, fins i tot, passa per l'altar.
0: Se'ns casa?
1: Sí, es casa amb un comte. L'afortunat és el comte de Perregaux.
0: A veure, què té aquest que no tingui l'altre? ¿Qué tiene este que no tenga mi hijo?
1: ¿Por qué te has casado con este, no con el José?
0: El José, amb prou feines té en portar el taller mecànic aquest, que
1: Déu.
0: És un desastre, home.
1: Per l'amor de Déu.
0: Muntant metraquits tot el dia.
1: Aquelles mares intentant que el seu fill es casi amb algú altre. Per l'amor de Déu. Vete al Firdei, José.
0: El First Day, José. No et passarà ni el càsting del First Day. I mira aquell llistó.
1: Allà passa tothom, eh? I tothom és tothom, eh?
0: Tothom
1: que a vegades també hauríem de frenar una mica els de First Day, que feu
0: tothom
1: càstings.
0: Tothom. No, que hi hagi una furgoneta als Mossos a la sortida. Per perquè vi gent... Ah, bueno, que ja el veus que no està bé. No està bé, José, no està bé.
1: Ja m'ha explicat diverses vegades que aquest programa, jo fins que no el subtitulin, no entenc la meitat del que s'explica. Però és que no entenc ben res, eh?
0: Res. Només el que diuen Sobera.
1: No, és que, sí. Pensa que el volum a 48... Allà jo i la meva xicota amorrats, i no hi ha manera.
0: Amb el mode Diálogos Claros, sí, de tele.
1: Existeix.
0: Home, i tant! Em va canviar la vida.
1: Això existeix? Diálogos Claros?
0: Clear Voice.
1: Ah, carai, carai.
0: Busca'l, perquè si no, la música està a 6.000.
1: Això ens passa a casa.
0: I la veu.
1: Sí.
0: I si és pel·li espanyola, que només xiuxiuegen, sí, no hi ha Déu que els entengui, doncs malament.
1: En fi, se'ns ha casat amb el comte de...
0: Però com és?
1: Perquè,
0: com és?
1: Aviam, ell no és que tingui res especial. No sé què té exactament, però ella sí que té una cosa. Té la certesa que s'està morint.
0: Que s'està morint qui, ell?
1: La Marí.
0: Ella?
1: La Marí està ben malalta.
0: Amb 23 anys?
1: Sí, noi. Sap que la tuberculosi encara corre pel seu sistema respiratori i que tard o d'hora se l'emportarà a l'altre barri. Quan el comte li demana per casar-se, ho accepta perquè ja no li ve d'aquí.
0: Oh, que trist. Marí, et vols casar amb mi?
1: Mira, no, però total, pel que em queda... Així m'asseguro que algun pagui l'enterro. La nostra protagonista acaba morint el 3 de febrer de 1847, amb només 23 anys, mor a casa, acompanyada de molts dels seus clients i protectors que li dediquen un últim adéu.
0: Ostres. Escena maca, eh? Allà. I tu... Tu de què la conoces?
1: Jo sóc per part del pare, jo.
0: Part del pare, ah. Del pare del pare en un enterro, escolti.
1: Si el pare era capellà. Vostè què diu? Per cert, la mort de la Marí no esborra el seu record. Hi ha una altra obra inspirada en la seva vida, més enllà de la novel·la La dama de les camèlies. Sabeu quina?
0: Quina no?
1: La Traviata.
0: Home!
1: Sí, La Traviata de Giuseppe Verdi. La protagonista de l'obra, la Violeta Valéry, és la Marí, la nostra protagonista d'avui. La voleu veure?
0: Si us plau.
1: La Marí?
0: Si us plau.
1: Guaita-la, que guapa!
0: Fantasia de tirabuixó?
1: Sí, no. Aquest pentinat jo només ho havia vist amb cavalls, eh?
0: Molt de cabell.
1: Molt, molt, molt.
0: Molts cabells. I quina mirada, també, no? Ja sabem que el dibuix no,
1: sí,
0: poder, no és exactament com era. A més, aquest dibuix que sembla pintat amb plastidecors.
1: Sí que és veritat.
0: Però...
1: Sí.
0: Bueno, aquí la tenim. A veure què li sembla al nostre públic. La Marí Duplessis. És signada entre algun que sí o no?
1: Que és que he vist un detall de lo cutre que és el pintor que ha fet això.
0: Sí, aviam,
1: li ha dibuixat una flor al vestit, se li ha acabat el vestit i hi ha una part de la flor que està dibuixada sobre la pell com si fos un tatuatge. Fixa't. Com veus que la flor del vestit va més enllà del vestit?
0: Oh, quin desastre. O que no. Però és una flor de veritat, poder.
1: Ah, aguanta una flor. Aguanta una...
0: Però no es veuen les mans, o sigui que te l'has de jugar.
1: Clar. Em pensava que era un dibuix del vestit. I no, no. Ah, una camèlia. Deu ser això, una camèlia.
0: Això és una camèlia. Ah! Una camèlia?
2: T'hi peio molt bé.
0: Ai. Una camèlia hauríem de buscar com es diu en català.
1: Camèlia.
0: Segur que no es diu camèlia.
1: Es diu camèlia, cony. En
0: sí,
1: català.
0: Segur?
1: Sí, home, sí. Ara...
0: Segur que té un altre nom a part, ja veureu.
1: T'entro un moment al Diec. Camèlia.
0: Entra amb el Diec i posa'm camèlia.
1: Camèlia.
0: Tu, me, camèlia.
1: Arbust o arbret del gènere camèlia, de la família de les teàcies.
0: De les camèlies, sí.
1: Fulles perennes, coriàcies, grans flors sèssils.
0: Què és aquesta?
1: Hi ha uns noms en el món.
0: És preciós el món de la botànica. En fi, la Marí Duplessis, és que nosaltres hem quedat,
1: ah,
0: no?
1: Sí, ja ho hem demanat, sí. Fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer!
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia. Què tal la Marí?
1: Bé, s'ha guanyat la vida com ha pogut.
0: Sí, no.
1: Ja està.
0: Se n'ha sortit prou bé, tal i com havia començat. No,
1: bé, no.
0: Semblava que hagués de remuntar.
2: Se n'ha sortit prou bé, s'ha mort en 23 anys.
1: Ja, bé. Però... és veritat. Sí, però ha tingut més ha
0: anat,
1: coneixement.
0: Ha anat sí. a més classes de protocol i de piano que
2: nosaltres.
0: Que nosaltres
1: no,
0: dos,
1: que
0: com a mínim.
1: No, vinga, va, parlem de La Traviata.
0: Sí.
1: De Verdi, que com heu dit, i segurament tothom sap, doncs això, és d'en Giuseppe.
0: És que, ojo, que en Verdi i en Dumas et facin obres,
2: no.
0: És que ho has d'haver patat bastant, eh?
1: Sí. En català, l'obra es titularia com a Dona Perduda, diguéssim.
0: Traviata vol dir Dona Perduda?
1: Sí. O, com diuen alguns articles, també, L'Esgarrada.
0: L'Esgarrada.
1: A veure, perd glamour.
0: I quan...
1: Josep Maria, anem a veure, muda't, que anem a veure L'Esgarrada.
0: Anem a veure L'Esgarrada. La Traviata.
1: La Traviata es va estrenar l'any 1853 a Venècia. Verdi es va trobar amb un problema en aquell moment. L'obra es va escriure perquè succeís a la mateixa època que vivia ell,
0: sí.
1: 1800-1900, però la censura no li va permetre, ja que es considerava massa radical per l'època i la crítica a les convencions socials no era gens ben vista. Així que va haver de canviar d'època i també de títol.
2: Oh!
1: Sí.
2: No es deia La Traviata.
1: No es deia. Al principi no. Llavors, la gent de l'ES, atents a la pregunta. A veure.
2: L'ES, primera fila del búnquer avui, gent de la Vall d'Aran.
1: Quin era el títol real de La Traviata de Verdi? Opció A, Sexe i desenfrè.
2: Bon títol.
1: Bueno, ja l'han dit que és radical. Opció B, La prostituta de luxe.
0: Bé.
1: I opció C, Amor i mort.
3: Amor i mort.
4: Amor i mort. Home, si per censurar, Amor i mort.
2: Sí. Amor i mort, no.
4: Prostituta de luxe.
0: La gent de...
4: Si ha tret la dona perduda, no?
2: S'hi han tirat de cap, eh?
1: Sí.
2: A la C,
1: sí,
4: Amor
1: sí.
4: i mort. Sí, sí, la C, la C.
1: Claríssim. Vinga,
4: claríssim.
0: Impressionant, la gent de l'ES, no ha dotat gent que és de la Vall d'Aran, però parlen perfectament el català.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs aquest era el títol real, Amor i mort. A més, com he dit, doncs, l'obra s'havia de desenvolupar una època diferent, així que Verdi va triar l'any 1700, un segle abans, perquè no fos tan...
0: No va anar molt lluny, tampoc, eh?
1: Va, continuem amb La Traviata, que vull veure com anem de cultura musical. Com us he comentat, l'obra es va estrenar el 6 de març del 1853, però el que no us he dit és que va ser un autèntic fracàs.
0: No, home!
1: Molt malament!
0: No!
1: Sí. Resulta que la soprano, que feia de Violetta, la que seria la nostra protagonista,
0: sí,
1: tenia 38 anys. Clar, recordem que es va morir amb 23, eh?
2: Ah, era massa gran per fer
1: de prostituta jove.
0: Oh, sí, 38 anys.
1: A més, es veu que era massa grassa, tenint en compte que la Marí es mor de tuberculosi i acaba ben prima.
0: És veritat, els tuberculosos no són grassos, eh?
2: Normalment no, i just abans de morir-se menys.
1: Exacte, estan molt fumuts. Així que l'obra va acabar amb tot de burles i el públic emprenyat. Verdi va donar-se de la fallida i l'endemà va escriure al seu millor amic dient: La Traviata d'ahir va ser un fracàs. Error meu o dels cantants? El temps ho dirà.
0: El temps ho dirà.
1: Home, això és el que
0: va dir. Però arregla-ho tu, ara.
1: No, ja bueno, veurem. Ja veurem.
2: El temps sembla que li ha donat la raó.
1: Exacte. No? El temps ha de dir que li ha donat la raó. És bona, La Traviata. Suposo que la teniu al cap. No sé si la teniu al cap. Bueno, doncs mira, la gent de Barcelona...
2: De Barcelona.
1: Sí, haurà de tenir-la, perquè la pregunta n'hi ha per aquí, eh? No sé com aneu d'això. Sentirem tres obres i m'heu de dir quina d'aquestes és el preludi de La Traviata.
0: Oi, home, que interessant!
2: Comprova musical.
1: Vinga, opció A.
5: Aquesta sembla que no...
6: A veure.
2: Ja està.
1: Sí.
2: Amb això ja hauríem de saber-ho, sí.
1: Seguim. Va, la B és aquesta.
2: Aquesta no.
0: Passa-la, Josep, passa.
1: Anem a la C.
2: Fan que no amb el cap.
6: No.
0: No els hi agrada cap de les tres.
1: No.
0: Posa't una altra, Neus.
6: No.
2: Diuen la A, la gent de
4: Barcelona. La A.
1: Anem a deixar la A, va. Les altres ni tan sols són de Verdi, eh? La segona era de Brahms, per si us agrada, eh? Brahms, i la tercera, Beethoven.
2: Molt bé.

0: Verdi, també, aquesta.
1: Sí?
0: Josep Verdi.
1: Verdi.
0: Bé, com sabeu, la música que sentiu abans que aparegui el nostre convidat l'ha triat ell o ella. Normalment ens sol donar una pista de qui és. No sé, música tranquil·la, doncs una persona calmada.
1: Sí.
0: Música potent,
1: sí,
0: per un convidat amb un pèl massa d'energia, podria ser. Però aquesta no us donarà cap pista del nostre convidat, crec.
1: No!
0: No, ja heu sentit que Juan Luis Guerra parla del seu cor i ens convida amb el seu bon rotllo a estimar la vida i fins i tot estimar els pijos de Barcelona, i això el nostre convidat no ho pot tolerar, és així. No és considerat l'home més dolç de Catalunya, sinó més aviat un home amb total disposició a cremar aparadors d'empreses fast fashion i possibles seus d'alguns partits polítics concrets. El nostre convidat és conegut per diverses raons, aparicions en programes com l'APM, podcast, ràdio, però el que l'ha fet més famós és la seva desaparició.
1: Ah.
0: No tothom pot dir que és famós per no ser a la pantalla. Estem parlant del famós moment Zona Franca, a TV3, on el nostre convidat feia de presentador i al cap de 3 mesos va decidir marxar-ne. Així, que no, suposo que ja no teniu cap dubte de qui
1: ni
0: tenim
1: un,
0: entre
1: no,
0: nosaltres, rebem amb un fort aplaudiment a Joel Díaz.
1: Què tal, Joel? Com estàs?
2: Molt bé, és un honor estar aquí. Hòstia,
1: home,
2: ja tenia ganes jo de que acceptéssiu convidats.
1: Doncs mira que hi ha gent al Twitter molt enfadada, eh?
0: Ai,
2: ah, sí?
1: Una cosa quan funciona, per què l'heu de canviar?
2: No toquem res, no toquem res. No toquem res. Funciona, no toquis.
1: Exacte,
2: bueno,
1: i mira, i Jordi Pujol tots aquests anys.
3: Juan Luis Guerra, eh? Jo sé. Sí, sí que té alguna cosa a veure, té alguna cosa a veure. És molt alt, com tu?
2: És alt.
0: Ai,
2: sí que és alt.
3: Molt alt.
2: El vaig veure en directe no fa gaire.
3: Que t'agrada de veritat?
2: No, m'agrada. No, no és pas irònic.
0: No
2: entenc per què, però a mi hi ha alguna cosa de la bachata que m'interpel·la. És absurdíssim, perquè soc una persona del barri del Fort Pienc, vull dir, no he tingut mai relació amb el món del Carib ni res d'això, però m'interpel·la la bachata. I aquesta cançó és preciosa, la d'aquí, perquè és una metàfora, no sé si ho sabeu.
3: No.
2: Diu, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de... O sigui, la nariz és la nariz.
1: La nariz és la nariz.
2: Però la pecera
1: no és la pecera.
2: És una vagina, és una vagina.
1: Hòstia.
0: Ho dius directament, pensava que jugaria una mica...
1: No. No passa res.
2: I hacer burbujas de amor.
3: És que...
2: Això és la diguéssim, l'ejaculació femenina, que no sé què...
3: Juan Luis Guerra, que d'on és?
2: És dominicà.
3: És dominicà, sí, perquè és de sangre caliente latina.
2: Home, tu diràs.
3: No podes mirar, ai, carai.
0: Vinga, va, hem parlat de tot allò que no li agrada en Joel, el món capitalista, sí, consumista, els pijos de Barcelona, però no hem parlat del que l'apassiona.
2: Ah, a veure,
0: llavors,
1: home,
0: gent
1: a part
0: de Calella,
1: del Juan Luis Guerra.
0: Gent de Calella, tens la pregunta? Quina d'aquestes coses apassionen en Joel? Opció A, les galetes dinosaure. Opció B, les aspiradores. I opció C, les sabates amb rodes que es van posar de moda fa un temps.
1: Oh, ben parides. Oh. Molt ben parides.
2: Hosti, n'hi ha una que m'apassiona, però les altres dues, ara aquí penso també, una bastant. Però no, no.
4: La B?
0: La B, diuen.
1: La B?
0: No.
4: La B, no.
1: Ah, la B, no. Però no us enfadeu, tampoc.
0: La Carla diu la B i...
4: Okay.
0: La resta no.
2: Estàs deliberant, estàs deliberant.
1: Un pare discutint amb les seves filles, eh?
0: La C.
4: La C, va.
0: La C? Doncs no fem cas a la Carla i...
1: Oh!
0: S'havia de fer cas a la Carla. Era la B, eh?
1: Les aspiradores.
2: Les aspiradores. M'agraden molt les aspiradores.
0: Sí? Per què? A Lil Dami també li encanten, tu.
2: A Lil Dami també.
0: Sí, que sàpies que teniu aquesta passió.
2: Ja tenim una cosa comú. No, m'agraden, m'interessa el món de l'aspiradora. Soc molt fan d'una marca, no sé si es poden dir marca.
1: Digues.
2: Dyson.
0: Veus, és que tothom parla d'aquesta.
3: És papino.
2: És el Ferrari de les aspiradores.
3: Ben pagada, la Dyson?
2: No, jo no en tinc, de Dyson.
1: Però no has
2: descobert. No he fet mai el desembolso. És que jo sóc un...
3: Un teòric.
2: Acadèmic en el món de l'aspiradora.
1: Hi ha una marca que és italiana, que es diu Grizzly, que és
2: d'aspiració
1: industrial.
2: Això és industrial.
1: Sí, és el que tinc jo allà a les cabres,
2: sí,
1: si vols et convido un dia a aspirar amb aquella.
2: Home, m'encantaria.
1: Té molta potència.
2: És bufadora, també? Té el ventilador que es posa al revés?
1: El que tinc jo concretament no, però pots aspirar a líquid. Això també és un ben parit.
0: Sí. Líquid,
2: però saps què passa? Que aquestes industrials no tenen en compte el tema del silenci.
0: Dyson
2: destina molt I+D a que siguin silencioses.
1: Vale.
2: I és impressionant, eh?
1: Sí,
2: tenen un poder de succió acollonant
0: i
1: no fa soroll.
2: I no fot res de soroll.
0: Ell també estava al·lucinat i m'ha parlat parlat de tots els llums i totes les coses, eh? Esteu molt contents amb això. Me n'alegro per vosaltres.
3: Fem una crida, aprofitem ja que som aquí, si hi ha una empresa d'aspiradores potent que vulgui regalar-nos aspiradores, en parlarem bé. Ja està.
2: I si volen venir com a imatge de la casa...
3: No, però tu ens ajudaràs amb això.
1: Seria meravellós veure un anunci que sortís a TV3 amb en Joel aspirant al menjador. Compra ja la teva aspiradora.
3: Que feu famosos de veritat que consumeixin allò. Quan vaig veure un anunci d'un bufador o algo que sortia l'Arnold Schwarzenegger, anunciant-ho...
0: No. O l'Aitana amb l'hamburguesa, que és vegetariana. Però què estem cardant?
1: Ah, sí, anunciava una hamburguesa.
2: En sèrio, m'ho dius, això?
0: Que tenia el seu nom, hamburguesa Aitana, Sabe Aitana.
3: Això sí que
0: menja carn.
1: En fi, només han encertat les preguntes corresponents, la primera i la segona fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
2: Quin bé de Déu, tu.
1: Home, salsa brava, all i oli romesco, una mica de chimichurri, que seran...
2: Chimichurri!
3: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
2: Paraules de
5: favor. Favor.
1: La més ràpida ha sigut la Neus, eh? Sí. Per tant, de Neus a Neus, la Neus s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per totes dues, Neus.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Re, us estic parlant des d'Islàndia. Us estic escoltant quasi cada dia i estic aquí treballant. I just acabo d'escoltar ara el búnquer d'en Goji Amitu, el gegant romanès, el gegant boxejador. I hi ha hagut un moment que heu dit que aquest noi va arribar a fer 2,24 metres i m'ha recordat a un jugador de bàsquet amb el que vaig compartir espai, el Joventut de Badalona, la Penya.
6: Carai.
5: Que també feia 2,24 o 2,27, que era del Congo i que es deia Bienvenu Letuni, que malauradament va morir farà un anyet o així, o un parell d'anyets, jo crec. Jo en aquell moment tenia 12 anys i ell en tenia 18, suposadament, i era això, ell tenia també gegantisme. I, bueno, perquè sou la idea, jo quan corria ho feia físic, ell corria al meu costat i tirava una escopinada i era igual de gran que el meu cap. I quan estàvem al gimnàs, i aquí ve la meva pregunta, quan estàvem al gimnàs, sempre ens feia fora. Bueno, almenys jo sentia que em feia fora. No estaves a una màquina i et feia fora. Clar. La meva pregunta és si vosaltres, o els oients, no? Si vosaltres seríeu capaços de dir-li que no a una persona de 2,24 metres. Com s'ha de reaccionar si realment no vols marxar?
6: Yeah.
7: Ah, no,
6: ostres.
7: No, masses.
6: Bueno, tu, Joel, ets molt alt.
7: Sí,
8: jo soc molt alt.
6: Quant fas, Joel?
8: Jo faig 192 centímetres.
6: Tu ets del cant, ostres, ets molt alt, tio.
8: Sí, però si estiro bé l'esquena, eh? Jo tinc tendència a encorbar-me, si l'estiro
6: bé. Però quan surts del físio fas 1,92 metres.
8: Faig 1,92 metres, que jo crec que és l'alçada límit per poder fer una vida més o menys normal. Mm. O sigui, a partir de la meva alçada hi ha malament els avions, el tema de, per exemple, els vàters, les piques...
6: Tot això. Ah, les piques.
8: Els vàters, doncs que, clar, sí, a mi em toquen els genolls a les orelles, pràcticament, clar, segons clar, quin vàter, no?
6: 1,92 metres, tens raó, és la mida justa que la gent digui és ben plantat.
8: Sí. Sí.
6: Tot, clar, és ben plantat.
8: Sí. No, no, hòstia, no és... quin fric.
6: Hòstia, tio, hòstia, quin tio més raro.
8: No em mires raro, la gent.
6: Sí que és veritat que discutir... Bueno, hi va aquell programa que van fer una vegada a TV3 on el Toni Soler entrevistava Pau Gasol, recordeu? Sí. Que era el càmera anava de culíssim, sí, perquè no hi havia, sí, manera d'enganxar-los en el mateix plano, a tots dos, perquè clar, quedava molt avall el
9: Pau
6: Toni.
9: Pau Gasol és enorme.
7: Sí.
6: És enorme.
7: Però queda molt malament realment discutir una persona molt amunt. És com, sí, quan jo vaig veure la meva directora, que és una persona important, bevent xocolata, que posa el cap molt amunt,
8: sí,
7: i és un moment bastant...
8: Espera, com?
7: Xocolata desfeta?
8: Sí.
7: Quan baixa, que
8: t'has d'estar
7: una estona...
8: Baixar...
7: Clar,
6: perquè és molt espessa.
7: Estàs una estona amb el cap en l'aire, i sí, això és, sí, un moment, jo el veig un moment
6: de fragilitat.
7: No... Sí, veig fragilitat. I penso que discutim una persona alta també...
6: És la mateixa situació.
7: Sí, perquè aixeques el cap i et
8: veus molt malament. També t'he de dir, posant-nos en el cas del noi aquest, sí, del gimnàs, que una persona tan alta, per força, ha de ser maldestra, ha de ser poc,
6: sí,
8: àgil.
6: Clar, sí.
8: Vull dir que tu li pots fotre un meco ràpid, poc, i marxes corrents, sí, i el tio no t'enganxa.
7: Ah, sí, sí,
8: entre que comença a reaccionar i tu ja, sí, estàs fora del gimnàs.
9: Sí, 2,24 metres són molts.
6: Clar, clar. Bueno, sí, és que jo crec que no estic ni dins del seu camp de visió, diria.
9: Segurament.
6: Que no em veu, no em veu.
8: Mira, hi ha la gimnasta aquesta americana, que la sabe, Simone
6: Biles.
8: Simone Biles, que fa 1,40 metres.
6: Només?
9: És molt poquet.
8: Pràcticament fa la meitat, pràcticament.
9: És molt poquet, així, clar que salta.
6: Sí, però, clar.
9: Si jo fes 1,40 metres, també te faria allò que fa.
7: Seguríssim.
6: El mateix.
7: La Carla de Calella té una pregunta.
6: A veure, Carla.
10: Aquesta pregunta ve per la Neus.
6: Oh. Molt bé.
10: Tu què en penses per al tema de l'Innovamat en matemàtiques?
7: Ostres!
6: L'Innovamat?
9: Nosaltres no sabem de què va això,
6: necessitem context,
9: sisplau,
6: la resta.
8: Ni idea,
7: tu. Carla, explica'ls una mica de què va l'Innovamat. Tu l'estàs fent a escola?
10: Sí, i em fastidia bastant.
7: No t'agrada gaire, eh? Com funciona? Porteu amb tot el...
10: El tema de l'InnovaMat, doncs, els professors diuen que és un tema com una mica més fàcil i per mi és més difícil.
7: És una manera d'aprendre les matemàtiques.
8: Sí, ah, és allò d'aprenem jugant i tot aquestes
7: sí,
8: mogudes,
7: sí,
8: no?
7: Sí, sí, també hi ha part de tecnologia sí. I tal, no? També. Sí. Jo no l'he dut mai a terme, eh? No l'he... A les escoles on he estat no...
6: Però abans ja es feia això, no? Els problemes aquests. Si tinc cinc pomes i te'n
7: no,
6: prenen tres.
7: No, no,
8: no és
7: feio,
8: això,
7: no,
8: Peyu,
7: no,
8: home.
7: No, no, no, això és molt diferent.
8: On està l'Innova? Això. Mai et parla l'Innova.
7: No, no, no.
6: Jo sé, si tinc tres walks i me'n prenen dos...
8: Un tren surt de Valladolid i l'altre... Ah, ves a la merda, home.
7: Bueno, no, jo ja et dic, no, no, a l'escola no ho portem de moment, però en principi és perquè n'aprenguin més. Vull dir que si tu em dius
9: no
7: que
9: agrada,
7: no
9: n'aprenguin
7: no
9: gaire...
7: Si no agrada,
9: no agrada. No agrada.
6: Hem d'escoltar els alumnes.
8: Vols dir? Estem segurs d'això?
6: No. No, no, tal com ho estava dient, jo pensava poder no.
8: Jo crec que no, eh?
6: I el problema, els pares, si els has d'ajudar a fer els deures amb aquestes bestieses...
7: Aquí és que hauríem de parlar ja els pares.
6: Venim d'un altre sistema.
7: Sí, sí.
6: Jo vinc de l'1 dels 2-3, aquests.
8: A mi no m'ajudaven, eh? T'he de dir.
6: A mi tampoc, de fet.
8: No tenien temps.
9: No, això és... A part que no ens ajudaven...
6: Ni se'n va acudir mai demanar els dies.
8: No, per favor.
9: No, perquè és que ara, un nen... Com es fa això? Jo intento fer una divisió, que pels problemes tinc de fer-la. I em diu, però si no es fa així, has de posar els números sí. Una banda, no sé què, dic.
8: Han canviat la manera de dir.
7: Sí, i restar també, restar portant també ha canviat. Abans posàvem un punt a baix, ara sí. Canvia la desena, si era un 3 és un 2, ara canvia. Hòstia. Sí, nois, va així. No.
9: Estem acabats.
7: Poseu-vos al dia.
8: El que funciona no ho toquis.
9: No ho facis.
6: Exacte, no ho toqueu. No ho toqueu.
9: Carla, igualment, els deures que te'ls faci el ChatGPT, tu.
6: Ja està.
8: Sí. Hòstia, clar.
4: El Búnquer és un programa històric.
6: Esclata la Primera Guerra Mundial.
9: Ai, ai, ai.
6: Estic que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
9: Esclata tantes vegades,
6: perquè,
9: ja.
6: Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
9: De veritat que sí.
4: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
11: Maria Puríssima.
6: Ei.
11: Ara estava escoltant el de la Madonna, d'aquesta xica que ha fet la pregunta de... Bueno, un noi que parlat d'una noia que parlava molt fort en una conferència, no sé què. M'ha vingut al cap, no sé si ho heu comentat mai. Aquesta gent que és fisiològicament incapaç... de parlar amb veu baixa, perquè clar, tu pots parlar amb veu normal i pots parlar amb veu baixa, sí. Així. Però hi ha gent que és totalment incapaç i que quan parla amb veu baixa parla com estic parlant jo ara. I tinc amics, Josep, senyor alcalde, que és incapaç de tenir un to de veu baixa amb aquest. Què en penseu d'això, de la gent que és incapaç de modular el soroll de la seva veu? Adiós.
6: Això passa.
8: Quin tema, oh, eh?
6: Quin tema. És un tema. Perquè, a més, hi ha gent que l'únic que fa és llavors fer trencar la veu, sí. Però al mateix volum. Parlant fluix així. Saps quan et vaig dir
7: sí,
6: que...
7: No.
8: Treu aire, que només. Que havia... Només has de treure aire.
7: Sí. I el moment aquell de... Estàs despert! Actives fortíssim, que vols parlar fluix, però vols parlar fort, llavors hi ha un...
8: Però
7: és molt complicat.
8: Com ensenyaries algú a parlar fluix? Quines indicacions
7: doncs
8: li dones?
7: Doncs mira, jo que he anat a l'ogopeda...
8: Logopèdicament.
7: Sí, doncs és que no vibrin les... Però clar, tu no notes, però n'ha de vibrar.
6: N'ha de vibrar el coll.
7: Tu si poses la mà...
8: Sí,
7: exacte,
8: vale, sí.
7: No t'ha de vibrar la mà perquè les cordes no han de vibrar. Ha de passar l'aire i prou.
8: No, jo sé què us he de fer.
6: Jo tenia l'àvia d'un meu amic que feia una cosa molt curiosa, que és que llegia el diari per dins, però el seu per dins era en veu baixa.
7: Llavors,
6: tu estaves allà jugant amb el teu amic i se sentia una remor de fons.
9: Sí. Sí.
6: Han detingut dos nois.
8: Hosti, quina por, no? Llegint els successos.
6: Curiosíssim.
7: Tens algun amic que parli molt fort?
8: Hòstia, sí.
7: Sí,
8: sí,
7: eh?
8: Sí. I és fotut, això, eh? Però jo no sé si no poden o no els hi dona la puta gana, eh? Perquè, yeah. Perquè això... És que t'ha de sortir... Jo no crec que sigui una habilitat apresa. Ja naixem amb aquesta... Ah, vaja, hem de fer això.
7: En principi, sí.
8: Sí, hi ha gent que simplement no li dona la gana, eh?
7: Ja.
6: Això passa molt i condiciona molt els ambients de les cases, eh? Jo he anat a cases que he pensat, hòstia, porto una hora i mitja aquí. Viure aquí 24 hores ha de ser terrible, eh? Un ambient de... Però, perquè gent que es comunica cridant molt fort.
7: Sí, sí, sí, hi ha veïns que ho fan.
6: Porta això aquí, que ara farem allò que no sé... Escolta...
9: Mira, això de cridar d'habitació en habitació...
6: No.
9: Jo vaig instaurar que no es feia.
6: No es
9: a casa no es fa. No es fa. Si no vols dir alguna cosa, has d'estar a prop, t'he de veure, perquè si no...
12: Has mirat de casa...
8: Sí.
9: I tot
8: el veïnat s'assabenta de les teves merdes conjugals.
6: Exacte. No cal. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
7: Sí, en Jordi de Barcelona.
6: Jordi, aviam.
13: Els dos companys de Pau Chair.
6: Sí.
13: I...
6: En Joel.
7: El micro...
13: El Jair i el Joel.
8: Ah, molt bé.
13: Quan us sentirem junts... en un programa?
8: Ara mateix.
13: A partir del setembre.
9: Ara mateix, i ja està, perquè només no podem...
8: No per
9: falta de ganes.
8: No, però crec que seria ara mal assumpte, això, perquè estem en un moment polític que vull dir, ens han de tenir repartits en diferents programes. Tots junts, jo crec que no... Bueno...
9: La gent de la nostra quinta, ja està.
6: Sí.
9: És per un tema d'edat.
8: Imagina que passés. S'assabenten els de Crònica Global.
6: Home.
9: O els del
8: titular que fotries.
7: Els del Triangle. El Triangle, aquesta
8: també. No podria ser pas, això.
7: No volem pas. Ells dos, per què ells dos en concret?
6: Perquè és el que li ha fet gràcia.
13: Segons els meus informes... que venen de molt amunt.
8: Sí.
13: Em diuen que esteu preparant un programa amb un altre senyor.
8: Amb un altre senyor.
6: Un programa amb un altre senyor.
7: Que ja havíeu fet, em sembla que sí.
13: Aquests informes... Joel ha estat treballant aquesta temporada amb el jefe.
8: Sí, efectivament s'està equivocant. No sé exactament amb qui em confons, suposo que amb el...
13: No.
8: No. Ara com li explico...
6: Ni confirmo ni desmenteixo.
13: Tinc fotografies.
6: Cuidado.
8: Entre un senyor que s'està posant violent
6: i
8: la meva necessitat de defensar la veritat...
6: Arriba, és l'alarma de que només queda un minut de programa. Això ens ha salvat. Tenim un minut, Joel, per fer-te l'entrevista que no t'hem fet.
7: Tres o quatre preguntes
6: que ens havien escrit.
9: Va, explica'ns, Joel, quina va ser la teva primera feina en 10 segons.
8: La meva primera feina en 10 segons crec que va ser, si no recordo malament, poder McDonald's.
6: McDonald's.
7: I un camió descarregant catifes?
8: Hòstia, no, abans d'això... abans del McDonald's em vaig apuntar a una empresa de treball temporal i la primera feina que em van encarregar va ser descarregar catifes.
7: I ser McDonald's.
8: I després ja vaig anar al McDonald's, que per mi va ser un upgrade, en certa manera.
6: Clar, és que pesen molt les catifes.
8: Collons, si pesen les catifes, clar.
7: I un call center també vas estar-hi?
8: He fet de feines de merda, realment les tinc totes, He fet call center, he fet de missatger, de transportista...
6: Call center de què es pot saber o no? Que...
8: Sí, de venda d'entrades.
6: Venda d'entrades.
8: Era una empresa que abans que es deia Tic Tac Ticket, que després la va comprar Ticketmaster, que ara manega molt bé això.
6: I et trucava gent, no puedo ir al concierto, me lo puede cambiar.
8: Era molt bo això, perquè a l'estiu veníem les entrades de les fèries taurines. I llavors et trucava, clar, imagina't, fer-li comprar un senyor taurí entrades per internet.
6: Ui.
8: I jo estava al help desk, no?
6: Cuidado.
14: A veure, muchacho, quiero comprar entrades per la plaça de Toro d'Armeria. Me quiero entrades de sol. De sol,
6: En fi, ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. Si voleu seguir gaudint del Joel Díaz, demà ens continuarà acompanyant al búnquer a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
7: Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia abans que comenci les semifinals del Mundial. Demà, dimarts, França, Espanya, a les 9 de la nit, i dimecres, Anglaterra, Argentina, al mateix horari, també a les 9 del vespre. A la selecció espanyola continua la incògnita sobre Pedri i si tornarà a ser suplent, com ja ho va ser als quarts de final contra Bèlgica. De la Fuente i Lamin fan roda de premsa, la roda de premsa oficial abans de la semifinal, a Dallas en una estona. Al matí a Dallas, a la tarda a Catalunya, Pedro Porro, lateral dret titular de la selecció espanyola, en els últims partits ha fet roda de premsa i ha dit que la gent s'està passant amb l'exigència sobre Lamin Yamal, que li estan fotent massa la xapa, ha dit literalment. Avui és l'aniversari de Lamin, fa 19 anys, moltes felicitats a Lamin Yamal, no és l'únic fora de sèrie que aquesta setmana farà, ja veureu. A França, Deschamps té tots els jugadors disponibles, el dubte és al mig camp, si a Rabiot l'acompanyarà Koné o Tchouaméni, el doble pivot, i també hi ha dubte sobre el quart davanter entre Doué i Barcola, aquest és el dubte etern de França en aquest Mundial. Aquesta nit parlarem de la potència, del potencial de la davantera de França, l'Àlex Dalmas ha trobat dades que confirmen el poder d'Mbappé, Dembélé, Olise i l'acompanyant que toqui. La semifinal Anglaterra-Argentina ve marcada en certa manera pel record del partit de Mèxic 86, la revenja de l'Argentina per les Malvines i els dos gols icònics de Maradona. Comprovarem aquesta nit al Club de la Mitjanit si a l'Argentina se n'està parlant molt o no d'aquest factor extrafutbolístic. Del vestidor de l'Argentina ja ha sortit algun càntic que recorda el que va passar l'any 86 i el que va passar a les Malvines, i això no està agradant gaire a la premsa anglesa. En té més detalls la Sònia Germà. A l'Argentina confien que Julián mantingui el nivell que va mostrar contra Suïssa i Messi jugarà per primera vegada contra Anglaterra. Va dir que era especial bàsicament per això. A la selecció anglesa encara tindrà la baixa del lateral dret, Quansha, expulsat contra Mèxic en dos partits, sancionat en dos partits, encara no podrà jugar la semifinal de dimecres. I també està pendents de Declan Rice, el migcentre de l'Arsenal, que va estar malalt els últims dies, i contra Noruega, per exemple, només va jugar la primera part. Avui hem sabut, a més, que Courtois, el porter del Madrid, no té cap lesió muscular important. Sabeu que no va poder acabar el partit de quarts contra Espanya divendres per una molèstia muscular. Courtois ja és a Madrid, li han fet proves i han descartat una lesió important. A més, diuen que renovarà més enllà del 2027, més enllà d'aquesta temporada, que era el que tenia assignat. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial a les 11, de dilluns a diumenge. Vam començar el dijous 11 de juny, el dia que començava el Mundial, i acabarem aquest diumenge, el 19 de juliol, el dia de la final, el dia que acabarà el Mundial. És l'edició del dilluns 13 de juliol, dia 33 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb la Sònia Germà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Sònia, ja ets a Atlanta o marxes en una estona per seguir a Atlanta dimecres a la semifinal entre Anglaterra i Argentina?
1: Soc a l'aeroport, camí d'Atlanta, de moment encara a Nova York, per tant aquest vespre ja arribarem a Atlanta.
0: Ho coneixes bé, Atlanta, i vas estar amb un parell de partits de la selecció espanyola.
1: Sí, sí, exacte, sí, sí, ha estat pràcticament casa meva en la primera fase.
0: També hi ha aquesta nit, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i al control central aquesta nit hi ha l'Andrea Martínez. I també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Ha passat més coses aquest dilluns. Per exemple, el Barça ha començat la pretemporada.
4: Ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que l'han disputat. 10 jugadors avui de la primera plantilla, entre ells, per exemple, Fermín, Marc Bernal o Gerard Martín. Avui també s'ha incorporat Marc-André Ter Stegen. Per completar-ho tot plegat, 15 jugadors del filial o també del juvenil, el Barça s'entrenarà a la ciutat esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: Està a punt de confirmar-se el rival del Barça, el Gamper.
4: Sí, que està previst que jugui el dimecres 19 d'agost, i el rival que està a punt de fer-se oficial és l'Al Ahly d'Egipte. L'acord té a veure amb el traspàs recent del davanter egipci Abdelkarim, que jugarà al Barça Atlètic i farà la pretemporada amb el primer equip. Abdelkarim va arribar a jugar amb Egipte uns minuts en aquest Mundial.
0: Mapi León acompanyarà definitivament Alexia Putellas al London City.
4: La central aragonesa, ja ex del Barça, signa per 3 temporades fins al juny del 2029. Mapi, de 31 anys, va deixar el Barça després de 9 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: Vicky Losada, un altre exmita del Barça, torna a casa, és la capitana de la primera Champions del Barça. Torna a casa fitxat pel Badalona Women.
4: I arriba a Badalona amb 35 anys i cedida per una temporada pel Bristol City anglès. L'espanyol, per la seva banda, també mou fitxa, fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per dues temporades.
0: El Sabadell masculí ha fet un fitxatge mediàtic per afrontar la temporada del retorn a segona.
4: Pere Pons, exfutbolista del Girona i que té 33 anys, ha jugat les últimes temporades, Pere Pons, a l'AEK de l'Arnaca, a Xipre.
0: Notícies importants a l'Europa. Ja tenim el resultat del referèndum entre els socis i marxa Jordi Cano, el capità.
4: Sí, han decidit continuar jugant una temporada més a Can Dragó mentre s'instal·la la gespa natural al Nou Sardenya. Això serà la temporada vinent, bona part d'aquesta temporada vinent, i Jordi Cano, capità i golejador, deixa el club graciec per fitxar per un equip del futbol professional. Encara, però, s'ha de confirmar a quin equip anirà Jordi Cano.
0: Descans, jornada de descans al Tour.
4: Amb Tadej Pogacar, amb quasi 3 minuts de marge respecte a Vingegaard, demà, etapa de muntanya, amb 6 ports, dos dels quals de primera categoria.
0: El Barça de bàsquet ha anunciat un altre fitxatge.
4: El segon de l'estiu, Justin Robinson, base nord-americà, ha jugat aquesta temporada a París, 15 punts de mitjana, és esquerrà. Justin Robinson té 28 anys i signa per dues temporades.
0: És bo?
4: Sí, sí, sí, m'agrada. Bona temporada a París.
0: Clara Espar ha anunciat la seva retirada del waterpolo.
4: Plegarà als 31 anys, ha jugat les últimes temporades al Mataró de Dani Ballar, abans també ho havia fet al Sabadell, als Estats Units i també a Austràlia.
0: Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: mia, de la...
1: Aquesta versió és nova, Salva, no l'havien sentit. Que... Però fan aquest recit. Van recitant tots aquests noms, normalment? No m'hi havia fixat.
2: A mi no em fa.
1: Maradona.
2: Romario.
1: Romario i països, seleccions. Sí, sí. Jo crec que això és una estrena mundial, Salva. Segur. Diu que no. A veure, demà a aquesta hora és probable que ja sapiguem quina selecció és la primera finalista del Mundial. Això s'està acabant, eh? A mi em comença a envair la nostàlgia que...
3: Ja comencem amb el dol, eh?
1: Sí. Us està passant?
4: Abans d'hora.
1: Sí, sí, ja, per uns dies ja això s'acaba.
3: Sempre passa. Aquesta setmana és molt emocionant, però també és el comiat. També t'he de dir que amb l'edat comences a necessitar una mica de descans, també.
1: També.
3: I si ens posen 64 seleccions, agrairé molt que en l'última setmana tindrem unes ganes de descans.
1: Però vaja, jo no vull imaginar-me dilluns d'aquí una setmana...
3: Tens raó.
1: El baix ànim que...
3: de canviar. Dilluns hem de fer un salt, un canvi, un punt d'inflexió a la vida, Xavi, alguna cosa. que ens distregui.
1: A veure, demà a aquesta hora us deia que segurament ja tindrem la primera finalista del Mundial, potser no, si hi ha pròrroga encara no ho sabrem. Ahir ja vam començar a analitzar un dels millors partits que es pot veure al món a nivell de seleccions, aquest França-Espanya. El partit és jugat demà a les 9 de la nit a Catalunya, crec que és a les 2 del migdia a Dallas. A Dallas, a Texas, hi ha el Roger Busà. Roger, bona nit.
5: Com esteu? Bona nit.
1: L'horari de Dallas serà a les 2 del migdia?
5: A les 2, sí, perquè són 7 hores, per tant, sí, a les 2.
1: I Dallas és Texas, eh?
5: És Texas.
1: A veure, com està la ciutat? Hi ha ambient pre-semifinal del Mundial o passa com a Londres, que hi ha una final de Champions i no es percep en el centre de la ciutat que hi hagi un partit tan important aquell dia?
5: No, sí, es percep, hi ha ambient, eh? I és maco, eh? És ambient de Mundial, que és molt maco, és festiu. Avui ja hi ha ambient perquè comencen a arribar aficionats. Entre avui i demà arribaran tots. Els que he vist de moment són tots espanyols, per cert. No he vist encara cap francès, però vaja, que van arribant. Hi ha ambient de partit gran i comença a haver-hi sarau aquí a Dallas.
1: Mm-hmm. En una estona, oi que hi ha la roda de premsa oficial de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente i amb Lamine Yamal?
5: Sí, de la Fuente i Lamine a 1:15 parlen.
1: I els francesos deixam-nos una mica abans.
5: Ara, sí. Els francesos d'aquí a 5 minuts. D'aquí a 5 minuts, a 11:45 està previst que parli Deschamps.
1: A veure si podem sentir Didier Deschamps, el seleccionador francès, en algun moment d'aquesta roda de premsa. Avui, Roger, és l'aniversari de Lamine, fa 19 anys. Saps si ho ha pogut celebrar d'alguna manera?
5: Sí, li han portat un pastís al dinar. A ell i a Víctor Muñoz, que també fa anys Víctor Muñoz, el català Víctor Muñoz. Hem vist un vídeo que ha penjat la Federació Espanyola a xarxes, un vídeo en què Gavi li porta un pastís a Lamine Yamal i Lamine, que ha fet un discurs davant dels seus companys, que diu que és un somni complir anys junts. Demà guanya França, anem a totes, ha dit Lamine mentre celebrava aquest 19è aniversari.
1: A Lamine cada 2 anys hi passarà el que li passava cada any a Rafa Nadal a Roland Garros, que feia els anys en competició. Si ha d'arribar a semifinals. Ja li va passar a l'Eurocopa fa 2 anys, clar, si cauen abans, doncs l'aniversari el celebrarà a casa o de vacances, no sigui, però vaja, és el que té néixer a aquestes alçades de l'any, a començaments de juliol. De Lamine, precisament, n'han parlat a les últimes hores Eric García, company seu al Barça, i Pedro Porro, company seu a la selecció. Pedro Porro, avui mateix, ha estat molt gràfic, oi, Arbo?
5: Sí. Li han preguntat si demà especialment Lamine ha de defensar més. Recordem que Pedro Porro, l'ex del Girona, és el seu company a la banda dreta, ara que Pedro Porro és el titular, el lateral dret titular en aquesta selecció espanyola. Li ha preguntat això, si demà s'ha d'implicar més en defensa, i això pensa Porro del soroll excessiu, diu, que hi ha al voltant de Lamine Yamal.
6: Lamine ha hecho un trabajo grandísimo tanto en defensa como tanto en ataque, ¿no? Yo creo que si no ha sido el jugador que más balones ha recuperado, eso porque está también defensivamente metido y es un jugador muy completo. La gente, la verdad, le está dando una chapa que no es medio normal, ¿no? Pero también es muy bueno para él, sobre todo felicitarle hoy que es su cumpleaños.
1: Ya en parlàvem ahir, amb el Ricard, l'Àlex Almàs, l'Oriol Domènech, el Jordi Costa i la Sònia Gelmada, aquest focus potser una mica pervers que hi ha des de part de la premsa que segueix la selecció espanyola, la majoritàriament instal·lada a Madrid, sobre Lamine Yamal i aquest judici dur i exigent sobre les seves actuacions al Mundial, que a mi m'estan semblant força bones, de menys a més clarament. És veritat que encara sembla que li falti un puntet, però vaja. I hi ha aquesta dada, que és que és el jugador de la selecció espanyola amb més recuperacions, Arbo, això és important.
5: Sí, jo no ho sabia, eh? No ho he hagut de mirar, no ho sabia. I sí, això t'indica que va en contra de, i de tantes teories i tant soroll que hi ha, que ja vaig explicar diumenge passat, que jo vaig estar al camp. L'altre dia, no sé si era diumenge, el dia de Bèlgica, estava al camp i hi havia molt soroll.
1: Divendres,
5: perdó.
1: Sí, cada cop... Angel Lack entre Texas
5: i Califòrnia. No sé ni on soc, sí. Cada rada de Lamine, cada cop que tocava la pilota, que ho feia malament o que tenia una imprecisió, s'abraonaven contra la Min, era una cosa exagerada.
1: Els aficionats?
5: L'afició, sí. Sí. Hi ha un caldo de cultiu que és perillós, sí, és perillós.
3: Si no ha canviat, també, em sembla que era el jugador d'Espanya que havia fet més faltes.
1: També.
3: O sigui, que molt implicat en el treball defensiu.
1: Sí, i és veritat que la segona part contra Bèlgica, si està precís, acaba amb un o més gols, és cert, i no va estar precís, li va passar això d'anar de més a menys, que li ha passat tota la temporada al Barça, però la primera part va fer algunes jugades que si treus els highlights, li dona la pilota d'or demà mateix, però vaja. Eric, què ha dit sobre
0: la
1: Min?
0: Jo respecte la...
1: Digues.
0: Només no va dir que respecte a aquesta crítica un punt exagerada que hi ha al voltant de la Min, jo ja, això ho explica l'Arbusai, jo no ho he vist respecte als aficionats, no ho sé, però sobre els mitjans sí que recordo que en especial abans de començar el Mundial hi havia una expectativa

0: sí. La Lamine Yamal té 18 anys i potser 19, la seva trajectòria serà 19. Serà de crack mundial en el futur, i ja ho és a pinzellades, però esperarien que ho fes a cada partit, i jo crec que l'expectativa era aquesta.
1: Jo vincularia això, Sònia, que és jugador del Barça. O sigui, no han tingut mai un jugador així, i a més no ha jugat al Barça.
0: I a sobres del Barça, sí.
1: Què volen?
0: I això fa que, o sigui, que desitjarien
2: que no l'anés bé després del Barça,
1: no? Que hi hagi la desinhibició a l'hora de crear aquestes expectatives, que diu la Sònia. És a dir, no hi ha una proximitat amb ell que faci pensar que totes aquestes expectatives exploten. Les expectatives són desinhibides, i si, escolta, no van bé, ja algun rendiment li traurem pròximament. Jo crec, com la Sònia, que això està molt fixat des de principis de Mundial, i que era molt difícil que la Lamine Yamal sortís ben parat d'aquest campionat. I ara jo crec que la manera de sortir ben parat és un èxit col·lectiu. L'èxit individual, bé, encara pot deixar petjada, eh? Venen els partits més importants, i vés a saber si com aquella semifinal contra França a l'Eurocopa deixa la petjada i ho reverteix. Però vaja, no se li hauré d'exigir.
2: I Eric què ha dit? Eric García què ha dit sobre Lamine, Arbu?
3: Mira, així veu Lamine en declaracions de TV3, Eric García, així veu Lamine el seu rendiment i també la versió que estem veient fins ara del seu company del Barça.
4: Que ell sap el nivell que té, al final no és fàcil jugar, perquè moltes vegades té dos, tres tios a sobre. Els rivals òbviament saben que és una peça molt, molt important al nostre equip, però bueno, crec que està fent un Mundial que ens està ajudant molt a tot l'equip, i estic segur que aquest partit té especial intriga per ell, i estic segur que ens ajudarà moltíssim.
2: Eric García encara no ha jugat ni un minut en aquest Mundial, oi, Roger?
3: No, cap minut.
2: A mi em sorprèn, mínimament. I a Pedro Porro sí que se'l veu molt consolidat com a lateral dret titular. Eh? Li va prendre lloc a Marcos Llorente, està fent bons partits, bon rendiment, encaixa bé amb Lamine, i aquí no el veuran, eh?
3: I agrada molt a De La Fuente. Agrada molt a De La Fuente, que sempre en parla molt bé, que diu que té un peu molt fi, més que Llorente, i sí, li ha passat per davant el jugador de l'Atlètic de Madrid, titular ara mateix, Pedro Porro, que en principi tornarà a ser-ho demà.
2: Àlex, ara parlaven la Sònia i el Ricard d'aquest context que acompanya Lamine en aquest Mundial, sobretot pel que fa a l'afició i a l'opinió pública, als mitjans de comunicació i altres altaveus que acompanyen la selecció espanyola al Mundial. Tu creus que és possible que Lamine demà faci aquest pas endavant, sigui petit o potser no tan petit, que potser sí li falta per acabar de tenir un impacte important en aquest Mundial? El veus capacitat o això de canviar de manera tan dràstica d'un partit a un altre és difícil?
5: Jo el veig capacitat. Jo crec que està anant clarament de menys a més. Crec que és un jugador que li van els grans reptes. L'altre dia parlàvem el mateix divendres, i dèiem que tot i que encara no se'l vegi del tot fi en les accions tècniques, i sobretot encara no se'l veu amb el ritme per poder aguantar la finor i l'electricitat als 90 minuts o els que duri, va ser el millor. I és el jugador que més enfonsa el rival, el que genera més ocasions de gol, i segurament se li exigeix més per tot això que comentàveu i perquè no porta el gol i perquè la gent...
2: Gol en té i crec que en tindrà més, això ho hem parlat des de fa 3 anys, però a l'Eurocopa fa 2 anys només en va fer un, que és el golaç aquell contra França.
5: Però és que la gent tendeix a analitzar en funció dels gols, quan és un error. Moltes vegades es pot jugar un partit discret marcant un gol i es pot ser el millor del partit sense marcar, com li ha passat a Lamine en l'últim partit i en el penúltim i en l'altre. Per mi és el jugador que més pes té en la selecció espanyola de llarg, i jo crec que sí que pot donar el pas endavant, sens dubte té capacitat, però home, no és fàcil que pugui passar al seu màxim nivell quan ha estat 2 mesos sense entrenar i està entrant progressivament en aquest campionat, però potencial en té.
1: Però el gol ha aparegut com un element distorsionador en aquest Mundial, perquè ha fet gols Kane, Bellingham, Messi, Mbappé
2: i molts gols al seu Mundial,
1: Haaland, tots. Aleshores, jo crec que aquí és on apareix el gol, i és normal que Lamine Yamal ho miri i digui, hòstia, jo també n'hauria de fer alguns. És a dir, a Boadi ningú li ha demanat gols, i és una de les revelacions del campionat, ni a Raskin li han demanat gols, perquè jugant en una altra posició del camp i s'entén que tenen un context. I ell s'ha topat que els extrems com Dembélé han fet gols, per exemple. A Olise ningú li està demanant gols, i està fent un Mundial bestial.
2: Olise n'ha fet algun de gol al Mundial?
1: No. Ha fet 6 passades de gol, però no ha fet un gol. És a dir, com a mínim ha estat determinant en les instàncies finals.
2: I Lamine ha fet un

0: Gol, recordem que va fer el primer contra l'Aràbia Saudita en la segona jornada.
1: I assistències, jo no sé, ara no recordo, crec que no n'ha fet cap, no? Vull dir que no ha estat del tot determinant. I jo crec que això li ha pesat una mica, perquè no és normal el que ha passat en aquest campionat. És molt estrany que aquestes xifres dels golejadors, de les icones futbolístiques, que jo crec que ha distorsionat, com diu l'Àlex, el judici general i també particular dels futbolistes amb ells mateixos.
2: No n'ha fet cap d'assistència a la mina encara.
0: A veure, Roger, encara creus, com comentaves ahir, que Pedri té més possibilitats de tornar a ser suplent, com va passar contra Bèlgica als quarts de final, que ha de ser titular demà contra França?
3: Jo tinc la sensació que pot tornar a ser suplent, sí. És que potser no, eh? És el gran dubte, però veig a De La Fuente repetint 11 i Joan Fabián. Sí, sí.
0: A Ricard, Àlex, us estranyaria molt?
1: Molt. Bon. O sigui, per mi demà és Pedri 10 més pel que necessita Espanya, però com diu el Roger, tampoc no descarto que De La Fuente no ho faci, però jo m'atreveixo a desafiar De La Fuente, que és molt difícil perquè encerta molt,
0: li surt tot bé,
1: que demà és que l'única cosa ha de passar perquè algú li doni continuïtat a la pilota i Fabián pot aportar coses, però no és un jugador que ho pot fer, però no li dona la capacitat que té Pedri per donar, oferir a tocar. Jo he de dir també que Pedri no està gaire fi.
0: No va estar.
1: Però també he de dir que si repassem l'etapa de Pedri amb De La Fuente, seleccionador, no hem vist la millor versió de Pedri moltes vegades.
0: És veritat, però jugava més avançat respecte al Barça i ara, després del primer partit, sí que estava ocupant la seva
1: posició. Però jo crec que
0: posició.
1: Hi ha alguna cosa del context col·lectiu de la selecció espanyola, amb De La Fuente, que no aconsegueix treure la millor versió de Pedri.
0: Està molt imprecís, eh? L'altre dia, l'estona que va sortir contra Bèlgica, hi ha un parell d'accions...
1: Potser no se sent còmode.
0: Sembla Rochenbach més que Pedri.
1: Sí, jo el que vull dir és que a vegades no sabem mai... També els futbolistes poden perdre confiança perquè no se senten indiscutibles, perquè no tenen la continuïtat que voldrien en el joc, perquè s'ataca d'una manera o d'una altra. No sé, jo he de dir que no veig tantes diferències entre la selecció espanyola i el Barça per pla de joc, per model, per sistema, per dibuix, per alçades, però el que vull també és obrir la porta, perquè sempre pensem que parlem de Pedri que no està en la millor versió, que és veritat, i amb el Barça també ens ha passat, eh? Però jo també vull dir, potser és que el context li va millor Fabián que Pedri, i és més fàcil treure la millor versió de Fabián que la de Pedri.
0: Mm-hmm. Àlex?
4: Jo, a veure què li explica De La Fuente al Roger i companyia aquest vespre, però jo tinc la sensació, per el que ha fet De La Fuente fins al moment, que donarà continuïtat a Fabián, perquè quan ha mogut una peça i li ha funcionat, el següent partit com a mínim ha repetit.
5: Sí, a veure, jo crec que per mi seria una greu errada no posar Pedri pel que es demana, perquè tot i Pedri no estan bé, és millor i té una millor presa de decisions que les altres opcions al mig del camp, que també són bones, però em quedo amb Pedri. Veurem, perquè ho està encertant tot. Jo sobre el nivell de Pedri, jo crec que hi ha una explicació física, però també hi ha una explicació tàctica. Per mi ell conviu molt millor amb un mig centre que sigui més de continuïtat, que no sigui tan posicional com Rodri. És a dir, el Barça, aquí veiem o a Frenkie de Jong, o a Gavi, hem vist, o a Bernal, que moltes vegades no són tan posicionals, no fan tant d'ancle, sinó que es mouen, i aquests espais que allibera Pedri entra molt bé. I després ens oblidem d'una cosa molt important. Hi ha hagut plantejaments durant aquest Mundial que han buscat tallar els accessos cap a Pedri. Per exemple, Portugal, molt clarament, recordeu que Cristiano anava es quedava sobre la porta i no anava sobre el Cubarsí, que el flotaven. Per tant, aquesta era una manera de tallar l'accés cap a Pedri, que també li feien persecucions individuals. Hi ha un altre dels partits en fase de grup on també rep un marcatge individual. Jo crec que aquests tres factors fan que no veiem el millor Pedri.
1: Sí, sí, això que diu l'Àlex és interessant. Jo sobre el tema del migcentre posicional no acabo de ser contundent, perquè quan ha jugat Casador o ha jugat Eric, hem vist el millor Pedri, també.
0: Sí, en Bernal, no?
1: Centres
0: sí.
1: Posicionals. Però sí que és veritat que probablement la interferència de totes... És a dir, que els equips pensin que Pedri té la batuta, i ara explicava l'Àlex dos casos molt clars, fa que li tallin més les vies d'accés i que ell potser se senti més incòmode, hagi d'ocupar altres alçades i altres espais. El que és evident és que el que ha fet De La Fuente té un sentit des del punt de vista del rendiment. Una altra cosa és que, per mi, un entrenador ha de tenir clars quins són els seus pilars fonamentals, i De La Fuente també ha deixat clar que per ell Pedri no és un pilar fonamental. L'Eurocopa la va guanyar sense ell i per tant té vigència i s'entén el que... Però també jo crec que és una declaració d'intencions que tampoc no cal amagar.
0: A veure, està parlant Zaire Emery, el jugador del PSG, i ara en uns minuts apareixerà Didier Deschamps, el seleccionador francès, i mirarem de seguir-lo aquí al Club de la Mitjanit. Joan Fitó, tens amb els últims precedents entre les seleccions de França i Espanya?
2: Sí, mira, els dos últims són favorables a Espanya. L'any passat, semifinals de la Nations League, 5-4. Favorable a Espanya, guanyava Espanya 4-0 i 5-1. França ho va maquillar al tram final i fins i tot va demanar l'hora a la selecció espanyola.
0: Sí.
2: L'altra, les semifinals de l'Eurocopa, en parlava ara, l'any 2024, victòria 2-1, gols de Lamine, un golaç de Lamine, i de Dani Olmo, també un bon gol, per cert.
0: Un golaç, per
2: sí, de Dani Olmo. Per cert, aquell dia, Fabián, que va ser titular, evidentment, perquè no hi havia Pedri, va jugar els 90 minuts, és a dir, no el va substituir Luis de la Fuente, que també... De cara a demà potser ens dona alguna pista. Si anem més enrere, el tercer ja és favorable a França, i el recordareu perquè és la final de la Nations League, l'octubre del 2021. Espanya 1, França 2, el segon gol d'Mbappé en fora de joc. És aquella situació, aquella jugada que Eric toca la pilota mentre Mbappé sí, sí. és en posició il·legal, però finalment Anthony Taylor dona gol.
0: Va fer canviar el reglament.
2: Correcte.
0: Aquella vegada era Luis Enrique, el seleccionador d'Espanya.
2: I si anem més enrere, en una competició important mundial, Nations League o Eurocopa, ja hem d'anar fins al Mundial del 2012.
0: Eurocopa
2: del 2012, perdona. Quarta final d'aquella Eurocopa, Espanya 2, França 0. Aquell dia, dos gols de Xavi Alonso.
0: I fa 20 anys, el Mundial del 2006, es van trobar els vuitens de final.
2: Aquell és favorable a França. Aquell dia, juny del 2026, Espanya 1, gol de Villa, França 3. Aquell dia van marcar Ribéry, Vieira i Zidane.
0: Que el volien jubilar.
2: Sí.
0: Que el marcava titular, alguna
2: Zidane,
0: cosa així.
2: Zidane, que vamos a jubilar, sí. Crec que era alguna cosa similar.
0: Doncs no. A veure, pendents de Deschamps, encara no ha començat Deschamps la roda de premsa, eh? De la Roger, per on passa l'última roda de la selecció francesa?
3: Mira, estan tots bé. Sí que els dos centrals venen d'arrossegar molèsties, tant Upamecano com Saliba. Upamecano tenia molèsties al peu aquests dies, Saliba a l'esquena, però està previst que puguin jugar demà. I el dubte està al mig del camp si Tchouaméni o Koné. L'altre dia va jugar Koné, Tchouaméni ha tingut molèsties aquests últims partits. S'ha perdut dos partits, contra Paraguai i contra el Marroc. Sí que és veritat que, segons la premsa francesa, jugarà Tchouaméni, el jugador del Madrid, i no jugaria Koné.
0: Tchouaméni i no Koné. L'aposta pel davanter, per Doué o per Barcola, la tenen tan clara?
3: Doué també.
0: Doué. Sí. A veure, Doué seria el quart mosqueter, perquè els tres mosqueters de la davantera de França són Mbappé, Dembélé i Olise. L'Àlex Dalmas té preparat un informe que demostra tota la potència de la davantera de França i per què ens sembla, veient els partits de la selecció francesa, que es tracta d'una davantera que potser recordarem uns anys. Ara ens ho expliques tot, Àlex, però així, de cop al bot. Vosaltres recordeu tridents d'un nivell tan alt en altres mundials de qualsevol selecció?
4: Potser alguna del Brasil, si anem a l'època aquella de Romario...
0: Romario Bebeto, Joan 4-4-2...
4: Romario Bebeto... Sí. Sí, però no, faltava el tercer, sí. No, la veritat és
0: Ronaldo,
4: que no.
0: Ronaldo, Rivaldo...
4: Ronaldinho. Ah, aquesta, el 2002 també, no?
0: Però Ronaldinho feia més de migcampista, no? És difícil, trobar un trident en un mundial.
6: En selecció, sí.
1: Probablement hauríem d'anar a buscar el Brasil del 70.
0: Que eren 5-10, no?
1: I els 5-10. Ho dic perquè és veritat que aquí són tres extrems que ha hagut de reciclar l'Olise com a mitja punta, no?
0: Sí.
1: Ha agafat tres extrems, Doué, Barcola, Dembélé i Olise, fins i tot Mbappé s'ha sentit sempre més còmode a la banda. O sigui que és un paral·lelisme sobre els 5-10 del 70, doncs hi ha els 5 extrems del 70 i d'aquí a posar
0: un
1: davanter centre, un mitja punta, i després no hi caben els 5, hi ha un que és el primer canvi. Però sí, és un fet bastant curiós.
0: Àlex, què has trobat tu per confirmar totes aquestes sensacions que la davantera de França gairebé és una davantera històrica?
5: Moltes coses. D'entrada, que aquests 5 jugadors es reparteixen les 4 posicions de les que hem parlat durant tot el Mundial, no? És a dir, aquest 4-2-4 que moltes vegades veiem, amb aquesta línia de 3 mitges puntes i el davanter. Per aquest ordre, en minuts, és Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, que és el quart, com tu deies, i Barcolà. Doncs bé, entre aquests 5 jugadors, Doué i Barcolà es van alternant, diguéssim, la posició d'extrema esquerra. Entre sí. aquests 5 jugadors han fet tots els gols de França. No hi ha cap altre jugador que hagi marcat en aquesta selecció, i recordem que França és, amb 16 gols, la segona màxima golejadora per darrere d'Argentina. Si anem a aquests 16 gols i ens enfoquem a les assistències, veurem que aquests mateixos 5 jugadors han fet 14 assistències.
0: 14 dels 16 gols de França. Correcte. Al Mundial els han assistit entre els 5 davanters.
5: S'ho han fet entre ells, també. Però és que hi ha més coses.
0: Qui són els jugadors que no són davanters que han fet assistència?
5: Ha fet una Tchouaméni i una Rabiot.
0: Rabiot el primer dia a Barcolà, recordo.
5: Sí, però és que a més, sempre havíem vist una França que tenia molta contundència a l'espai, corrent. França és l'equip o la selecció del Mundial que ha fet més gols al contraatac, que són 3, però també...
0: Tampoc en són tants, eh? No em semblen
5: tants. No, no són tants, no són tants.
0: Una cinquena part.
5: Sí, però marca tendència, no? Però és que també és la selecció que ha fet més gols en jugada oberta, en atac posicional, perquè Argentina n'ha fet molts a pilota aturada, i jo crec que aquest és el factor Olise, ara ho comentava el Ricard, no? Són 6 assistències la d'Olise.
0: És una bestiesa, són 6 assistències en 6 partits.
5: Sí, i hi ha un abans i un després.
1: Crec que, Àlex, els dos últims no sé, crec que no ha puntuat, vull dir que ja els 4 partits ja les tenia.
5: Sí,
0: perquè sí, és una bogeria. Contra Paraguai va ser un penal, i als quarts de final contra el Marroc
1: una passada d'Ué a Mbappé i
0: una conducció de Dembélé,
1: no recordo, però
5: sí, una altra de Dembélé, sí. Sí, hi ha un abans i un després, perquè recordem que el primer partit, la primera mitja part, la juga Dembélé per dins i Olise per fora, i a partir d'allà
0: sí, però, ho vam viure en directe aquí al club de la mitjanit. Ha canviat Olise i l'ha posat pel mig. A partir d'aquí la maquinària de la davantera francesa va començar a funcionar molt bé.
5: Sí, tàcticament també hi ha algun detallet que és interessant, que jo m'he anat observant, i és que diguéssim que quan ataquen en posicional els extrems, per la dreta sempre Dembélé i per l'esquerra, com us dic, o Doué o Barcolà, tenen llicència per anar una miqueta dins, no massa, però tenen llibertat per posar-se dins i deixar una mica de carril per als laterals. Quan França, diguéssim, està replegada o està en camp propi, tots dos extrems sempre defensen en estàtic oberts. Si el lateral rival entra per dins, no el segueixen, s'ajusten en pivots. Quina és la finalitat? Que Mbappé queda despenjat i que els dos extrems queden oberts, preparats per córrer. Així han arribat més d'un gol, com per exemple un del dia del Marroc o el dia de Noruega, on Dembélé fa aquell hat-trick. Un dels gols ve precisament en això, en una obertura a banda. Dembélé ja corrent quan està recuperant pilota.
0: Això dona molta perillositat a França per jugar amb molts espais oberts i per córrer. La fa vulnerable defensivament amb un equip que pugui gestionar bé la pilota.
1: Sí. Deixa'm fer un incís sobre això, perquè ho volia comentar, Xavi. Jo crec que aquí demà està la clau del partit. És a dir, Espanya ja tindrà 3 contra 2 dintre, no necessitarà ni un lateral, i els 4 de dalt no els agrada treballar gaire. Si Espanya allarga atacs i fa servir bé la superioritat numèrica, jo deia, amb Pedri, amb el 3 contra 2 dintre, els de dalt hauran de treballar, o si no, Espanya tindrà opcions per tenir el control i atacar. Això sí, qualsevol errada, com explica l'Àlex, qualsevol pèrdua, qualsevol mala decisió, encara que estiguis 3 contra 2, et mata, perquè clar, ells estaran...
0: Escorren i penalitzen.
1: Allà està el nus. Si Espanya ho interpreta bé i obliga els extrems a treballar, cosa que no els agrada, ja no t'explico Mbappé i Olise, i Espanya aprofita tenir un home més dintre, o si Espanya no està fi amb la pilota i no aprofita aquest avantatge, França no et perdona. És a dir, ells no se senten incòmodes sense tenir la pilota, però sí que se senten incòmodes si han de treballar més del que hi estan acostumats.
0: Sí. Àlex, alguna dada més per il·lustrar aquesta davantera fantàstica de la selecció francesa?
5: No, bàsicament aquestes i aquests detalls tàctics, no, que dèiem, que entre els cinc jugadors, diguéssim que és un equip compartit i que té assumit que aquests cinc jugadors faran tota la creativitat, però el potencial és indubtable, i coincideixo amb el Ricard, que la clau és no tenir pèrdues o perdre la pilota on tu la vols perdre, que és a l'últim terç de camp o en una banda.
0: Parla de Xams.
6: Muy difícil, ¿no?, decidir entre Aurélien Tchouaméni y
0: Y de Shams, a la página oficial de la FIFA. Escoltem el que diu.
6: Bueno, es más difícil todavía, más que duro. Pero bueno, cada seleccionador tiene elecciones que hacer. Yo creo que todo el mundo contribuye a la selección. Lo importante es que los que entran en el once inicial sean buenos, y los que entran como cambios durante el partido, pues que lo sean también. Y pues debe continuar siendo así. Evidentemente, bueno, ya saben, luego siempre tenemos que reflexionar sobre cada situación, sobre los diferentes perfiles que pueden aportar una ligera diferencia, pero no estamos preocupados en cualquier caso.
0: El Roger Bosa continua pendent del que digui de Shams en aquesta roda de premsa a Dallas. Creieu, com ha dit el Roger, que Due té més opcions que Barcola de ser titular demà contra la selecció espanyola? Sí, eh?
1: Sí, i també crec que jugarà Tchouaméni.
0: Tchouaméni. I tu, Àlex?
5: Jo crec que Due, sí. Si juga Tchouaméni, pot ser, no dic que no. A mi m'agrada molt més Koné. I on tinc el dubte és el lateral esquerre. Jo no sé si jugarà Lucas Digne o optarà per Teo, eh?
0: Teo Hernández. El Joan Fitó ha preguntat a xarxes entre Mbappé, Dembélé i Olís, que són els tres bons. Els altres dos també són molt bons, però els tres bons són Mbappé, Dembélé i Olís, la selecció francesa. A qui fitxaríeu pel vostre equip? Alguna resposta, Joan?
2: Doncs ara t'ho comprovo. Mira, el primer, l'Albert Rubí, que ens diu que fitxaria Dembélé. No deu ser el Barça perquè ja el teníem, llavors. Sí, Dembélé.
0: Sònia, tu?
4: Que si fitxessin Dembélé hauria de venir també Luis Enrique, perquè han de venir en Pac, perquè tingui rendiment al Barça. Però sí, seria un bon fitxatge que jo faria.
0: I l'Àlex i el Ricard, a qui preferirien?
1: Home, Mbappé no, per una qüestió lògica, i eren Dembélé o Olise.
0: Sí.
1: Doncs potser Dembélé també, eh?
0: Home, i tu, Àlex?
5: Jo, sens dubte, Dembélé.
0: Ah, doncs en el meu cas fitxava Olise. Sens dubte, també, eh? Em sembla un escàndol.
1: Però aleshores has de...
0: Ningú Mbappé, no? Mbappé s'ha fet clar. Aquest debat, ja el vam descartar fa unes setmanes, que no fitxaríem Mbappé. No sé si va ser antena o fora d'antena, però...
1: Però Olise i Lamine, com els ajuntes? No és fàcil, no?
0: Està jugant a mitja punta, Olise.
1: Però nosaltres no entenem... Ah, vols dir posar-lo allà dintre?
0: Sí, no ho està fent malament, eh? En aquest Mundial.
4: Fer com França, eh? Sí, quatre al davant.
0: Ara sentirem un dels defenses de la selecció espanyola que aquesta nit, no sé si podrà dormir, veient el que tindrà davant demà, haurà de defensar una d'aquestes tres bèsties. Crec que li tocarà Dembélé.

0: Us deia que ara sentirem el defensa de la selecció espanyola, que demà li tocarà tenir a prop Dembélé. Es tracta de Marc Cucurella, que avui ha estat al Tot Costa, a Catalunya Ràdio, amb el Jordi Costa i el Roger Rosal. Roger, molt bona entrevista. Molt bona, de debò.
1: Sí?
0: Sí, m'agrada molt.
1: Ell ho posa fàcil, també. És agradable i és fàcil, eh?
0: Sí, sí. Què és el més interessant? Que és jugador del Madrid, Cucurella, sí. I no he tingut problemes per oferir aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, que no sempre passa això. Ho fa en l'àmbit de la selecció espanyola, també és cert, però vaja, ha estat superagradable, molt franc, sense utilitzar gaire tòpics. Què és el més interessant que t'ha semblat que us ha explicat?
1: Mira, ha parlat d'aquest fitxatge pel Real Madrid, diu que és el que havia de fer, que era una oportunitat que no podia rebutjar, i ha fet broma amb la bona relació que té amb els jugadors del Barça, amb els 8 blaugranes aquí a la concentració de la selecció espanyola, i de broma ha explicat que li diuen que quan s'acabi el Mundial que ja no el parlaran més.
2: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota, i res, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la Lliga, pues, serà una altra guerra.
0: I sobre el partit de demà?
1: Mira, les claus per guanyar demà a França, creu que han de fer el partit perfecte, però té claríssim, sobretot, que l'important és dominar des de la pilota.
2: Has de fer un partit perfecte o quasi perfecte per guanyar-los, perquè estan molt bé, sobretot també a dalt, pues, en qualsevol moment, en qualsevol jugada aïllada poden marcar gol, però també té la seva altra part, que jo crec que ningú els ha fet patir del tot. Jo crec que nosaltres, si els hi traiem la pilota, si juguem com sabem, pues, els podem fer patir, i també podem veure a veure com reaccionen en aquests moments, perquè és veritat que fins al moment, pues, no crec que hi hagi ninguna selecció que els hagi tingut contra les cordes.
0: Tenir molt la pilota és el camí que recomana Marc Cucurella. Segurament això està parlat a nivell intern a la selecció espanyola, i coincideix amb el que plantejaven el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Marc Cucurella va fer un gran marcatge a la Minya Mal al novembre a Stamford Bridge en partit de Champions en el Chelsea-Barça. És veritat que el Barça es va quedar amb 10 jugadors per aquella expulsió d'Araujo, que la Minya encara no havia fet net de les molèsties al Puig, però el marcatge va ser fantàstic. Demà té una altra prova de foc. Roger, quedes pendent de Deschamps i després seguiràs d'aquí 3/4 d'hora la roda de premsa de La Fuente i Lamine Yamal, oi que sí?
1: Sí, així és, així és.
0: A Dallas, tot i que faci calor, l'estadi és climatitzat, oi? Tu ja el coneixes.
1: Sí, sí, sí. És d'aquests climatitzats que tenen una temperatura agradable d'entre 20 i 22 graus, per tant, com el de Los Angeles. A dins sí està perfecte, a fora moltíssima calor, però dins això és una altra cosa.
0: A tu t'agrada més el de Los Angeles que el de Dallas?
1: Molt més, sí, molt més. Sí. Saps, eh? Molt més, molt
0: sí,
1: més.
0: Sí, gairebé tant com el primer Frenkie de Jong.
1: Sí, sí. Continuo impressionat amb el SoFi Stadium de Los Angeles, eh?
0: La veritat és que les imatges que arriben, a més, els exteriors són molt macos. Gràcies, Roger, fins demà.
1: Vinga, bona nit.
0: Marxem un moment i quan tornem anirem a l'Argentina per comprovar com estan vivint allà la prèvia de la seva semifinal al partit contra Anglaterra. Més que un partit de futbol, em sembla, tot i que Scaloni diu el contrari.
3: El Club de la Mitjanit, el Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
7: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia.
8: I amb la Mireia Benito.
7: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12: 18 de febrer de 1933.
11: I el número de la sort, el...
12: 7.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Qui diu que a l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
9: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
9: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
9: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
9: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
9: Escolta el Tot Costa.
3: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. El Mundial, el Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, mentre duri el Mundial, fins diumenge vinent, cada nit a les 11. Sònia, aquesta cançó la coneixes, et sona, eh?
1: Sí, Bomba Estèreo.
0: Bomba Estèreo. Escolta, van estar l'altre dia al Cruïlla, no sé si els has vist en directe o no.
1: Pues, crec que sí que precisament un dia havien vingut al grup Cruïlla, però encara no els coneixia del tot i em van passar una mica desapercebuts, però sí, sí, són molt divertits.
0: Realment fan honor al seu nom, són una autèntica bomba.
1: Sí, sí.
0: Colombians boníssims.
1: Sí, d'acord.
0: Ja estàs marxant cap a Atlanta, deies, eh? Ets a l'aeroport de Nova York, cap a Atlanta, on es juga la semifinal de dimecres.
1: Sí, d'aquí a una hora jo surto, però vaja, que hi ha un parell d'horetes de vol entre Nova York i Atlanta. La selecció que passi ja directament vindrà cap a Nova York, que és l'escenari de la final, i com l'estadi de l'Arbusar, l'estadi d'Atlanta també és climatitzat. Per tant, en aquestes semifinals, com a mínim, el desgast respecte a les temperatures no serà... no el notaran tant.
0: A Nova Jersey, a Nova York, a la final l'estadi no està climatitzat i... crec que hi ha una previsió d'altíssimes temperatures per diumenge vinent a les 3 de la tarda, que és a l'hora a Nova York, que jugarà la final a les 9 del vespre aquí a Catalunya. Sònia, hi ha alguna última hora esportiva important a l'Argentina, a Anglaterra?
1: Important, en d'allò que estiguem pendents d'algun jugador clau de cap dels dos onzes, no. Sí que és cert que en el cas d'Anglaterra cal veure si Declan Rice ja pot començar d'inici, perquè havia estat malalt en el partit de quarts de final, i que cal tenir en compte que Tuchel encara no podrà comptar amb Quansah del Leverkusen, que el van sancionar en dos partits per la seva expulsió davant Mèxic. I a l'Argentina et diré que el que diversos mitjans apunten és sobre els dubtes d'Scaloni al mig del camp, però pel que fa a l'aspecte físic, continua lesionat Facundo Medina del Marsella i ja ha jugat els dos partits Tagliafico i pinta que repetirà. I Paredes i Nico, que recordareu que van acabar tocats a la pròrroga, haurien d'estar a punt. En el cas de Nico González, per començar la banqueta, tot i que hi ha qui diu que podria entrar per McAllister a l'11, ho veurem, perquè fins al moment ha entrat tots els partits des de la banqueta.
0: Per estirar la banda esquerra, que és allò que diu l'Àlex Dalmas, ja des de l'Argentina, del Mundial de Qatar, amb Scaloni a la banqueta, per donar una mica d'equilibri, i si no és massa plana, no? El joc de l'Argentina està sent una mica massa plana els dos últims partits, quan Scaloni ha apostat per aquest mig camp de tocadors, de gent que va sempre cap a dins.
2: Sí, per mi, sens dubte, eh? Per mi l'entrada de Paredes ha posat massa gent per dins i per fora la profunditat amb Tagliafico, amb lateral, per mi no és tan amenaçant per als rivals, li està faltant amplitud i per mi no és casualitat que Messi estigui més desconnectat en aquests dos últims partits i que l'Argentina li estigui apostant més. Jo crec que tot parteix d'aquí.
3: A mi em sembla, la jerarquia de McAllister em semblaria una gran sorpresa.
0: Potser es carrega Paredes, no?
3: A la semifinal, eh?
4: Sí. És que Nico no està titular en cap partit encara en aquest Mundial, Nico González.
0: Sí, sí. No està, no, ara ho deia
4: no
0: la Sònia,
4: sí, sí.
0: Però és veritat que a l'Argentina li falta alguna cosa per estirar l'equip.
1: Sí, s'apunta sobretot això, al mig del camp, que és veritat que no estan fent un gran Mundial ni McAllister, ni De Paul.
0: Ah, amb qui estirava a la banda esquerra en els primers partits, Scaloni?
4: Thiago Almada.
0: Thiago Almada.
4: Sí.
0: Sí, a veure, Sònia, l'ambient es percep gaire la històrica rivalitat i alguna cosa més entre argentins i anglesos, el que va passar fa 40 anys a Mèxic, l'any 86, a Maradona, la mano de Dios, el golaç de tots els temps, sí, la guerra de les Malvines, tot això,
1: Està marcant i marcaran tota aquesta prèvia. Mira, per exemple, avui la notícia ha estat que Argentina vestirà amb l'equipació alternativa, això bàsicament per la coincidència de colors, la blava, i l'enfoc de la notícia ha estat que és la mateixa que portava Maradona el 86, tot i que aquesta, s'ha de dir la d'ara, és un punt més fosca. Han passat 40 anys, d'aquella Argentina-Anglaterra del 86, però clar, aleshores ja es va interpretar com una revenja de la derrota de les Malvines 4 anys abans, i està sempre present, de fet, els càntics dels argentins, tant al Qatar com ara aquí als Estats Units, càntics que, per cert, entonen els mateixos jugadors aquests dies després de les victòries, sempre recorden, i en algun moment de la cançó hi ha la paraula de les Malvines, en aquest any, per exemple, Fer Fortuna una que diu por las Malvinas, por el Diego i por l'última de Messi, i ja, evidentment, la prèvia a la marcada des de l'Argentina i des d'Anglaterra, que veuen aquests càntics fins i tot com un punt de menyspreu per part dels jugadors argentins, és a dir, que posen l'èmfasi sobretot en que també ho cantin al vestidor, perquè una cosa són els aficionats i les seves guerres, i una altra el mateix vestidor. Però vaja, que sí que aquesta Anglaterra-Argentina, que serà el primer Anglaterra-Argentina que viurà Leo Messi en partit oficial, s'interpreta com una... com un partit que va més enllà del futbol, fins i tot diria que és més política, història i una mica de futbol, tal com apuntaven també avui, des d'avui, algun mitjà anglès.
0: Anem a l'Argentina i comprovarem com s'està vivint allà la prèvia d'aquesta Argentina-Anglaterra de dimecres. Joan Biosca, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit.
0: El Joan Biosca ja sabeu que és el corresponsal de Catalunya Ràdio, i hi ha molta bogeria, Joan, amb el partit de dimecres?
5: Absolutament, i com sabeu els argentins són molt apassionats de les supersticions, de les càbales, i això de la samarreta suplementària de color blau, que és, com deia la Sònia, la que va vestir l'Argentina el 1986, doncs encara amplifica molt més aquestes qüestions que tant senten passionalment els argentins. Una samarreta que en aquell moment, en el 86, també va tenir una història, perquè en aquell moment eren de cotó les que es facilitaven les seleccions, i Bilardo...
0: Era molta calor, molta humitat, van a fer comprar exactament un lot de samarretes a Ciutat de Mèxic per jugar aquí partit.
5: Exacte, i el Narigón, que és la lletra que estan cantant ara, és Bilardo, no?, que li diuen aquí el Narigón. En fi, les xarxes socials amb cançons que s'estan posant de moda, que estan fent-se virals. També n'hi ha una altra d'un pare i una nena que canten també fent al·lusions a les Malvines, a Maradona, etcètera, etcètera. Penseu que en aquell moment feia 3 anys de la guerra de les... 4 anys feia de la guerra de les Malvines, i la ferida estava molt oberta, i aquell partit del 86 de Maradona amb aquell gol que deia de la mà de Déu, i després amb aquella narració èpica de Víctor Hugo Morales del ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, va significar una mena de desahogo, com diuen aquí a l'Argentina, i una revenja, entre cometes, i ara s'està vivint una altra vegada tota aquesta història, s'està revifant amb els veterans de les Malvines, etcètera, etcètera.
0: Sí, encara és molt present tot allò, per al partit d'aquest dimecres a 2026.
5: Sí.
0: Tot allò vull dir el tema de les Malvines, la guerra de les Malvines.
5: Sí. Sí, la guerra de les Malvines és una ferida encara avui en dia, 40 anys després, i els argentins, el lema aquest de les Malvines són argentines, la trobaràs a cada entrada de poble i ciutat, i a cada escola un cartellet que ho diu, i a cada plaça hi ha la plaça Malvines, etc. O sigui, és una ferida oberta avui en dia. El que s'ha aconseguit és que els que van lluitar no siguin associats amb el que va ser la dictadura, sinó que són considerats herois i que van fer tot el que van poder per la pàtria, en definitiva. Però sí, és una ferida que es revifa. Per això és que l'ONI ho deia a l'acabar el partit contra Suïssa, és solo un partido.
0: Només si és un partit de futbol, sí.
5: Exacte. Si ell ho diu és perquè sap perfectament bé que aquí les coses es poden desfermar una miqueta, les passions, i demanava una mica baixar les revolucions als compatriotes, als argentins, que ho viuen amb molta passió i que estan recordant què va significar tota aquella situació de les Malvines i la ferida que no amb el Regne Unit, sinó amb Anglaterra, però en fi, és amb el Regne Unit en general.
0: Mm-hmm. Gràcies, Joan, bona nit.
5: Bona nit.
0: Ricard, Àlex, molt ràpid. Creieu que li convé a l'Argentina entrar en el terreny emocional en el partit contra Anglaterra, o ho veieu més com escaloni, que això només és futbol?
3: Jo crec que l'Argentina es mou bé en aquest terreny. Emoció, passió, deutes pendents, Malvines, Maradona, Messi, tot això són, diríem que, elements singulars del relat futbolístic argentí. El relat futbolístic argentí es vertebra en el Mundial del 78, en l'Anglaterra-Argentina del 86 i en el que després ha fet Messi. I, per tant, toca amb un element que per l'Argentina és capital, i saben fer-lo jugar.
0: Àlex?
2: Per mi sí. Jo, de fet, veig Anglaterra arribant un puntet millor, i l'única opció per equilibrar-ho és posar-li aquest component, en el qual, com diu el Ricard, Argentina sempre es mou de meravella i no li afecta. Per tant, jo crec que sí.
0: A veure, no marxeu encara, ara de seguida us acomiado, però és que avui ha començat la pretemporada del Barça de Hansi Flick. Ramon Salmurri, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el primer dia?
6: Doncs dia de proves mèdiques. Poca activitat física, més enllà d'aquestes proves mèdiques dels futbolistes, 10 del primer equip i 15 del planter, a més de la presència de Ronald Araujo i Frenkie de Jong, que tenen permís, de fet, encara per incorporar-se més tard, però que avui han acudit a la ciutat esportiva a fer-se les proves mèdiques.
0: Dels casos que el Barça té oberts, aquesta tarda ha estat interessant sentir-vos a tu i a la Laia Tudel al Tot Costa. A veure, Adeyemi ha d'arribar aquesta setmana, sí?
6: Sí, senyor. Sí, senyor. Adeyemi ja està tot tancat i se l'espera ben aviat.
0: Calma amb Julián Álvarez.
6: No hi ha pressa i fins després del Mundial no esperis cap moviment. Tot i que el Barça, quan acabi el Mundial, i en funció de com acabi, doncs encara més, farà algun pas cap a Julián i cap a l'Atlètic de Madrid.
0: Pendents de si passa alguna cosa realment entre Ferran Torres i el PSG.
6: I fa la sensació que això és una qüestió que ha de resoldre Ferran amb el propi PSG i que a partir d'aquí, diguem-ne que el Barça ja l'avisaran, que és el que ha traslladat Laporta.
0: I Rafinha, ahir va ser molt contundent Joan Laporta quan va arribar a Dallas, i si no hi ha una sorpresa molt gran, la idea d'Eco i de Hansi Flick és que continuï, seria això.
6: Sí, continua sent un jugador importantíssim per Hansi Flick, i Flick va fer aquesta temporada una frase respecte al mercat, va dir el més important és no debilitar-nos. Doncs a ulls de Flick, a perdre Rafinha vol dir debilitar-se.
0: Sí, amb Rafinha, si és que Rafinha no ho demana molt explícitament, no hi haurà moviments. Amb Ferran, només que ho demani sense ser de manera desesperada, estan oberts, eh?
6: Rafinha és jugador estructural i, per tant, només marxa si es dona un context molt concret. Ferran no és un jugador estructural, que a més està en l'últim any de contracte, i per tant l'escenari és un altre.
0: Ben resumit. A veure, us demano la vostra opinió. Si haguéssiu d'escollir entre la continuïtat de Rafinha i de Ferran, algú té algun dubte? Tu, Salmo, per exemple?
6: Jo no tinc cap dubte.
0: Rafinha, eh?
6: Sí.
0: Sònia?
1: Sí, Rafinha.
0: Àlex?
2: Rafinha.
0: Ai, que salta la sorpresa amb el Ricard.
3: El que pagui més.
0: El que pagui més, eh? No ho dic mai que diguessis tu això.
3: Vaja. El que pagui més, no sé, que segurament pagaran. No, per Rafinha, si no paguen, clar, si no hi ha oferta, com deia el Salmo, clar, has d'estar al mercat. Però vaja, que si hi hagués una oferta molt bona per Rafinha... i m'he de quedar Ferran, me'l quedo, eh? Vull dir, Ferran per mi, jo a mi mai em sobra Ferran.
0: Ja,
3: ara també si paguen bé per Ferran, entenc que és l'últim any de contracte que marxi.
0: Gràcies, Salmo, bona nit.
6: Vagi bé.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada, l'Èlix Dalmas i la Sònia Gelba. Una nit més per ser aquí al Mundial, al Club de la Mitjanit. Fins demà.
3: Bona nit.
2: Bona nit. Fins demà.
0: Ens espera el Tour.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: El Tour, avui dilluns, hi ha hagut jornada de descans. Ha passat alguna cosa, Joan
4: Pitó? Doncs mira, una miqueta de polèmica. No hi ha hagut canvis a la general avui per raons òbvies. 2:42 de marge de Pogatxa respecte a Vingegaard, però els dies de descans serveixen per fer declaracions. Avui un dels directors del Movistar, José Joaquín Rojas, ha criticat Tadej Pogacar.
0: Anda.
4: Perquè ahir el Movistar tenia un corredor a la fuga, Pogacar va voler que el seu equip tibés per atrapar aquesta fuga, doncs s'ha queixat d'això José Joaquín Rojas. Demà, primer dia de muntanya d'aquesta segona etapa, acaben al Liroán, un port de primera, a falta de 14 quilòmetres, no acaben a mal, per tant, veurem quina actitud té demà.
0: Això és el massís central,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí, sí.
0: És una etapa bonica.
4: 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, llàstima que no acaben això, no acaben en alt.
0: A veure què
4: deixa... fa Pogacar.
0: Exacte, què fa i què deixa fer Tadej Pogacar, que m'imagino molt preocupat per la crítica de
4: no
0: José Joaquín Rojas.
4: No gaire.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Suposo que refereixen a Baztán. Quan ens recomanen que passem uns dies a Navarra, és espectacular, per anar amb bici i per fer el que vulguis.
4: Sí?
0: Sí.
4: Doncs haurem d'anar.
0: Aquest estiu tu ho tens una mica difícil.
4: Sí, complicat.
0: Però potser agafes 3-4 dies amb un cop de cotxe i arribes i està molt bé. Baztán, que és una zona de Navarra, segur que en tenen moltes més.

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Aquesta entra al podi, eh? Avui el Salva Pou ha escrit aquest tros de cançó, una peça que es diu Waving Flag, del cantant de Somàlia, en Kaan, i que el Mundial de Sud-àfrica el 2010 es va convertir en una de les cançons més celebrades aquells dies a Sud-àfrica, perquè Coca-Cola, la marca de begudes, la va seleccionar per promocionar la Copa del Món, i la veritat és que va enganxar moltíssim. Passem amb les notícies de les 12 i l'ofici de viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si voleu. Demà comencen les semifinals del Mundial. Això ja s'està acabant. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Tornen aquesta nit els atacs dels Estats Units contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit en una entrevista radiofònica que l'exèrcit del seu país atacarà durament els pròxims dos dies.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
1: Hores abans d'aquesta nova ofensiva militar, Trump també ha avançat en un missatge a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval contra els ports de la República Islàmica a la zona de l'estret d'Hormuz i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per aquesta zona en concepte de protecció. Des de l'Iran, el cap de la diplomàcia respon irònicament a la xarxa X dient que està d'acord amb Trump, que s'ha de compensar la gestió de la seguretat de l'estret, però que ells aplicaran un peatge, diu, més just que el dels nord-americans. Aquest dilluns els fronts de guerra s'han multiplicat a l'Orient Mitjà després que els Houthis han atacat l'aeroport de la capital saudita Riyadh com a resposta al bombardeig anterior de l'aeroport iemenita de Sanà, controlat pels rebels aliats de l'Iran. Tot plegat ha disparat el petroli, el barril de Brent s'ha encarit més d'un 9% aquest dilluns per sobre dels $83. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La capital d'Ucraïna, Kiev, torna a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac. Diversos testimonis han informat que s'han sentit diverses explosions a la ciutat. Això passarà hores després que el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, hagi participat aquest dilluns en una cimera a París amb líders europeus per reforçar la capacitat de defensa d'Europa en el país. Zelensky ha dit que espera que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
1: Ja són 4.561 les víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny. És l'últim balanç que han fet públic les autoritats. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa. Segons l'informe, també hi ha més de 20.000 persones en un centenar de campaments habilitats a les escoles de Caracas i als estats de Miranda i La Guaira, la regió més afectada pel desastre natural. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes.
3: Està estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona i per això s'investiga si ha estat, com dèiem, provocat. Ricard Expósito és cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
1: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori al Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa en l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes comicis del maig del 2027. Els treballs arqueològics a l'antiga vila romana de Pla de l'Hoste, a Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, sinó també la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament.
5: També han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: I als esports, sense esperar que acabi el Mundial de Futbol, el Barça ha començat aquest dilluns ja la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
3: Marco Corella ha dit al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça després del seu fitxatge pel Real Madrid aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya contra França.
1: El mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Mapi León, ha fitxat pel London City fins al 2029. El Badalona Women incorpora cedida pel Bristol City la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda fins al 2028.
3: Mentre que la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista Pere Pons fins al 2027.
1: I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, l'efecte placebo amb el doctor Sergio Benades i el doctor Jorge Pérez Calvo. Fred Mason, de 26 anys, va tenir una depressió quan la seva xicota el va deixar. Després d'anys de prendre un medicament molt fort, va decidir de participar en un assaig clínic d'un medicament que tingués menys efectes secundaris. Quan ja feia un mes que el prenia, va parlar per telèfon amb la seva ex i després d'una discussió acalorada va decidir prendre's de cop el tub de pastilles i posar fi a la seva vida. Immediatament després, Mason se'n va penedir i va sortir al carrer disposat a demanar ajut. Ho va fer quan ja havia caigut a terra, cargolant-se de dolor i convençut que es moria. Una veïna el va trobar, el va portar a urgències, després de fer-li les proves corresponents i de saber quin era l'assaig clínic en el qual havia participat, els metges es van adonar que el pacient no tenia res i que s'havia pres unes pastilles completament innòcues. Placebo. Tot això ho explica el doctor en quiropràctica Joe Dispenza, el qual escoltarem ara. Entre molts altres exemples, Joe Dispenza explica també que a la Segona Guerra Mundial un metge, el doctor Beecher, es va quedar sense morfina. El següent soldat ferit de gravetat que li va arribar li va injectar una solució salina. El soldat es va calmar a l'instant i quan el va operar sembla que va sentir una mica de dolor, però no gaire. A partir de llavors, el doctor, quan no tenia morfina, va posar igualment sèrum als seus pacients i quan es va acabar el conflicte bèl·lic i va tornar als Estats Units, es va posar a investigar l'efecte placebo.

0: Sòcrates, no puc ensenyar res a ningú. Només puc fer-los pensar.
1: Doctor Joe Dispenza.
2: Well, the placebo response...
3: La resposta a l'efecte placebo...
2: ...has been around for thousands of years.
3: Fa milers d'anys que en som testimonis.
2: In conventional theory now...
3: En la teoria convencional...
2: The idea is simple.
3: La idea és molt simple.
2: If you give someone a sugar pill...
3: Si li dones a una persona una píndola de sucre...
2: A saline injection...
3: Una injecció inocua...
2: Or perform some false surgery or
3: procedure. O li fas una cirurgia falsa.
2: A certain percentage of those people.
3: Un cert percentatge d'aquestes persones.
2: Will accept the thought or the idea.
3: Acceptaran el pensament o la idea.
2: That they're given a real substance or treatment.
3: De que els hi dones un tractament o una substància real.
2: And as they begin to accept, believe, and surrender to the idea.
3: I quan comencen a acceptar, creure i casar-se amb la idea.
2: That they're getting something real.
3: De que els estàs donant una cosa real.
2: They begin to program their autonomic nervous system.
3: Comencen a programar el seu sistema neurològic.
2: To produce the exact pharmacy of chemicals.
3: Perquè produeixi la seva farmàcia química interior.
2: Equal to the substance or treatment they think they're getting.
3: I que produeixi la mateixa substància que se suposa que els estan donant.
2: Now remember, the placebo.
3: Si recordes, el placebo.
2: Is an inert substance.
3: És una substància inocua.
2: So the people who are in the placebo response.
3: Així que la gent que està en els programes de placebo.
2: For the most part,
3: majoritàriament. Estan curant-se simplement pel poder del pensament.
2: In the placebo response.
3: Així que en l'efecte, en la resposta a l'efecte placebo, tu li dones a una persona una pastilla.
2: That pill is a symbol.
3: Aquesta pastilla és un símbol.
2: An association.
3: Una associació.
2: That reminds them.
3: Que els hi recorda.
2: Of a new idea.
3: Una nova idea.
2: An image in their brain is created.
3: Una imatge, es crea una imatge en el seu cervell.
2: A model.
3: Una nova, un nou model.
2: Is unfolding.
3: Es comença a desenvolupar.
2: That represents health.
3: Que representa la salut.
2: That's a thought.
3: Això és un pensament.
2: Then the person becomes
3: I aleshores la persona comença a emocionar-se i a sentir-se inspirada
2: in a state of gratitude.
3: Comença a sentir-se agraïda
2: and that elevated emotion,
3: i aquesta emoció elevada
2: combined with that thought,
3: combinada amb aquest pensament
2: changes the brain and body,
3: canvia el cervell i el cos
2: to no longer live in the past,
3: perquè no visqui en el passat
2: but to begin to live in a new future reality.
3: I en canvi que comenci a viure en una futura realitat nova.

0: Avui a l'Ofici de Viure, doncs, parlem de l'efecte placebo. Ja hem escoltat el doctor Dispensa, que també és neurocientífic, que ens ha acompanyat força vegades a l'Ofici de Viure, i en aquest cas parlava, en aquest mateix programa, de l'efecte placebo. Per començar, el doctor Benares està d'acord amb el que ha escoltat?
1: Absolutament d'acord. Sí.
0: Recordem que vostè també és doctor en farmacologia, i creu, doctor Benares, que si una persona, degut a l'empatia del terapeuta i degut a l'espai terapèutic, se sentirà més tranquil, guiat i esperançat en el seu camí, potser és part de l'efecte placebo del qual vostè és partidari, eh? És partidari d'utilitzar-lo, d'utilitzar aquest efecte en medicina.
1: Sí, sí. S'ha explicat molt bé el que és l'efecte placebo ja pel doctor Dispensa. Jo soc partidari d'aprofitar-lo perquè qualsevol actuació humana, qualsevol vinculació humana i qualsevol interacció té un component placebo, i aleshores nosaltres a la medicina podem aprofitar-lo per el benestar del pacient i per la millora de moltes patologies. Aprofitar el convenciment del pacient, l'estat del professional sanitari que l'està donant el tractament, l'ambient en el que es dona el tractament, i genera una corrent positiva per la seva salut.
0: Que deixi de ser, diu vostè, un artefacte clínic d'un estudi estadístic, l'efecte placebo, i que realment l'utilitzem, perquè fins i tot quan en un estudi de migranyes el pacient sap que és un placebo i ho pren, millora la migranya en un 40%.
1: Sí, és que l'efecte placebo de molts medicaments, especialment en les migranyes, el dolor, també els antidepressius, els ansiolítics, s'aixeca i s'eleva fins a un 50 o un 60% en alguns estudis, de tal manera que un fàrmac, per diferenciar-se del placebo, ha de ser quasi eficaç en un 70 o un 80%, perquè el placebo ja arriba al 50-60% de la intervenció terapèutica. Per tant, l'efecte placebo està pujant, cada cop és major, sobretot en algunes patologies, i la idea és aprofitar-nos d'aquest efecte placebo.
0: És increïble, per això, les xifres.
1: Són increïbles, i en aquests estudis que deies de migranyes, el pacient, quan sap que no rebrà el medicament, fins i tot ho sap, que no rebrà el medicament, que és un placebo, però la mera possibilitat d'entrar a l'estudi, d'estar acompanyat i guiat i prendre's una pastilla de sucre, l'ajuda en un 40% a millorar la migranya.
0: I estem parlant d'aigua? O de sucre?
1: En aquests estudis el placebo són pastilles de sucre.
0: De sucre.
1: Sí, un sucre que no té un efecte terapèutic de cap manera, no?
0: El doctor Sergio Benades, de l'Institut de Salut Integrativa i Conscient, ISIC, i el doctor Jorge Pérez Calvo, del Centre de Medicina Biològica i Nutrició Energètica. ¿Està d'acord, doctor Pérez Calvo, amb el que ha escoltat fins ara?
2: Sí, claro. En realidad el placebo lo que lanza es la idea de que hay una capacidad autocurativa muy grande en el hombre, y que lo que hay que hacer es ayudarle, estimularla y poner en marcha esos mecanismos neurobiológicos que permiten que

0: lo que acompañe también, claro, evidentemente va a depender el efecto placebo de lo que pueda decir el médico o el terapeuta, pero también va a depender de cómo esté el paciente, ¿no? Esto es un aspecto muy importante, porque sabemos que hay gente que es más sensible al placebo y gente que menos. Pero el hecho de que tú ya pongas toda una técnica, ¿no?, de positivación del paciente, eso es importantísimo, y esto yo creo que desde la medicina integrativa lo tenemos en general, ¿no?, como bastante claro, porque la integración cuerpo-mente es uno de nuestros principios, ¿no?
1: Diu el doctor Benades, quan tu prens una pastilla i creus que et pot ajudar, sigui el que sigui, això tindrà un efecte sobre tu. I és tan elevat l'efecte placebo, tal com ens deia, no?, que en aquests estudis hi ha pràcticament un 60% en algunes malalties d'efecte placebo, i també, tal com ens recordava, en el fàrmac ho ha de ser en un 70%. Clar, el marge és tan estret que a vegades ens fa... que la pregunta és, a veure, i com s'ha decidit aquest percentatge, no?, quan un medicament ha de sortir al mercat.
2: És tan elevat, de fet, i en la meva experiència, que ara mateix les cases farmacèutiques estan abandonant els programes de neurociència. S'està donant pas a les vacunes, als medicaments biològics, a l'estudi del càncer, però pràcticament antidepressius, ansiolítics, fàrmacs pel dolor, s'està deixant d'investigar, i estan tenint molts problemes perquè els seus medicaments actius no es diferencien del placebo. Costa molt diferenciar-los del placebo. I això és una realitat que la que estem vivint ara. És a dir, l'efecte placebo va pujant per circumstàncies que no acabem d'entendre del tot, però va pujant, i és un fet. I, claro, diferenciar-se del placebo no és tan fàcil per els medicaments actius, per molt que tinguin un component absolutament demostrat de com funcionen, i això ha arribat al món farmacèutic, en el que ja no són tan rentables aquestes prescripcions i se'n van a altres.
1: És increïble. Des del punt de vista del doctor Dispensa, que ens acompanyava, ell com a neurocientífic el que ens diu és que el cervell no distingeix entre realitat i imaginació, i per tant, si la persona creu que s'està prenent un medicament, el seu cos reacciona com si s'estigués prenent aquell medicament. Això vosaltres ho subscriviu?
2: Sí, i a més a més això està demostrat, tal com diu ell, no? Hi ha una base científica neurobiològica. És a dir, s'ha demostrat quines són les vies per les quals el cervell transforma una pastilla de sucre en un efecte terapèutic. Principalment estan el sistema de les endorfines, està la dopamina, i estan moltes substàncies també antiinflamatòries, per exemple, en el cas d'un medicament pel dolor, que el propi cervell, el propi organisme conté de manera natural, i que la presa de la substància, conjuntament a la convicció de que això pot tenir un efecte, amb la suma de factors com la empatia del terapeuta, el color de la pastilla, l'ambient en el que es dona aquesta pastilla, doncs tot suma, i el cervell, que és la fàbrica d'aquestes substàncies, es posa a fabricar substàncies terapèutiques per nosaltres.
1: Perquè suposem, doctor Pérez Calvo, que jo el vinc a veure i vostè em dona esperança. No sé si seria el terme que utilitzaria, o implícitament, amb la seva manera de tractar el pacient, vostè transmet esperança.
0: Confiança, quizá.
1: Confiança seria, sí. Val. Prefereix confiança. Doncs bé, sí. Confiança. Això tindrà un impacte en el cos i en el desenvolupament de la malaltia?
0: Claro, porque para que se pongan en marcha los mecanismos neurobiológicos tiene que haber un convencimiento. Tiene que, de alguna manera, el paciente, la persona tiene que estar convencida, generar la imagen de lo que cree que va a conseguir. Entonces, el factor de la confianza es fundamental. La claridad de la exposición, la confianza que te pueda yo otorgar, o el médico te pueda otorgar en el momento de la entrevista, te va a permitir que tú te puedas hacer una imagen consciente, subconsciente, más clara de lo que te puede, de lo que quieres conseguir o de lo que puedes conseguir. Claro, evidentemente tiene que haber siempre una motivación importante de quererte poner bien. Yo creo que esto, para el efecto placebo, tiene que haber un cierto deseo de ponerte bien. Pero claro, la confianza es como, y la claridad de exposición es como muy importante.
1: Sí, de vegades la claredat d'exposició va en el sentit contrari, que és a dir, que l'especialista el que comença és a treure estadístiques de dir, no, només vostè té un X%, que a més pot ser reduït, de possibilitats de sortir-se'n. I aleshores, aquí, hi hauria l'efecte nocebo, doctor Benades?
2: Absolutament, des del contrari, justament del que està parlant Jorge ara mateix. Clar, l'ambient, l'efecte placebo, nosaltres som partidaris de potenciar-lo, de sumar-lo, de que sigui un afegit terapèutic, però està l'efecte nocebo, i l'efecte nocebo és tot el contrari, és quan ens donen 3 mesos d'esperança de vida, quan ens diuen que probablement tindrem molts efectes secundaris d'un medicament que ens acaben de donar, quan ens diuen que és realment difícil el seu cas, tot això queda incrustat a la ment.

0: la persona, no? I per això és importantíssim que, sobretot a l'oncologia i en altres especialitats, hi hagi informacions sobre com donar la notícia. Nosaltres tenim un màster a professionals sanitaris d'oncologia i hi ha diverses classes d'experts en donar notícies dolentes i, no, i altres bones perquè els professionals sanitaris puguin aprendre, perquè això és un art. I, claro, tot suma i resta. I l'efecte nocebo resta, clarament. I quan un pacient oncològic rep la notícia del càncer o rep la notícia de que ha empitjorat el que... Tot això, de la manera que es gestiona, pot produir canvis importants i tenir un efecte nocebo que sigui dolent pel pacient.
1: Sí, ho pregunto des de la ignorància. No sé si s'ensenya a donar males notícies a les facultats actualment o encara no.
0: Hi ha algun curset, alguna cosa optativa, no? Però realment no s'està formant als metges de la manera que se necessiten formar-se, i menys durant l'especialitat, que seria el moment més adient també per dir, bueno, vostè ara és metge especialista en oncologia, ha de saber com donar aquestes notícies, no? Malauradament no, però esperem que coneixem més l'efecte placebo i nocebo cada cop siguin més els professionals formats.
1: Sí, deia doctor Pérez Calvo que ja tenim, que el cost té els recursos per sortir-se'n, i que aquests recursos els podem activar de moltes maneres, no? M'imagino.
2: Claro, aquí estamos hablando de los aspectos psicomentales, ¿no? Entonces, pero está claro, bueno, Dispensa es un divulgador de que todo es mente, de que la mente lo...
1: Para ella es un neurocientífico, sí.
2: Neurocientífico. Entonces, evidentemente, si tú tienes mentalmente una tranquilidad y tienes una idea clara, como decíamos antes, tú vas a poner en marcha todos estos mecanismos neurobiológicos, de las endorfinas, de las encefalinas, de la dopamina, de las cannabinoides, que son, y otros que no sabemos, ¿no?, que regulan el sistema nervioso autónomo, que van a hacer que tu cuerpo ponga en marcha esos mecanismos que no sabes cómo te hacen el efecto que tú desearías del medicamento que te están dando, o incluso otros efectos positivos que tienen que ver con tu enfermedad, que colateralmente también se suman al efecto del síntoma previamente tratado. No sé si me explico. Porque el efecto placebo no solamente se limita a lo mejor al dolor, o a que te mejore unos síntomas gástricos, o a que se te vaya la migraña o a la depresión, sino que te puede mejorar muchos aspectos de tu percepción, muchos aspectos de tu actitud ante la vida, de las relaciones con los demás, que pueden indirectamente ayudarte a que mejores también subconscientemente otros aspectos de salud de tu persona.
1: Perquè per explicar-ho quan tanquem tots, doctor Benades, o sigui, el cervell seria com un laboratori farmacèutic?
0: Absolutament. Sí? De fet, el cervell i el cervell també diríem els òrgans neuroendocrins, no? Les glàndules, la hipòfisi, no? I el sistema nerviós autònom, que és el vincle del cervell amb els òrgans del cos, és una factoria química i també, d'alguna manera, hormonal i neuroquímica, podríem dir, de diferents substàncies que van a favor de la salut i que, si en el cas de l'efecte nocebo, van en contra, no? Sí, és una, tenim un laboratori farmacèutic dins nostre.
1: Que passa que no sabem com regular-lo, aquest laboratori, eh?
0: Bueno, ja sabem bastant més del
1: no,
0: que sabíem.
1: No, nosaltres, sí, és a dir, individualment, vostè sí, no?, diguem-ne, però que no ens n'han ensenyat.
2: Sí. El efecto placebo se puede estimular en la persona. O sea, es una cosa que es innata, pero también es aprendida. Porque todos los receptores endorfínicos y de opioides, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el que no haya dolor en un momento dado cuando te están dando un placebo, cuando tienes una enfermedad o lo que sea, ese efecto tú lo puedes potenciar con tus hábitos. Porque, por ejemplo, el disfrute de las cosas, el disfrute de la vida, las buenas relaciones sociales, el deporte aeróbico moderado, aumenta los receptores endorfínicos y aumenta las conexiones endorfínicas. Entonces esto hace que haya una mayor capacidad endorfínica, y eso no solamente te va a hacer que tengas menos dolor y menos sufrimiento y estés más tranquilo y más relajado y disfrutes más, sino que incluso se sabe que esto estimula mucho la inmunidad. Incluso se está dando en el tratamiento, nosotros lo usamos, por ejemplo, en medicina integrativa se usa, por ejemplo, en el tratamiento de las autoinmunes, y va muy bien el saber estimular adecuadamente todo el sistema endorfínico, que funciona, como quien dice, por su cuenta, pero arreglando cosas. Pero ahí están los hábitos.
1: Val, sí,
2: la forma de vida,
1: la clau, exacte,
2: la vida,
1: no?
2: Tranquila, la vida con placer, la vida socialmente agradable, el hacer algo de ejercicio, nadar, bicicleta, andar, algo de aeróbico que te estimule la formación de endorfinas. No estamos hablando de hacer maratones,
1: sí, sí,
2: ni triatlones,
1: no, A mi em va sorprendre fa anys un estudi, un dels molts estudis que ja hi ha sobre esport i, o sigui, en comparació, comparar l'esport practicat al llarg de no sé quants mesos amb l'efecte dels antidepressius, no? I veure que tenien, en alguns casos, podien tenir, en alguns casos, insisteixo, un efecte semblant, eh? O sigui, segons quin determinat tipus d'esport al llarg dels mesos en comparació amb un antidepressiu. Això, més o menys, no estic dient cap bestiesa, no, doctor Benades?
0: Al contrari, a més, aquest estudi que menciones, ara, aquest 2025, ha sigut refutat per un altre estudi que ha sortit que és bastant gros i que està dient clarament l'exercici físic a llarg termini, cost-benefici, és superior als antidepressius en tractament de la depressió, diguem-ne, lleu moderada, no? Si depressió greu ja parlaríem d'altres coses, però la típica depressió que té molta gent al carrer, no? I que al final va al metge de capçalera i li dona un tractament antidepressius, amb l'exercici físic es pot solventar a llarg termini. El que passa és que també un pacient molt deprimit costarà que faci exercici físic.
1: Clar.
0: I a vegades també l'ús de fàrmacs en algun moment està indicat, no?
1: Dèiem abans, no? Escoltant també el doctor Pérez Calvo, de com podem estimular cadascun de nosaltres l'efecte placebo, i afegiria alguna cosa, doctor Benades?
0: Sí, jo diria que tenim dos vies d'actuació a la vida, i una és la calma i una altra l'alarma. I d'alguna manera l'efecte placebo és la calma, l'entusiasme, la confiança, la vinculació amb l'esperança que parlaves abans, no? L'efecte nocebo és tot el contrari, és l'estrès, és la preocupació, és... Aleshores, aquest sistema, balancejar-lo cap a la calma, ens generarà un efecte placebo positiu, no? I aquí és on està la clau. Quines aptituds podem desenvolupar que ens permetin caminar cap a la calma del sistema nerviós. I quan el sistema nerviós està motivat, està entusiasmat, està visionant, està pensant que pot haver-hi una millora, aleshores aquí hi ha canvis neurobiològics i és l'efecte placebo que nosaltres estem...
1: Vosaltres al llarg dels anys heu vist alguns casos, m'imagino que sí, no? Sense entrar en detall, no? Casos sorprenents de persona que davant un determinat diagnòstic amb l'actitud, amb els hàbits que pren a partir d'aleshores té potser una curació o una evolució molt favorable?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la mente una paciente oncológica muy grave que venía de un hospital público, iba a ir a un hospital público aquí de Barcelona y que tenía, bueno, era un cáncer de mama muy avanzado porque estuvo muchos años sin descubrirlo. Y entonces cuando lo descubre, pues la hija por poco se desmaya del susto y entonces me llama llorando, yo lo conocía a la paciente, y me habla de que su madre, que era una mujer mayor con el problema este, hablaba todo el rato de su quistecito. Y entonces, claro, le digo, bueno, pues ir a la oncóloga, y entonces si fuera a la oncóloga de este hospital público, y pero no le digas, porque ya la conocía ella, y ella no era capaz de aguantar, porque ya sabía si va a desmoronar, no sé qué, que cuando lo sepa se muere en 3 días, y bueno, no le digas que tiene nada, dice que tiene un quistecito y que la oncóloga respete que tiene un quistecito. Entonces efectivamente fue a la visita con la oncóloga le dijo que no se preocupase, que tenía un quistecito, la mujer no estaba preparada para que le dijesen que tenía un cáncer, y bueno, a partir de ahí le dijo que tenía 3 semanas de vida a la hija, no a la paciente. Bueno, entonces empezó un tratamiento integrativo bastante intenso. Entonces todos los tratamientos que hacían cuando venía por la clínica, pues siempre decíamos que tenía un quistecito. Todo el mundo hablaba de su quistecito, todo el mundo de su quistecito. Y se le quitó todo drama, toda expectativa negativa. No sé si me explico. No la engañamos en nada porque no le dijimos nada. La familia sabía perfectamente lo que había, pero siempre con su quistecito arriba y abajo, 2 años.
1: O sigui, havia
2: 2 anys viscut... quistecito.
1: Sí, en 3 setmanes, li quedaven 3 setmanes de vida i va viure 2 anys.
2: En 2 anys li dimos el alta, con su quistecito. I la llevaven en l'hospital este de Barcelona, un hospital muy conocido, y le van haciendo controles, las curas las alternábamos entre el hospital y nosotros, y vivió, nosotros le dimos el alta, 2 años, después ya perdí la conexión. Pero aquí venía y las enfermeras, todo el mundo hablaba de su quistecito, su quistecito, su quistecito. Y ella tan tranquila, se lo hacía todo, Sabía que tenía dos metástasis en pulmón, dos en el hígado, pero
1: su
2: quistecito.
1: Claro.
2: O sea, ¿cuál es la lección de esto? La expectativa era positiva, no era negativa.
1: És increïble, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, jo al meu cas he tingut molts casos, que podria... Però, mira, recentment he tingut una pacient que no és un cas tan extrem, a lo millor, però és també molt significatiu. Una pacient que ve a la segona visita i em diu que venia per un problema de colon irritable, un model irritable, que estava fatal, inflor, diarrees i tal igual, i bueno, no va entendre el tractament que jo li donava i es va prendre un polivitamínic multimineral pensant que s'estava prenent una medicació pel colon irritable. I li dic, què, com ha anat el tractament? I diu, m'ha anat fantàstic, ja no tinc inflor, se m'han anat les diarrees i tal i qual. Diu, què bo que és aquest suplement que em vas donar. I al final li dic, bueno, però revisant, no? Què és el que s'ha pres, no? I m'ensenya el que s'havia pres i dic...
1: Efecte placebo total, eh?
0: Absolutament placebo. Va, ella va sortir, clar, també el que dèiem abans amb el Jorge, la experiència del metge, i jo també això... Crec que els metges amb més experiència clínica tenen també un efecte placebo superior, perquè tu ja tens un bagatge, tens una experiència, has tractat molts casos, i quan dius, mira, això jo he tractat i les coses poden anar bé i tens confiança amb els tractaments que has fet, això també suma amb els
1: pacients.
0: Clar, o sigui,
1: el mateix metge pot ser efecte placebo tot ell,
0: sí,
1: pràcticament,
0: sí,
1: la relació amb ell. Sí,
0: I nosaltres estem defensant, no? Estem fent classes al màster de medicina integrativa i estem precisament formant amb els terapeutes, amb els metges, perquè potenciïn l'efecte placebo, de quina manera estan millor ells mateixos. O sigui, nosaltres estem ajudant amb classes de mindfulness, de classes de comunicació amb el pacient, perquè el propi professional sanitari estigui més tranquil, més calmat, perquè també hem vist que més calma i més tranquil·litat en el professional sanitari...
1: S'irradia.
0: I es contagia i, bueno, podem dir que l'efecte placebo és superior, sens dubte, també.
2: I de hecho, la mindfulness, l'alerta, l'atenció, la capacitat de meditació con alerta màxima que tu puedas trabajar y puedas transmitir al otro, es paciente el que medite también o el que pueda transmitir esta, eso le aumenta también los receptores endorfínicos. O sea, tú puedes tener más capacidad de autocuración si meditas, o si meditar es tener calma, tener paz, tener silencio interior, te da más capacidad de curación y eso está comprobado.
1: És com si aleshores no fóssim un obstacle, no?, pel propi cos, no?, perquè el propi cos, sí, es guareixi. Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de l'efecte placebo amb el doctor Sergio Benades i el doctor Jorge Pérez Calvo de l'Institut de Salut Integrativa i Conscient, el doctor Benades, i el doctor Pérez Calvo del Centre de Medicina Biològica i Nutrició Energètica, que fa 40 anys que dirigeix, no?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tenemos unos años.
3: Joy Dispenza. El secret és fer que els teus pensaments interiors siguin més reals que l'entorn exterior.

0: diu el doctor Dispensa, l'estímul o l'agent del món exterior, que en aquest cas anomenarem aspirina, crea, tot això ho explica el llibre El placebo eres tu, que va venir ja fa anys a presentar l'Ofici de viure. Diu que aquest estímul, el qual anomenarem aspirina, crea una experiència en concret. Quan aquesta experiència produeix una resposta fisiològica o recompensa, canvia el nostre món interior. Quan l'adverteixes, et fixes en allò del món exterior que l'ha causat, es diu record associatiu. Si continues repetint el procés una vegada i una altra, l'estímul extern per associació esdevé tan fort o reforçat que si se substitueix l'aspirina per una pastilla de sucre que sembli una aspirina, produirà una resposta interna automàtica. No sé fins a quin punt hi esteu d'acord, no? I fins a quin punt es pot reproduir i repetir l'efecte placebo.
1: Estic totalment d'acord. Això està experimentat i reexperimentat. Repetir l'estímul quan tu penses que és una pastilla, que és una que és activa, i canvies per una que és placebo, el cos, que és el que genera les substàncies que seran curatives, està associant l'acte de prendre la pastilla amb el procés neurobiològic que desencadena de la resposta terapèutica, i desvincules una de l'altra, passes de donar un medicament actiu a un placebo i pot tenir un efecte terapèutic. Això s'ha provat en assajos clínics, fent assajos clínics creuats. Primer comences prenent placebo i al mig de l'estudi prens medicació activa, o al contrari, comences prenent medicació activa i al mitjà de l'estudi te canvien a placebo, no? I s'ha vist com es manté l'efecte terapèutic.
0: Perquè vostè, doctor Benades, que és doctor en farmacologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, creu que se n'està abusant dels medicaments en general?
1: No és que ho cregui jo, sinó que està a les notícies i està a les guies de pràctica clínica. El model que tenim actualment és el model d'una visita mèdica en la que el pacient, a més, espera un tractament farmacològic. Hi ha molts especialistes, cada especialista té una visió, cada especialista té un receptari, i al final acabem fent receptes de múltiples especialistes, i hi ha una polimedicació que és evident i que, a més, és causa de malalties en si mateixa i de mort. I això no és que ho digui jo, sinó que està demostrat científicament.
2: Sí, incluso hay un problema, y es que cuando hay está polimedicado un paciente, hay dos aspectos que se tendrían siempre que considerar, y muchas veces no las consideramos. Número uno son las interacciones entre los medicamentos, que muchas veces se está dando a medicamentos que tienen interacciones y potencian un medicamento, con lo cual tiene más efecto que tendría que tener o tiene menos. Y eso tendría siempre que estar súper estudiado, y realmente, por lo que sea, por la falta de tiempo que sea, esto no se hace. Número uno. Y número dos es cómo recibe el paciente cada fármaco. Entonces hay estudios genéticos de farmacogenética que te pueden decir si el fármaco que estás dándole realmente le va bien, o es que no lo metaboliza, o tiene una metabolización muy lenta o muy rápida, porque entonces vas a tener que ajustarlo. Y eso nosotros nos hemos encontrado en consulta muchas veces. Por ejemplo, ahora me viene a la mente una paciente de hace poco tiempo que se operó por un tema de hombro, tenía que volver, y estuvo fatal en la recuperación de la cirugía, estuvo pero fatal, fatal, fatal, que por un susto casi se va. Y me vino a decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué puedo hacer? Hicimos un estudio farmacogenético, todos los antiinflamatorios y analgésicos que le dieron no los metabolizaba. Entonces cambiamos los fármacos, se hizo la segunda operación y se recuperó fantásticamente bien. Algo tan sencillo como la farmacogenética tendría que estar, digamos, de forma sistemática en la sanidad pública y en la privada.
0: És possible canviar el nostre estat interior permanentment, diu el doctor Dispensa, tot despullant-nos de la nostra identitat com a víctimes d'una malaltia determinada, càncer, artritis, cardiopaties, etc. I adquirir, es pregunta ell, és possible adquirir un cos sa amb la mateixa soltesa amb la qual ens traiem una peça de roba i ens en posem una altra? És a dir, la sortida de la mentalitat de víctimes. M'imagino que vosaltres ho veieu a la consulta dia sí o dia també. Jo sóc víctima d'aquesta determinada malaltia, no? I la persona i el cos, per tant, reaccionen com a víctimes, i evidentment això no ho tria la persona, no? Ni molt menys, no? La persona fa el que bonament pot, però se sent així.
1: Sí, i això no ajuda a la societat en la que vivim, en la que tot és una competició, és la lluita contra el càncer, com si el càncer fos una cosa aliena absolutament, i que ve de lluny, no? I que és una mena de mala sort.
2: Com la guerra, no?
1: Que contra la guerra, contra el càncer, són tot guerres i guerres, no? I efectivament això és un... I clar, això genera també víctimes, igual que les guerres tenen víctimes, i clar, sentir-se víctima precisament no ajuda.
0: Ho dic perquè, clar, parlant de l'efecte placebo, efectivament, no? Aquest sentiment jo sóc víctima d'aquesta determinada malaltia, o com deia el doctor Pérez Calvo, declaro la guerra al càncer, que és el contra el meu cos, no? Diguem-ne que estic en guerra contra el propi cos. Efectivament, això, diguem-ne, que no ha de ser molt compatible amb l'efecte placebo, m'imagino.
1: Efectivament, i, però ni víctimes ni culpables, no? També hi ha una tendència a, també a culpabilitzar-se perquè he tingut i què he fet malament, no? I tampoc hem de potenciar, o sigui que hem d'estar una mica aquí al mig, no? Que t'has de sentir corresponsable del teu espai terapèutic, de que tu pots fer coses per millorar la teva salut sense victimitzar-te i sense tampoc culpabilitzar-te perquè hagi hagut culpa teva el que ha passat, perquè només faltaria això, que també això, o sigui, hi ha de les dues coses, no? Però si estem en un model en el que soc corresponsable de lo que em passa, aleshores l'efecte placebo, que és de lo que estem parlant, pot ser molt positiu, perquè me vincularé amb la motivació, amb ganes de cuidar-me, a canviar els meus hàbits de vida i a afavorir la curació amb el meu canvi personal.
2: Sí, és entender la enfermedad com una oportunitat de mejorar. O sea, la enfermedad lo que te está diciendo es algo no estoy haciendo bien, algo no estaba haciendo bien, voy a mejorar hábitos, alimentación, lo que sea, un punto de vista, perspectivas, relaciones, y entonces tener la ilusión de realmente ser más feliz, estar más sano, estar más energético para poder vencer la enfermedad, triunfar, mejorar tu estado para que la enfermedad se vaya, ¿no? Esto es un concepto muy diferente, es un concepto de la enfermedad como camino de evolución y de mejora personal. És completament diferent.
0: Clar, aquí el tema, el que deu ser un repte és mantenir-ho en el temps, no? Perquè suposo que qualsevol persona és lògic que tingui alts i baixos, no? I...
2: Yo considero que para que uno se empodere en la enfermedad hay un factor muy clave que muchas veces nos olvidamos en la medicina, incluso yo diría en la medicina integrativa, que es el factor energía. Y es que el paciente tiene que desde el principio darle herramientas para que su nivel de energía suba. Porque cuando el nivel de energía sube, el optimismo... Por supuesto, las funciones vitales funcionan mucho mejor, la digestión, etcétera, etcétera. Tienes mejor asimilación de nutrientes, con lo cual tienes más capacidad cerebral, que hablábamos antes, de generación de endorfinas, etcétera, etcétera. Pero además, al empoderarte, tienes una mayor capacidad mental de visualizar, de mantener una idea, de tener voluntad. Entonces, el empoderamiento energético creo que es muy importante y es un factor muy interesante a considerar.
0: ¿Y es compatible, por ejemplo, en tratamientos como la quimioterapia?
2: Sí. O sea... El empoderamiento energético, claro, hay medicaciones que te bajan, esto es obviamente, y que hay que desintoxicar también, porque si no desintoxicas, a veces tonificar con una intoxicación puede ser, o sea, tienes que saber desintoxicar y tonificar, hacer las dos cosas, en casos como este.
1: La meva experiència durant la quimioteràpia és molt important, donar-li confiança amb el pacient, amb el tractament que rebrà. El farmacològic, la pròpia quimioteràpia. A vegades també els propis metges i especialistes no convencionals també, ui, la quimio, no, no fer-li més por al pacient, i quan el pacient rep amb optimisme, sapiguem que li farà un bé, que són sessions necessàries per la seva salut, que no és un verí, que això genera toleràncies molt superiors als tractaments que
0: Clar, es tornem al placebo, no?
1: Tornem al placebo, però aprofitant-lo perquè toleri millor la pròpia, el propi tractament convencional.
0: Si vols aprendre a ser el teu propi placebo, diu el doctor Dispensa, fent servir la ment per alterar la matèria, és essencial que entenguis que la naturalesa veritable de la realitat, la relació entre ment i matèria, i com la realitat pot canviar, perquè si no saps com i per què succeeixen aquests canvis, no podràs dirigir cap resultat cap a la teva intenció. Aquí, clar, vosaltres m'imagino que esteu parlant d'un paradigma que no és el materialista, des d'un paradigma que no és el materialista, i no sé fins a quin punt vosaltres, quan vau començar a estudiar medicina, tot el que esteu explicant i divulgant ara i practicant ara us ho van ensenyar?
1: De cap manera. No, això és fruit d'una evolució, no? La carrera de medicina és molt mecanicista i molt poc oberta amb aquests nous paradigmes, no? Evidentment, el doctor Dispensa ha obert una via espectacular, no? Amb aquesta relació de la ment, amb com la ment co-crea d'alguna manera, si em permets aquesta paraula, la teva realitat, no? És evident que, bueno, això podíem discutir durant hores què és la realitat, què no és la realitat, però al final és absolutament cert que nosaltres tenim aquesta factoria neuroquímica al nostre cervell i que amb els nostres pensaments, sentiments, judicis, canviem aquesta bioquímica. Quan més en calma estigui la ment i més centrada, millor neuroquímica i probablement practicant, com diu el doctor Joe Dispensa, habitualment entrant en estats meditatius i generant des d'aquest estat meditatiu la potencialitat d'una vida nova, no? Probablement podem canviar la nostra vida i la vida dels demés.
0: També val a dir que hi ha persones que ho intenten i no se'n surten, perquè tots coneixem persones que han estat com molt positives, que han tingut energia, no?, i que s'hi han abocat al 100%, i malgrat això no se n'han sortit, cosa que demostra que aquí hi ha molts factors implicats.
2: Te refieres al el proceso de la enfermedad, en cuanto... Sí, claro, hay muchos factores...
0: Ho dic per no ser, per no ser reduccionistes, eh?
2: Sí, sí, claro, desde factores circunstanciales, factores familiares, factores personales, genéticos, factores medioambientales directos, lógicamente el terapeuta o el médico que te toque, pues eso, pues sí, pues... todos los hay que mejor el tipo de entendimiento que haya entre ambos. Hay un montón de cosas, un montón de factores a, pero yo creo que al final sí, por supuesto, pero al final el paciente tiene que tener intentar empoderarse en su proceso de enfermedad e intentar hacer los cambios que son necesarios para que todos esos factores sean positivos para la mejora de su enfermedad. Y eso creo que es en parte un poco el ars médica, que nosotros tenemos que saber aconsejar al paciente cuáles son los aspectos placebo en su vida, por decirlo de alguna manera, los aspectos nocebos, y saber separar los nocebos de los placebos para poder realmente potenciar al máximo, sobre todo en enfermedades graves, y poderse realmente proyectar con las máximas posibilidades, ¿no?
0: Clar, perquè una persona, per exemple, que ho veu tot negre, no?, que els arriba a la consulta veient tot negre amb un pensament com molt negatiu, que té una lògica també, depenent del tractament a la qual estigui sotmesa, suposo que vostès recomanen també atenció psicoterapèutica.
1: Absolutament. Claro. No ajudarà. Aquesta part de veure tot negre no ajudarà, però estic d'acord amb la pregunta que plantejaves, de que el ser positius, aquest tema de manuals d'autoajuda i tot això, o sigui, això no és de lo que estem parlant. No estem parlant de que si ets positiu tot anirà fantàsticament. De lo que estem parlant és que si estàs convençut, si tens confiança i si calmes la teva ment, les possibilitats de que vagi millor la teva malaltia són molt més importants, i també de que augmenti la teva qualitat de vida, no? Però malauradament hi haurà gent que amb el seu procés, els seus condicionaments, s'haurà de morir, per exemple, una malaltia greu, però també és veritat que hi ha moltes maneres de morir, i d'això també l'efecte placebo és molt interessant, i com es dona la notícia, com s'acompanya al final de la vida, i també, bueno, no, ser positiu no te curarà una malaltia, però està obert.
2: Però t'ajudarà, quizá.
1: T'ajudarà sempre a mejorar la qualitat, però està obert a que puguis millorar la teva qualitat de vida, està obert a que t'ajudin a millorar la teva expectativa i la teva confiança. Això, sens dubte, t'ajudarà d'alguna manera.
0: Aquí els entorns també són importantíssims, eh? La família també és clau. Perquè, esclar, de vegades m'imagino que us pot passar, me'n recordo que en algun programa ens ho ha comentat la doctora Eva Juan, psicooncòloga, no?, de com de vegades el pacient, la persona, surt efectivament empoderada, amb nivells més alts d'energia, etc, de la consulta, però que després torna a la família, que ho veu tot negre. O sigui, no és ella la que ho veu tot negre, sí, però sí. La família sí.
2: Totalment.
1: Sí, i això també és molt important el que dius, perquè una de les coses per les que falla que els hàbits de vida i els canvis continuïn en el temps és que un pot canviar, però el seu entorn no canviarà el ritme que una persona canvia. Un pot anar a un retir de meditació, tornar fantàsticament bé, però després ha d'afrontar la seva relació amb el pare, amb la mare, amb la família i amb l'entorn familiar, amb l'entorn també laboral i social. I a vegades quan un canvia, la resta no canvia i li posa molt difícil el canviar. I això... Un exemple molt clar en la societat que vivim és el tema de l'alcohol, que un deixa de beure alcohol perquè es vol sentir-se millor, i la pressió és absolutament increïble, perquè què passa, estàs malament, què t'ha passat, perquè ja no beus, perquè no surts, perquè no venga una canyeta, no passa res, no? És increïble, no?, que perquè la gent no vol canviar, i quan un canvia, pues, no agrada.
0: Què recomanen en aquests casos, doctor Pérez Calvo, no?, quan els entorns són complicats des d'aquest punt de vista?
2: Es una pregunta difícil de contestar. A veces, yo a veces, por ejemplo, si se puede evitar el, en este caso, pongamos el familiar o el amigo tóxico, evitarlo. Porque si tienes una enfermedad grave, va a ser difícil, si estás constantemente pegándote contra la misma piedra, corregirlo. Entonces, pues se puede evitarlo, y de la manera más civilizada posible hacerle entender a la persona que va a dejar de ver, que durante un tiempo no va a ver, porque no le va bien. Y es que
3: luego te sorprendes del cómo síntomas que no se iban, que estaban relacionados con la, digamos, entre comillas, toxicidad de la relación, es que mejoran, o se van, o sea, entonces a veces hay que ser un poco radical. Otras veces, pues, lo que decíamos antes, pues el apoyo psicoterapeuta, a lo mejor el problema es más del paciente, no del otro. O a veces tienen que ir los dos a hacer el tratamiento psicoterapeuta. Y luego, evidentemente, que si estamos intentando inducir unos mejores hábitos en el paciente, pero todo su entorno es un desastre, ahí la familia se tiene que implicar. Y si tiene que mejorar hábitos alimenticios, que también ellos mejoren. Si tienen que mejorar hábitos de horarios, de tal, pues que todos mejoren. Y eso realmente en enfermedades graves, pues ayuda mucho a que evolucione bien el paciente.
0: Estem a la recta final de conversa que estem mantenint avui sobre l'efecte placebo amb el doctor Sergio Abanades i el doctor Jorge Pérez Calvo. M'imagino que a l'hora de augmentar els nivells d'energia, la medicina tradicional xinesa hi té la mà trencada.
3: És molt útil, molt sí. Útil.
0: No sí, única, que m'estranya que no l'hagi esmentat durant el programa d'avui.
3: No, és verdad que tiene muchos recursos a nivel energético y a nivel de detoxicación y a nivel de muchos síndromes y síntomas, pero no solo la medicina tradicional china, que es excepcional, a mí me encanta, pero hay también otras cosas, otras occidentales, digamos, que van muy bien.
0: Sí, està d'acord, doctor Benades, amb la possibilitat o la necessitat d'augmentar els nivells d'energia sempre que es pugui?
1: Absolutament, és molt important, sense energia no es poden fer canvis. Però també recordo que l'energia no només és augmentar-la, sinó també no malgastar-la. I això és un tema que no tenim en compte. I aquí sempre parlo del dejuni de pensaments, no? Dejuni de pensaments, de sentiments. O sigui, la gent que calma la ment recupera els nivells d'energia molt més ràpid. Després tenim tècniques de medicina xinesa, hi ha tècniques occidentals, hi ha moltes, també plantes medicinals que ho fem servir, però al final, i per suposat, l'exercici físic i la musculació, que és una de les terapies que realment més mobilitza l'energia, però jo abogo per el dejuni de pensaments, per baixar el nivell mental, tot el soroll mental, i això de manera immediata ens augmenta l'energia.
0: Sí. Sobre el dejuni, ja no de pensaments, sinó de menjar, recordo que ja fa anys, el doctor Pérez Calvo ens deia que estressava el cos el dejuni.
3: Hay estudios de que a partir de 13 horas de ayuno intermitente pueden haber, 13-14 horas, pueden haber ya efectos de tendencia a tener más piedras en la vesícula biliar y otros tipo de síntomas no deseables. Entonces también tienes que valorar evidentemente el paciente que tienes delante. Pero normalmente los estudios vienen a ser 12 horas, lo que te da con garantías 12 de ayuno intermitente, de que no vayas a tener luego síntomas de que se seque demasiado la bilis o se seque demasiado por el ayuno el plasma sanguíneo y demás. Pero es muy bueno porque en realidad un ayuno intermitente lo que te da es lo más fisiológico que es lo más natural, porque tú cenas temprano, no picas nada, te vas a dormir, y cuando te pones a desayunar, acaba a las 12 horas más o menos, otra vez haces lo que sea natural, tienes un buen apetito, has digerido absolutamente todo, porque te vas a dormir 2 o 3 horas después de haber cenado, con lo cual has hecho una limpieza general muy buena, sin debilitar, no, la estructura corporal, les reserves i demás, no?
0: És curiós com en aquests anys com està tot canviant en pocs anys, el dejuni que s'ha posat de moda, no? També hem parlat de l'exposició doctor Benades al fred, en aquest mateix programa. És curiós com totes aquestes eines ancestrals ara estan damunt la taula, no? I molt utilitzades.
1: Sí, i aquí el concepte intermitent, no? Jo crec que és el que tothom ha de recordar. El dejuni és bo? Sí, de manera intermitent. El fred és bo? De manera intermitent. L'exposició al calor a les saunes és bo? De manera intermitent. La intermitència, l'exposició de més a menys, no? O de molt a poc, no? També l'exercici d'alta intensitat, que està molt de moda. Tot el que són més al nostre cos, a petits estrès, però que no són mantinguts en el temps, ens ajuda moltíssim a recuperar. I és un tema també d'aquests també mitocondris, que hem parlat alguna vegada també, que són els generadors de l'energia i que necessiten d'aquestes intermitències fas per generar la salut.
0: Doncs avui dos doctors a l'Ofici de Viure parlant, com sempre, d'entrada des de el punt de vista també de la psicologia i de les emocions i de com afecten el nostre cos. L'efecte placebo amb el doctor Sergio Benades i el doctor Jorge Pérez Calvo. Senyors, ha estat un plaer. Gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: D'aquí uns instants tancarà el programa Sergi Torres.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Final de l'ofici de viure de Catalunya Ràdio. Sergi Torres, tenim 3 minuts 33 segons per acabar la secció.
2: Boníssima xifra.
1: És un control, un bon control, eh?
2: Anem a controlar-ho.
1: Sí. Tu dius que tenim massa necessitat de control.
2: Sí, a més, observar-la, poder viure-la i sentir-la, que et permet alliberar-te d'ella, et porta a veure la necessitat de control com una cosa molt bonica.
1: Què vols dir?
2: Darrere és molt entranyable la necessitat de controlar. Perquè quan nosaltres volem controlar quelcom, en realitat no estem controlant res. Quan veiem els processos més grans de la vida, per exemple, la mort, és un succés que no saps mai quan succeirà. Hi ha molts factors de la vida bàsics i elementals que succeeixen dins d'un temps que és molt més profund i molt més intel·ligent del que nosaltres coneixem com els nostres temps propis psicològics o personals. Aleshores, aquesta necessitat de controlar-ho tot, aquesta necessitat de controlar el que estem vivint, inclús la necessitat de controlar el que estem sentint o que estem pensant, ens porta a adonar-nos de que al darrere hi ha una incongruència profunda amb nosaltres mateixos i una desvinculació profunda amb la vida. Què vol dir? Que s'ha perdut aquesta essència del viure per viure i estar agraïts per viure i obrir-nos a explorar-la com un fet fascinant, com quan érem nens i nenes. Els nens i les nenes no controlen res. Per això aquesta apertura mental que tenen, aquesta capacitat d'aprendre i de descobrir. Quan més volem controlar, més tanquem la nostra ment, més ens protegim de la pròpia vida.
1: I com es canvia això?
2: L'observació, quan començàvem, que et deia que és entranyable, prové d'una observació d'aquesta necessitat. I quan veus la necessitat de controlar, que l'única cosa que porta és estrès, i que volem controlar per aportar seguretat i calma, però no la porta, aleshores, quan veus que no serveix per allò que tu la utilitzes, comences a descartar-la amablement. Compte amb no caure en la trampa de voler controlar la necessitat de controlar. Pot succeir.
1: Gràcies, Sergi Torres.
2: Gràcies,
1: als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Tornen aquesta nit els atacs dels Estats Units contra l'Iran. El president Trump ha dit en una entrevista radiofònica que el seu exèrcit atacarà durament els pròxims dos dies.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
2: Trump ha avançat en un missatge a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval contra els ports de la República Islàmica a la zona de l'estret d'Hormuz i que aplicarà un 20% de taxa a tots els vaixells comercials que naveguin per aquest estret en concepte de protecció. L'escalada militar ha disparat el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha encarit més d'un 9% al barril i es paga per sobre dels $83. Repàs ara altres notícies en Alfonso.
4: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: El judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid ha quedat vist per sentència. La Fiscalia, en l'última sessió, ha retirat l'acusació, de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. Els sindicats demanen fins a 15 anys d'inhabilitació pels exconsellers Vergés i Argimon, els que acusen d'endarrerir la vacunació de les policies i guàrdies civils per motivacions polítiques.
4: Kiev torna a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir l'atac. Diversos testimonis han informat que s'han sentit diverses explosions. Això passa hores després que el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, hagi participat aquest dilluns en una cimera a París amb líders europeus per reforçar la capacitat de defensa europea.
2: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. La proposta que el govern comunitari presentarà després de l'estiu deixa la porta oberta perquè els infants puguin utilitzar les xarxes sempre que estiguin supervisats per un adult. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts.
4: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estàtua con Palomas. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
2: Esports, el Barça ha encetat aquest dilluns la pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
4: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa a la Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
2: El mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Mapilion, ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Woman incorpora cedida pel Bristol City la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
4: La segona divisió masculina, el Sabadell, ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació del Sabadell per al retorn de la categoria de plata del futbol espanyol.
2: I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
6: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Pot tenir lloc al Parlament Europeu.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
4: Icona, malgrat ella no vulgui.

0: En el món de la política no hi ha gaire imaginació. Vestits, jaquetes, camises, tant homes com dones. I per això, quan l'Anna Gabriel era diputada del Parlament, tothom parlava de les seves samarretes i el seu famós serrell. Perquè entre tanta curassa i americana, ella sobresortia. Més tard va venir l'exili, la tornada a Catalunya, la premsa rosa, perquè tenia un nòvio més conegut que ella. Però entre tota aquesta vida tan atzarosa, ella ha continuat militant. Ha continuat creient en el que creia. Ara, una mica més apartada del focus mediàtic, es dedica al que sempre ha fet, diu, treballar i militar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Treballar i militar. Això què és?
2: Que ben resumit.
0: Com ho portes, això? Tens una... no sé com dir-te. Tens una dictadura dins teu? De decidir, no em puc apartar del camí? Ara m'he passat, amb això, per preguntar-li a l'Anna Gabriel, però...
2: No, dictadora, perquè té unes connotacions així com molt no sé, lletges, no? Uh-huh. Però sí, un nivell d'exigència moral important que de vegades sí que vius una mica com un corset, sí. No ho negaré, sí.
0: Uh-huh. Escolta, Anna, tu t'imaginaves tot el que et passaria en aquesta vida fins ara?
2: No.
0: Perquè, clar, exili és tot... O sigui, ara ho podem mirar amb certa perspectiva. Però m'imagino que de joveneta al barri de Sallent, tot això no t'ho podies imaginar.
2: No, perquè... Jo què sé, perquè de moments polítics, jo que crec que amb aquest grau, no?, d'excepcionalitat o d'intensitat o de voltatge, jo què sé, tampoc se'n viuen tants, no?, en general, en la història dels països, mm-hmm, diguéssim. I més particularment, si a més el vius des d'un lloc relativament com, no?, protagònic, doncs encara tu imaginaves menys, i sobretot perquè, doncs això és que jo, vull dir, que és que sóc una persona com... És que no sé si dir molt normal, però perquè la gent ho entengui, sí, com molt normal, de vida molt normal, però jo dic, faig el que he fet sempre, que és treballar i militar, i 2 anys de la meva vida, dels 50 que tinc, 2 anys he sortit a la tele. I aquests 2 anys és com que han forjat, no? Jo dic sortir a la tele per resumir una mica l'última de la visibilitat, o la visualització, la repercussió mediàtica, no? I aquests 2 anys sembla que de cop passin com a domar, no?, i a dominar
0: tota la resta, del que has fet, perquè tu has estat, com dèiem, doncs, també fent feina de militància, sent professora d'universitat, has fet moltes coses diferents, però la televisió ho té, això. I ho té, i a més el que dèiem.
2: No sé què té
0: alguna cosa. És verí, però té alguna cosa. Estem a la ràdio, així que...
2: que és molt millor.
0: Hom, vas a veure. Però sí que dèiem, aquesta falta d'imaginació de la política o aquest món tan encursetat de vegades feia que tu allà fossis com una mena de, amb tot el carinyo, bolet radioactiu.
2: A veure, l'anterior legislatura...
0: Tu els hi vas donar vida, per dir alguna cosa.
2: Sí, i excuses i pretextes. La primera legislatura que la CUP entra al Parlament Autonòmic ja és una mica una sacsejada, no? És a dir, el David Fernández també, les seves samarretes, el descobriment de que Quim Arrufat parlava molts idiomes, com si no pogués ser, no?, que aquests de la CUP parlessin tants idiomes.
0: Parlen xandall i parlen idiomes.
2: Sí.
0: Com se'ls acut.
2: Clar, i la capacitat de la senyora Isabel Vallet de condensar missatges complexos, és a dir, tot com nou. La nostra ja no és tot tan nou, però sí que és veritat que és una legislatura com particularment especial i sí, l'atzar fa que jo passi a tenir una visibilitat que tampoc estava prevista, perquè jo tampoc era la cap de llista, vull recordar. Però sí, que si les samarretes, que si els pits, que si les aixelles, que si el serrell, tot. Tot passa a ser objecte de comentari, de judici i d'avaluació, i jo he de dir que jo anava a fer la meva feina, deu ser aquesta exigència moral o ètica, o no sé com dir-ho, i per tant jo anava a la meva, que és el que, no?, la meva organització m'havia encarregat, i la resta pensava, no, això són com coses que passen al voltant, però tu a la teva, i la veritat és que la gent es pensa que potser com que això m'ha condicionat més del que realment m'ha condicionat, sincerament.
0: Tu creus que per això hi havia més agressivitat pel fet de ser dona, amb aquests comentaris? O sigui, tu creus que, per exemple, David Fernández, ara que em parlaves d'ell i de les seves samarretes, ell també va rebre agressivitat, també se n'enreien, però...
2: Diferent.
0: Jo crec que diferent, no ho sé.
2: Jo crec que, abans deies-ho de la perspectiva també et diu que és que ara els linxaments que venen de determinades forces, diguéssim, polítiques, mediàtiques, o estaments de poder, ja no distingeixen massa, no? I, i fins i tot un president del govern espanyol d'un partit, diguéssim, d'ordre, com pot ser el Partit Socialista, està sent linxat com poc ens haguéssim pogut imaginar, no? Però sí que és veritat que en aquell moment, 2015-2016, jo recordo que les dones de l'esquerra independentista vam fer una roda de premsa a la plaça del Rei per denunciar tota la quantitat d'insults que estàvem rebent d'una forma com amb pocs precedents, no? I tenia a veure no només amb què érem, diguéssim, diferents, de molt així, en el panorama parlamentari, sinó sobretot perquè teníem uns posicionaments ideològics i polítics que costaven de digerir. La base és aquesta, eh? La base no són els pits. La base no és la sexualitat. La base és que els pits o la sexualitat són d'una persona que defensa amb molta vehemència la seva condició de classe, la perspectiva de gènere, i que no la faran retrocedir. Aquest
3: i sobretot jo crec que l'imaginari des de la transició cap aquí és que si et volies dedicar a la política, encara que vinguessis de família obrera o etc, havies d'alguna manera disfressar-te. O sigui, jo recordo totes aquelles primeres parlamentàries que totes, encara que els estranyés metafòricament l'americana, feien un esforç. I d'alguna manera, vosaltres en aquest sentit, vosaltres dic, parlo de la CUP, potser en aquest sentit no vau voler fer aquest esforç.
2: I no els hi vull retreure, perquè és veritat que, és dir, tampoc és senzill i que tu estiguis al teu escó, que estàs d'alguna manera pendent del que s'està dient al faristol i pendent de les esmenes que has de transaccionar o no, i del discurs, tenir una càmera permanentment enfocant-te per si et poses el dit al nas o trasques l'aixella, home, és veritat que dius, saps què, vaig a vestir-me normal, vaig a ser més moderadeta i em trec aquesta pressió. Per tant, tota l'empatia amb les dones que d'alguna manera han fet un esforç, no? Per no ser tan insultades. I és que...
3: Recordes això de l'aixella? Perquè...
2: Sí, és que allò va ser també com de dir, ah, hola, ningú s'ha rascat l'aixella abans, no? O el tema de tenir fills no? Amb un sistema diferent a la família tradicional i la simplificació de la tribu.
3: Perquè vas proposar que tinguéssim fills en tribu. És que com se t'acudeix?
2: Clar, és dir, treure el discurs de l'acadèmia, no?, i de les càtedres d'antropologia per portar-ho a l'era pública i que això signifiqui una popularització del debat al voltant de la família tradicional, això ja no. Per això dic que...
3: Pots anar amb xàndal, però no et fiques amb la família.
2: Bueno, no defensis la família, no defensis l'avortament, no et fiquis amb l'església, no, és que hi ha tantes coses que no estan bé, que llavors passa que cadenes de televisió distorsionen la veu perquè et graven d'una forma poc regular, ni m'ho dir així, o sense cobertura segurament legal, perquè vas a un viatge a Venezuela, quan et fan la pregunta de què hi feies tu allà, tu respons i ho fas amb tanta seguretat que no els hi val, i et distorsionen la veu. I te la fan tremolosa, no? És a dir, ja no és només que comentin el teu cos, la teva sexualitat, la teva vida, el teu físic, sinó que, a més, és que ens molesta que fins i tot tan linxada mantinguis el to de veu. Anem a distorsionar-te.
3: Et desplantejar en algun moment, fins i tot, de fer una denúncia o de fer una queixa al Parlament o alguna cosa?
2: No, perquè et treu temps i et distreu i és el que volen.
3: Tu venies el que venies.
2: És el que volen, que et distreguis.
3: Divendres, Anna Gabriel, llista de música. Ens encanta la llista que ha triat i sobretot perquè ha començat amb Sinuel Egipcio. No, mentida, les Bangles.
4: Les dones i els dies. Pubilla.

0: Ai, ara que parlaven o que cantaven aquestes dones d'això dels crocodiles, hi havia molt de cocodrilo al Parlament? M'imagino que sí, eh?
1: Jo no.
0: O com ganes de mossegar?
1: No ho sé, jo crec que hi ha molt... És a dir, hi ha molta persona que creu que hi ha més poder del que hi ha realment al Parlament. Yeah. Jo a vegades pensava que això no és ser un Parlament autonòmic amb molt poques competències, no som un estat sobirà, no us flipeu.
0: Deixeu-nos estar. Escolta, però les Bangles et porten a un altre món, és una banda dels anys 80, i ara, abans que comencéssim aquesta entrevista, estàvem aquí una mica comentant les cançons, i jo crec que tu i jo som una mica d'aquesta generació en què moltes dones a l'escenari no havien vist.
1: No.
0: I per tant, quan van veure bandes com les Bangles, alguna cosa es va moure dins nostre.

0: l'adolescència, d'una altra infància, on les criatures no estaven tan adorades com ara, no ens portaven a classes de pretecnologia, ni ens portaven sempre amb altres criatures als parcs, sinó que estàvem molt soles, de vegades, i molt al nostre món, molta televisió i, si no, molt carrer.
1: Molta autogestió.
0: Exacte, no? Exacte.
1: Sí, no sé, a casa treballaven com les cases obreres i sí, i t'espavilaves i intentaves no donar gaire feina ni generar gaires problemes, perquè la vida ja en portava prous, no? I una mica tampoc no estaves molt davant de la televisió perquè t'agradava estar al carrer, i no era un problema estar al carrer, perquè al carrer no hi havia tants perills, o com suposadament ara, que n'hi ha molts, no?
0: Clar,
1: segurament n'hi ha més.
0: Sallent ha canviat moltíssim, però als 80 també devia tindre el seu. O sigui, no era una bassa d'oli, m'imagino. Hi havia de tot.
1: Com a tot arreu, i molta heroïna, perquè Sallent és un poble molt, molt castigat per l'heroïna. Les males veus diuen que amb un intent, no, d'ofegar doncs, aquest moviment obrer que sempre havia estat relativament fort, i particularment al barri de la Butjós, al barri dels miners, i sí, encara ara, jo que m'agrada anar al cementiri sempre que puc, veus, no?, hi ha zones del cementiri que són de la generació d'aquella època del barri de la Butjosa, que morien, vaja, en fi, un darrere l'altre. Per tant, va ser dur, però des de la perspectiva d'una nena d'això dels anys 80, jo recordo jugar al carrer i en algun moment dir: ei, que ve un cotxe, i separar, o sigui, no, arrambar-nos, no sé ni si hi havia vorera, perquè passés aquell cotxe. I jo visc a un dels dos carrers principals del poble, vull dir que... I encara era així. I sí, clar, res a veure amb la...
0: Parlàvem d'aquest barri miner, d'aquesta procedència, però és que a la teva família hi venen de tot això. És a dir, que no és que vas caure allà com un bolet, sinó que el teu avi mater era de la CNT, igual que el teu besavi, la teva mare també al PSU, que havia militat, i després havia estat regidora de Sallent. És una família, allò, de pedigrí, però obrer.
1: No, una família molt, molt, molt normal, perquè la sindicació i la politització de la classe obrera tampoc era un fenomen tan extraordinari. El que passa que, jo què sé, jo ho he reivindicat sempre molt, i ho he fet així com molt visible i molt conegut, perquè em sembla que ho hem de fer, però de veritat que penso que si molta gent resqués què feien els seus avis o els seus besavis i besàvies, trobarien que als anys 30 militaven a la CNT, que és el que feia la majoria de la classe obrera del nostre país. En qualsevol cas, sí, són miners per la banda paterna i per la banda materna, sí. Amb un avi, per exemple, que va perdre els dits d'una mà en un accident laboral, amb l'altre, el de la CNT, que evidentment era molt més combatiu i que feia vagues tancat a baix al pou, i per tant aquesta associació de nosaltres hem de treballar perquè no tenim res més que la força de treball, i això comporta riscos fins i tot per les nostres vides, és una cosa que està com molt incorporada des de molt petita.
0: Tu recordes converses, consells, per tant, aquests avis, imagino que tenien determinada saviesa. Em consta que hi havia un que es deia Artemi, i que era tot un personatge,
1: sí,
0: aquest senyor.
1: Sí, el meu avi era una persona com molt, molt carismàtica, era pagès, va anar a treballar a la mina, malgrat ell no volia tancar-se en una fàbrica, era un home de camp, era un home com molt, no sé, com molt natural, com molt autèntic, es feia amb tothom, parlava amb tothom, és una persona que sempre anava amb el cap ben alt, i aquest era el seu consell principal, que nosaltres sempre havíem d'anar amb el cap ben alt. Jo crec que aquesta mena d'exigència, no, ètica o moral, ve una mica d'aquí, no. Passi el que passi, nosaltres amb el cap ben alt.
0: Pits amunt i cap ben alt.
1: Pits amunt no ho deia, però cap ben alt sí.
0: Però sí, no? Aquest no m'avergonyeixo, aquest tiro endavant, aquest tinc clar el que vull.
1: També una cultura obrera molt, molt, molt dura, i que també ha tingut els seus costos. És dir, nosaltres no tenim depressions, nosaltres no plorem, nosaltres no tenim temps per passar-ho malament. Tots aquests missatges són d'una duresa, no? Allò de nosaltres venim aquí a ser roques granítiques i aguantar amb tot. I a vegades tampoc es pot aguantar amb tot, no?
0: Clar, això tant... de les depressions és per gent de calés.
1: Ah, no. La frase de la meva àvia era: en aquesta família no tenim temps de tenir depressions. És molt dura, la frase.
0: L'he sentida a casa. Això no ens ho podem permetre.
1: No. I clar, tu ets petit i dius: no, clar, no ens ho podem permetre.
0: No ens ho podem permetre.
1: I et mires a la gent, doncs, que no ho passa bé com... com des de... que dèbils, i clar, això no pot ser. Això m'ha hagut de fer una feina després com per endreçar-ho diferent.
0: Clar, perquè jo m'imagino que tot el que et va passar després amb Suïssa, arribar allà, després de tot el que significa, ja no políticament, parlo de personalment, arribar a Suïssa, sentir-te sola, quan podré tornar al meu país, separada de la família...

0: sigui, aquest dia també s'han recordat aquesta frase, m'imagino.
1: No ho sé, no ho recordo amb tanta nitidesa. Sí que sé que, ostres, que tota la banalització i tota la, no, la frivolitat amb la que s'ha parlat dels exilis, que recordem que ni tan sols podíem anomenar-los com a tal, havíem de dir-ho d'una altra manera, ostres, m'ha semblat també com molt significatiu, no, dels temps que vivim. Per la connotació personal que té, recordem que això, que hi ha persones que estan a l'exili, bueno, és que no han pogut anar a l'enterrament dels seus pares o de les seves mares. Això és com, bueno, no sé, jo crec que és molt greu, tothom ho pot entendre, i políticament també, obvi. Te'n vas d'un país i quan pots tornar, que recordem que n'hi ha que encara no han pogut tornar, te'n trobes un altre.
2: I això que dèiem, o sigui, és a dir, vas canviar la teva idea aquesta de la depressió o de la salut mental, perquè també són termes amb els que parlem ara, abans no es parlava així, abans eres tonto, ara tens TDAH, vull dir, perdó, però venim d'aquest món, així una mica salvatge. I això fa que també desconfiïs a vegades de les teves pròpies percepcions quan te n'adones que ets una persona sensible i amb sentiments.
1: Bueno, has de com recol·locar coses i te les has d'explicar de la manera que també tu mateixa et puguis anar com construint a mesura que les coses et van passant. Sí que és veritat que, clar, cada cop dius, és veritat, som bueno, comencem a tenir una edat i tenim referències que ara són com molt caduques, no? I que parles amb xavales joves i, clar, i no saben què són les pastilles Joanola, que em va passar l'altre dia. Una noia em diu, què és això? Dic, com, la Joanola? És que no sé què és. I la va tastar i va dir, no m'agrada gens. I vaig pensar, ets molt gran.
2: Això és...
1: Ets una persona gran.
2: Exacte, això és de l'època en què no hi havia depressions. Per què preníem Joanoles?

0: Nina Simone, que no ens falli mai, Ain't Go No, I Got Life, eh? O sigui, no tinc res, però tinc la vida. Parlaves d'aquest avi teu que havia perdut una mà fins i tot, és a dir, perdre les mans perdre els dits d'una mà. Que revelador, també, del que havien viscut ells, d'on venien, d'on partien, i tu, hi ha una persona que t'ha marcat moltíssim, que pràcticament t'has criat amb ella, que és l'àvia Anita, i que, de fet, tu ara estàs a casa seva,
1: sí,
0: amb tota la memòria. Què implica això?
1: Sí.
0: Com ho sents? Com sents la seva herència? I per què és tan important aquesta dona per tu?
1: Perquè ho seria per qualsevol que hagués tingut la sort de tenir la iaia Anita com a iaia. Una persona molt generosa, molt senzilla, molt alegre, molt divertida, quasi analfabeta, que no va tenir una massa bona vida, que va passar gana, que va passar malalties greus, que va parir sense anestèsia, que va treballar com una burra en el gel a l'hivern del safareig, i que malgrat això tenia un sentit de l'humor i una intel·ligència innata. Jo sempre dic que ella era feminista sense saber-ho, i que et llançava missatges així com a cau d'orella, no? M'he criat amb ella perquè la meva mare treballava, i llavors ella ja s'havia jubilat, i per tant, doncs, com que s'agafaven així els relleus, les dones de la meva
0: el
1: família...
0: El món de les cures, també.
1: Sí, que tampoc n'hi dèiem així.
0: Clar, no. Això és modern.
1: Les coses eren, la teva mare et recollirà quan plegui de la fàbrica a 11:15. I ja està. Però bueno, vaig tenir, sí, aquesta sort, i l'enyoro moltíssim. Visc a casa seva, tinc molts records seus, la tinc absolutament present, perquè tota aquella casa és ella, i a vegades penso, hòstia, és que ja fa molts anys que va morir i no m'ho sembla, quasi fa 20 anys.
0: Tu vas fins i tot viure una temporada amb ella, al Tornar de Suïssa... No?
1: Bueno, no, va ser abans. Va ser com després de venir, no, el típic, no? Típic o no tant, però fas 18 anys, vas estudiar a Barcelona, et fa gràcia anar-te'n a viure a Barcelona, descobreixes milions de coses que evidentment al teu poble no hi són, però després al cap d'uns anys dius, val, me n'entorno cap a Sallent. I en aquesta fase és quan me'n vaig anar a viure amb ella.
0: Quan vas viure amb ella i vas compartir aquesta conversa intergeneracional, m'imagino, també.
1: Però això
0: que és necessària.
1: Això des de sempre, perquè m'havia criat des de sempre, i els primers records d'infantil que tinc, els tinc amb ella. Les primeres cançons, l'aprendre a contar, ella m'ensenyava això, bàsicament. Dues o tres cançons, aprendre a contar, i dos o tres rodolins, i ja està. Però tot això són com primers records, i els tinc amb ella, i anava a comprar la lleteria amb ella, i el gra cuit amb ella, i per tant totes les seves amigues i les seves companyes de fàbrica eren com, no?, com un ecosistema de persones que per mi eren la quotidianitat més absoluta. No

0: ni dèiem intergeneracionalitat tampoc, ja. ni dèiem el transcorre normal de les coses.
1: I el fet també que la teva mare, com es dedicava a la política, tampoc podia estar gaire a casa. En aquest sentit, era una mare que se sortia, podríem dir, del motllo de l'època.
0: A veure, també com tantes d'altres, dones que sí, és veritat, que tampoc tenien com una vida com particularment fàcil i que això, i que després de treballar les seves hores doncs s'anaven a fer de regidores en un ajuntament molt masculinitzat.
1: On no cobraven.
0: No cobrava, evidentment. És que no se li hagués acudit amb ella. Ni a cap dels regidors del PSUC que havien de cobrar per la feina que feien. Si era un honor. Era un orgull la sort que tenien de poder treballar pel poble. Clar, clar, és que són tots uns altres codis. I, obvi, doncs ella, al migdia anàvem cap a l'Ajuntament i jo m'estava, doncs això, a l'Ajuntament fent els deures, o no sé ben bé què feia. La qüestió és que em distreia i que no donava feina, perquè aquest era el missatge principal. La meva mare està fent una cosa important, tu no molestis. I a vegades es feia tard i dia, oh, Anna, que són un quart de tres, que hem d'anar a dinar, vinga cap a casa a dinar ràpid i corrents, i anaves una mica com poc calmada, diguéssim, no? Però és igual, tu no protestaves.
1: Lo important era allò que estava fent la teva mare. Sí. Aquest saber-se esperar, també, aquestes criatures que dèiem que no són al centre, no, sinó que estan allà, i dir, tu entretint-te ara, mentre jo estic fent això important.
0: Que hi ha una cosa molt important a fer, sí.
1: I aquí suposo que tu vas aprendre moltes coses i també m'imagino amb aquest avi, amb aquesta mare, no sé si com la Annie Arnaud diu allò de venjar la meva raça, si d'alguna manera per això tu vas voler anar a la universitat.
0: Vaig voler anar a la universitat també perquè la meva mare va insistir molt en que jo havia de fer-ho. El meu germà, que és 5 anys més gran que jo, no hi va anar, ell va fer formació professional i sempre es va acollir com amb molta dignitat, que ell fes això i que treballés des de molt jove, i de fet és com en determinat món que vivim, és més útil ser electricista o mecànic que segons quina formació, perquè a mi, per exemple, la llicenciatura en dret no em va servir de res quan vaig anar a l'exili, i potser si hagués sigut electricista, hagués sigut com més senzill. Però, paral·lelismes a part, la meva mare sí, va insistir molt en que jo hi anés, i era com la consciència de que allà hi havia un esforç com col·lectiu més enllà de la meva família, perquè no és només que a casa meva farien el possible per pagar-me els estudis i jo tria bones notes per tenir beca, sinó la consciència de que hi havia tota una generació i tota una gent que havia lluitat perquè els fills dels obrers anéssim a la universitat.
1: I a més una dona, que era la primera de la família.
0: Sí.
1: Això no és poca cosa.
0: No ho vaig viure com un pes ni com una càrrega, ho vaig viure més aviat des d'aquí, des de dir, hi ha molta gent que ha lluitat moltíssim perquè això fos possible.
1: I dret, per aquest mateix motiu?
0: No, perquè jo vaig estudiar Educació Social primer, sí? I després al cap d'anys i després de passar per l'Ajuntament de Sallent i de veure que totes les decisions estaven condicionades als informes jurídics, vaig dir, doncs estudiar dret.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: l'evolució i la vida de l'Anna Gabriela, que jo crec que han anat bastant acompanyades. Tu sents així o què? Aquesta cançó de la Tracy Chapman, que també jo crec que marca un abans i un després, en un moment on una persona negra era una cosa que només veiem a la televisió.
1: Negra i lesbiana.
0: Negra i lesbiana.
1: Tenia tot, tot. La Tracy. sí, jo crec que és, bueno, una d'aquestes cantants que no només això, afrodescendent, amb orgull, implicada en determinades lluites o denúncies socials. Hosti, per mi va ser una icona i, no sé, sempre m'hauré penedit de no haver-la pogut anar, mai anar a veure i de no haver sigut la seva nòvia.
0: Nòvia, tu vols ja directament.
1: La nòvia de Tracy Chapman.
0: Home, Anna Gabriela i Tracy Chapman, ja ho veig. Semana. Hola. No vas per poc, eh? Que no en tenies prou amb lo de l'Evole, o què?
1: No, és que no és comparable.
0: No és comparable.
1: Són lligues diferents.
0: Home, no, ho haguessis patat bastant
1: són
0: fort.
1: Són lligues diferents.
0: O qui és l'Evole al costat
1: exacte,
0: de la Tracy Chapman?
1: Exacte.
0: Escolta, vas començar la militància política als 16 anys. Has estat, això, regidora de Sallent, diputada al Parlament de Catalunya, tot aquest carrera política. Clar, venies d'on venies, aquesta família, ta mare també regidora del PSUC, per cert, va haver una mica d'enfado al principi, o què? Va dir, home, la CUP?
1: No.
0: Bé, eh?
1: Ja havíem passat aquesta etapa en què ma mare volia que em fes de Joves per Iniciativa, que jo dic, mama, a veure, un moment, siguem serioses. I després, què va? Ella és molt, molt copaire, la meva mare.
0: Ara sí,
1: Molt, moltíssim,
0: ara sí.
1: Ja fa molt temps.
0: Però recordes la llavoreta, a part del que dèiem de casa, el moment aquell de dir, jo vull militar, ho tinc claríssim, perquè he vist això, m'ha passat això, he tingut aquesta experiència...
1: No, és que és tot com molt, de veritat, és com tot molt natural, eh? Evidentment és tot molt cultural, no només natural, però a l'habitació d'on vivíem amb els meus pares, el meu germà i jo sempre vam compartir habitació, i entre els dos llitets, perquè es diuen així, els llitets de l'habitació, hi havia uns pòsters del mig. Un era l'estàtua de la Llibertat, que plorava desconsolada amb un nen petit que li donava una flor. Després hi havia un cartell del PSUC on hi havia imatges de l'apartheid i de diferents... Nicaragua, el Sàhara, tal. Doncs tota aquesta paret era la meva habitació, de tota la meva infantesa. Per tant, que tu, a la que pots, als 16 anys, comencis a fer coses per canviar aquest món, és que em sembla una cosa més natural, no? Com diria David Fernández, que l'hem citat abans, és que el que no és natural és no fer res.
0: Ja. O sigui, impossible fer-se de dretes, eh? A casa?
1: No,
0: crec que et deshereden alguna cosa.
1: No, és que és una cosa que no... Ja et dic, és dir, ma mare deia... perquè jo havia anat, evidentment, amb ma mare amb moltes coses del PSUC i després d'Iniciativa, i recordo que em deia que a veure si em feia d'Iniciativa... I per mi allò ja era com d'una moderació insuportable.
0: Clar,
1: no podia ser.
0: Més radical,
1: home, clar.
0: Més a l'esquerra.
1: Sí, i sobretot el tema nacional, que això sí que el va inaugurar molt el meu germà. El meu germà va començar a venir com amb adhesius i amb lemes independentistes, que a casa meva no hi havien estat mai, i per tant ell és qui obre la porta a que siguem radicals complets.
0: Mm-hmm. A canviar les coses. Unes dones que també han canviat moltes coses, que dèiem que ens agraden molt, són les testarudes.

0: veure, a la Gabriel li ha tocat ballar en moments determinats de la vida, en tots els sentits, però ja en parlarem ara, sí, de Suïssa i de moltes coses, però també m'agradaria, ara que parlem de la CUP i de militar, tu com a dona, sí, hi ha hagut de tot, hi han passat moltes coses, i dintre la CUP també han passat moltes coses, però si tu l'has sentit realment un partit on només les dones del partit estaven preocupades pel feminisme, o has sentit que era una cosa de tots, com has viscut tot això? I també quan hi ha hagut casos d'assetjament, tota aquesta part, com l'has viscut tu com a militant de la CUP?
1: A l'esquerra independentista, i això ho he dit públicament en més d'una ocasió, a l'esquerra independentista, les que irrompen amb molta força per introduir a l'agenda interna del moviment el feminisme d'una forma així com sense pal·liatius, és el moviment juvenil. I jo aquest moment el recordo molt, molt clarament, no? Com les joves de la CGEI, que després són arran, comencen a tenir com uns posicionaments, no? I unes apostes que jo dic, va, aquesta gent ens està dient coses i ens està alliçonant. Vull dir que més que...
0: Clar, perquè tu eres una generació que vas entrar a la militància més política, però potser ni tan sols s'havies plantejat moltes qüestions sobre el feminisme. No veníem d'aquesta herència, o no hi veníem tant. Jo crec que ens agafa una mica més tard, que ens adonem de, ei, que he arribat aquí, però no tinc igualtat. Què està passant, oi?
1: Clar, és que a nosaltres ningú ens agafa i ens diu, molt bé, ara jo et formo i ara no para el temps i pares tot el que estàs fent i anem a donar-te, no?, com una formació política integral. No, no sé, la vas construint, vas coneixent gent, vas participant en moviments, vas tenint referents, els vas incorporant, d'altres els deixes de costat. És a dir, ho anem fent una mica com podem mentre anem vivint i sobrevivint, no? I és veritat que el tema del feminisme, tot i que era un dels lemes, i un dels postulats, diguéssim, clàssics i ortodoxes del moviment, potser a la pràctica costava més que es visibilitzessin, i és molt de la mà del moviment juvenil. I després, amb tota la complexitat, també, no?, de fer que no només sigui discurs, que no només sigui lema de samarreta, sinó que sigui pràctica quotidiana, i sobretot
0: de no et pintis les ungles, però siguis aliat de veritat, no?
1: Clar, i a més de dir, no, i això a més es tradueix en una sanitat pública pública forta, i això es tradueix concretament en una educació pública i de molta qualitat, i això es tradueix en un reconeixement de les tasques reproductives, i això al final és política i és política pública, i jo crec que per això també, és a dir, agafar-te molta responsabilitat d'un mandat públic, jo ho faig des del feminisme també, és a dir, hem de canviar radicalment les coses, hem de poder defensar, no?, que necessitem canvis estructurals per donar resposta a tots els reptes i per acabar amb tanta desigualtat, i això porta un nom i és feminisme. I després els lemes, no? O com vestim cadascuna.
0: Però després, clar, a la pràctica suposo que va haver moments de decepció, de dir, aquest company ha passat això, no m'ho esperava. Com has viscut tu també a nivell personal?
1: És que jo també, és a dir, tampoc crec que siguem gent especial.
0: Perfecte.
1: Ni tocada per la vareta de ningú, és a dir, som segurament molt representatives, no?, del que hi ha a la societat, una societat, doncs sí, que està gestada a partir dels valors que està gestada i que es tracta justament d'això, de formar-nos, de fer crítica, de fer autocrítica, d'intentar ser millors, i jo puc dir que tinc molts companys que han fet una evolució vaja, molt lloable i molt exemplar. I jo crec que la gent no neix feminista, la gent se'n fa. La gent no neix socialista, la gent se'n fa. I que nosaltres hem de poder articular espais polítics on hi entri gent, doncs, que no ve, no?, forjada, formatejada i amb tots els coneixements i tota l'experiència i totes les virtuts, sinó que conjuntament i col·lectivament ens formem i ens autoformem.
0: I escolta, quan et deien comandanta Ramona, a tu t'agradava això?
1: És que això ho comença a dir algú un dia com de broma i després es queda. I després,
0: ja, clar, encara t'ho diuen o què?
1: És l'atestat de la Guàrdia Civil, diu, clar, és que tenia una posició jeràrquica perquè tenia un càrrec de comandanta. I dius, clar, és que anem, ja no podem fer ni bromes entre nosaltres que són utilitzades per l'enemic. No, és que no, era una broma.
0: Però estava basada en algun fet real que dirien, com a les pel·lícules? És a dir, tu ets una dona autoritària...
1: No.
0: O sigui, ets una bassa d'oli.
1: Que no ho veieu.
0: No ho sé.
1: Sí. No, vull dir que jo que sé que algun dia va dir comandanta i ja està.
0: I ja està.
1: I allà es va quedar i mira, i fins aquí.
0: I fins aquí.

0: Ens ha triat l'Anna Gabriel aquesta cançó també de Rehab de la Amy Winehouse. Com no triar-la? Meravella de cançó. Però ens volies explicar alguna cosa aquí o què? Amb aquesta cançó?
1: No, no sé.
0: Hi ha molta droga al món de la política i ningú rehabilita o com això.
1: Bueno, mira.
0: M'agrada que em treguis aquest tema.
1: No, algú deia, no? I hosti, diu, però per què no s'analitzen més sovint, no? Els lavabos de determinades cambres de representació? No ho sé. No anava tant per aquí. No sé, també la trobo una tia molt magnètica, la Amy, i jo crec que també serveix per explicar moltes coses, no? I com de fràgils de vegades són, doncs això, les persones que poden com conquerir, no? Com això, no? Com molta visibilitat o molta fama o no sé què. I ella, doncs, bueno, ho té tot, no? Té el tema del pare, té el tema dels maltractaments del company, té el tema de les addiccions, però i en el fons és un artista, ha estat una bossa impressionant. Té una posada en escena i un glamour de la increïble i es trenca. I estava molt...
0: Clar, estava pensant, tu com portaves, ara que en deies que venies d'aquesta família que tenen, no es pot plorar, etc, i parlant de l'Amy Winehouse, com has portat en política i també a la vida quan arribes a Suïssa? És que jo sempre ho pensava, de dir, el dia que va arribar a Suïssa, a Ginebra, aquesta ciutat que gairebé, és a dir, per mi és com, no ho sé, com un còmic, yeah, de Tintín. O sigui, per mi, quan m'imagino Tintín, m'imagino Ginebra.
1: Això no m'ho havia dit ningú
0: encara. És igual. Val. No, vull vindre a dir aquesta sensació de lloc una mica, és a dir, plastificat, pràcticament poc real.
1: Clar, el primer dia...
0: Això és el sentiment que tinc jo, però
1: sí, sí,
0: que no m'imagino...
1: Sí.
0: Tota aquesta qüestió de fragilitat, vulnerabilitat... És a dir, ja sé que Hergé no va sortir mai de Bèlgica, però estic parlant d'aquesta sensació d'una ciutat que és pràcticament com dibuixada.
1: És, evidentment...
0: Que té molt poc a veure amb Sallent, amb el carrer, amb...
1: Quan arribes, evidentment, jo no coneixia Ginebra i quan hi vaig arribar, no sé, el primer dia, més a més, era de nit i no vaig veure absolutament res, i és una ciutat que la vas descobrint. I durant la pandèmia es va generar una... Nosaltres no ens vam confinar mai, i per tant seguíem treballant i fent una vida entre cometes relativament normal, perquè la gent s'estava morint però no estaven confinats, i hi havia una imatge que va resultar molt icònica, que era la seu de la Rolex, una de les seus de la Rolex a Ginebra, que en té diverses, i el que es va dir la cua de la fam, no? Perquè hi havia la gent amb menys recursos que anava a buscar menjar, i això era cada dissabte al dematí. I nosaltres al sindicat, no, com vam veure això, vam anar de seguida, no, a instal·lar unes carpes, i anàvem cada dissabte al dematí davant de la Rolex, no, per assessorar aquelles persones que anaven allà també amb els seus drets laborals. No. Ginebra també és això. És dir, Ginebra té barris populars, té barris que es poden assimilar a qualsevol barri adicte, diguéssim, dels que tenim nosaltres o que estem acostumades a veure. Hi ha moltes ginebres, també.
0: No, m'ho imagino, però jo parlava de la teva fragilitat, de la teva vulnerabilitat en aquells moments, perquè arribes en un lloc, no el coneixes, no, hi vés anant mai a Suïssa?
1: No coneixia ningú, zero persones, zero. Però és veritat que...
0: O sigui, que on vas dormir, per exemple, la primera nit?
1: És que ara és una mica que no voldria que es quedés com a titular.
0: No, d'acord.
1: Però amb un matalàs a terra.
0: Sí, però era...
1: D'un pis.
0: Però era un...
1: Compartit amb molta gent.
0: No.
1: Sí. Però no va ser el més complicat al principi. Al principi arribes, tens molt clar per què arribes, hi ha gent que està a la presó, hi ha gent que ja està fora, anem a seguir treballant, no? I anem a treballar des de l'exili i anem a veure què fa l'Estat i anem a veure si Suïssa aplica el conveni de no extradició i reconeix que és un delicte
0: polític. Sí, vas posar a treballar.
1: Home, és que hi anàvem
0: per això. Primera nit, matalàs, però s'ha acabat,
1: L'endemà hi anàvem exactament per això.
0: No va caure cap llàgrima,
1: Jo crec que al principi no, perquè, a més, si necessites habitatge, necessites papers, necessites...
0: No tenies temps per plorar, com deia el teu avi.
1: Bueno, és que teníem un repte, teníem feina, i insisteixo, jo no coneixia ningú, i qualsevol cosa tipus aconseguir una línia de telèfon sense papers era difícil, i necessitaves com... I recordo, qui em va facilitar una adreça, qui em va facilitar instal·lar wifi, qui em va facilitar el telèfon, qui em va facilitar obrir un compte bancari, tot era anar articulant una xarxa de gent que anés facilitant les condicions materials bàsiques de vida, fins que ja no aconsegueixes papers, et fan un contracte de treball, comences a ingressar diners, però tot això, clar, passa un temps i després ja es va normalitzant tot. I és en aquesta normalització, entre cometes, que la cosa es comença a fer més complicada. perquè el voltatge polític en el teu país va baixant, perquè també hi ha aquesta pandèmia que aquí és tan salvatge en la seva gestió que donaria molt per parlar-ne justament d'haver-ne viscut en un lloc on, insisteixo, no ens van confinar. Llavors, clar, va baixant el voltatge polític, comença a perdre sentit aquest exili i aquesta és la part més dura, justament. L'inici està carregat de mandat.
0: Clar, i què faig aquí després de tant de temps? Podré tornar mai? Va haver un moment de pensar que això, que estaves al llim?
1: Sí. Sí, és que ho era. Mm. És a dir, el Suprem estava clar que no mouria fitxa, que ja li estava bé que tu estiguessis en aquest llim jurídic. En aquell moment en què jo decideixo tornar no es parlava com després es va fer de l'amnistia, per tant no s'augurava un escenari d'amnistia en absolut. La sentència havia estat una sentència dura, duríssima, i per tant jo tenia al cap que la prescripció dels delictes de la causa complexa podien arribar fins als 30 anys, no? I aquests 30 anys...
0: Et pesaven.
1: Pesaven, sí.
0: Mm. Com, et plantejaves...
1: Bueno, com a qualsevol persona.
0: No, evidentment, clar. I com et plantejaves la teva vida allà, si no haguessis pogut tornar? No, o eres incapaç de fer-ho,
1: no, sí, no. És a dir, primer aconsegueixes una feina, després una altra, després fas un cercle d'amics, després et vincules al partit d'allà, és a dir, vas vivint...
0: I has tornat o què?
1: Sí.
0: I ara
1: què? Sí. Perquè hi conservo molt bons amics, perquè, clar, jo vaig conèixer gent fantàstica i m'agrada veure'ls. També és veritat que venen ells més sovint aquí del que jo vaig allà, també, perquè els encanta venir aquí, clar, normal.
0: Perquè allò és la ciutat de Tintín, si és que el que jo et digui...

0: Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Com anem de romanticismes?
1: Els justos.
0: Els justos.
1: Els justos, sí.
0: Tampoc,
1: sí.
0: Eh?
1: Ni cançó,
0: plorar, ni...
1: És una cançó de verbena, de festa major, no. de carrer, de plaça, de riure, d'amics... Jo crec que en el panorama musical nostre, per sort, hi ha molta expressió d'aquest tipus. I elles, no? Roba Estesa és una de tantes, que hagués pogut triar, però són molt això. És gaudir, és gaudir. És el que hauria de ser la vida.
0: El que hauria de ser, però a vegades la cosa es complica. De fet, les dones tenim moltes vegades, i ho parlem en aquest programa, molta motxilla de la idea de l'amor romàntic, la parella per tota la vida. Clar, tu ets de la CUP, són una mica raretes, no? Però, però igualment, tu creus que t'ha fet mal la idea aquesta de l'amor romàntic o la parella per sempre, o el príncep blau, la mitja taronja, o tot això, quan és de la CUP t'ho esborren?
1: No. Jo no vaig néixer de la CUP, em vaig fer de la CUP quan ja havia llegit bastant a Simone de Beauvoir. Jo crec que la que em formateix és ella. Jo llegeixo com una boja, Simone, a l'estiu dels 16 anys en què treballo a la fàbrica. I la meva vida aquell estiu va ser treballar a la fàbrica i llegir la Simone.
0: Clar.
1: I estalviar diners ja per la matrícula i per anar a París.
0: Ja estaves feta malbé, ja.
1: Ja està. A portar roses al seu, a la seva tomba, de fet.
0: Sí.
1: I fa poc llegia un altre llibre, Burnout, Conseqüències emocionals de la derrota política, i citava unes feministes que justament deien que el fet d'haver anat tan lluny, i tan lluny vol dir, vull dir que el conjunt de la societat no t'ha seguit, que és obvi, no? Que determinats plantejaments en relació a la sexoafectivitat et porta a ser una mica rareta, digues tu, o diferent.
0: Faig elles, broma, eh?
1: No, però ja ens entenem. I elles deien, això sí que es paga car. Mm-hmm. Perquè quan tu creus tant i molt en unes coses i veus, hosti, que no ho assolim, no? I que t'estàs quedant molt sola i que formes part d'uns marges, entre cometes, també, això sí que es pot pagar car.
0: O sigui que potser sí que feia por aquesta cosa de em quedaré per vestir sants, o... També és una paraula, una frase horrible, eh? Però se't passarà l'arròs... És a dir, a mi no em volen aquí... Clar, perquè no em volen ni, a vegades ni els propis,
1: no,
0: perquè...
1: No saps cuinar, no saps cosir, qui es voldrà casar amb tu? Això són frases...
0: Això estava allà, eh?
1: Home, o sigui, la nostra generació és que, clar, no sé si hi ha gent jove que escolta això, però dirà, aquesta senyora quants anys té? Però no, és veritat.
0: No,
1: és a dir,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: són
0: sí.
1: Frases de la nostra infantesa, no?
0: Absolutament.
1: Ui, vés alerta si vas amb molts nois, perquè estaràs molt vista, estaràs més vista que la Monyos i no et voldran. Clar, això és molt salvatge com a missatge. Clar, tu estàs amb Matías Simón i estàs com carregant-te, no només via Simone, sinó també com el rol de la família nuclear funcional als interessos del capitalisme. T'estàs construint allà una identitat personal, política i emocional que et porta a combatre la idea de família nuclear clàssica i el teu rol de dona reproductora d'obrers que produeixin beneficis al capital, no? I, bueno, no, evidentment no ets l'única que fa aquesta aposta, però no és majoritària, i per tant, sí, clar, és dir, de les meves amigues, totes tenen filles i fills, i totes majoritàriament viuen en un format de, sí, clar, de família tradicional, i llavors tu has anat molt lluny en la teva coherència, no?, respecte, bueno, al teu corpus ideològic o les teves referències amb el que tu també has construït a la teva vida, i això de vegades sí que pot pesar. Més que l'amor romàntic o el príncep blau, aquesta aposta, que ara tampoc vull que sembli que jo sóc una banderada de res, o sigui, hi ha milers i milers i milers de persones que evidentment també viuen de formes molt diverses, hi ha sexualitats dissidents, només faltaria, Estic una mica com també potser simplificant molt la idea, però sí, és les vides diferents, les apostes, no?, com per, no sé, com per obrir camí, sí, és dir, el meu desallent, la gent que tenia el sentiment de que potser, no?, se sentia amb una preferència sexoafectiva homosexual, marxava. Yeah. És a dir, jo jugava al carrer amb nens i nenes que van marxar de Sallent i que encara viuen a Barcelona i que viuen la seva sexualitat en plenitud, però a Sallent no. Hosti, això és com molt dur. Llavors, voler-te quedar és també una construcció d'identitat política. Dic, jo no vull marxar a Barcelona a viure la meva vida. No? Jo vull fer compatible viure en un poble petit i que la gent conegui com visc amb una militància de que sí, la meva vida personal també forma part de la meva aposta política. I això és, bueno, sí, clar, pot ser motxilla.
0: Però clar, ara, per exemple, ho practiques això? Tens algun tipus de vivència exòtica pel que representa Sallent.
1: És clar, gran. És que... Ara hauria de tornar a néixer.
0: Sí.
1: Per anar bé, hauria de tornar a néixer, sí. Hauria de tornar a tenir 16 anys, tocar el trombó amb la trompeta, amb les testarudes. I, hosti, foc nou, tu. Això seria xulíssim.
0: Seria xulíssim.
1: Uf, increïble.
0: I com ho portes, tota aquesta part de militància i de sobte sortir a la premsa del cor i que t'assenyalin i tota aquesta part, com la portes?
1: Jo aparec a la vida pública, per dir-ho així, per la meva militància política i crec que m'he de quedar aquí. L'altra cosa és que, evidentment, parlar dels meus orígens familiars o del meu poble i de com adquireixes condició de classe, com que per mi forma part d'aquesta pedagogia que hem de fer perquè hem de ser més...
0: Ja, però no et fa una mica
1: però,
0: de ràbia?
1: No, però la Princesa Rosa no m'interessa gens.
0: Ja, ja.
1: Gens, ni quan parlen de mi ni quan parlen de la de ningú. Zero.
0: Però vull dir que ara
1: és com... I m'hauria preferit molt que no hagués passat, això.
0: Ja.
1: Perquè, mira, et diré més, prefereixo que malgrat tot em coneguin per la, jo què sé, per bona part de la part d'aquesta... Sí, una mica ridiculitzada, de personatge de la CUP, que no per si qui és o no és la meva parella. Em fa una mica de mandra, sincerament.
0: I el tema fills, tu creus que ha pesat, també? El tema de no tenir fills? És a dir, a nivell extern, ja no a nivell personal. Tu creus que tota la teva biografia, amb tot el que ha passat, Suïssa, etc., ha fet que no hagis volgut tenir fills? O no?
1: A l'exili ha marxat gent, diguéssim, bueno, gairebé tots, excepte jo, diria que tots tenien fills i filles, i això no va impedir la seva opció. No, en aquest cas no. Sí que jo a vegades pensava, ostres, que bé que puguis marxar tu sola i que no hagis d'arrossegar ningú en aquesta història. Això sí que ho havia pensat, amb molt respecte cap a qui ho va fer diferent. I el tema dels fills i filles, és veritat que com que a una edat ja deixen de dir-te de si et passarà l'arròs o no, ja està. Ja hem tancat aquesta etapa en la que la pressió social et pot fer dubtar de si has pres una opció equivocada o no. Perquè l'altra gran frase, qui et cuidarà quan siguis gran si no tens fills?
0: Els fills no et cuiden, eh? Això és una mentida.
1: Això explica-ho a la societat.
0: Jo diria, ara m'estic aventurant molt, que potser estàs en la millor època de la teva vida.
1: Hosti, no.
0: I que... No?
1: No, home, no.
0: No?
1: No.
0: Ja va passar la millor
1: home,
0: època
1: clar,
0: de la teva vida.
1: Claríssim. Home, per
0: què
1: favor.
0: Dius?
1: Home, clar, no, fatal, ara. Tens per... mals...
0: Mals?
1: Sí.
0: Però tens 50 anys, no 200.
1: Bueno, no, perquè no hi arribem als 200. Però no.
0: Però la saviesa. I determinades coses ja no m'importen.
1: No. A mi em dius ara, aquí, Estudis de Catalunya Ràdio, Avinguda Diagonal, Anna Gabriel...
0: Tornes als 30...
1: Ara, ja.
0: Sí.
1: Ara. Els 16, també. Els 14, vinga.
0: O sigui, no m'explicaràs aquest rotllo de cara a les dones de 50,
1: no.
0: Que ja quan l'hormona baixa,
1: no.
0: L'alegria puja,
1: que
0: i
1: no.
0: Tinc el cervell molt més centrat, i sóc una tia més sàvia que sé el que vull i que no.
1: Tots els recursos que utilitzem per tirar endavant són útils.
0: D'acord.
1: Jo no, què va.
0: Tu 30, eh?
1: 30 o 16 o 20 o 26, no m'agrada particularment fer-me gran, no m'agrada perdre agilitat, no m'agrada que canviï el cos, no m'agrada que em costi tot més, no m'agrada que
0: no
1: tingui
0: que
1: la mateixa agilitat
0: que...
1: mental que m'entreposo quan parlo, no, home, no.
0: Però no creus que hi ha coses que sí que has millorat o no?
1: No.
0: Revelacions, això no m'ho esperava.

0: Acabem de, també amb un altre tema de les testarudes, perquè veiem que tens aquest esperit juvenívol i ara no volíem trencar-ho amb qualsevol cosa més...
1: Com a mínim posem-li una cançó, no?
0: Exacte. Escolta, ara portes una vida més tranquil·la, continues amb la militància, continues treballant, estàs a l'Ateneu de Sallent, una vida com a mínim fora del focus mediàtic.
1: Fora del focus sí, però no, al contrari, que hosti, torno a portar un ritme una mica accelerat. Estic a l'Ateneu, estic a la CUP, estic endavant, estic a la CGT, ara me'n vaig a una xerrada a Bilbo, d'aquí uns dies estaré a Andalusia, em moc, faig coses i descanso poc.
0: Clar, no et pregunto per la jubilació, no? Perquè tu te'n vas a fer 30, no, ara?
1: Clar, exacte, queda molt lluny.
0: Queda lluníssim.
1: No sé què em parles.
0: Exacte. Anna Gabriel, un gust. Moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ets una pobilla de cuixa forta. No em digues que no.
1: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, merci.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
2: Entendre és obrir els ulls.
3: Obrir la ment.
4: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
7: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
8: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
7: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
9: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
10: Tot és del nivell, aquí, eh?
11: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
11: Amb Pau

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Tornen aquesta nit els atacs dels Estats Units contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit en una entrevista radiofònica que l'exèrcit del seu país atacarà durament aquesta nit i tot demà. Tot i assegurar, però, que un acord amb Teheran encara és possible. També hi ha notícia que el règim islàmic ha respost l'atac amb represàlies i ha atacat almenys una zona del Kurdistan iraquià a Erbil amb míssils. El president Trump també ha avançat que restableix el bloqueig naval contra els ports de la República Islàmica a la zona de l'estret d'Hormuz i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que hi naveguin en concepte de protecció. L'escalada militar ha disparat una vegada més el preu del petroli. Més notícies, en Alfonso.
3: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats només perquè la impulsa Catalunya.
4: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que les digo, son malos españoles.
2: La CUP ha demanat més transparència i que s'assumeixin responsabilitats després que s'han desclassificat documents del CNI en què s'admet